propi i precís. D'Hipòcrates i els tractats mèdics, passant per Euclides i la seva geometria, fins a Discòrides i els seus remeis, la ciència antiga va trobar una forma d'expressió que encara avui ens fascina, creant així tot un gènere, la literatura científica. Però podem parlar de ciència a l'antiguitat clàssica? Com s'escrivien aquests textos? Quin paper hi tenien l'estil, la retòrica o fins i tot la bellesa? Avui, a les portes de Troia, viatjarem a la Grècia clàssica i hel·lenística per descobrir com els antics van posar la ciència per escrit. Benvinguts als primers textos del saber. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la literatura científica antiga, i ho fem molt especialment amb en Jaume Ripoll Miralda. Benvingut, Jaume.
1: Hola.
0: Molt content de tenir-te aquí. Tant de bo pogués dir contents, però hi ha hagut com o no problemes de transports, etc. Ja donarem més detalls, si s'escau. En Jaume és professor de llatí a secundària i batxillerat. També és traductor d'Hipòcrates per Adesiara. Adesiara, ho estic dient bé?
1: Sí.
0: Del llibre Aires, Aigües i Llocs i Jurament, publicats el 2023. I és també autor de Grec Mèdic, Guia per identificar termes, publicat per les publicacions de la Badia de Montserrat el 2018. Molts segurament el coneixereu per la seva activitat a les xarxes socials, sobretot a Blue Sky, també una miqueta X, cada cop menys, no? El coneixereu com a Jaume Diàdoc, especialista en tuits, bromes terribles però boníssimes alhora sobre les llengües clàssiques i també sobre Tolkien. No sé si vaig errat, va per aquí la cosa.
1: Tot va bé, quin elogi.
0: I res, comencem amb una pregunta inicial que jo penso que és molt necessària. Fins a quin punt uns textos de fa 2.500 anys ens poden ajudar avui a cultivar el nostre esperit científic i la nostra curiositat?
1: Doncs jo personalment crec que moltíssim, i diria de fet que és la millor manera de fer-ho, en el sentit en què ens enfrontem a unes concepcions del món molt diferents de les nostres. Els grecs tenien un esperit molt curiós, es van preocupar per conèixer el món natural i el món, en fi, no natural també, i ho van fer amb pocs mitjans comparats amb els que tenen els científics avui dia. Llavors, aquesta simple falta de tecnologia i de moltes teories científiques molt bàsiques amb les quals, per exemple, els metges compten avui dia, com és teoria celular o teoria de les hormones, circulació de la sang, moltes coses molt bàsiques, els grecs no les tenien. Llavors, com veien el món, com veien la medicina, com veien el cos humà, com veien la ciència, sense totes aquestes concepcions, crec que és enriquidor per nosaltres encara avui dia.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @PortesDeTroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa d'avui amb una cançó molt especial que suposo que a molts oients els hi sonarà, de la pel·lícula d'Astèrix de la Bretanya. Un gran clàssic, jo penso que una manera molt bona de començar un programa per parlar de textos clàssics.
1: Sí, no, senyor.
0: Jaume, de què parlarem avui? Enquadra'ns una miqueta a tot el tema.
1: Bé, de l'invent de la literatura científica a l'antiga Grècia. Això, per datar-ho doncs, succintament, és un fenomen que sorgeix al segle V abans de Crist.

0: Resplendor una miqueta més tard, en època hel·lenística, entre el segle IV i fins ja doncs, apropant-nos a, en fi, esdeveniments com la Biblioteca d'Alexandria, la conquesta romana de Grècia i l'assimilació de la cultura grega occident, que això ho dona a terme als romans. I, en fi, després de contextualitzar una miqueta doncs, tot això, doncs, llegirem, citarem alguns fragments d'Euclides, Dioscòrides i Hipòcrates, que he portat especialment.
1: Ai, que bé. I a més, traduccions fetes per tu, eh?
0: He fet les traduccions jo. Sí, sí, sí.
1: Vull dir, és una exclusiva del programa, també. I aquests fragments els comentarem si, bueno, si tot va bé, que segur que va bé, a l'últim bloc del programa, d'acord? Molt bé. Comencem amb una pregunta que jo penso que és un repte, és una patata calenta que jo tiro aquí, que és quina relació tenien els grecs amb la literatura i amb l'escriptura?
0: Una relació molt, molt peculiar, per un fenomen històric. És a dir, el grec és una llengua que històricament s'ha escrit mitjançant dos sistemes d'escriptura, no són dos alfabets, un sí que és pròpiament l'alfabet grec, però l'altre és un sil·labogramari, tècnicament en lingüística es coneix així, sí. Que és la lineal B. D'acord? Però al segle XV abans de Crist, en l'època dels palaus micènics, els micènics desenvolupen aquest sil·labogramari per escriure doncs, el grec. És un sil·labogramari que es desxifra l'any 1952, demostrant-se doncs, que la llengua que hi ha darrere d'aquelles línies, per això es diu lineal aquest alfabet, doncs és el grec.
1: Com la cuneïforma té forma de cunyes, no?
0: Exactament, exactament. Llavors, quan amb la caiguda del món micènic, vora el segle XII abans de la nostra era, es perd aquesta escriptura lineal B i els grecs passen un lapsus de 500 anys sense escriure res, del segle XII abans de Crist fins al VIII abans de Crist. En aquest període pensem que els grecs, no pel fet de no escriure res o no tenir un alfabet o un sil·labari propi, no tenen literatura, sinó tot el contrari, sinó que comencen a desenvolupar una cultura i una literatura molt orals, és a dir, transmesa per transmissió oral. D'acord? Això durarà fins al segle VIII abans de Crist, quan creïn l'alfabet grec adaptant-lo de l'alfabet fenici, val? Però, i això també vull matisar una miqueta, els grecs realment mai es desprendran del tot d'aquesta cultura oral, és a dir, sempre estaran combinant l'ús de l'escriptura de l'alfabet grec ja pròpiament a partir del segle VIII abans de Crist amb tradicions orals prèvies. I sovint la seva primera literatura serà posar per escrit tradicions orals que venen de molt antic, probablement del caiguda del món micènic.
1: Vale, això ja ho anirem desgranant una miqueta, d'acord? Però aquesta idea de que la literatura pot ser oral, no? Que aquests 500 anys buits, no? De literatura escrita, però que sí que n'hi havia, però de manera oral, xoca bastant, no? Amb la nostra concepció de la literatura.
0: Totalment. A més, per una qüestió formal. És a dir, nosaltres estem acostumats, quan parlem de literatura, a pensar en la prosa, pensar en novel·la, per exemple, pensar en tot en teatre. Pels grecs, els primers gèneres literaris són en vers. Homer, Hesíode, els primers autors grecs més o menys reconeguts, que daten molt poc després de la creació de l'alfabet grec, doncs són en vers. Això ja és una primera cosa que ja xoca. Per tant, són uns primers gèneres literaris que són poètics. I, a més, hem de pensar, com comentava abans, que, és clar, una cosa és l'escriptura, els grecs inventen un alfabet, l'altra cosa és l'alfabetització de la població. Vale. És a dir, no partint un alfabet, la gent...
1: La sap escriure i el sap llegir, no?
0: Exactament. Llavors, sí, xoca molt, també, per aquesta qüestió formal. És a dir, com que és oral, està en vers, perquè a vegades és més fàcil de memoritzar.
1: De recitar, no?
0: Exacte, és musical, en fi, té una sèrie de avantatges que no té la prosa científica, pròpiament.
1: Molt bé, i llavors, abans ja ho has començat a avançar, eh? No sé si vols afegir alguna cosa més d'on ve tota aquesta tradició oral dels antics grecs.
0: Bé, ve de la caiguda del món micènic, i a mi el que em sembla molt, molt interessant en aquest sentit és que, si se'm permet explicar només un moment, com sabem...
1: Sisplau, endavant.
0: Bona part del que sabem sobre aquest període, aquest lapsus oral dels antics grecs, ho sabem perquè a principis de segle XX, un parell d'hel·lenistes de Harvard, Universitat de Harvard, Milman Perry i Albert Lord, fan un viatge, se'n van a Iugoslàvia, d'acord? El que llavors a Iugoslàvia, perquè allà els hi consta que encara sobreviuen rapsodes que reciten èpica eslava. I van allà, enregistren aquests rapsodes, els fotografien, per nota, fan tot un treball de camp amb la intenció d'establir paral·lismes amb Homer. I ho aconsegueixen, i ho aconsegueixen. Documenten els que es diuen els guslari, guslari són aquests rapsodes, aquests bards eslaus, i en base a això coneixem molt bé tot el procés de composició oral formular d'aquests primers textos literaris de l'antiga Grècia. Val?
1: I tota la idea aquella de la repetició d'algunes fórmules, no? Per anar memoritzant millor els textos, etc.
0: Exacte.
1: I llavors, Com es passa, no? D'aquest món basat en la memòria, en la recitació, aquest món més micènic, no, si volem, aquest món més homèric, com es passa cap a la prosa científica dels segles 5è i 4 abans de Crist?
0: Doncs amb un invent que no és ben bé un invent grec, de fet no ho és, però sí que és un invent grec o una innovació grega el fet d'aplicar-lo com la van aplicar, que és la prosa. La prosa, val? Nosaltres parlem en prosa, amb la qual no podem dir que es hagin inventat els grecs això, però sí que unir aquesta, doncs, forma discursiva a uns temes concrets, més científics, més d'interès pel món natural, és una cosa molt grega, i això és interessant. De fet, els grecs, la paraula per dir prosa, ells s'hi referen a un sintagma, que és petzos logos, el discurs que camina, el discurs de, com de soldat d'infanteria.
1: Petzos logos.
0: Petzos logos, sí.
1: Vale.
0: Sí, sí. I llavors, també el fet de per exemple, penso en els presocràtics, no? Una miqueta els primers filòsofs, per dir-ho així, d'Occident, el fet d'interessar-se també pel món natural, doncs fa que adoptin aquesta forma de discurs una miqueta més formal, més científica, per dir-ho així, menys musical que el vers. Hem de pensar que tot el món grec hi ha una mena de fusió. Això és una constant en la cultura grega antiga.
1: Per tant, és important deixar-ho dit ara.
0: Sí.
1: Vull dir que això...
0: Sí, sí. Entre... una fusió entre el fons i la forma. Uh-huh. És a dir, pels grecs, si tu tractes uns temes això de caire natural, científic, li convé en aquests temes doncs, una forma adient a això. Per exemple, a la poesia grega, els metres més llargs són per temes solemnes, guerrers, èpica. En canvi, els metres més curts són per invectives o per poemes burlescos. És a dir, el fons i la forma tenen una correlació.
1: I és una cosa que anirem veient al llarg del programa, perquè també està molt relacionat amb els textos científics. I, de fet, una altra de les preguntes que hem de resoldre ja, abans d'avançar gaire més, és què entenem per literatura científica? O sigui, és el títol del programa, no? Mm-hmm. Què vol dir literatura científica?
0: A veure, a l'antiga Grècia és sobretot aquella que serveix per formar els lectors com a observadors dels fenòmens naturals. Val? Això com a definició genèrica bàsica crec que pot anar bé. És a dir, els grecs són gent molt teòrica, estan als núvols. No els interessa tant, diguéssim, esmenar el món on viuen o canviar-lo, sinó purament comprendre'l, en fi, contemplar-lo. La teoria, de fet, ve d'aquí en grec, contemplació. Mm-hmm. Per oposició als romans, que seran gent molt més pràctica i molt més, en fi, enfocada al fet i a trobar solucions. Els grecs estan als núvols, viuen al seu món i per tant
1: flota, no? Estan a la platgeta, ui, ara penso això, ui, no sé què.
0: Ells flueixen i per tant els interessa purament conèixer el món, observar-lo. Llavors, la literatura científica a Grècia, que és de fet és la primera que tenim a Occident, és la grega, serveix per això, purament per observar els fenòmens naturals. La geometria d'Euclides potser és el millor exemple.
1: Molt bé, i a veure, ja m'imagino que sí, però hi ha obres gregues, i fins i tot científiques, que conservin rastres, no?, d'aquesta oralitat que comentaves?
0: Sí, la més cèlebre, en aquest sentit, que segurament soni als oients, és el poema de l'Ésser, de Parmènides, que té una petita pega, que és que no se'ns ha conservat,
1: bé, cachis.
0: No sencer, però sí fragmentàriament. I és un exemple d'un poema de caire metafísic, filosòfic, escrit, doncs això, un poema en vers, per tant. Per tant, sí que hi ha obres literàries científiques, d'alguna forma, que conservin rastres de...
1: De fet, inclús Heròdot, no? Mm-hmm. És, bueno, escombrant cap a casa, no? Ja que aquí nosaltres som historiadors. Heròdot és, entre cometes, considerat el primer historiador de la història occidental. Té fragments, no?, que poden arribar a semblar orals.
0: Heròdot és, sobretot, és el primer historiador, és el pater historiae, no?, el pare de la història, que deia Ciceró. Però és sobretot el primer xerraire. És un tio que va...
1: És una passada.
0: Amunt i avall, per Egipte, sí, per Pèrsia, sí, xerrant amb la gent, comentant, explica'm aquesta és la llegenda local, ara no sé, ara entro al temple faraònic, ara no sé quant...
1: Fa el turista, no? Una
0: exactament. Miqueta. Llavors, la seva prosa té molts fragments que són, pensem, que van ser pensats per ser recitats en conferències, en lectures públiques, i això encaixa també amb les seves fonts, que són fonts d'això, de gent pel
1: orals,
0: carrer.
1: No?
0: Exactament. Mm-hmm. També té la font, té una font escrita darrere Heròdot, que és bastant potent, que és Acateu, un logògraf anterior, amb la qual doncs, Heròdot agafa coses d'aquí i d'allà. Però, essencialment, jo penso que té certa lògica que el primer historiador que té fonts orals doncs, també empri un llenguatge informal i oral.
1: Molt bé. A veure, molts textos científics, ja ho hem anat avançant, tenen aquest estil que sembla gairebé poètic, no? Mm-hmm. Que no arriba a ser poesia, però un estil molt, molt vell, no?, molt poètic, molt dialogat. Per què? Per què serà això?
0: El Miquel t'ho comentava abans, és a dir, és aquesta fusió que fan els grecs entre la forma i el fons d'una banda, és a dir, ells volen embellir el discurs perquè també, en fi, consideren que estan tractant amb temes bonics, d'acord? Per altra banda, també he de dir que a mi el que em resulta especialment estrany, jo potser ho dic això des de la meva vessant classicista, però és la literatura tècnica actual, que és massa tècnica, és a dir, una cosa massa poc intel·ligible o massa poc didàctica, a vegades amb aquest esforç de claredat i de... en fi... de deixar les coses doncs, molt apamades, doncs pequen de poc didàctics. Llavors, penso que això, els grecs, en podríem aprendre i tot d'això. A aquest punt de tenir un estil poètic dialogat també amb obres científiques perquè s'entenguin doncs, millor.
1: És a dir, Jaume, estàs fent una crida no, a tots els acadèmics que comencin a escriure més com els grecs clàssics.
0: Exactament, totalment.
1: I així la ciència seria molt més accessible, no? ho estem avançant, és la remor de fons del programa, no? Però... la importància de l'estil, no? La importància de l'estil, de la bellesa a l'hora de transmetre coneixement. No sé si vols aprofundir una miqueta més en això.
0: Sí. Per exemple, clar, a falta d'impremta, per exemple, o de, no diguem ja, d'ordinadors, per descomptat, els de tot això no en tenien, i de món editorial, de regularització del llibre com a producte material, sovint el que feien els grecs era modelar els registres. És a dir... per exemple, Tucídides, un del gran historiador, doncs en grec és complicadíssim. És
1: aquí ens agenollem.
0: Exactament. El filòlegs, quan l'hem de traduir, els hel·lenistes, ens entra urticària, perquè Tucídides és molt complicat. És molt complicat. Vale. Una sintaxi participial endimoniada. Per què? Ell no parlava pas així. Segurament és perquè, com que ell considera que està tractant un tema molt complex, com és la guerra del Peloponès, això li convé un estil complex, enrevessat, que faci, doncs, en fi... que porti els filòlegs pel camí de l'amargura.
1: De l'amargura.
0: No? Exactament.
1: I per això molts tenen això, tenen urticària, etc. No?
0: Exacte.
1: Sí, quan veieu un filòleg, un traductor de clàssiques molt vermell, no? I amb els ulls inflats, és perquè està traduint Tucídides.
0: Exactament.
1: A aquestes altures del programa, doncs, podem afirmar, i de fet, si no, no faríem aquest programa, no? Que la ciència grega era també una forma de literatura, per dir-ho d'alguna manera.
0: Sí, 100%.
1: Rotundament.
0: Rotundament.
1: O sigui, m'encanta aquesta resposta.
0: Sí, sí.
1: Llavors, tots aquests textos científics es llegien públicament, es llegien de manera col·lectiva...
0: Pensem que almenys alguns passatges estaven pensats perquè fos així. Uh-huh. Hi ha una cita del Corpus Hipocràtic que a mi em sembla molt rellevant. El Corpus Hipocràtic és el conjunt de textos que s'atribueixen al metge Hipòcrates.
1: Que després en parlarem, eh? I el bloc central es centra bastant en Hipòcrates.
0: Doncs hi ha un fragment del Corpus que són els preceptes, el capítol 12 dels preceptes, una obra hipocràtica, o atribuïda, si més no, a Hipòcrates, en què a Hipòcrates dona un consell als metges. I diu, si mai esteu en una conferència recitant les vostres obres mèdiques o parlant de medicina amb altra gent, amb el públic general, no citeu versos de poetes. I el motiu que dona el trobo sensacional. Diu, perquè vosaltres, que sou metges, heu de donar exemple de fortalesa mental.
1: Vale.
0: Llavors, jo no sé ben bé, i no sé si hi ha gaires fonts que parlin estrictament de com eren aquestes lectures o què s'hi feia, però aquest passatge del Corpus, per exemple, Hipocràtic, el trobo molt revelador. No? És a dir... vés amb compte amb el que dius públicament, amb què llegeixes, que no, perquè la teva reputació, en fi, professió...
1: es pot veure afectada, etcètera.
0: Efectivament.
1: I ja que parlem d'ells, no? Podem dir que Euclides o Dioscòrides utilitzen una mena de... o sigui, a part de la forma, una mena de mètode científic incipient?
0: Sí, no. És a dir, jo, en la meva opinió, això segurament depèn de qui li preguntis. Vull dir, en la meva opinió, el mètode científic és una cosa que agafa força amb Descartes, és una cosa molt cartesiana.
1: Moderna, no?
0: I després, evidentment, amb filòsofs de la ciència, en fi, al segle XX, no? El que sí que és segur que tenien els grecs Euclides i Dioscòrides és, per exemple, l'esperit o la intencionalitat. I, de fet, això és la cosa que se'ls ha admirat molt sempre, l'esperit científic. Com deia al començament, ells els hi falten moltes teories molt bàsiques de ciència, però tenen ja la idea en ment, això sí que ho tenen. També s'ha de diferenciar una miqueta, per exemple, Euclides, que és un mètode molt més deductiu, que no Dioscòrides, que és una cosa més empírica, d'acord? Aquesta és una dicotomia grega molt antiga, que de fet s'inicia doncs, ja en Plató i en Aristòtil, no? Els racionalistes, els empiristes, és a dir, són formes molt diferents de fer ciència, de concebre el
1: i d'entendre el món, etc. No?
0: Exacte.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
4: Tus ojos están un poco inflamados, pero eso tiene arreglo. Te daré una loción para que te los laves. Ligera retracción de los globos oculares. ¿Tú has tenido parálisis infantil?
5: Sí.
4: Sí, bueno, sobre eso nada puedo hacer. El resto de tu cuerpo está sano y fuerte. Tus brazos son robustos. Se han desarrollado para compensar las piernas. ¿Naciste prematuramente?
5: Sí.
4: Sí, eso pensé. ¿Tuviste sarampión, colitis, erisipela?
5: Y escrófula. ¿Puedes saber todo eso solo con mirarme?
4: Y usando el cerebro. Oh, oh. Tu comida de ayer aún no está bien digerida.
5: Es que ayer celebramos una boda. Apio Lano se casó con mi suegra. Probablemente comí demasiado.
4: Pues se acabó. Levántate.
1: Comencem el bloc central del programa amb Claudi anant al metge, no? De la magnífica sèrie Yo Claudio, inspirada en el magnífic llibre Yo Claudio, no? Que el pinten així tartamut, etc. Sí, sí. Que és molt divertit. I no és casualitat que comencem el bloc central amb una escena de Claudi anant al metge, perquè parlarem d'Hipòcrates. I si alguna cosa ens ve al cap quan parlem d'Hipòcrates, és el jurament hipocràtic. No sé si vols destacar alguna coseta curiosa d'aquest jurament.
0: Hi ha unes quantes. Potser la més rellevant per mi és no tant el que ordena fer els metges o el que recomana fer per mantenir el prestigi professional, com el que els hi prohibeix fer. Una de les coses que per exemple, els hi prohibeix i que precisament pel fet d'estar prohibida pensem que devia passar, és que els hi prohibeix mantenir relacions sexuals quan entren a casa d'un pacient amb el pacient mateix, ja sigui home o dona, i amb els esclaus del pacient. Llavors, això és potser la curiositat més gran d'aquest jurament original, pel meu gust.
1: Ara no ho diuen això,
0: ja ho hem tret.
1: Qui era Hipòcrates, Jaume?
0: Bona pregunta. Les fonts antigues ens diuen que era, si fa no fa, contemporani de Sòcrates, per tant, el situem plenament en època clàssica. Sabem que era fill i net de metges, d'acord? És a dir, que el seu pare i el seu avi doncs, ja es dedicaven en aquest ofici. Ell, a diferència dels seus predecessors paterns, familiars, doncs va escriure obres, que això també és una, marca una diferència. I els acadèmics no es posen d'acord en moltes coses sobre Hipòcrates. De fet, hi ha tot un debat en l'acadèmia, que és el que es coneix com la qüestió hipocràtica, que és anàleg amb la qüestió homèrica. També saps que en el poeta Homer hi ha tots uns debats de si aquest senyor va existir, si no va existir, si va escriure, si... En fi, doncs amb Hipòcrates hi ha un debat calcat, d'acord? De si va existir, si és una... En fi, un constructe mític.
1: No? Sí.
0: Exacte, si va escriure, fins a quin punt va escriure tot el que se li atribueix. Per tant, és complex. Com a coses segures, el que t'he dit. Contemporani de Sòcrates, fill i net de metges, i escriptor d'obres mèdiques amb esperit científic ja, en fi, potent.
1: Vale. Doncs no sé si, o sigui, ja que sabem relativament poc sobre ell, no sé si vols fer-nos res, 5 cèntims, una miqueta sobre el context històric en el que l'hem de situar.
0: Sí, prou. Hipòcrates tradicionalment se l'encabeix, se'l fica en un sac més gros, geogràficament i culturalment parlant, que és la il·lustració jònica.
1: Ui, a veure, què és això?
0: Això de il·lustració jònica és molt senzill. És la idea de que a la Jònia, a la costa turca, actualment turca, vora el segle V abans de Crist, sorgeixen sobretot tres persones. Una d'elles és Hipòcrates, que són una mena d'il·lustrats, d'acord?, que interpreten el món de forma més científica o protocientífica. Un d'ells és Heròdot, que ja l'hem mencionat abans, l'hem esmentat. Heròdot és un contemporani d'Hipòcrates a grans trets, que també, doncs, en fi, aplica conceptes mèdics a la història, això és molt interessant, no?, la causa dels fenòmens socials, això Heròdot ho pren de la medicina hipocràtica, per exemple.
1: Vale, o sigui, hi ha certs cameos aquí,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, i tant. I en altres, per exemple, és Hipòdam de Milet, que és el primer urbanista occidental, el primer que doncs, fa el pla hipodàmic, que encara avui dia es fan servir els urbanistes quan edifiquen. Vale. Llavors, hem de situar en aquest context de, bueno, ments brillants, en fi, tot un corrent de pensament que intenta explicar el món racionalment.
1: O sigui que Hipòcrates viu aquest... Bueno, anava a dir renaixement. Aquesta il·lustració jònica, no?, juntament amb altres grans pensadors. Quina relació té Hipòcrates amb l'illa de Cos i amb tota la tradició de metges itinerants?
0: A veure, ell, en teoria, se'ns diu que va néixer a l'illa de Cos,
1: teoria,
0: viu allà,
1: sí.
0: Era d'allà. Llavors, ell és sobretot el delimitador de la professió mèdica d'aquests metges itinerants. Fixa la professió mèdica, és a dir, estableix qui és un metge i què no ho és. Ell té una obsessió amb els curanderos, amb els estafadors, amb els xamans, amb tot això. És a dir, aquests no s'equiparen al que jo faig o el que fem el meu gremi, la meva família, d'acord? Perquè també és una cosa molt familiar. Hem de pensar també que el concepte clàssic de família és diferent del nostre. Al final, els grecs tenien famílies més de caire gnatici, una qüestió, en fi, més... No per entrar a exercir la medicina havies d'entrar a formar part d'una família, però això no era literalment el que ens pensem avui dia, no?
1: Com a família biològica,
0: exacte,
1: nuclear,
0: és un concepte més als esclaus, més, en fi, més...
1: Més ampli, no?
0: Més ampli, més extens, exactament. Llavors, ell és, sobretot, el que estableix què és un metge, què no ho és, I els juraments, pensem també que són alguna mena de forma de regular una miqueta també l'accés a l'ofici de la medicina.
1: O sigui, per exemple, un curandero no hauria de, o sigui, no hauria de poder fer el jurament aquest, no? D'alguna manera.
0: Exactament.
1: O sigui, com a filtre. És interessant, això, eh? Mm. Vull dir, perquè et posa sobre unes certes obligacions morals, no, uns certs deures morals com a metge per la teva professió, però alhora també serveix per filtrar. Jo, mira, no m'havia plantejat així. Podem parlar realment, doncs, d'un autor Hipòcrates, o estem parlant més aviat d'un conjunt d'obres, deixebles, etc?
0: A veure, avui dia es pensa, jo diria que gairebé unànimament, que la segona opció. És a dir, tota la, o bona part de la, del debat acadèmic segle XIX, de l'era moderna, fins i tot el segle XX, se centraven a esbrinar què era autènticament hipocràtic, què era una falsificació, que ho havia escrit una altra persona. I avui dia, per exemple, moltes edicions d'Hipòcrates que es publiquen al món anglosaxó, penso les de la Loeb Classical Library, que és l'edició doncs, de textos clàssics de Harvard, d'acord? Doncs ja, com dir-ho? Assumeixen que bona part del corpus no és hipocràtic, però posen d'autor Hipòcrates. És a dir, ja assumint doncs, aquesta varietat d'autors i no passa res.
1: Vale. I tu com ho veus, això? Jo... M'interessa preguntar-t'ho, ara que et tenim a tu, i que tu també has fet traduccions d'Hipòcrates...
0: Sí. Jo crec que sí que va escriure la majoria d'obres que se li atribueixen. I penso, a més, que la varietat d'estils, que això és un fet dins de tots aquests textos, hi ha estils molt diferents, hi ha estils aforístics, coses més literàries, coses molt més tècniques. Jo penso, honestament i humilment, que no és un argument en contra de que pugui ser una sola persona. Al final, tots tenim molts registres quan escrivim i quan parlem també, i vitalment.
1: Es nota, no?
0: Exacte. I, per tant, no hauria de ser un argument en contra de que Hipòcrates hagués escrit allò. Ara... clar, realment són molts tractats, són una setantena de tractats, més depèn de com tu miris, vull dir que potser és una miqueta si, diguéssim, és flipar-se una mica pensar que va poder escriure tantíssim...
1: Tot això,
0: exactament, i sobre temes tan variats, a més.
1: Molt bé, ja que estem parlant això amb una miqueta de profunditat sobre els textos, no?, d'Hipòcrates, o d'aquests deixebles i grup d'Hipòcrates en plural, com escrivien, no?, quin to tenien les seves obres... Què són, manuals, reflexions, observacions personals? Com anava això?
0: Mira, realment hi ha de tot. És a dir, hi ha els aforismes, que són, doncs, com el seu mateix nom indica, estil aforístic, són frase curta, allò, en fi, una màxima mèdica, no? Hi ha obres més literàries, molt més lligades. La que he traduït jo per a Desiara, Aires, Aigües i Llocs, doncs va per aquí. És una obra doncs, bastant raonada dintre de tot. Intenta connectar idees. Literàriament té un valor, és bonic de llegir. Hi ha obres molt tècniques, sobretot sobre cirurgia, les ferides al cap, que és molt tècnic, qüestions més de tractat ginecològic són molt tècnics, a més amb qüestions fins i tot de botànica, no? Per al final aquesta gent, com que no tenien medicaments sintètics, doncs anaven a les plantes. Vull dir que hi ha una varietat d'estils molt, molt gran. Hi ha estils molt més taquigràfics i curts, per exemple, el llibre d'Epidèmies és bastant curt, Epidèmies, que no va d'Epidèmies, el títol és una miqueta confús.
1: I de què va?
0: Bueno, ell es passeja pels pobles, és itinerant, i va fent casos clínics de la gent que s'està morint allà pels carrers. Val?
1: Vale.
0: Ell no intervé, sovint els deixa morir, perquè tampoc sap, no té mitjans per fer-ho.
1: Com salvar-lo, no?
0: No té terapèutica, exactament. Llavors, bona part del que fa és documentar. Doncs mira, vaig arribar a un poble, no sé, vaig arribar a Tebes. Hi havia un home que patia no sé, per febres. El primer dia li passa això, el tercer o altre, no sé què, hòstia, i fins que es mor. I ell s'ho queda mirant.
1: I és tal qual, eh? O sigui, literalment una persona al carrer que està patint les febres...
0: Sí, que crida el metge, potser va a casa d'ell, el que sigui, però és això. I és bastant terrible. De fet, això al segle XIX va suscitar bastanta literatura entre els metges, entre els hel·lenistes, de... ja té val Hipòcrates, en fi, anar apuntant com es mor la gent i tu no fer res.
1: I tu aquí sense fer res.
0: Exacte.
1: No, però estem veient que no és un no fer res perquè no vull, no? És un no fer res perquè, bueno no tinc les eines, no tinc la tecnologia.
0: Una de les màximes hipocràtiques és, primer de tot, no fer mal.
1: Clar,
0: si no saps què et fas, millor no toquis.
1: Sí, sí. Bueno, és el que ens diuen sempre que ens fem alguna ferida rara, no? Que diuen, no ho toquis, vés al metge, no?
0: Exacte.
1: Quines obres destacaries per entendre la seva manera de fer ciència? Bueno, si haguessis de fer un rànquing...
0: Rànquing és difícil, però tampoc almenys enumerar unes quantes. Per començar, la que he traduït jo, perquè la vaig traduir doncs, també perquè m'agradava molt ja, en fi, el contingut, que és l'Aires, Aigües i Llocs. Aquest crec que és un bon exemple de l'empirisme, de la capacitat d'observació que tenia Hipòcrates i bona part dels seus deixebles. També el tractat d'Epidèmies, especialment el llibre segon, és molt interessant, com t'he comentat. El mal sagrat, o sobre la malaltia sagrada, que és un tractat molt pioner sobre l'epilèpsia, molt interessant també. Sí. El jurament, per descomptat. En té d'altres de més light, per dir-ho així, més suaus, que no parlen tant de medicina, sinó més de com ha d'anar el metge pel món, en fi, per exemple, preceptes o fins i tot el pronòstic, és prou interessant. També té un, sobre la medicina antiga, on critica doncs, els metges anteriors a ell, els pseudometges anteriors a ell, els curanderos.
1: És curiós, Hipòcrates, un llibre sobre la medicina antiga.
0: Sí,
1: és
0: fàcil, sí, sí.
1: Clar, és
0: fascinant. La més antiga que la meva, clar, per tant, la que no és tan bona. Sí, sí.
1: Molt bé. Estan en català? Els podem trobar en català?
0: Alguns sí.
1: Els teus segur?
0: Sí. Hi ha tres volums de la Fundació Bernat Metge dedicats a Hipòcrates, publicats a finals dels anys 70.
1: És la col·lecció aquella de clàssics?
0: És la casa dels clàssics, sí.
1: Vale, sí, sí. Sí. Una grandíssima col·lecció, perquè són com... No sé quants volums, són de tot de literatura clàssica.
0: És una borrada.
1: Que és una passada.
0: Sí.
1: Si haguéssim de dir quines són les aportacions més importants que fa Hipòcrates al món de la medicina, quines serien?
0: A veure, primer de tot, una de molt general que ja ha anat sortint és aquest esperit científic. Més que mètode, però si un esperit científic, ell el tenia. Si anem a coses més concretes, per mi, per exemple, una de molt bàsica i que encara marca la medicina actual és la distinció entre malalties agudes i malalties cròniques. Per exemple, això és un invent hipocràtic. I encara es fa avui dia, malalties que doncs cauen en una categoria o en una altra. Com a segon element, la deontologia, la idea del jurament, no? D'una ètica mèdica. Un altre de no pas menor és la naturalització de la malaltia, és a dir, entendre que la malaltia és un procés natural i, per tant, qui s'ha d'ocupar és un científic, algú que s'ocupa del món natural.
1: I no un curandero un altre cop, no?
0: Exactament, no un xaman, no un bruixot. Altres coses, per exemple, la cara hipocràtica, això és una simptomatologia, un quadre clínic, el primer que et descriu és Hipòcrates, que és els trets facials que té una persona que s'està a punt de morir.
1: Vale. O sigui, això és interessant, eh?
0: A vegades se cita en llatí, facies hipocràtica. Curiosament, Hipòcrates en parla amb el sentit de avisar els metges de que no es quedin aquests pacients. Perquè s'estan a punt de morir, tu no hi pots fer res i, per tant, agafaràs mala reputació com a metge.
1: És a dir, que només veient la cara ja sabien a qui acceptar la clínica o...
0: Exactament. O aquí, en fi...
1: Ja donar per desgràcia, per no? Per donar-ho per perdut.
0: Hi ha, per exemple, crec que és l'acropàquia, crec que és el nom tècnic, que és els dits inflats, dits hipocràtics, una malaltia també de les articulacions, també, doncs, Hipòcrates és el primer que la descriu, i això com a principals aportacions.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: No està mal.
1: Vull dir que Déu-n'hi-do, perquè totes aquestes continuen actualment, no? Moltes estan vives.
0: Sí, sí.
1: Podem dir, doncs, que Hipòcrates inaugura una mirada empírica sobre el cos i la malaltia?
0: Sí, sí, sí. Per bé que cometa alguns errors, diguéssim, previsibles o perdonables, com per exemple moltes de les seves concepcions anatòmiques deriven de la dissecció animal, llavors això de la dissecció del mico, sobretot. Això provoca una sèrie de, en fi, misconceptions, males idees.
1: Males interpretacions, exacte. No?
0: O tota la teoria humoral, per exemple, la teoria dels quatre humors, sí. Que és en què basa la seva fisiologia, això avui dia, sortosament...
1: Està superadíssim.
0: Exactament. Sí,
1: perquè si no es farien un fart de fer-nos sagnies i coses que no ve de gust.
0: Llavors, a pesar d'aquestes, en fi... pecat a minuta, aquests petits, bueno, no tant minuta, però en fi, aquests errors penso que sí, que sí, que sí.
1: I jo, ara una pregunta, i potser m'estic ja sortint massa el guió, però és curiós, o sigui, és casualitat que ell experimentés amb micos?
0: Això no ho sé. És a dir, no sé fins a quin punt ell personalment va disseccionar cossos animals. Sí que sé que altres metges ho van fer, per exemple, a Galè, perquè després al Renaixement, quan es corregeixen, fixa't a més, que molts errors de Galè, que és de l'Imperi Romà, es corregeixin 1.500 anys després. I quan Andreas Vesalt torna a obrir cossos humans, s'adona que, per exemple, que molts errors... N'hi ha un de concret, que em cito de memòria, però crec que no vaig errat, que és que es pensava que els grans vasos sanguinis sortien del fetge.
1: Hòstia!
0: Vale. I això és un té a veure amb això, amb quin animal ens observes quan dissecciones. I això no es corregeix fins a Vesalt. Fins a Andreas Vesalt, que és un metge del Renaixement.
1: Que obre cossos humans,
0: exacte.
1: No? I per primer
0: exacte.
1: Cop fa...
0: Exacte.
1: Molt bé. En els seus textos, en els textos d'Hipòcrates, veiem una separació evident entre religió i ciència?
0: Sí, entre religió i ciència sí. Té una obsessió amb els xamans, amb els bruixots. Llavors, jo diria que, sobretot, entre els religiosos i els metges, vale. Sobretot. I a més té aquesta voluntat d'explicar coses que abans s'explicaven mitjançant la superstició doncs d'una forma més natural. Per exemple, en el tractat que he traduït jo, Eres, aigües i llocs, hi ha un moment que intenta explicar perquè els, hi ha una mòmia que està parlant dels escites, aquestes tribus estepàries de, en fi, de Rússia i tal, no? Doncs perquè molts escites es tornen impotents amb el temps, val? I ell intenta donar una explicació científica de per què, que és bastant curiosa, eh? És a dir, ell diu que es fan un tall a una vena que hi ha darrere de l'orella,
1: val,
0: per curar-se d'unes malalties, i llavors això els torna impotents perquè, segons opina Hipòrtes, aquesta vena està connectada amb la funció gonadal masculina, bueno, una sèrie d'històries. Almenys és l'esperit científic el té, igual que en el tractat sobre el mal sagrat, sobre la malaltia sagrada, també intenta explicar l'epilèpsia de forma natural.
1: Vale. I llavors, a veure, ja ho hem anat avançant, però ja per anar tancant aquest bloc així central més tècnic, no?, sobre Hipòcrates, hi ha un component ètic i humanista en tot el seu corpus mèdic?
0: Sí, totalment, i a més això és el que més ha transcendit, és a dir, és el que realment connecta la medicina hipocràtica amb el que fan els metges avui dia. Si prescindim d'això, penso que no podem parlar de medicina a l'antiga Grècia o no ho podem equivocar amb el que passa avui dia. Per tant, sí, 100%.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, comencem l'últim bloc del programa, el que us havíem promès que llegirem. Textos de primera mà, textos traduïts per en Jaume, i els llegirem aquí perquè són interessantíssims i aprofitarem per comentar-los. Però abans de tot, abans d'endinsar-nos en aquests textos, interessaria molt saber com, no tots seran mèdics, ja ho veureu, però interessaria molt saber com s'organitzaven aquests primers textos científics, no? Si hi havia alguna estructura recurrent, no? Si es feien definicions, axiomes, exemples, no? Com anava això?
1: Val, en els textos que són més, diguéssim, matemàtics, per exemple, el d'Euclides, és potser l'autor més important en aquest sentit, clarament hi ha un mètode molt deductiu. És a dir, ell parteix d'unes... Està molt ordenat, hi ha unes proposicions, llavors en base a això allà en deriva una sèrie de qüestions, en fi, i de demostracions, d'acord? En base a preceptes molt més genèrics. Va de lo general a lo particular. Uh-huh. Mm? I en això, a més, ha marcat moltíssim la tradició occidental. Hi ha un article pels, en fi, els oients interessats en aquests temes, que jo recomano moltíssim, un paper acadèmic, un article de l'any 1965, escrit per un professor americà, Fritz Stahl, Stahl amb dues As, d'acord? Que es diu Euclid and Panini, és un clàssic absolut de la filosofia de la ciència, on ell intenta explicar com bona part de la ciència occidental s'ha basat en Euclides, des del moment que ell va escriure el seu tractat sobre geometria, els elements, i com a la Índia, a tot el món hindú, això té un correlat amb la lingüística. És a dir, és Panini, que és el gran gramàtic que regularitza la llengua sànscrita, el que Euclides feia amb la geometria, sí. Panini ho fa amb la llengua. I és una comparativa brutal, molt interessant, molt didàctic. Aquest senyor professor Stahl també era molt, molt aclaridor, i recomano aquest article als interessats amb això. Per altra banda, els autors que són més, que tiren de temes més empírics, com els metges, els farmacòlegs, etc, clar, aquests són menys metòdics, també és esperable pel tipus de coneixement que fan. I a més, clar, els falten coses, com comentava abans, molt bàsiques, no? No tenen teoria celular, no tenen bacteriologia, no saben què és una hormona, no saben què és la circulació de la sang, no saben què és una neurona, no conceben com funciona la fecundació, bueno, una sèrie de problemes no pas menors.
0: Home, perquè si no saps tot això, malament.
1: Exacte.
0: I ens costa a nosaltres imaginar-nos, no? Si no sabéssim tot això, com fem medicina, no? Com fem ciència? Molt bé, i com deien, ara inaugurem l'última secció del programa. No sé si ens vols explicar, Jaume, com ho plantejarem una miqueta, avançar-nos una miqueta a l'estructura.
1: Sí, hem portat textos de Dioscòrides, llavors en farem tres de seguit, si no em falla la memòria, comentarem una miqueta, i després passarem a Hipòcrates, i crec que tanquem amb Euclides.
0: Sí, efectivament. Doncs, si us sembla, comencem amb els primers textos de Dioscòrides, de matèria mèdica, que ens els llegirà en Carlos tot seguit.
2: Dioscòrides, de matèria mèdica. 1.26. Sobre el safrà. El safrà té propietat digestiva, emolient i una mica astringent. Diurètica, dona bon color, és bo contra la nàusea si es veu després de barrejar-ho amb vi dolç. En ungüent amb llet de dona conté el flux dels ulls. Es barreja també per fer pocions per a mals interns. I en supositoris i cataplasmes aplicats a la matriu o l'anus. És d'ajuda per activar la sexualitat. Alleuja les inflors semblants a les de l'erisipela en plastre. I és útil per a mals d'oïda. El cardamom té la virtut d'escalfar. És eficaç begut amb aigua contra l'epilèpsia, la tos, la ciàtica i la parlèsia, els esquinçaments, els espasmes, els recargolaments de budells i expulsa la tènia. Begut amb vi va bé als que pateixen dels ronyons, tenen dificultats urinàries, els picats per l'escorpí i a tots els colpits per algun verí. Begut en quantitat d'una dracma i barrejat amb escorça d'arrel de llorer, esmicola les pedres. Sufumigat, destrueix fins i tot els fetus i barrejat amb vinagre i aplicat com a ungüent, elimina la sarna. Es barreja també per espessir ungüents aromàtics. Dioscòrides, de matèria mèdica. 2.3. Sobre el cavallet de mar. El cavallet de mar és un petit animal marí, la cendra del qual, una vegada cremat, barrejada amb peix líquid o mantega de porc o perfum de marduix i aplicat com ungüent, fa brollar pèl a les calbes.
0: Jaume, jo començo a tenir els meus dubtes sobre qui era Dioscòrides. Dioscòrides era una iaia.
1: Sí, sí, essencialment sí. Era un farmacòleg grec de l'Imperi Romà, I bona part del seu llibre, aquest de matèria mèdica, combina el que és purament una mena d'assajos empírics amb les plantes i, en fi, per què serveix cada cosa, amb tradicions orals antiquíssimes molt difícils de rastrejar, d'acord? I això explica aquesta mena de remeis de l'àvia que dona, que, sisplau, que ningú es prengui això seriosament.
0: Exacte, gràcies per avisar, perquè segur que hi ha algun oient que ja ho està fent. Estava anant a buscar les arrels de llorer per
1: exacte,
0: fer no sé què.
1: Exacte. I he inclòs aquest últim del cavallet de mar perquè el trobo sensacional. És a dir, el del cardamom te la poden colar amb algunes coses, o
0: sí,
1: el del safrà.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però el cavallet de mar, que, en fi, si el cremes i te l'apliques sobre la calva et fa brollar pèl...
0: És que... Bueno, sabent que és el que fan a Turquia.
1: Exacte.
0: Exactament això, agafen cavallets de mar i se'ls freguen pel cap. Bueno, fan un ungüent i se'ls freguen pel cap.
1: Exacte.
0: És una passada. A més, parla de temes que són sorprenents, no? Que són superactuals. Vull dir, parla de pedres, parla sí. De disfuncionalitat erèctil, no? Parla de sexualitat, parla de... molt bondat, sufumigat, destrueix fins i tot els fetus.
1: Sí, això, bueno...
0: No, és una passada, però... Si no m'equivoco, aquí està parlant de que podria ser una herba abortiva, no?
1: Sí,
0: bueno, una espècie
1: sí, sí, sí,
0: abortiva.
1: Sí, sí. Però, bueno, pots comptar això.
0: No. Ho has provat, no?
1: Sí, cada dia.
0: Molt bé, doncs ja veiem que Dioscòrides ens ofereix les solucions de la iaia, la mateixa que et diu que si estàs encostipat et posis una ceba tallada
1: exacte.
0: A la tauleta de nit, no? I ara, si us sembla, continuem amb un petit fragment d'un minutet sobre, bueno, sobre no, d'Hipòcrates, a l'obra sobre la medicina antiga.
2: Hipòcrates, sobre la medicina antiga, 21. Durant la convalescència de les malalties i també en malalties prolongades en el temps, es produeixen molts trastorns, alguns de manera espontània i d'altres per certs productes administrats accidentalment. Sé que el ramat comú de metges, com el poble ignorant, si s'havia fet algun canvi aquell dia, com ara banyar-se, un passeig o qualsevol aliment inusual, tot fet a fer de bé, atribuïen aquests trastorns a algunes d'aquestes coses, ignorant-ne la causa autèntica. Ara bé, això no hauria de ser així, perquè s'han de conèixer els efectes d'un bany o d'una passejada aplicats de manera no convenient, i així no en sorgirà cap mal, ni d'això ni de cap altra cosa, ni de saciar-se de menjar o d'haver menjat aquesta o aquella altra cosa. Qui no sap quin efecte produeixen aquestes coses sobre l'home, no pot saber les conseqüències que se'n deriven, ni com tractar-les.
0: Aquest fragment és molt important.
1: És una de les millors mostres de tot el corpus hipocràtic, de tot aquest recull de textos, al meu parer, sobre el que et comentava abans, l'esperit científic que tenia Hipòcrates. És a dir, fixa't aquesta obsessió grega per situar la causa exacta dels fenòmens i, a partir d'aquí, d'aquest estudi etiològic de poder intervenir pròpiament. I com critica els que no són metges...
0: És molt fort. Diu el ramat comú de
1: exacte.
0: Metges.
1: Exacte. Sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: Aquí hi ha una mena de...
1: Hi ha la competència, sí, sí, clar. Doncs els critica pel fet de precipitar-se a l'hora d'establir, de connectar fenòmens, d'establir la causa autèntica de les coses. Llavors, és aquesta idea fonamental en tot el pensament grec de fer un pas enrere. És a dir, què venia abans d'això que expliqui aquest fenomen en el qual jo em trobo ara? I això és els que estaven obsessionats amb això. I per això, doncs, és una bona mostra d'aquest esperit científic, al final, establir la causa de les coses.
0: Molt bé. Continuem ara amb l'últim fragment, també d'Hipòcrates, que el trobem dins l'obra d'Aires, Aigües i Llocs.
2: Hipòcrates, Aires, Aigües i Llocs. 4. De manera contrària a aquelles ciutats exposades als vents freds que provenen dels períodes entre la posta estiuenca del sol i la seva sortida, i que els tenen com a autòctons, però que estan protegides dels vents del sud i dels vents càlids, els passa el següent. En primer lloc, les aigües hi són dures i fredes gairebé sempre. Necessàriament, els homes són vigorosos i esvels, i la majoria tenen uns intestins propensos a l'estrenyiment i durs als últims trams, però més relaxats als primers. Solen ser, a més, homes més biliosos que flegmàtics. Cal que uns habitants així tinguin un caràcter propens a menjar més que a beure. La gent no sol inclinar-se a menjar molt i a beure molt d'hora. Amb el temps es sobrevenen oftàlmies i són tan seques i fortes que els lesionen directament la vista. Aquestes persones tenen més probabilitats de viure més anys que d'altres. Les seves úlceres no són infeccioses ni malignes i el seu caràcter és més vast que no refinat. Pel que fa a les dones, en primer lloc, moltes són infèrtils a causa de la sequedat de les aigües, que són també indigeribles i fredes. Les seves menstruacions no són regulars cada mes, sinó poc abundants i doloroses. Arran d'això, els parts són complicats, però tampoc no hi ha gaires avortaments. I quan donen a llum, les dones no poden allaitar les criatures perquè la duresa i la sequedat de les aigües fan cessar la secreció de llet.
0: Molt bé, interessantíssim. Un altre fragment. No sé què, si ens vols comentar alguna cosa, Jaume.
1: Sí, una mica la connexió d'Hipòcrates, que fa Hipòcrates entre el clima i les malalties de la població, d'acord? I llavors comentar una anècdota de traductor que em va passar mentre m'enfrontava amb aquest passatge. Quan parla el fragment que diu que les menstruacions d'aquestes dones no són regulars cada mes, sinó poc abundants i doloroses. Val? El terme poc abundants aquí en grec és molt opac. És un adjectiu, és oligai. Oligai en grec vol dir poques. Les menstruacions són poques. Llavors, jo això no sé ben bé què volia dir. I vaig preguntar per Twitter. I em va respondre una doctora, la de Klein Fortuny, aquí l'estic doncs molt agraït, vull expressar-ho més aquí, aprofitant que estic a la ràdio.
0: Gràcies.
1: Perquè em va dir, diu això, diu, si després diu que són doloroses, segurament el que vol dir és que són poc abundants, és a dir, que surt poc líquid. D'acord? Més que no, l'altra opció que jo tenia en ment, que és que fossin, diguéssim, poques en el temps. Uh-huh. És a dir, i ja m'ho va aclarir, m'ho va fer una explicació, que ara no recordo ben bé com anava, i vaig dir jo, doctora Klein Fortuny, jo la crec, per tant, traduiré poc abundants amb aquest adjectiu grec, que era bastant, en fi, imprecís. I aquesta és l'anècdota d'aquest text.
0: Era Twitter o era X?
1: Era... crec que era Twitter, encara.
0: Quan encara Twitter servia per alguna cosa.
1: Exactament.
0: No? Molt bé. I per acabar tenim un altre fragment. Aquest no l'hem pogut locutar, d'acord? Per tant, el llegirem ara mateix. És un fragment d'Euclides, de fet és una adaptació,
1: sí?
0: De l'obra Elements, que ens explica com traçar un triangle equilàter. Sí, l'explicarem rapidet perquè anem justos de temps, d'acord? Però diu així. Com traçar un triangle equilàter? Partim d'una línia recta qualsevol amb uns extrems que anomenarem A i B. Ara tracem dos cercles, cadascun amb un radi igual a la longitud de la recta AB, un centrat en el punt A i un altre centrat en el punt B. Els dos cercles es tallen en dos punts. Escollim un d'ells, que l'anomenarem C. Ara unim A, B i C. Quan unim aquests punts, formen un triangle equilàter. Per què? Gràcies a la manera que s'ha emprat la distància de A i B, de A a B, perdoneu, per trobar C, C és a la mateixa distància d'A que de B. És a dir, els tres costats del triangle AB, BC i CA són de la mateixa longitud. En conseqüència, és un triangle equilàter, que és el que s'havia de traçar. Això seria perfecte per posar als nostres alumnes.
1: No jo, exacte, jo ho he fet algun cop, amb un cert... Bueno. Hi ha gent que li agrada, hi ha gent que ho detesta. És a dir,
0: hi ha de tot, ja ho sabem,
1: exactament.
0: No? És molt gràfic i molt entenedor, no? Com ens hem d'imaginar que es llegia aquest text?
1: Segurament feien una mena de recreació, és a dir, agafaven els grecs doncs, el tractat dels elements i amb una platja, amb una sorra, per exemple, una miqueta humida, doncs, agafaven un pal i feien el joc de traçar les línies, els cercles i comprovar doncs, si Euclides s'equivocava o no. Una altra opció, per exemple, fora, per exemple, amb una toleta de cera i un punxó.
0: També.
1: D'acord? Hem de pensar que els grecs concebien la geometria com una forma també d'embellir l'ànima i una forma d'estudiar i conèixer millor ells mateixos, amb la qual cosa doncs, això era, encara que sembli per nosaltres doncs, molt estrany, això era literatura de plaer per ells. És a dir, ells, els que els interessaven aquests temes, gaudien llegint Euclides i comprovant-lo, per dir-ho així.
0: Molt bé, i ja per tancar, perquè no tenim més minuts, seria fantàstic continuar parlant sobre això. Una pregunta final, no? Fins a quin punt el fet de tenir pocs mitjans tecnològics, com passava amb els antics grecs, com hem pogut anar veient durant tot el programa, pot ser un estimulant, no?, per crear coneixement i ciència. I com seria aquest coneixement resultant, no?, com quedaria? I segurament molt diferent al que tenim actualment.
1: Totalment. Bueno,
0: digues,
1: jo
0: sí.
1: Penso que és una pregunta realment oberta. Jo penso que és un coneixement que, en tot cas, és enriquidor, i que ens pot aportar molt quan a la nostra visió de les coses avui dia, perquè vivim en una era que és tot el contrari, és a dir, som molt dependents de la tecnologia. No, tothom, qualsevol professió que et puguis imaginar, i nosaltres en el nostre dia a dia.
0: I tant.
1: Amb la qual cosa, situar-nos en el pol oposat, en fi, pot ser un exercici interessant, jo penso. Ara, l'encert o no d'aquest coneixement, d'aquesta ciència resultant, d'això en podríem parlar largo y tendido, perquè, en fi, potser no és gaire fiable.
0: Donaria per un altre programa?
1: Sí, per què no?
0: S'està atrevint a prometre programes i tot. Molt bé, Jaume, moltíssimes gràcies per fer-nos, bueno, tot aquest programa que ha estat interessantíssim.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Jaume Ripoll Miralda, traductor d'Hipòcrates, autor també d'altres llibres.
1: No? El grec mèdic i per identificar termes.
0: Molt bé. I també Jaume Diado, que a la xarxa social, si us plau, si no el seguiu, us ho esteu perdent perquè és fabulós. Moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres un altre cop. Vale? Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, al control tècnic, en Carlos Lecegui, que avui li han posat bastanta feina llegint textos antics. Us ha parlat Albert Abril. Una abraçada a l'Alberto, que ha intentat arribar, però no ha pogut, per culpa de les infraestructures del nostre estimat país. I nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar el programa a Cabo Verde, aquest petit arxipèlag davant del Senegal que musicalment és tan important. I ho fem pel nou disc de Nancy Vieira. Ella, doncs, és una de les cantants amb trajectòria a Cabo Verde i que acaba de publicar aquest disc que es diu Gente, tal qual, gent, en el qual, doncs, ella reprodueix aquesta música amb cançons pròpies i acompanyada d'alguns dels músics importants a la illa. Nancy Vieira, Gente. Hem sentit aquest sol de Navida i ara aquest Fado Criollo, acompanyada d'Antonio Sambujo. Nancy Vieira.

Nancy Vieira i Antonio Zambujo, una de les referències de la música portuguesa en aquest fado criollo. És doncs que el nou disc de Nancy Vieira hi trobarem això, hi trobarem fado, hi trobarem samba també des del Brasil, hi trobarem sobretot també la morna i el batuque com a ritmes doncs més específics de Cabo Verde. Des de això, des d'aquestes illes musicalment tan importants, ens arriba un nou disc de Nancy Vieira, que té ja una trajectòria important, i per exemple podem anar a recuperar del disc Nou a Mà doncs aquest Cabo Verde na Coração.

Nancy Vieira amb una morna. La morna, aquest gènere que des de Cabo Verde va popularitzar arreu del món Cesària Évora. Doncs bé, també, evidentment, Nancy Vieira l'incorpora dins del seu cançoner. De fet, en aquest últim disc amb el qual hem començat aquest Gente, doncs hi participa, per exemple, Baiz Díaz, que és un dels guitarristes que també el cavaquinho que va acompanyar Cesària Évora en les seves gires. Bé, Nancy Vieira, avui a l'inici del Mixtures, i a més d'una morna, doncs també hi trobarem en aquest disc una col·laboració amb una de les bandes portugueses que s'inspiren en la música de Cabo Verde. Ells són els Fogo Fogo, amb aquest tema d'aquest darrer disc de res, de fa poques setmanes. Gente, Nancy Vieira i la banda Fogo Fogo.

Nancy Vieira i la banda Fogo Fogo. De fet, doncs podem tenir una segona novetat avui al programa, que és el disc que també aquesta banda portuguesa, que des de Lisboa, Fogo Fogo, doncs recuperen ritmes de Cabo Verde, com pot ser el Funaná, que de fet és el que sentíem. Fogo Fogo també és una banda veterana que té ja uns quants anys, 15, i que tenen també una bona colla de discos. Acaben de publicar aquest Na Riquesa, i ells, doncs, aquest quintet es dediquen a això, a recuperar i a fer sobretot música de ball inspirada a Cabo Verde. Anem a sentir el tema que dona nom al disc, Na Riquesa, Fogo Fogo.

Fogo Fogo, una de les bandes que mostren aquesta diàspora africana a Lisboa, l'antiga metròpoli. Des de Lisboa, però recordant la música a Cabo Verde. Fogo Fogo, de fet, Fogo és una de les illes de l'arxipèlag on hi ha un dels volcans importants. Fogo Fogo i una altra de les bandes de Cabo Verde, Ferro Gaita, doncs també ens apareixen en aquest disc Na Riquesa, disc d'aquest mateix 2024. Fogo Fogo.

La nostra descoberta aquesta setmana és aquesta noia, Mari Merenda, des de São Paulo, al Brasil. Aquesta noia es va donar a conèixer ara fa 2 anys, 2 o 3 anys, a través de les xarxes socials, i va aconseguir un gran impacte, doncs, amb uns vídeos en els quals ella, doncs, cantava i cantava les seves pròpies cançons, però acompanyada únicament d'un petit instrument de percussió que se'n diu l'assalato, que són, de fet, doncs, unes castanyoles, 2 castanyoles lligades per una corda. És un instrument ancestral, però que ella, doncs, forma part també de la música brasilera. Ella, doncs, prové de l'Àfrica i del Senegal, i en tot cas, doncs, està fet amb una fruita concreta, una espècie de carbassa petita, i aquesta, doncs, és la que li va donar un fort renom i que d'aquesta manera va poder començar. L'any 2022 va gravar un primer disc, doncs, del qual hem recuperat aquest tema, Mujer Corvo. El disc es va dir Crònica, i val a dir que aquesta noia té grans estudis de música i composició, que és multiinstrumentista, que, de fet, això de l'assalato, doncs, va ser d'alguna manera un tema, doncs, de xarxes socials, aquestes coses que tenen, aquestes petites anècdotes, però que d'alguna manera, i durant el confinament, doncs, es va convertir en el seu trampolí de llançament. Descobrim amb Mari Merenda gràcies al concert que va fer el passat diumenge, dia 2 de juny, al Diobar, a Barcelona, al passeig Colom, perquè, doncs, això, la programació del Diobar la va incorporar perquè la puguem conèixer, la puguem descobrir. Mari Merenda. Tornem a buscar un tema d'aquell disc de 2022, Crònica, Història de Pescador.

La veu de Mari Merenda, la nostra descoberta d'aquesta setmana, que ve de São Paulo, al Brasil. Hem comentat abans això del Asalato, gairebé com una anècdota, però no és ben bé una anècdota, és realment un instrument de percussió, i l'anècdota és el fet de que Mari Merenda es donés a conèixer a través de vídeos a Instagram o a TikTok a través, bueno, fent anar aquest instrument de percussió, aquesta espècie de maraca o de castanyoles de fusta, fetes amb fruits o fetes directament amb fusta. De fet, són dues boles lligades per una corda que, doncs, amb la qual jugues amb una sola mà. Per tant, són dos parelles de boles. Asalato. I sobretot aquesta veu, aquesta música de Maria Merenda, un tema més en el qual es fa acompanyar de Kifnes, un dels músics també de l'escena de São Paulo i, perdó, de Sud-àfrica, perdó, però recordem, Mari Merenda ve de São Paulo. Fèria de Mangaio amb de Kifnes des de Sud-àfrica.

El nostre concert recomanat en aquesta setmana és el proper divendres, dia 7 de juny, a les 8 del vespre, a les terrasses de la Fundació Miró. A les 8 del vespre, per tant, amb posta de sol inclosa. Divendres, dia 7, a la Fundació Miró, un concert molt especial en el qual dos dones, Ikram Bulum, que acabem de sentir amb el seu tema Henna, que ja havíem sentit més d'una vegada aquí al programa, i també la violinista Asia Jiménez Antón, doncs fan un concert totes dues juntes. La Ikram Bulum és coneguda, això, com un artista multidisciplinar i DJ que des de la seva cultura amazic, doncs familiar, doncs des de la diàspora amazic, doncs ella produeix i fa un discurs especial, bueno, això, que des d'aquestes estructures folklòriques més tradicionals de la música amazic, doncs va molt més enllà en la música electrònica. És això, és una intèrpret de música electrònica que amb la seva veu i el seu discurs doncs fa tota una innovació. I Àsia, doncs és una, diguem-ne, gran intèrpret del violí que des de la música clàssica també s'interessa per la música electrònica. Un concert, diguem-ne, doncs això, d'experimentació artística a la Fundació Miró. Un concert realment especial. Divendres, dia 7, a les 8 del vespre a la Fundació Miró. Però tenim també altres concerts perquè enguany es recupera el que havia estat durant molts anys el Festival de Jazz de Figueres. I el programa diu, doncs, que ja fa dies que ha començat, però que aquest proper cap de setmana, que s'acabarà dia 8 i 9 de juny, doncs hi haurà tota una sèrie de concerts. La majoria dels concerts han estat gratuïts i aquests del proper cap de setmana també ho seran. Dissabte, dia 8, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Ajuntament, Paul Prats Quartet, i al vespre, a quarts de 9, Coco Gin and the Tonics. L'endemà al dematí, un viatge a Nova Orleans amb la companyia de Roger Canals, a les 12 a la plaça de l'Ajuntament. Tot això a Figueres. Escoltem Coco Jeans and the Tonics.

i dels concerts recomanats al nostre record. Per acabar el programa d'avui tenim un record per celebrar l'aniversari 77 anys de Ron Wood. Ronnie Wood, el guitarrista dels Rollings, que abans havia passat per The Byrds, Jeff Beck Group, The Faces amb Rod Stewart, i que d'ençà de l'any 75 doncs està amb els Rollings actualment de gira, una cosa doncs diguem-ne que fora de lo normal. Aquesta gent no tenen això, 77 anys, i volen estar de gira igualment. Ara fa 50 anys, Ron Wood també va voler fer un disc en solitari. De fet, n'ha fet 4 o 5 discos en solitari, i el primer es va dir I've got my album out to do. Haig de fer el meu propi disco, com sigui. Bueno, doncs l'any 74 ho va fer. 77 anys de Ron Wood. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Bon dia, obrim per

Era l'any 1997, Benicàssim, en ple Festival Internacional de Música de Benicàssim, tot un referent dels festivals. Doncs bé, l'any 97 estaven a punt d'acabar el festival, crec que era l'última jornada. El dia, aquella vespre, aquella tarda, aquella nit, de fet, hi havia molta expectació perquè havien de sonar els britànics a Blur amb aquesta cançó, i de sobte la zona d'acampada plena de gent que ja havien passat allí un parell o tres de nits, i per tant ja feia, no?, aquell caliu d'humanitat que tenen les zones d'acampada dels festivals, va caure un diluvi, el que es diu, no?, popularment la del pulpo, doncs això, però més. Va caure un diluvi brutal, ja sabeu com són aquestes pluges de final d'estiu, i especialment a València, per desgràcia ja en tenim referència. Doncs bé, totes les tendes mullades, tothom mullat, tot destrossat.

0: diu del millor festival d'estiu del món, de la vostra vida més que del món, eh? I tothom té un festival al cap i un any o una anècdota concreta, o tothom té doncs la idea, la intenció d'anar a un festival que potser encara el té pendent. Ha plogut molt, mai millor dit, des d'aquell Benicàssim del 97, hi ha hagut altres edicions del festival i no sé si alguna fins i tot passada per aigua. Quines anècdotes teniu dels festivals d'estiu? Avui us ho preguntem i ho fem amb col·laboració, com sempre, amb l'ajuda dels amics de Ràdio Televisió Cardedeu, i avui recuperem l'Enric. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Enric,
1: què tal?
0: Rubio, com estàs?
1: Mira, doncs molt bé, tornant de vacances. Avui estic obert per vacances més que mai, eh?
0: Ara ja se t'han acabat, ara ja és un no parar, no?
1: Sí,
0: d'aquí
1: doncs,
0: fins
1: sí,
0: a l'eternitat.
1: Sí. Ah, exacte, exacte. No, però no, ens cuidem molt bé els altres aquí a Ràdio Televisió Cardedeu, i la veritat, tenia moltes ganes de poder arribar en aquesta cluenda final de setmana, eh? Jo crec que us ho heu passat bé quan jo no hi he estat, també.
0: Sí, tant, i tant. Home, tu diràs, amb el Jordi, l'Aina, qui em deixo? Em deixo algú, eh? L'altre dia feia recompte.
1: L'Estela.
0: L'Estela, sí, senyor.
1: Molt ben acompanyat, sí que ho ha estat.
0: Ja ho veus tu. I encara em falta gent per conèixer, no? Sou més gent encara, no?
1: Mare de Déu. Sí, som molts. De fet, us convidem a venir cap aquí sempre que vulgueu, portes obertes.
0: Vinga, doncs no ho descarto. Ara que començarem vacances tots, Enric, què ens pots explicar sobre els festivals d'estiu? No sé si ja tenim les primeres interaccions.
1: Doncs mira, ja em coneixes, no he perdut pas el costum de mirar enrere i veure d'on venim, així que Núria, quan creus que va ser el primer festival de la història? Va, quan diries?
0: Ni idea. No ho sé.
1: Doncs mira, haguessis dit el que haguessis dit, t'haguessis quedat curt, que el primer festival de música de la història es va dur a terme el 586 abans de Crist.
0: És que està Imagina, tot inventat.
1: Sí, no m'he inventat pas la sopa d'all, no. Concretament, en aquest cas van ser els Jocs Pítics de l'antiga Grècia. L'emplaçament d'aquest mític esdeveniment era, de fet, ni més ni menys el santuari de Delfos, a la falda del Mont Paran. I sí, era tot un concurs musical, ja que molt abans d'afegir-hi els esports, que després van ser les Olimpíades, aquest festival era una competició de música i poesia, on el guanyador rebia una corona de llaurer sagrat. Així que mira, si ens remuntem fa anys. I de fet, des de llavors fins avui en dia, en un moment en què els festivals ara mateix no són només un dels moviments culturals més importants del país, sinó també un dels grans motors econòmics durant l'estiu. I per què no dir-ho, i aquí obrim el gran meló que avui vull obrir a part dels festivals preferits de tots vosaltres, és que són un espai que cada cop està més masculinitzat.
0: En sèrio?
1: Que... Sí, que no, ningú trobes? Hauria dit, oi que no?
0: Home, veient com va la societat en general, sí, però la veritat que no m'havia plantejat analitzar els festivals des d'aquest punt de vista. Digues.
1: Veuràs, aporto tres mostres, sí. Dels, bueno, no sé si hi ha referents, però sí els més coneguts potser arreu del país. Començarem pel Cabra Rock. Els d'enguany, direm, veurem que dels 22 artistes que van actuar, només 6 eren dones. I alerta, i aquí també està el fet preocupant, si dieu, oh, bueno, 6, no, vaja, 6, no. I és que gairebé totes eren programades en hores de baixa audiència i hores intempestives. El Canet Rock no es queda curt, ja que 11 artistes, només dues, alerta, eren dones, i un grup era mixt. Mentre que el Festiuet, que aquest també us toca bastant a prop, sí, de 18 sí. artistes, només hi havia 4 dones i 2 grups mixtes. Aquest potser és el que no salvaria més els números, però sí que no és potser tan radical com els altres.
0: Clar. Estem... La cosa és que va ser primer l'ou o la gallina, no? Si és que els festivals no promocionen formacions femenines i, per tant, no són tan conegudes, o és que simplement són un reflexe del que passa a la indústria musical, que és molt difícil a les formacions femenines, doncs, tirar endavant.
1: Exacte.
0: I, per tant, ja no s'hi posen. No sabem
1: exacte.
0: Què és causa i què és efecte.
1: És un peix que es mossega la cua, d'alguna manera. Es produeixen, des de les grans productores, es produeixen més artistes masculins sempre, perquè té, doncs, bueno, perquè les xarxes socials i tota la societat està muntada d'aquesta manera. No? I té una promoció més fàcil i més ràpida.
0: També diuen que els nois no escolten música. Si és que es pot dir que hi ha música de nois i de noies, eh? Que a vegades es pot parlar de gèneres i tal, però que els nois no escolten música feta per noies, mentre que les noies escolten de tot. Això s'ha dit, no ho sé, ho deixo sobre la taula, penseu-hi.
1: Sí que és cert que hi ha festivals al nostre país encapçalats al 100% o majoritàriament per dones, com podria ser el Women Festival, el Festival Dona Art en Femení, el Festi que faltava, el Fent Jazz o el Women on Tour. Però les xifres del que mouen el motor econòmic i el fet d'haver de crear festivals precisament com aquests que acabo dir en aquesta línia, jo crec que ens hauria d'obligar una mica totes plegades a fer una mica d'autocrítica. En definitiva, demanar ben alt i clar quin tipus de cultura volem, ja que, en definitiva, si tots els festivals existeixen i les plataformes de música, és perquè tots nosaltres hi fem cap i invertim unes grans quantitats de diners, cada cop més.
0: Molt bé. Una bona mirada cap als festivals, però busquem anècdotes, Enrique.
1: Va, sí. Més quin és el vostre festival preferit? Exacte.
0: Tu en tens ja, o què, de festival preferit? Tu ets de festivals?
1: Mira. Jo sóc molt de festivals, però no sé si podíem incorporar dins de festivals

0: Festivals m'agraden molt els cicles, també, més que festivals.
1: Ah, vale, sí.
0: Els cicles de música o aquests festivalets que podríem dir d'un dia, no? Que no és que s'allarguin en el temps. Per aquí a la zona en tenim alguns de molt bonics. Jo, per exemple, quedaria amb el Maratafolk, que és molt petitó, ho dic amb boca petita, però és en un lloc molt especial, molt reivindicatiu i que es porta uns artistassos sempre increïbles, increïbles.
1: Clar. És que després hi ha aquells festivals fets a l'engròs perquè vinguin milions de persones i després
0: Correcte.
1: Hi ha aquells que es fan com a un petit comitè, no? Com a, sí. Que ho munta pues, algú que té tirada cap a això i que intenta... Sí. Bueno, que la filosofia és una altra, no?
0: I sense ànim de lucre, moltes sí. vegades amb voluntariat sí. dels propis pobles, sí, sí.
1: Sí, i tant. Sí, hi ha de tot. Ai, festivals, de moment parlem dels estiu, però recordeu que la tardor també continua el tema
0: Alerta.
1: Festivals d'una altra manera,
0: Alerta.
1: No? Molt bé.
0: I tant.
1: Ja tinc ganes d'escoltar els missatges. Com ho hem
0: obrim xarxes.
1: Com
0: obrim xarxes. Que entri a l'Instagram tota la nostra audiència, que en el reel que hem publicat, per exemple, doncs, que ho expliquin a comentaris, i que en el número de WhatsApp que expliquem i donem el mateix reel, doncs ens enviï un àudio. Ens encanta escoltar-vos la veu, així que ja ho sabeu. Línies obertes.
1: Molt bé. Enric, doncs fins ara mateix, a les 10 tornem a connectar.
0: Fins ara, a reveure.
1: Vinga, que l'Obert per Vacances inclou festivals i altres continguts.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs mireu, quan un li pregunten quin és el millor festival d'estiu, sempre pensem, no?, directament, el primer que es ve al cap és música. Doncs avui us presentarem un festival de cinema, que clar, també n'hi ha, a Bot, a la Terra Alta, ja fa molt de temps que fan l'Infecte i s'han especialitzat en, bé, noves propostes dins el cinema, noves tecnologies, per dir-ho així. Després, en un reportatge que ens han portat els de la Plana Ràdio, ho escoltarem. Però començarem el programa parlant de salut mental i estiu, com ens afecta la calor, com ens afecten els canvis de rutines i d'hàbits a la nostra salut mental, fins i tot si creiem que estem sans en aquest sentit, eh? Com ens afecta l'estiu a la nostra salut mental, tal qual. També celebrarem el cap de setmana més que profitós a Sant Fèlix, a nivell de castells, ja ho sabeu, Dia de Castella de Sant Fèlix, que sembla que ha sigut superba. Coneixerem els creuers des de dins, molt endins, més enllà del personal, fins i tot d'entreteniment i de servei. Qui comanda les equipes? Qui porta les naus, qui porta els creuers? Ho farem amb una entrevista molt, molt interessant. Marxarem cap a Salomó per conèixer una empresa que fan roba de bany, sí, banyadors directament, però d'altíssima qualitat, i s'han fet un forat dins d'un nom vaja dins d'aquest mercat d'alta costura. Després també a l'Espai Maramar, que ens duen des de l'Escala, avui sabrem com cuidar els nostres mars, com ho fan les entitats o les administracions i també les entitats que en treuen profit del mar, no? La salut dels nostres mars. I en temps friki, que ens porten des de Vilafant, avui al darrer lliurament, per explicar-nos, a veure si entenem tots plegats, què tenen d'especial els manga i els anime, que ens agraden tant a petits i a grans. Aquests són els continguts de l'Obert per Vacances d'avui, que arrenca la seva darrera setmana en antena. Espero que també amb la vostra companyia, que ens agradaria acabar molt, molt amunt. I fent una altra vegada canvi en els companys pel que fa a la ronda d'informatius. Ara ho sentireu, ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.

0: Comencem, com sempre, la ronda connectant amb Girona, i això no canvia. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, la primera notícia ens du cap a Salt, i és que ens diu que hi ha ferit un home per un tret a la cama. Això en ple carrer de Salt, després d'un incident en un pis.
1: Sí, els fets van passar dissabte cap a les 8 del vespre i, segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit va estar traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no estem per la seva vida, i els altres implicats van marxar del lloc dels fets i, de moment, no hi ha cap persona detinguda. Els Mossos han obert ara una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
0: I el Suprem, que confirma la condemna de 18 anys de presó per l'assassí de l'home trobat al voral d'una carretera a Cabanelles.
1: La sala inadmet el recurs de la defensa contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va rebaixar en 4 anys la pena de 22 anys que li havia imposat l'Audiència de Girona. El Tribunal Superior va eliminar l'agreujant de carnissament perquè la víctima estava inconscient quan el processat li va infligir diverses ferides al coll. La defensa va portar el cas al Suprem, posant en dubte sobretot que es pogués apreciar traïdoria, però el tribunal conclou que la víctima no es podia defensar de cap manera i avala la qualificació d'assassinat.
0: Platja d'Aro utilitza menys de la meitat de les 3.000 llicències de pisos turístics que té actualment.
1: Segons l'alcalde Maurici Jiménez, aquesta situació demostra que reduir les llicències no seria la solució al problema de l'habitatge que hi ha al municipi. La via de l'alcalde passa per mobilitzar els pisos buits que hi ha, que segons apunten fons municipals serien uns 370. Jiménez detalla que són habitatges que no generen res i per això la voluntat del consistori és actuar com una immobiliària amb els propietaris i oferir-los seguretat jurídica perquè passin al mercat de lloguer.
2: Els oferirem a eximir de pagar l'IBI, que el contracte de lloguer el signarà amb l'Ajuntament i no amb la persona que ocupi el pis, perquè l'Ajuntament sigui el que dona les garanties. Li garantim, òbviament, el cobrament a l'1 de cada mes. Fem una línia de subvencions per manteniment dels habitatges. Però, al final, avui el que tenim és una crisi de confiança del propietari cap al llogater.
1: A banda de mobilitzar els pisos buits, des del consistori també aposten per reconvertir despatxos i baixos comercials en habitatges.
0: Molt interessant aquesta darrera notícia especialment. Gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM. Una abraçada.
1: Fins demà.
0: Fins demà. El tema de l'habitatge, que també preocupa en terres gironines, anem cap a terres barcelonines. En aquest cas, agafa el relleu aquesta setmana Rubí i l'acompanya Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria.
0: Mira, ja veiem el setembre a tocar, com que comença demà el mes, i us parlem ja del curs 2026-2027, el curs escolar, que començarà amb un rècord de 2.141 aules d'acollida, mig miler més que l'any passat.
3: Sí, l'any passat ja va tancar amb 1.640 aules d'acollida, un volum que ja era el màxim registrat fins llavors. Tal com va pactar la conselleria amb els sindicats el març passat, les aules d'acollida tindran una ràtio màxima de 18 alumnes per docent. D'altra banda, el nombre de docents arribarà als 85.052, un 1,3% més que el curs passat, malgrat que la xifra d'alumnes és pràcticament idèntica a la de l'any acadèmic anterior. Educació preveu una inversió en infraestructures educatives de 257 milions d'euros, la xifra més alta des de 2008. Per altra banda, la vaga de professors el primer dia del curs escolar segueix convocada i caldrà veure si les noves mesures seran suficients pels sindicats.
0: L'Euríbor, que va a l'alça i tancarà l'agost al voltant del 3%, però el sector descarta que es refredi al mercat hipotecari.
3: Tot i l'ascens de l'indicador de referència de les hipoteques variables, el sector descarta que el repunt refredi la concessió de préstecs i diu que la demanda de compra-vendes continua consistent, sobretot pels alts preus de lloguer. A l'espera d'una nova pujada dels tipus d'interès en un 0,25 punts, els especialistes recomanen passar els préstecs a tipus fix perquè la majoria dels bancs mantenen les condicions. Escoltem a David Serra, soci de H2B i director de l'oficina de Barcelona.
4: També es preveu una pujada del tipus d'interès en setembre del 2,25 que està ara al 2,5, i jo crec que això ja ha vingut la pujada que hi haurà al setembre, crec que ha vingut una mica a quedar-se. O sigui, no m'imagino que al novembre o al desembre estiguem amb un Euribor del 3,5 o del 4%.
3: Serra, especialista en la negociació d'hipoteques, assegura que l'augment de l'Euríbor hauria de ser molt descarat perquè tingui un impacte significatiu en les quotes a llarg termini. Així mateix, malgrat la pressió dels preus per l'impacte a la guerra de l'Orient Mitjà, l'intermediari financer remarca que l'escenari no és tan descabellat com el de 2022 amb l'esclat del conflicte a Ucraïna.
0: Doncs mira, acabem parlant d'habitatge, també, eh? I encara una darrera notícia. Un robatori de cable provoca retards de 15 minuts en l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
3: Sí, ho ha informat Adif aquest matí. La sustracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover a l'Alcalt i Espluga del Francolí a la Conca de Barberà. El gestor de la infraestructura ferroviària està treballant per solucionar aquesta incidència com més aviat millor. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de Sagrera.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Mariona. Ens anem escoltant tota aquesta setmana.
3: Moltes gràcies a tu, Núria.
0: Molt bé. Mariona Jerez des de Ràdio Rubí i nosaltres que seguim avançant. Ara toca passar per Lleida. I el nostre enllaç a Lleida aquesta darrera setmana de programa és la Judit Castellà, 2-1. Judit, bon dia.
5: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant de que avui justament comencen les obres de rehabilitació del ferm de l'A2 entre Cervera i la Panadella. Els treballs s'inicien en un tram de 4 quilòmetres en sentit Lleida i això sí, esteu alerta perquè obligaran a desviar temporalment el trànsit per la calçada en sentit Barcelona.
5: Així és, Núria. La primera fase de l'actuació se centra en la calçada en sentit Lleida, en un tram d'uns 4 quilòmetres entre el límit amb la demarcació de Barcelona i Cervera. Els treballs comencen a la Panadella i avançaran en direcció a la capital de la Segarra. Mentre durin, el trànsit en sentit Lleida es desviarà temporalment per la calçada en direcció a Barcelona. Aquesta primera fase tindrà una durada prevista d'unes 4 setmanes i, per tant, es desenvoluparà durant el mes de setembre. Un cop completats aquests treballs, la resta de la intervenció es posposarà fins a la primavera del 2027. Un calendari que s'ha plantejat d'aquesta manera per evitar que el fred i les pluges dels mesos de tardor i hivern puguin alentir les obres. En total, aquest projecte preveu rehabilitar uns 8,5 quilòmetres de l'A2 amb una inversió de 12,3 milions d'euros. L'actuació inclou tant la rehabilitació superficial del ferm com també intervencions puntuals de caràcter estructural. Recordem que aquesta intervenció arriba després de les obres d'emergència que el Ministeri de Transports va haver d'executar aquest passat hivern arran del deteriorament extraordinari del ferm provocat per episodis de meteorologia adversa. Aquella actuació, que va tenir un cost de més de 3 milions d'euros, va permetre reparar de manera urgent diversos trams afectats per l'aparició de nombrosos clots que també van provocar desenes de punxades de pneumàtics.
0: Doncs mira, també és moment de fer balanç per allò que acabem el mes d'agost, i és que el Pirineu de Lleida manté les xifres d'ocupació turística mentre que l'eclipsi genera un impacte important a la plana. Les pernoctacions de l'Alt Pirineu i l'Aran oscil·len entre el 70% i el 95% al llarg de tot el mes d'agost.
5: A falta de les últimes dades, el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu, almenys, igualar la temporada passada considerada com a extraordinària. Com és habitual, els dies d'agost es mantenen al calendari com un període destacat. Juan Antonio Serrano és el vicepresident del Patronat.
6: El mes d'agost és un mes tradicionalment importantíssim i tant el sector de hoteler com el sector de les cases rurals, com els càmpings, com els esports d'aventura, pues estan amb unes xifres molt, molt elevades. Lògicament, les dues setmanes centrals, que sempre són les dues setmanes punta, a hoteleria ja es parla d'un 90-95%, i el que seria l'última setmana i la primera d'agost pues estarien parlant al voltant d'un 70-80%.
5: Serrano també apunta que el sector dels esports d'aventura manté xifres elevades de turistes. Pel que fa al perfil de visitants, Serrano destaca una pujada significativa del turisme francès. En tot cas, però, assegura que també han passat per les terres de Lleida visitants de tot arreu, com a Austràlia i els Estats Units, per l'eclipsi del mes d'agost, sobretot a les comarques de la Plana.
0: I acabem parlant de sinistralitat. Un cotxe volca a Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell, i deixa tres persones en estat crític. El SEM ha activat dos helicòpters medicalitzats, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers.
5: L'accident va tenir lloc ahir en un camí rural a la borda del Poblador, al terme municipal de Ribera d'Urgellet. L'avís es va rebre quan passaven 9 minuts de les 6 de la tarda i el SEM va atendre les 5 persones afectades d'origen Andorra, com dèiem, 3 han estat crític. Una de les persones va poder sortir del turisme per trucar a emergències. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Parc Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
0: Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes notícies de Ponent. Judit Castellà, 1-1. Gràcies.
5: Gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. Acabem la ronda a casa, a Tarragona. Marina Pérez Got, des de Tarragona Ràdio, bon dia.
7: Bon dia.
0: També fem balanç del que ha estat l'estiu al sector turístic de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que han assolit ocupacions d'entre el 85 i el 95% durant els mesos d'estiu.
7: Doncs sí, també fem balanç. El portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que ha estat una temporada similar a les de dos anys anteriors, amb un juliol que ha costat arrencar i amb un agost que ha funcionat bé, amb estades dies més curtes, la destinació ha rebut majoritàriament turistes d'arreu de l'estat espanyol, francesos i britànics. Les cases rurals abrenques han registrat ocupacions d'un 80% aquest agost, amb una primera quinzena molt bona coincidint amb l'eclipsi. Ha sigut lleugerament millor que l'any passat, ha afirmat el president de Torebra, Juanjo Bel.
8: L'estiu en global ha estat bé, la gent està contenta. El juliol, pues, bueno, baixa molt. Pot hi haurà una ocupació del 30%, perquè encara no hi ha moltes pernoctacions així de vacances. Pues, ha sigut ocupar els caps de setmana, més que res. I després l'agost, pues, amb rondar el 80%, que, bueno, és, sense que sigui a destacar, ha sigut algo millor que l'any passat.
7: Segons Guardià, la temporada d'estiu d'enguany ha estat molt similar a les del 2024 i 2025, les quals van ser dues campanyes turístiques bones. La destinació ha rebut turistes espanyols seguit dels francesos i britànics.
0: Altres notícies, no cal que t'hi esplaies gaire, que després tenim podcast casteller, però tenim, a veure, celebració, felicitat a la Colla Jove de Tarragona.
7: Doncs sí, no ens esplaiarem gaire, però ahir la Colla Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10 amb folre i manilles a Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès, signant la millor actuació de la seva història, acompanyant-lo del 5 de 9 en folre, del 2 de 9 en folre i manilles, i del Pilar de 8 en folre i manilles. I també destacar els castellers de Vilafranca, que van descarregar per primer cop en tota la història dels castells el Pilar de 9 en folre, manilles i puntals. Després ens ho explicaran millor. I en esports,
0: I
7: Núria...
0: Contents també? Avui.
7: Contents també. Bona notícia. Gran estrena del Nàstic de Tarragona aquesta temporada 2026-2027, ja que ahir va ser capaç de derrotar el Real Saragossa per 2-0 amb els gols de Sinan Bakis i Carlos Segura. Va ser un partit on el Nàstic es va posar per davant el marcador molt aviat, al minut 1. I un últim apunt en esports, i és que arriba l'onzena edició de la Tarraco Aigües Obertes aquest diumenge 6 de setembre a la travessia de les 6 platges a Tarragona, i en aquests moments ja hi ha aproximadament 200 participants, esperen arribar-ne a 300, i com a novetat enguany s'incorpora la travessia adaptada per persones amb discapacitat.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Amb la connexió darrere amb Tarragona Ràdio amb la companya Marina Pérez Got, tanquem la ronda d'actualitat i entrem ja en matèria amb la primera entrevista del dia.
9: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Aquest estiu les vacances, el canvi de ritmes d'aquest estiu i tots els estius poden ser una oportunitat per desconnectar, però també poden afectar el nostre benestar emocional. Ara, amb la tornada a la rutina cada vegada més a prop, moltes persones podem experimentar estrès, ansietat, dificultats per la readaptació. Sobre com ens afecta l'estiu i com ens afecta aquesta tornada a la rutina, volem parlar, i qui té totes les claus i qui conduirà l'entrevista és la companya de Ràdio Rubí, la Mariona Jerez. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Amb qui farem l'entrevista?
1: Doncs mira, tinc aquí amb nosaltres el Roger Vallescà, psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. Bon dia, Roger.
2: Molt bon dia.
1: Explica'ns una mica. Sovint pensem que l'estiu és una època per descansar i desconnectar, però realment l'estiu és sempre positiu per la nostra salut mental o també pot tenir conseqüències una mica negatives?
2: És una bona pregunta. Jo depèn de moltíssims factors. Certament, la nostra vida s'organitza bastant per rutines, no?, i per cicles de, diguem-ho així, de tensió i de distensió. És a dir, de vegades hem d'estar tensos en un sentit positiu, per desenvolupar una feina, per estudiar, per anar a treballar, per aixecar-se d'hora, etcètera, etcètera, i això ho hem d'alternar necessàriament amb alguns episodis de distensió i de relaxació, no? Aleshores, si bé aquestes rutines i aquests cicles ens regulen, de vegades apareixen problemes quan aquests canvis de rutines superen la nostra capacitat d'adaptació i ens poden generar alguns problemes. Però diríem que en general el fet de poder descansar durant l'estiu, la majoria de persones ho sabem, és positiu.
1: I en el cas dels infants i adolescents, com els pot afectar una desaparició temporal d'aquestes rutines d'escola i d'institut?
2: Home, en general, els nens i les nenes, si els hi preguntes, s'ho passen la mar de bé, no? El que passa és que després costa una miqueta tornar a agafar les rutines, no? Això és normal, al final estem passant, és com diríem, per fer la comparació, és com passar d'estar dormits a estar desperts, que això sempre ens porta una miqueta de temps d'adaptació. Doncs imagina't les criatures després de passar un parell de mesos amb unes rutines molt diferents, amb uns horaris molt diferents i amb unes exigències també molt menors, doncs passar de nou a reactivar-se, això que dèiem, no? Tornar a agafar tensió per poder desenvolupar les seves tasques i les seves petites responsabilitats, doncs això costa una miqueta, i el millor és ajudar-los a adaptar-se ja uns dies abans, o sigui que aquests canvis no siguin d'un dia per l'altre.
1: I, sortint dels més joves, crec que tothom té aquest síndrome postvacacional, no?, quan tornem a la rutina. És un síndrome real? És un fenomen real? Què passa exactament quan tornem a la rutina?
2: Jo diria que la síndrome postvacacional és un artilugi de màrqueting, diria jo més aviat, o si tu vols, també forma part d'això que estem observant, que és la psicopatologització de la vida quotidiana, no? Perquè de seguida li posem noms de síndromes, de trastorns, de coses, a coses que són absolutíssimament normals i fins i tot et diria que necessàries, no? Per això que dèiem, perquè estem en un canvi, no? Estem passant d'una situació de distensió, de relax, a una altra en què necessitem tornar a agafar atenció. I això genera sempre, sempre, sempre un petit malestar, no? Un petit malestar que pot ser més gran, també. Però tenim tendència, socialment, en els darrers anys, a que qualsevol malestar, per molt natural i normal que sigui, tendim a etiquetar-lo, no? Com si fos una cosa que no hauria d'estar allà. I per això, parlar de síndrome postvacacional, jo penso que tendeix a novament a posar l'accent en que aquell malestar, que és absolutament normal, li col·loquem una etiqueta que sona a patològica, no? I això pot fer també que pensem que no és normal sentir-se d'aquesta manera quan és el més normal de tot. Altra cosa diferent són persones que en un moment determinat els hi costa molt tornar a la seva rutina i experimenten ansietat o moltes dificultats per tornar-hi, més elements depressiu, però això ja no seria una síndrome postvacacional, seria un altre tipus de problemàtiques, i que s'hauria d'analitzar bé amb aquella persona com està organitzat en els seus cicles i les seves rutines al llarg de l'any.
1: I bueno, ja abans de la tornada a les rutines, ja l'estiu, però hi ha com una mena de pressió de fer l'estiu bé, no? D'aprofitar el temps, viatjar, sortir, ser feliços. Aquestes expectatives poden generar frustració, poden acabar perjudicant-nos?
2: Sí, de fet aquesta és una paradoxa interessant, no? Perquè de vegades és, per exemple, quan, et poso un altre exemple, quan tu intentes de totes dormir-te, no? Perquè necessites fer-ho, perquè el dia següent tens una cosa molt important, generes les condicions per quedar-te amb els ulls oberts tota la nit, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. És evident que tots tenim un temps limitat de vacances, que tots el volem aprofitar el millor possible i, per tant, que a més, que volem passar-ho excepcionalment bé i, a més, compartir-ho en xarxes socials, etcètera, etcètera, i això pot introduir elements que de vegades generin més aviat les condicions perquè acabi sent un desastre, no? I per això dèiem abans, seguint amb el fil argumental que jo et deia, el malestar durant les vacances també hi serà. L'avorriment durant les vacances també hi serà, els plans que fallen també hi seran, els conflictes entre les persones que compartim més temps durant les vacances també hi seran, i això no, diríem, ho hem de donar per fet, perquè si no, en el moment en què apareguin direm, no, durant les vacances no ens podem discutir, durant les vacances no podem avorrir-nos, no podem perdre el temps, i això justament fa aquesta paradoxa que pot fer que tot se'n vagi en orris.
0: Roger, bon dia. Escolta, una pregunta. També durant les vacances convivim d'una manera més intensa, amb els canvis de ritme que això implica també, però vaja, una convivència més propera amb persones que tenim a casa, no? Però que normalment cadascú fa una mica la seva i sap el que ha de fer, no? I aquí com que és una convivència més propera, això també fa que saltin xispes a vegades. Com s'explica? És normal? De quina manera, ara ja arribem tard, però de quina manera ens hem de mentalitzar perquè la convivència sigui el més fluida i fàcil possible.
2: Sí. Clar, és que hem de pensar que més convivència no sempre significa millor convivència, no? Passar més temps junts no és necessàriament un problema, però obliga a negociar molt més les coses, justament perquè, i a més perquè estem fent activitats que són molt més sovint conjuntes, hem de prendre decisions que són conjuntes i que ens obliguen això a negociar molt més, no? Aleshores, aquí també és ser prou flexible i també aprendre a mantenir espais individualitzats durant les vacances, és a dir, el fet de que estiguem més temps plegats, no? No necessàriament vol dir que els haguem d'estar tota l'estona fent les mateixes coses, sinó que cadascú pot també tenir els seus espais no, d'aïllament fins i tot per superar més aquests problemes. Però és un clàssic, sí. Ja sabeu també, no?, que hi ha moltes parelles que se separen justament després de les vacances, no?, perquè són aquests moments en què les famílies han de, diríem, accedeixen a rutines molt diferents de les habituals, en les que s'ha de negociar molt més i no sempre aquestes negociacions arriben a bon port.
0: I, de fet, hi ha en clau més estricta, no? Augmenten també els casos de violència domèstica durant l'estiu.
2: Sí, molt malauradament, però clar, és una conseqüència directa d'això que dèiem abans, no? Més espais de relació no signifiquen millors relacions. Quan ja hi ha tensions en una família, en una parella, doncs ficar-los en una situació en què s'ha de negociar molt més i en què, a més, tothom vol passar-ho bé, tothom vol té aquesta pressió, no?, perquè les vacances vagin bé, pot significar més tensions i més discussions. I en alguns casos, quan ja hi ha antecedents de violència domèstica o quan la situació se'n va massa lluny, doncs sí, pot generar episodis de violència.
0: A la final de l'estiu, al començament de la tardor, la tornada a la rutina, la tornada a la feina, implica moltes vegades també l'efecte cap d'any, que dic jo, no? Implica els bons propòsits. Mm. A partir d'ara, com que a l'estiu tens una mica de temps per pensar, a partir d'ara farem això. Per què no podem viure tot l'any com si fossin vacances, no? Amb aquest punt de relaxament. Bons propòsits que després, quan entres en rutina, també et generen frustració perquè a vegades veus que no els pots mantenir, no?
2: Sí, perquè solen ser poc realistes, no? I perquè estan mal dissenyats la majoria de vegades, no? Però mira, jo penso que una bona manera d'afrontar aquests moments també és pensar que en les vacances, diríem, les tenim conceptualitzades com aquest període de temps que passem a l'estiu, però també ens hem de proporcionar uns certs petits espais de vacances en el nostre dia a dia, no? O en les nostres setmanes. És a dir, és molt important que en el dia a dia també hi hagin aquestes alternances del cicle entre tensió i distensió. Jo treballo, faig el dinar, preparo els llits, etcètera, etcètera, però també hem de tenir un petit espai de vacances nostres cada dia, no? I això és superimportant. El que no podem fer és, diríem, estar en un estat de tensió durant 10 mesos a l'any, per dir alguna cosa, per després desconnectar i pretendre que això ens servirà per equilibrar-nos. No, hem de buscar aquests petits espais en el nostre dia a dia, en els nostres caps de setmana, petits espais de distensió que ens ajudin a sentir que tenim aquestes petites minivacances diàries.
0: El vostre centre de salut mental, la Fundació Hospitalàries de Martorell, ajudeu a persones amb diferents patologies mentals. No sé si heu notat que a l'estiu les persones que ja tenen una base de malaltia mental s'agreuja la seva situació, els afecta a l'estiu, o depèn de la patologia?
2: Depèn de la patologia i depèn de la persona. Però sí que és cert que les hi ha persones especialment vulnerables que també depenen molt més de determinades rutines saludables, no? I de vegades, quan aquestes rutines es trenquen, doncs aleshores hi ha persones que ho poden passar malament. Pensem en persones amb trastorns mentals importants, pensem en persones, per exemple, que tenen una xarxa social molt poc desenvolupada i que poden experimentar molta soledat si es trenca la seva rutina per dir alguna cosa de la feina, no? Aleshores, sí, clar, això afecta moltíssim. Més tenint en compte que l'estiu també, a part de les rutines, aquest estiu, per exemple, ha fet unes calorades tremendes, que això també afecta moltíssim, no? I afecta més a les persones que tenen ja una certa vulnerabilitat.
1: I, bueno, ens has comentat aquestes minivacances del dia a dia, no?, per ajudar a que tot l'estrès no s'acumuli per les següents vacances. Què ens recomanes? Així, molt, molt, molt ràpid, tres recomanacions de fer minivacances durant el dia a dia. Tres exemples.
2: Tres exemples. Doncs mira, llegir un llibre, per exemple, no? És a dir, buscar un petit espai que sigui teu, no? Sortir a fer una mica d'exercici físic o una caminada, això és fonamental. I l'altre, també, gaudir una mica d'algun petit àpat, no? Aquestes serien les tres coses que jo recomanaria, així ràpidament.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies, Roger Vallescà. Fins aquí la nostra entrevista. Moltíssimes gràcies pel teu temps i les teves respostes. I, bueno, Núria, espero que ho hagis escoltat tot. Espero que t'hagi semblat interessant com a mi.
0: Molt interessant, teníem pendent.
2: Molt bé.
0: Gràcies, Roger.
2: Moltes gràcies a vosaltres i bona tornada a la feina a tothom.
0: Roger Vallescà, que és psicòleg i coordinador de l'àrea de salut mental infantil i juvenil de la Fundació Hospitalàries de Martorell. I moltes gràcies, Mariona Jerez, companya de Ràdio Rubí. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.
0: Doncs vinga, que seguim avançant en contingut. Ja sabeu que aquí a l'Obert per Vacances és un no parar després d'un tema a l'altre, i ara toca parlar de la superdiada castellera d'aquest cap de setmana. Toca parlar de Sant Fèlix.
3: L'Obert casteller, 5 minuts a plaça.
0: Ara el que faríem seria donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. Avui, però, serà un podcast que no serà un podcast, serà especial, perquè farem el repàs del que ha passat aquest cap de setmana, sobretot després d'una històrica diada de Sant Fèlix. Ho farem en directe als estudis de Tarragona Ràdio amb el nostre company Eric Rosique, company de Ràdio Ciutat de Valls. Eric, bon dia, què fas aquí?
4: Molt bon dia, Núria. Doncs explicar-te la diada de tots els temps, no?, que s'ha viscut a Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. 4 hores i 2 minuts de diada, però que va valdre la pena, per veure els millors castells ells que recorden.
0: No t'ho he donat temps de descansar, eh? Va ser tan intens que diu l'Eric, diu, vindré i faré el podcast en directe.
4: Exacte.
0: Doncs tu mateix, per on comencem?
4: Doncs escolta, hem de començar i hem de posar el focus en un castell inèdit que es va descarregar, que va ser el Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals. És el primer cop que es descarrega aquest tros de castell, podríem dir. A més, va ser a l'última ronda, la ronda de final de Pilars, perquè els castells de Vilafranca també van fer una diada espectacular. Els hi va quedar encarregat el 4 de Déu amb Forra i Manilles, però sí que van descarregar el 3 de Déu amb Forra i Manilles i també el 3 de 9 amb l'agulla, per completar-ho amb aquest Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals, que fa el virar doncs, una nova dimensió castellera, perquè s'havia carregat l'any 2022, però no ho havien tornat a provar els castells de Vilafranca i ho van fer doncs, descarregant-ho. Sí que és veritat que hi ha hagut una mena de debat, perquè quan sortien al pis de quarts doncs es van sorrar i hi ha hagut una mica de debat a les xarxes, però vaja, gairebé tot el món casteller el dona per descarregat. Així que bé, ha sigut una diada increïble dels Verds i això valorava el cap de colla dels Verds, l'Àngel Grau.
0: Sembla que podríem escoltar l'Àngel Grau, el cap de colla dels Verds, que sens dubte devia declaracions de després, no devia estar contentíssim.
4: Sí, i tant, a més deia que això, no?, que havia sigut una feina de picar molta pedra, d'estar assaig a assaig, així que bé, doncs estava ben content l'Àngel. Si no el podem recuperar, doncs ja el recuperarem, no passa res,
0: seguim endavant. Concurs de castells, perquè...
4: No. Si hem de basar-nos en el sistema de concurs de castells, ara aniríem amb la Colla Vella, que seria la segona que va fer la millor
0: tot
4: diada.
0: Tot això ja comença a puntuar,
4: sí,
0: pel concurs. Per això estan posades.
4: I tant. O sigui, per això, si ens basem en el sistema de concurs de castells, doncs passem amb la Colla Vella de Sigues de Valls, que van descarregar un 4-9-net, un altre cop un 4-9-net de postal. Van intentar el 4-10 amb Forra i Manilles, va quedar encarregat, però sí que és veritat que va estar a punt la Vella de descarregar el castell de 10 a Vilafranca del Penedès. Després van fer el 4-9 amb Forra i Pilar, i finalment un Pilar de 8 amb Forra i Manilles, que va ser un pèl èpic, que si veieu les imatges dels companys dels castells en xarxa...
0: De patir molt,
4: perquè s'ensorrava el castell, però com va aguantar el quart del castell per descarregar aquest Pilar de 8 amb Forra i Manilles.
0: Mm-hmm. Èpic també, o almenys no sé si èpic, però contentíssims estaven els de la Jove de Tarragona, no?
4: La millor dia de la seva història, de la Jove de Tarragona, tal qual.
0: Sí,
4: exacte, això sempre es diu, però en aquest cas sí, en aquest cas ho podem dir. A més, hem de dir que van haver-hi moltes camises, i de fet diria que va haver alguna ajuda dels castells de Sant Pere i Sant Pau i també dels xiques del Serrallo. Per tant, va ser una diada on i Tarragona hi va ser present, i la Jove, que va descarregar el 3 de Banforra i Manilles, el tercer de la seva història. Després van descarregar en primera ronda el 5 de nou Banforra, que ja van fer per Sant Magí i també al Catllà, el 2 de 9 amb Forra i Manilles i el Pilar de 8. Tot descarregat. La Jove va ser l'única colla que va descarregar-ho tot a Sant Fèlix. Una autèntica bogeria de diada per la Jove. Així que nosaltres el que escoltarem serà la Gina Fort, la cap de colla de la colla Jove de Tarragona.
5: Jo només puc dir moltíssimes gràcies a tota aquesta gentada que hi ha cregut des del primer moment, perquè això que hem fet avui és gràcies a tot el treball que hem fet durant tota la temporada. Hem sigut moltíssims i aquesta setmana hem treballat molt per ser molts, perquè per fer el 3 de 10 necessitàvem molta gent, i hem vingut i s'ha demostrat que podem amb això i amb tot el que ve, i molt contenta per tots ells.
0: Passa que si comences així a Sant Fèlix, jo no sé com arribaran.
4: El concurs serà espectacular, Núria.
0: Però les expectatives són enormes,
4: molt altes, molt
0: altes. Déu-n'hi-do. Escolta, per últim, pel que fa a la diada de Sant Fèlix, però no menys important, que no se'ns enfadi ningú, la colla Jove Xiquets de Valls.
4: Sí, perquè van estar a punt d'ajuntar dos castells nets, van fer 4-9 net en primera ronda, després per agafar confiança en descarregar el 2 de 9 amb Forra i Manilles, i volien descarregar el 2 de 8 net, però va quedar encarregat, van fer llenya quan sortia l'enxaneta, però també van descarregar el primer Pilar de 8 amb Forra i Manilles aquesta temporada. Per tant, de les 4 colles, 3 Pilars de 8 amb Forra i Manilles i un Pilar de 9 amb Forra i Manilles i Puntals. Per tant, Núria, la diada de tots els temps. Ens sentirem a parlar d'aquesta diada de Sant Fèlix.
0: Els Diables Vermells, els sí. Diuen, a la colla Jove Xiquets.
4: Hi ha moltes maneres de sinonimitzar les colles, i sí, són els Diables Vermells, a la colla Jove Xiquets.
0: Molt bé. Vinga, va, i a panda de Sant Fèlix, que encara teniu ressaca, tots els del sí. Món casteller. Quines diades més hem de repassar?
4: Doncs farem un apunt de la diada de la Festa Major de Sitges, perquè han tornat els Minyons de Terrassa, que estaven en vacances, i bé, aquest petit apunt de que han tornat els Minyons de Terrassa de vacances, que van fer tripleta màgica, 4 de l'Enforra, 3 de l'Enforra i 5 de 8.
0: Repassem ara ràpidament l'agenda del que les diades que queden per davant. Anem a l'agenda.
3: Segona ronda, agenda de plaça.
0: Moment ara de repassar repassar, com dèiem, les diades que vindran els propers dies. A veure, quines hem de marcar el calendari, Eric?
4: Vinga, molt ràpidament. Pel cap de setmana, doble actuació per les dues colles de Xiques de Valls. Primer serà a la Diada de la Sagrada Família, actuaran a l'interior de la Sagrada Família. Serà dissabte a les 6 de la tarda, tant colla joves com colla vella de Xiques de Valls. I a l'endemà actuaran a Montblanc, a les 12 del migdia. I finalment, molt ràpid, actuaran també una diada que ens hem de fixar, és la Festa Major de Santa Rosalia a Torredembarra. Sí, seran els castells de Lleida, els nois de la Torre i els Xiques de Tarragona. És el plat, potser, on hem de fusar la mirada aquest cap de setmana, que serà tranquil, moltes colles fan vacances.
0: I a Cambrils?
4: Cambrils també. Cambrils hi haurà la Diada de la Mare del Camí, que on hi seran els Xiques de Cambrils, els Xiques de Reus i els Xiques del Serrallo, que ja sabeu que també estan fent, doncs, vaja, una temporada absolutament històrica.
0: Molt bé. Toca alguna entrevista o reportatge respecte al concurs de castells, aquesta setmana, Eric, què et sembla?
4: Sí, home, avui es tanca, només he de dir que avui es tanca ja el sistema de puntuació del concurs, ja sabrem quines colles van al concurs de Torredembarra, de dissabte i de diumenge.
0: Doncs vinga, abans que s'acabi l'obert, abans que s'acabi la setmana, parlem del concurs de castells, vinga, que és l'opera supercita castellera que tenim. Eric Rosique, Ràdio Ciutat de Valls. Gràcies, company.
4: A tu, Núria. Adéu.
0: I avancem d'un tema a l'altre. Anem a la segona entrevista abans d'arribar a les 10. Avui parlem de creuers, però ho fem no des del punt de vista de... Volem parlar amb una persona que hi treballa, però que no treballa en el sector de l'animació o en el sector dels serveis. No és aquella persona que us serveix el còctel al bar, per exemple, o que us fa el llit al matí perquè el camarot estigui perfecte. No, no. Avui ens anem a la sala de màquines i coneixerem una amiga de la Lídia Porta, Radio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Qui ens presentes i de què treballa la teva amiga, la Leire Orbegozo?
6: Doncs bé, la Leire és una alumna de Pont que treballa a Creuers i bueno, ha fet ja dues campanyes i ens explicarà una miqueta doncs, com funciona, no?, a treballar a les entranyes dels Creuers. Buenos días, Leire.
7: Buenos días.
6: Bueno, Leire, primero de todo, preguntarte qué es lo que se tiene que estudiar, ¿no?, para poder trabajar y formar parte de la tripulación de un crucero.
7: Para poder ser de puente, que es básicamente los que conducen el barco, vamos a decir, se estudia náutica de transporte marítimo. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, pero en España creo que hay 7 universidades diferentes. Y luego también está la opción de ser parte de la sala de máquinas y ahí entonces se estudia máquinas navales.
6: ¿Y cómo es ser mujer, no? Porque supongo que la idea que tenemos como todos es que hay como muchos hombres, ¿cómo es ser? No sé si la única, pero de las pocas que hay.
7: Sí, es verdad que no somos muchas. Es verdad que cada vez somos más. Pero bueno, también yo, por ejemplo, elegí ir a cruceros donde las mujeres están mucho más normalizadas, vamos a decir, y ellos también optan por tener muchas más mujeres, también porque está de cara al público y tener mucho más equidad, pero luego es verdad que en barcos de carga general todavía hay mucho recorrido que hacer, hay muy pocas mujeres, es un mundo muy masculinizado, pero bueno, también hay que ir, o sea, yo cuando entré a la carrera ya iba con la mentalidad de que es una realidad. Pero bueno, no hay que achantarse, vamos, que hay que elegir bien la compañía, que tengan también un sistema de apoyo en caso de, bueno, pues en caso de que a bordo no estés a gusto, da igual si eres, en este caso, si eres mujer o hombre, necesitas que te ayuden y bueno, yo creo que es verdad que se está cambiando, así que bueno, yo no he tenido problemas por mi caso.
6: Y quería preguntarte, ¿no? Vamos a conocer un poco cómo es por dentro un crucero. ¿Cómo son de diferentes las zonas de tripulación de las de, por ejemplo, los pasajeros a nivel de camarotes, los comedores?
7: Bueno, a nivel de camarotes hay mucha diferencia. Normalmente la tripulación, vamos a decir, duerme debajo del agua, lo que se diría. Son muchas más pequeñas. La mayoría de la gente comparte habitación, los oficiales no, pero yo como soy alumna todavía he compartido habitación hasta ahora. Y luego comedor, bueno, en mi caso, en nuestro barco, teníamos permitido a los oficiales comer, desayunar y cenar arriba en el buffet con los turistas, vamos a decir, pero tenías que llevar el uniforme adecuado y si por lo que sea no te apetece ver a nadie, pues comes abajo con el resto de la tripulación. Y bueno, la comida es la misma, lo que se sirve arriba se sirve abajo, la verdad.
6: ¿Y cómo se organiza internamente un crucero? Supongo que hay turnos de navegación, guardias... O sea, cuéntame un poco cómo es un día para ti a bordo. ¿A qué hora te levantas? ¿Qué cosas tienes que hacer?
7: Bueno, yo como soy alumna, solo trabajo 8 horas al día. Pero un oficial en su contrato tiene una jornada de 10 horas. En mi caso solo hacía 4 horas de guardia y luego 4 horas de trabajos, vamos a decir. Entonces, yo entraba a guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana, luego me iba a desayunar y luego seguía trabajando hasta las 12. Y luego, a la tarde, porque si teníamos maniobra, pues igual me iba con los marineros a cubierta a desatracar o, bueno, o igual hacía algo más. Y luego también puede ser que tengas la guardia a la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Entonces, hacías el trabajo de los trabajos extras por la mañana, de 8 a 12.
0: Leire, hola, Leire. Pregunta, ¿y en el tiempo libre, entre esas horas que tienes libres, ¿no? Porque dices que obligada, o sea, la jornada laboral era de 8 horas, ¿qué hacías en el tiempo libre? Porque no puedes, si no estás atracado, no puedes salir del barco.
7: Sí, bueno, muchas veces yo optaba por dormir, porque dormir es algo que no se hace suficiente para la carga de trabajo que llevas a bordo, pero luego también a mí me gusta mucho ir al gimnasio, de cansarme físicamente, y si no, y si estábamos atracados, aprovechaba para bajar donde estuviésemos y darme una vuelta, aunque sea irme un poco lejos sin ver el barco y luego tomarme un café y luego volver.
6: Y bueno, quería también, ¿cómo es estar fuera de casa por periodos largos? ¿Cuántos viajes se pueden llegar a hacer sin volver a casa? Y sobre todo, ¿cómo se gestiona, no? Familia, amistades, pareja, estando embarcada, todas esas relaciones interpersonales.
7: Bueno, es verdad que no es fácil. Yo no lo llevo mal, la verdad, porque bueno, ya iba mentalizada de eso y me gusta lo que hago. Los oficiales tienen una rotación de 3 meses a bordo, 3 meses en casa. Y de los viajes, pues depende del itinerario de tu barco. Igual si tienes cruceros que se venden de una semana, pues ya haces mogollón. Pero luego hay viajes especiales que se venden, que igual son como 35 días... haciendo, pues yo qué sé, Latinoamérica, o hay veces también mi empresa vende vueltas al mundo, vamos a decir, entonces ahí son como dos meses en un mismo viaje, eso depende. Pero nosotros no miramos cuántos viajes vas a hacer, miras cuántos meses vas a estar. O sea, tú te desembarcas cuando te toca tu fecha y te embarcas cuando llega la hora.
6: ¿Y qué rutas has hecho tú? ¿Por dónde has navegado?
7: Pues esta vez he estado en Canadá, Nueva Escocia y luego nos fuimos al norte, a Groenlandia y pasamos a Islandia, luego a Noruega y luego me desembarqué en Holanda. Y la anterior vez, mi primer embarque que tuve, hice Latinoamérica, la Antártida y bueno, el Canal de Panamá y así.
6: Y nada, las últimas dos preguntitas. ¿Cuál es la cosa más extraña que has visto trabajando en cruceros?
7: Bueno, extraña sí. Bueno, siempre se ve, pues, lo de siempre, ¿no? Gente borracha que hace un poco disturbios y hay que llamar a la seguridad. Pero bueno, eso yo creo que la gente que trabaja en hoteles también habrá visto de todo. Lo único así que mucha gente no sabe y que es bastante habitual. Nosotros a bordo tenemos mucha gente y la mayoría de la gente que llevamos es gente mayor. Y claro, la gente mayor a veces se muere. Y sobre todo por infartos. Y entonces nosotros tenemos una morgue en la que tenemos que mantener a la persona para poder desembarcarla.
6: Bueno, Leire, muchísimas gracias por habernos ayudado a entrar en las entrañas de un crucero y saber cómo es la vida a bordo.
7: Sí, de nada. Muchas gracias a vosotros.
6: Adiós.
0: Leire Orbegozo, estudiant a bord de Creuers. Moltíssimes gràcies també a Lídia Porta, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, per aquesta entrevista tan xula. Una abraçada, Lídia.
6: Una abraçada, fins després.
0: Fins després. I toca encara fer l'agenda d'activitats. Això serà, però, abans de tancar el programa. De moment, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: ens temia, Mec, que aquesta setmana hauria de sonar aquesta cançó de Figa Flowers. Ens agrada, però ens posa una mica tristos. Que no s'acabi l'estiu. Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Escolta'm. És la sensació aquesta, no?, de que arriba setembre, però que no s'acabi, que no s'acabi.
1: És així, i sembla que Instagram no hi ha cap reel que no porti aquesta cançó ara mateix, eh? Imatges de platgeta, mare de Déu santíssima.
0: Però, a veure, que és psicològic, que sí que avui s'acaba el mes d'agost, però l'estiu, en principi, encara no s'ha acabat, i a més la sensació d'estiu encara tampoc no té per què acabar-se, vull dir que ens queda tota la setmana.
1: Exacte, no? Bon, per desgràcia... Sí, sí, estem vivint amb un canvi climàtic que ara mateix l'hivern només és el gener i el febrer i la resta és tot estiu gairebé, per tant, no patiu els que voleu platgetes gairebé. Sí, sí.
0: Enric, vinga, que avui preguntem per festivals.
1: Vinga, va, doncs us ensenyo una miqueta, us deixo escoltar tot el que ens han dit els nostres oients i també bastants comentaris. Mira, comencem per la Susana, diu això.
2: Bon dia, obert per vacances. Per mi el millor festival de l'estiu... és el Cabra Rock, perquè és l'únic al que vaig, però he de dir que no puc anar a totes les hores, o sigui, el meu cos ja no em permet anar des de que comença fins que acaba el festival. Aleshores només hi vaig algunes horetes, però si jo, si hagués de triar un, triaria el Cabra Rock. També he de dir que ara mateix, miris el festival que miris, pràcticament els mateixos artistes estan a tots els cartells, o sigui que sí, tampoc hi ha moltíssima varietat.
1: Així és, podríem parlar de... De festivals de setmanes. El festival de la setmana 1, el festival de la setmana 2, perquè els artistes realment el 70% segurament serien els mateixos. Sí, això és cert, eh? Jo crec que també els de la meva quinta ja entrem als festivals amb els que deixen entrar menjar, amb uns bons entrepans i bossos de patates o així, que és més econòmic, i així també doncs et vas aguantant durant tota la nit, eh?
0: Sí, tu ets més de got reciclable, de prendre el teu propi got o de que ja te'l donin allí i ja te'l quedes ja de record. Això seria un altre tema.
1: Jo porto una bota de vi.
0: Què dius? Enric, no, en sèrio?
1: És del tamany d'un got, una bota de pell, sí, sí.
0: Ostres, ets molt feréstec.
1: Sí, tinc una mica portar una banya de bou que allà ben grossa, però sí, amb la bota de vi és el mateix tamany i normalment no m'han posat masses problemes també, perquè, bueno, l'entro desinflada, ho ensenyo i això, sí, sí.
0: Jo us imagino trobant-vos al festival, tu amb la bota, ell amb la banya, allò com a entre la multitud, no?
1: Germans de sang, no? Que diríem...
0: Que bo!
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, he tornat jo i ha tornat una antiga amiga teva, a que saps de qui parlem, oi que sí, la digueu.
0: La Pilar?
1: Sí, vinga, la mateixa.
0: Vinga, no és la Pilar, sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Conserva Pilar Espinavell, tot així, viu per aquí i passa unes setmanes per allà dalt i avui ens fa una recomanació que jo també he fet a l'inici. Escolta, què ens diu.
3: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Pilar.
3: Doncs per mi un dels millors festivals d'estiu és el Maratafolk. M'agrada molt perquè és en petit comitè i grans artistes.
1: Sí que ho veus, Maratafolk, eh? Jo també és un dels meus preferits en aquest cas i bé, també és com un inici de temporada. Però escolta, tenim molts comentaris, eh? Tu em dius fins on tinc temps de cantar, jo te'ls vaig cantant tots, mai millor dit, avui que parlem de festivals.
0: El Maratafolk, dona'm referència del Maratafolk, no tinc idea.
1: Maratafolk està ubicat a Marata, seria un municipi de les Franqueses del Vallès, és una barriada de masies, podríem dir, és un municipi amb molt ADN de territori, és un municipi que s'ha caracteritzat des de fa 3 dècades i escaig per la lluita contra el quart cinturó, sempre ha estat molt reivindicatiu i en aquest cas ens porta cantants com Projecte Mut, com Alosa, etc. I sempre, doncs, com dic, d'una defensa del territori aferrissada.
0: M'agrada. Són festivals amb caràcter.
1: Exacte, sempre. Doncs mira, tenim també en Roger que diu, per mi, un dels festivals més especials de l'estiu que ja no tenim entre nosaltres era el Clownia.
0: Ah, de circ o de pallassos.
1: Sí, Sant Joan de les Abadeses organitzava xarango i era un festival musical, però també tenies tot un reguitzell de cultura al voltant del circ, etc. I era realment molt interessant, diversos escenaris, també un caire familiar, també durava tota la nit, però bé, era molt sa, podríem dir.
0: I debats, no? Tenir un espai de consciència, estic llegint, vull dir que anava més enllà de l'oci.
1: Sí. Està polititzat, portava xarango, sabem els ideals de xarango, no?, que portaven i tot, i realment era molt amè. Molt bonic. Em va faltar, no el vaig arribar a fer. Però mira, també tenim la Ramona, que ens diu, alerta, eh? Ai. El Canet Rock dels inicis al 1975, de quan només...
0: Ja existia, això?
1: Sí, sí. Diu que només arribar-hi ja era una aventura i que hi anaven en trens que no hi cabia ni una agulla i que després fins al Pla de Can Sala llavors que estava enmig del no-res. Quin temps, eh? Quin temps.
0: Clar,
1: quin temps.
0: És que també hi ha festivals que han evolucionat, ja no existeix el Canet Rock, estic veient, pot ser, eh?
1: Sí, el Canet existeix.
0: Existeix, sí.
1: Existeix,
0: el que no sabia jo que era tan que es remuntava tan enrere, a 1975.
1: Sí, van començar... De fet, mira, el primer any que jo hi vaig anar, quan es va tornar a fer, que crec que deu fer uns 10 anys potser que s'ha tornat a fer una cosa així pel cap baix, la meva mare em va dir, oh, que contenta que estic jo que vaig anar el primer. També va anar el del 75 i dic, mira, mama, doncs jo t'agafo el relleu, saps? I...
0: Doncs mira, primera edició, estic veient Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Sisa, l'Elèctrica d'Arma, la Plateria... Jolines!
1: Quants pagaríem, donaríem mig braç per poder anar amb aquests artistes ara mateix.
0: Molt bé. I el dificultats per arribar bé com ara, més o menys, si vas en tren. O sigui,
1: sí, de fet, és que el Pla Cansal està damunt de tot, de Canet, no? A tocar a muntanya, però és un lloc que a través de l'escenari veus el sol, la sortida de sol, i es caracteritza perquè sempre hi ha un gran grup que diu que et dona la benvinguda, no?, al dia, llavors toca a les 5 del matí, quan ja no s'aguanta ningú els pets. Jo arribo allà destrossat quan hi he anat i surt el sol en aquell moment. Vull dir que és un lloc emblemàtic i bonic. Sí, sí.
0: Molt bé. Mira, ja s'ha anunciat el Canet Rock de l'any vinent, eh?
1: Sí, sí, sí, ara mateix...
0: El cartell crec que no, però sí els dies que falten.
1: Bueno, si vols el cartell, podem fer aquí una porra i encertem, com hem dit,
0: sí, clar,
1: 80%, Núria.
0: Bueno, tinc aquí artistes confirmats, vol dir que això és el 2027, no m'ho puc creure, és igual.
1: Tirem. Va, també tenim la Marina, que diu, jo em quedo més amb els petits cicles, no només musicals, mira, això també ho comentava jo al principi, i diu, sinó també culturals que es fan al Pirineu.
0: Allà.
1: Pirineu, fantàstic. Ferrera, un bon poble també on la cultura és molt present i bé, jo també recomanaré aquesta zona. També és una forma de fer territori i de deixar, d'alguna manera, també, doncs, aquests ingressos de cultura, doncs, en petits llocs que fan coses d'una manera potser més desinteressada o més altruista, eh?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Molt bé, aquests petits festivals també estan molt bé.
1: I tant. Sí, sí. I mira, també tenim aquí, si vols, a l'Arlet, que ens diu el Cabra Rock, tot i ser un cartell gairebé purament masculí, però per mi i el meu grup d'amics significa l'inici de l'estiu.
0: Clar.
1: Això passa moltes vegades,
0: clar,
1: que aquest primer sempre fa molta il·lusió, eh?
0: Clar.
1: Aquest solet, que després ens encansem del solet però, i de les cançons de l'estiu, però en aquell moment ho és tot.
0: I a més és això, eh? Depèn d'amb qui vagis, no? Si vas amb el grup, doncs ja és una experiència diferent, que ja t'és igual que estigui tocant a l'escenari, sí. Ja tot
1: és un ritual. Sí, sí, és un ritual, el fet a la pulsareta, ja sí. Coneixes l'espai normalment si vas cada any, i és un... Ai, ja hi torno a estar, un any més, eh? Acaba sent... Sí, sí, sí. Sí,
0: sí. Sí. Caldria veure com ho veuen, els habitants de les poblacions on es fan aquests festivals.
1: Home,
0: que de sobte se'ls inundi de gent.
1: Clar, ara tots potser, mira, tu,

0: quedem encara parlant de festivals, però no de música, que potser és el més obvi, no? Quan et pregunten un festival d'estiu, doncs no. Ara parlem d'un festival de cinema que des de fa molts anys que té lloc a Bot, a la Terra Alta, un festival que es diu Infecta, i sobre el qual ens ha fet un reportatge molt, molt xulo el company Víctor Montesino de La Plana Ràdio.
1: Una cadira a la fresca, una pantalla blanca, una plaça que espera que es faci de nit. A Bot, esta imatge no és només el principi d'una projecció, també explica l'origen d'un festival. Infecta, el festival de cinema de la Terra Alta, ha arribat a la desena edició després d'una setmana de cine i creació compartida. Però tot va començar d'una manera molt més minuda, tal com explica Úrsula Agut Suárez, codirectora del festival.
2: Va començar una nit d'estiu en què l'Ivan i jo estàvem en un cinema a la fresca que feia Josep Molet, lo cinero de Bot, que aquí és tota una eminència. Ell va ser una mica l'espurna que va encendre la nostra necessitat de fer alguna cosa més enllà, no? de la mostra del cine a la fresca, no? Vam pensar que podíem provar de fer un petit festival de dos dies de curtmetratges fets per gent del territori, i la veritat és que ens va sorprendre la quantitat de participants, i a partir d'allí doncs, vam començar a anar cada vegada més i fins avui.
1: Aquella prova s'ha convertit en 7 dies de programació i en un festival que distribueix les activitats per Bot i també porta una jornada a Horta de Sant Joan. La desena edició ha combinat les sessions competitives de curtmetratges amb el pitching professional Highland Pro, el Mediterranean Industry Meeting, tallers, propostes familiars, la creació comunitària i una nova competició de realitat virtual. El creixement, expliquen els seus directors, no es pot mesurar només en dies o en públic.
2: Hi ha coses que són molt diferents i algunes coses que, evidentment, s'han mantingut. Una de les coses que s'ha mantingut i que és un valor que no canviarem mai és la dimensió humana. No, aquí estem en una zona rural i crec que la manera en com acollim, la manera en com pensem tot allò que farem partix de com som. Llavors, este festival pues, té esta identitat molt pròpia, molt marcada.
1: La dimensió humana també es nota en qui ocupa les cadires. Infecta no reuneix només cineastes que presenten obra. Hi ha veïnat, famílies, públic de diferents edats, professionals i persones que s'acosten al cine des de llocs molt diferents.
2: Les persones que estan com a espectadores, com a audiència, no són només persones que fan curts, no? Que presenten un curt. És a dir, tenim un públic molt divers, intergeneracional, i crec que, clar, és una cosa que ens caracteritza, no? I que d'alguna manera fa veure que Infecta no és només un festival de cinema, no? Sinó que és tot allò que enguany intentem explicar, que és comunitat, que és gent que té moltes ganes de tirar això endavant, també, no? Hi ha com una mica d'orgull territorial en tot això.
1: La relació de Bot amb la pantalla ve de lluny. La sala de cine està oberta des del 1963 i que abans ja n'hi havia hagut d'altres. El festival s'inscriu en esta categoria, però no treballa només durant la setmana gran d'agost. Al llarg de l'any impulsa formació, perfils emergents i suport al talent cinematogràfic. Ivan Massaguer Horta, l'altre codirector del festival, compara este procés amb l'elaboració del vi. Cal esperar una edició sencera per tastar el resultat, detectar què ha fallat i saber què s'ha de millorar.
3: És tot un any que porta la feina fins que ara en una setmana surts entre tot, no? I sí, ja enrere anys sempre faig la comparativa amb el vi. Tu fas un vi, jo mira la feina i faig vent, llavors tu pots tenir una recepta d'aquell vi, però fins l'any següent tu no pots provar aquest vi si la formulació que has fet et surt bé o no, no? Llavors, amb Infecta, igual tens un any per veure totes les cagades que fas, totes les coses a millorar, tot el que bé ho has fet també, perquè hi ha moltes coses positives, i entre elles és el feedback de la gent. O sigui, cada any totes les activitats, per exemple, en guany, no? Des del primer dia, des dels tallers, des del vermut, des de totes les ponències, des del pitching mateix, que la indústria és tan important, hi ha hagut un increment exponencial, naturalment, com tu dius, no? Fent la mateixa feina, però bueno, m'arriba, no? Una miqueta més va traspassant sectors fronteres, i la prova està en això, no? En la participació.
1: Massaguer Horta parla de moments difícils i de la necessitat d'arribar bé a cada edició, més que no decreixer sense mesura.
3: L'alt que ja tenim, o sigui, l'estructura, si va bé, més o menys ho tenim per la mà, ens hem professionalitzat tots amb el festival, que som 10 anys, perquè el patró és el mateix. Comença el diumenge, acaba un dissabte, comencem aquí, la plaça, comencem a quebrar, bueno, doncs, potser l'any que ve les carreres les farem doncs, tot el carrer en lloc de la plaça. Has de pensar aquestes modificacions, perquè creixem en públic i volem, no sé, el necessitem. Però no és un voler créixer de... Ho volem parar, volem que vagi bé, que la gent vingui, que sigui... que hi hagi una afluència de gent nova i que vagi a conèixer, i a la vella.

0: Però che tale incassimo commerciale tutta la qualità che può essere un fine.
1: En esta desena edició, una part d'este creixement obre una nova manera d'habitar les històries. La cúpula Lofato ha acollit quatre peces internacionals de realitat virtual i cinema de 360 graus en passes rotatius. La secció VR immersiu ha comptat per primera vegada amb un premi propi, 500 euros, i el guardó Lofato al millor curt VR. Este programa ha reunit quatre obres de cinc països. Les quatre peces són diferents, però comparteixen un canvi essencial. La pantalla ja no queda davant de l'espectador. Miquel Pérez Escolar és el responsable tècnic de les projeccions i de la part de realitat virtual de la cúpula Lofato.
2: Ja no és una mostra tecnològica, sinó que ja forma part del festival amb el seu propi guardó. La idea és molt clara. Si el cinema convencional en el qual estem darrere de la pantalla, amb la realitat virtual passa a ser la pantalla tot l'espai. O sigui, nosaltres formem part, primera persona, d'aquesta projecció, d'aquesta pel·lícula. I això és una cosa molt potent, és una manera d'explicar històries molt, molt potent.
1: L'experiència conserva elements del cine, com guió, producció, muntatge, imatge i so, però canvia el punt de vista. Les cadires giratòries permeten mirar al voltant i el so tridimensional ajuda a situar el públic dins de l'escena. Algunes obres són passives, d'altres incorporen interacció i resposta hàptica a través dels comandaments.
2: Dóna moltíssim de joc, però no és exactament un videojoc. Hi ha algunes peces que són interactives. Llavors, això sí que no ho podem aconseguir en el cinema convencional. Aquí sí que podem dir que això és un videojoc. A mi no m'agrada dir que és un videojoc com a tal. Al final és una peça interactiva, un nivell d'immersió encara més gran. Llavors, podem interactuar amb la pel·lícula, amb el que està passant, i això és superpotent. Llavors, aquests que es converteixen més en videojoc, perquè són interactius, doncs penso que no és el terme correcte. Per mi continua sent cinema, però és un cinema interactiu.
1: La voluntat no és ensenyar un aparell, sinó normalitzar un altre suport audiovisual.
3: Teníem la necessitat també d'apropar aquestes noves narratives i sobretot aquest nou format, no?, de viure el cinema al nostre territori. Un territori que està lluny de tot aquest tipus d'experiències i que, per tant, també trobàvem que innovar en aquest sentit era molt important. No? Sempre diem allò que el codi postal no pot ser un impediment per viure la innovació. No? I en això estem. La secció VR va ocupar aquest espai per facilitar la nostra audiència també de poder gaudir d'aquest tipus de formats 360 que generalment no estan al seu abast.
1: La competició immersiva és, per tant, una decisió artística i també territorial. El festival defensa que els formats audiovisuals emergents no han de quedar restringits a les grans capitals o als públics especialitzats. Des de Bot, prova d'incorporar-los a una programació que manté la proximitat com a punt de partida.
2: Treballem cada dia perquè no sigui això només un nicho, sinó que sigui una manera nova d'explicar històries. Ha experimentat altibaixos, com totes noves tecnologies. Al final també aquesta petita, no?, esquerda digital, aquesta por a lo desconegut, que a poc a poc, no?, es va traient, és el que farà que això s'estableixi. Deixem dir que aquest any ja és establert. O sigui, la realitat virtual, aquest tipus de suport, no?, audiovisual, ja s'ha quedat, ja està implantat. I treballem cada dia, no?, perquè no es quedi, no?, en l'oblit.
1: Després de 10 edicions, Infecta continua mirant cap avant sense deixar de mirar d'on ve. La cadira a la fresca, la sala de cine oberta des de fa dècades, el treball de tot l'any, les persones que omplen el poble i ara, quatre visors dins d'una cúpula formen part del mateix recorregut. Un festival que va néixer per a fer alguna cosa més i que ha acabat convertint la Terra Alta no només en l'escenari, sinó en la seva identitat. Perquè una pantalla pot ser una tela blanca enmig d'una plaça, però també pot ser tot l'espai que mos envolta. Lo que no canvia és el gest inicial: seure, mirar i deixar que comence una història.
4: Doncs això és l'Infecta, aquest festival de cinema que tenen a Bot, que fan a Bot cada any a la Terra Alta, i així ens ho ha explicat des de la Plana Ràdio el company Víctor Montecino. Nosaltres seguim endavant i des d'un lloc saltem cap a l'altre. Ens quedem a Altafulla, en aquest cas. Tota la setmana que visitarem Altafulla, visitarem l'Eduard Virgili. Eduard, bon dia.
5: Bon dia, Núria, què tal?
4: Bon dia. Mira, no sé si has estat afortunat i has agafat un avió aquestes vacances, o afortunat o no, perquè hi ha qui li estressa això d'anar amb avió, eh? No? Però molta gent...
5: No, de fet, a veure, has dit aquestes vacances, però...
4: Ah, clar, clar, no, clar.
5: Però de vacances res, de res.
4: Error. Que bo. És veritat. Bé, avui parlem d'avions, hem parlat de creuers des de dins, com és això de viure en un creuer perquè hi treballes, i ara sabrem com és això de gairebé viure, tenir la casa en un avió, perquè el pilotes, sí. Perquè estàs treballant allí, no? Coneixerem els avions des de dintre.
5: A Altafulla, de moment, no tenim aeroport. No.
4: De moment.
5: I, per tant, hem buscat un lloc que ens anés bé per emplaçar el nostre convidat. Mira, em trobes ara mateix mirant cap a l'horitzó, perquè parlem d'aquesta professió que consisteix precisament a anar molt més enllà d'aquest horitzó. Som al mirador del Passeig del Fortí, i aquí als nostres peus tenim la platja d'Altafulla, veiem la muntanya de Sant Joan de Tamarit, Sant Simplici... Al fons, fins i tot la Mussara. Diria que allò que observo ja una miqueta més a la llunyania és el Cap de Salou. En tot cas, ara sortirem de dubte amb l'Arturo Palavecino, que és el pilot d'avió altafullenc per excel·lència. Arturo, bon dia, benvingut.
6: Què tal, bon dia.
5: És el Cap de Salou?
6: Correcte, sí. Avui hi ha molt bona visibilitat, inclús més enllà es veu el Montsià i tot, eh? O sigui que sí, tenim un dia esplèndid avui aquí a Altafulla.
5: Déu-n'hi-do. Escolta, ara fora de micròfons m'explicaves que tu de petit no deies allò de jo vull ser pilot d'avió. Això sí que passa amb molts companys teus de professió, no? Que des de petits ja s'aficionen als avions i al final la vocació els acaba estirant. En el teu cas és diferent. Tu volies ser enginyer.
6: Totalment. La nostra professió és totalment vocacional i és cert que en el meu cas no és el típic cas de com molts companys, com bé deies, no? Que des de petit ho han tingut claríssim que volia ser pilot. A mi la vocació m'ha anat, doncs, l'he anat creixent i forjant més sobre la marxa a mesura que he anat descobrint aquest món. I sí, jo en un moment de la meva vida, típic moment... quan afrontes els estudis universitaris, no?, i has de decidir què fer amb la teva vida, doncs és una opció que es va posar sobre la taula i al final em va fer obrir els ulls amb un món nou que vaig descobrir i supercontent amb l'opció que vaig triar.
5: Escolta, què ha de tenir una persona per ser un bon pilot d'avió?
6: Doncs la veritat que, clar, és una barreja de moltes qualitats, habilitats, és algo molt multidisciplinar, podríem dir, no? Perquè potser hi ha com la creença, no? A vegades hi ha gent que ve a preguntar i, no?, quan volen triar aquests estudis i hi ha com la creença de moltes matemàtiques, molta física i no és tan així com una enginyeria, no? Però sí que, clar, la gran peculiaritat, a part de que és això un aspecte molt multidisciplinar, és perquè toques de tot una mica i de moltes coses, al final una de les dificultats és que molts dels coneixements que tu vas adquirint durant els estudis, no?, i durant la carrera i durant la teva vida laboral, al final són coses que tu has d'aplicar en un entorn complex i a temps real, no? I el que treballem molt ara a les aerolínies, doncs és això, no? El procés de prendre decisions, sobretot quan les coses, doncs, es compliquen, no? Perquè el nostre món està tot molt procedimentat, no? Tot segueix uns procediments, tot va sobre una línia molt concreta, però, clar, a vegades trobes factors inesperats, no? I aleshores aquí és on una mica el teu treball, amb el teu treball en equip, has d'aplicar una sèrie de competències i decidir i prendre accions perquè tot al final segueixi, no?, dintre d'aquesta línia, mantenint uns marges de seguretat òptims en tot moment.
5: Núria, no ho hem explicat. Sí. L'Arturo fa aquestes explicacions tan pedagògiques perquè, a més, és formador, és instructor, i per tant sap molt bé del que està parlant. Feia referència als coneixements tècnics, també a la capacitat de decisió, i afegiries la sang freda?
6: Sí, totalment, perquè, bueno, en moments d'estrès, no?, de pics d'estrès, evidentment has de mantenir la calma, no? Evidentment, no serviria de res, doncs, a alterar-te, no, posar-te nerviós, aleshores és focalitzar molt, no? Focalitzar molt i mantenir l'atenció en aquells paràmetres i aspectes en els quals has de mantenir l'atenció, poder analitzar-ho fredament per aquesta informació, doncs, amb els companys, no? Compartir-la i prendre una decisió, doncs, raonada.
5: Quina és la capacitat de decisió del pilot quan és dins de la cabina o no? Està tot marcat des de terra? Se segueixen les ordres que es donen des de la torre de control o el pilot mana?
6: En un vol normal, no? Sí, sí. A veure, hi ha molts moments,
5: què vol dir un vol normal?
6: No, perquè ara... No, volia... Ara ja és que ens hem adelantat una mica, no? Parlàvem en situacions que es poden complicar, no? Jo dic, en un dia normal en el qual tot va sobre la línia, evidentment hi ha molts moments, no? Nosaltres interactuem amb molts agents, no? Des de inclús la fase de preparació, doncs ja que nosaltres analitzem la informació del vol que farem i aleshores doncs aquesta informació ens dona el personal de terra de l'aerolínia, no? Que ens proveeixen aquesta informació, després doncs ve l'embarcament, no? Aleshores hi ha molts agents que ens presten serveis, aleshores nosaltres contínuament estem en contacte amb diferents agents i de diferents persones que formen part d'aquesta cadena, no? de producció, i després ja ve pues, purament el vol, no? I en el vol sí que estem nosaltres i també hi ha l'altra part, que són els controladors aèris, no? Nosaltres tenim un vol establert amb una ruta, però contínuament estem en contacte amb els diferents sectors de control aeri i aleshores ells doncs, són els responsables de mantenir una separació entre les diferents aeronaus, per tant doncs, anem negociant, si ho podem dir així, no? Quina ruta, perquè nosaltres sempre volem retallar la ruta, aleshores, clar, un vol no va...
5: Voleu retallar la ruta? Això ja és...
6: Per eficiència, sí. Clar, pensa que tot... Hi ha unes aerovies establertes, no? En una ruta, imagina't un vol Barcelona-París, doncs hi ha una ruta estàndard que tu has omplert un pla de vol i però no sempre és la ruta més directa, per posar-te l'exemple de la ruta. I tampoc el nivell de vol, no? L'alçada a la que volarem, doncs no sempre som capaços o podem volar a l'alçada de vol òptima, no? Que ens agradaria perquè hi ha molt de tràfic i aleshores aquí és el paper que et deia dels controladors aeris, no? Que ells sempre estan en contacte amb nosaltres intentant optimitzar l'espai aeri dintre les possibilitats que tenen perquè cada vegada també l'espai aeri està més congestionat.
5: Per tant, això de la improvisació ho hauríem de posar entre cometes.
6: No és improvisació, però sí que estem contínuament, no? Perquè, clar, el que està establert, el que està programat d'A a B, doncs, clar, nosaltres podríem, no?, connectar el pilot automàtic i només monitoritzar, però nosaltres estem contínuament intentant intervenir per el que et deia, no?, per intentar optimitzar-ho i que sigui sempre de la forma més eficient possible. I en aquest sentit, doncs, sí que estem molt en contacte, doncs, sempre amb els diferents sectors de control aeri.
4: Arturo, bon dia. Hola, què tal?
6: Bon dia, què tal?
4: Hola. Escolta, com funciona el teu, com seria el teu dia a dia o les jornades laborals? Perquè entenc que no és el mateix fer un vol curt que llarg, després us quedeu a destí, heu de tornar com els taxis que tornen a puesto. Com funciona això?
6: Sí, això, clar, depèn molt del tipus de vol que facis i depèn una mica de l'aerolínia que estiguis, no? Jo en aquest cas treballo a Vueling, una aerolínia doncs, crec que es coneix, no? Aquí va ser Barcelona, vols de mig llarg termini, vols comercials. Aleshores, clar, un vol normal, nosaltres, basats aquí a Barcelona, un dia normal de vol, doncs tenim uns límits d'activitat, però imagina't, un vol normal, potser tenim, o sigui, perdona, un dia normal, potser tenim quatre sectors, no? El que deia, un vol a París i un vol a Roma. I nosaltres sortim des de Barcelona, anem a París, allà tenim un temps d'escala d'uns 45 minuts, entre que desembarquem, tornem a embarcar, tornem a Barcelona, 45 minuts a Barcelona, més o menys, per anar a un altre destí, imagina't Roma, anar i tornar. Aleshores, això podria ser un dia normal de feina, que déu-n'hi-do, són dies llargs al final,
4: sí, sí.
6: Perquè aquí estaríem parlant potser 10 hores i mitja d'activitat. Sí que és veritat que el tema de descansos està tot molt, molt regulat, no? Però, clar, també la normativa regula uns màxims i, clar, tothom vol ser competitiu. I aleshores, les aerolínies, doncs, tothom tendeix una mica a intentar... A veure, com... No vull dir que soni negatiu, no? Però, clar, per ser competitiu, doncs, has d'intentar apurar tots els recursos, no? O exprimir tots els recursos al màxim. Aleshores, això podria ser un dia normal. Aquí, clar, hi ha companys que fan llarga distància, que sí, no? Si fas un vol de llarga distància més de 8 hores, creues cap a Estats Units, cap a Sud-amèrica, aquí sí que, clar, a l'haver fet més hores de vol, ells han d'anar reforçats, no poden anar només dos pilots, van reforçats per tenir torns de descans en vol, i després el descans que han de fer allí és més llarg. Hi ha un descans mínim de 24 hores, per exemple, si un pilot van a Nova York, que serien unes 8 hores des d'aquí, doncs tindríem 24 hores mínim de descans per fer el vol de tornada.
4: Mm-hmm. I tu, en aquest sentit, imagineu-nos un dia que vas de Barcelona a París, tornes a Barcelona i després fas Roma-Barcelona. I després tens també descans. Descanses un dia... No t'hi tornes a posar l'endemà a les 8.
6: Correcte, sí. No. Descans mínim de 12 hores o l'activitat prèvia, però en aquest cas el màxim és 12 hores. I sí, així podríem fer una tanda de 5 dies, que és el que fem normalment. Fem un patró normalment de 5 dies de feina a 4 dies de descans.
5: L'Arturo, però com els pilots, no va treballar. Ara m'ho estava explicant també abans de començar l'entrevista. Ell va volar. I així ho dieu, no?, entre els col·legues de professió.
6: Totalment, sí, aquest és un típic tòpic que diem als pilots, però és així, tal qual, és així. Al final, ens agrada molt... Bueno, jo crec que és algo essencial, no? Hi ha molta gent que li encanta la seva feina i crec que la vida, no?, amb la quantitat d'hores que li dediquem a la feina, doncs crec que és essencial que ens agradi. Evidentment, tampoc som masoquistes, no? Si ho poguéssim triar, segurament, doncs potser molts dies ens quedaríem a casa descansant, però un cop t'hi poses i vinga, vas cap a l'aeroport, doncs és a veure què m'espera el dia d'avui, no? Sempre són dies molt diferents, molt dinàmics, i la sensació és aquestes, no? De que guai que vaig a volar, no?
5: Escolta, Arturo, una última pregunta que haurem de deixar. Segurament ara ens estan escoltant persones que encara no han anat de vacances, que s'esperen ara al setembre, que haurem de pujar a l'avió. Això de volar, alguns us fa molta gràcia, però després, doncs, hi ha també aquelles persones que tenen por, que els fa respecte, no sé si és una por racional. En tot cas, què li diries a aquesta persona que pugui arribar a confessar que té por de pujar a un avió, sigui per unes turbulències de la cabina, que se senti angoixat? Quin missatge traslladaries com a conductor, com a pilot d'aquest avió?
6: Sí, és totalment normal, no? I és molt freqüent. Hi ha molta gent que clar, quan embarca en un avió té la sensació, doncs, que allò, doncs, després ja és algo incontrolable, no? Que està fora del seu control. I hi ha molta gent que sí, que és una mica... A vegades per la desconeixença, no? Quan l'avió una mica de turbulències, doncs, ostres, sembla que això és perillós, no?
5: Home, allò que sembla que cau, no?
6: O no saps per què es mou l'avió, no saps per què... I nosaltres a vegades ens hi hem trobat, hi ha gent que t'ho diu, aleshores tu intentes, doncs, ampliar les explicacions amb aquesta persona i només, a vegades, amb aquest acompanyament o donant unes explicacions, doncs, hi ha millores. Hi ha gent que té un pànic absolut i és molt complicat, no? Però ens hi hem trobat casos i a vegades inclús ens hem convidat a entrar un moment a la cabina i a veure, mira, doncs ara creuarem aquesta zona de núvols i això farà que l'avió es mogui perquè la densitat de l'aire aquí, doncs, és una mica diferent i l'aire pot ser una mica més turbulent i, doncs, amb aquestes explicacions així, a vegades fent conèixer, no?, la por al desconegut que tenen, doncs ajuda, és algo molt, molt freqüent. Sí.
4: Arturo, l'última, és que ara m'estic pensant una cosa, no puc acabar l'entrevista sense preguntar-t'ho. Justament a tomb d'això que dèiem de la comunicació. A veure, les aerolínies treballen amb uns aparells, evidentment, tots a puesto, tots perfectament preparats, fan revisions, tu ets un pilot professional. Com és que la megafonia dels avions funciona tan malament que quan el pilot diu hola, us parla el capità, us parla el pilot, bla, bla, bla, bla, bla, i deixa anar tota la presentació i el temps que fa i les hores de vol i tot això, no s'entén mai res, Arturo. Us heu plantejat això? És molt difícil que s'entengui.
6: Hi ha vídeos de broma una mica divertits, no? Que, bueno, és una broma bastant real, no? En molts casos és així, he de dir... Una mica, no mea culpa, perquè crec que a mi se m'entén prou bé, però crec que a vegades és molta gent, i intento donar una explicació, és veritat que certament els sistemes de megafonia dels avions a vegades són millorables, però a vegades una mica culpa dels nostres, no?, dels companys, i potser en aquest moment que dones aquest anunci al passatge, és el moment que estàs finalitzant l'embarcament i estàs fent moltes coses a vegades, i hi ha gent que ho fa allò, doncs, una mica perquè toca fer-ho, no?, i ho fa una mica així, bla, bla, bla, bla, bla, bla, venga, m'he de treure això de sobre, bla, bla, bla, i dir quatre coses aquí, i clar, no es dona compte que la percepció de la gent és aquesta. aquesta, no? De què ha dit aquesta persona i potser hauríem de fer-ho moltes vegades amb una mica més de carinyo i atenció, intentant doncs, parlar amb una distància correcta del micròfon que agafem i amb més cura, no? Però...
7: Bueno, si al final bueno, acaba bé el vol, doncs es perdona tot. Clar que sí.
6: Ens hi trobem de tot aquí, sí, sí, és veritat.
5: Escolta, com seria si ara haguéssim d'aterrar aquest avió a Altafulla? Quin és el missatge del pilot en el moment de l'aterratge?
6: Bueno, jo no m'enredio molt, però està clar que hi ha dades que sí que interessen, no? L'hora, si estem arribant abans o estem arribant amb retard, no? Evidentment, sempre que arribem abans, això és important remarcar, no? I si arribem en retard, doncs, de nou reiterar una mica les disculpes pel qual motiu per qual hem arribat tard. Home, avui tenim un dia esplèndid d'Altafulla, no? Aleshores, jo crec que estem arribant segons l'horari previst. Altafulla, dia esplèndid per gaudir del dia. De nou, moltes gràcies per haver-nos triat i els desitgem que tinguin una feliç estància a Altafulla. Moltes gràcies.
5: I aleshores és quan tothom aplaudeix. Que clar, això tampoc no ho he acabat d'entendre mai, això dels aplaudiments a dalt a l'avió.
6: Bueno, i també es contagia molt, no? Jo crec que si algú té més por a volar, que és com el seu alleujament, no?, quan ha aterrat i aplaudeix, a la que una persona aplaudeix segur que s'hi afegeixen diverses i en aquest cas passa, no? Però és veritat que a vegades passa. I més gent que no vola tan freqüentment, no? En un Barcelona-Madrid de pont aeri de passeig de negocis, t'asseguro que aquí no, difícilment ho trobarem, això.
5: Arturo Palavino, gràcies per atendre els micròfons de l'Obert per Vacances.
6: Un plaer, gràcies a vosaltres.
7: Que vagi molt bé. Virgili, moltes gràcies.
5: Ah, tu, que vagi bé, fins ara.
7: Ens la trobem demà. De fet, no hem tancat, no hem arribat a Altafulla amb el temps previst, anem amb retard, però ha valgut la pena perquè l'entrevista ha sigut molt, molt xula, i el que fem ara és donar pas al podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de l'escala el company Sergi Corral. Al darrer lliurament, avui ens explica com podem cuidar de la salut dels nostres mars.
8: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
9: Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
10: Jo crec que SOS Costa Brava doncs, fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
9: A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
10: Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani i fins i tot de la península Ibèrica pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs potser seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames. Per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
9: Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
11: Econàutic neix d'una necessitat que hi havia que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que el poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
9: Precisament l'objectiu capdalt és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
11: Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit de que és un granet més de sorra, un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. Fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser-hi en algun moment, en algun cas, algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
9: Els ajuntaments dels municipis turístics caminant a mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció per poder regular l'espai es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
12: aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que deien, no? Regulem platges, regulem balisaments, regulem, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com, per exemple, el Ministeri de Transició Ecològica, doncs, que és el competent, no?, amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no?, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment del nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant, aquesta veu, fer-la arribar, jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem doncs, que any rere any doncs, hi havia entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de que sabia que hi havia Posidònia sota, però no amb aquesta justificació doncs, vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 bolles que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs, que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
9: La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
12: Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs, que doncs, la Costa Brava i l'Escala en concret doncs, són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs, amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no?, del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns, que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs, que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
9: Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
8: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
7: Aquest trosset de mar, d'oceà, també fins i tot a vegades de mar mediterrània que tenim a cada dilluns aquí a l'Obert per Vacances. Els companys de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, que sempre ens donen aquesta oxigenació marítima. Nosaltres no tenim massa temps avui ja de massa més, per tant, la secció de Vilafant, el Freaky Time, si us sembla bé, el deixem per als propers dies. No patiu, perquè parlarem de manga i d'anime, però serà ja de cara a demà, si tot va bé. Perquè el que hem de fer, ara sí, abans de tancar programa, és conèixer l'agenda d'activitats. I ho fem en connexió amb la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
7: Bon dia. Mira, tinc aquí al davant a l'agenda. Tots són propostes, pel que veig, per... Bé, les dues primeres són per avui mateix. Per tant, haureu de fer via. Haureu d'anar, si és que voleu anar a Baix a Vilafranca, del Penedès.
13: Exacte. Avui és l'últim dia del Firart, que és una festa i fira d'art i mercat de petit format dintre del que és la festa major, allò on tindrà Sant Fèlix, sí. Ja ho sabeu. I doncs això és una fira que hi ha 40 artistes de pintura, il·lustració, joieria, ceràmica, fotografia, tèxtil, de tots els gustos i colors. I demà es farà un sorteig, així que avui el que podeu fer és anar a veure les coses que hi ha allà exposades i demà hi haurà un sorteig a les xarxes socials on les guanyadores doncs, podran escollir alguna de les peces exposades.
7: Molt bé, molt xulo. Doncs mira, si us vau perdre Sant Fèlix el cap de setmana, ara encara podeu allargar una mica la Festa Major de Vilafranca, que encara continua amb aquest Firart. Per cert, que també és Festa Major a Matadepera.
13: Doncs sí, a Matadepera tenim Festa Major. És l'últim dia, però això no significa que no hi hagi activitats. Avui n'hi ha moltíssimes. Tenim un concurs de pintura infantil, un concert de cobla, vermuts populars, gelatada també popular, una festa de l'escuma, que aquí ens agrada molt, a l'Obert per vacances, les festes d'escuma, sí. Lectures poètiques, un concert de jazz, i avui a les 10 de la nit hi ha un piromusical al Passeig dels Rabassaires. Sí, ja veiem que diverses festes majors tenen piromusicals de final i Matadepera doncs no podria ser l'excepció.
7: Molt bé, Festa Major Matadepera i acabem amb la proposta d'una exposició.
13: Sí, tenim l'exposició L'ànima de la forma, Montroig o l'essència de Miró, que fins aquest dimecres, també us heu donat una miqueta de pressa, però hi ha una mica de marge també a la vegada, fins aquest dimecres 2 de setembre, al Centre Cultural Església Vella de Montroig del Camp, podreu veure una selecció de guixos originals de l'artista Joan Miró, que havien estat conservats a Mas Miró, i que són uns models previs a el que són les estàtues de bronze i que tenen un valor artístic importantíssim per entendre doncs, com l'artista creava totes les seves obres i l'experimentació d'aquest pintor i escultor tan important. I l'entrada és gratuïta i lliure, així que hi podeu anar a gaudir d'aquestes peces d'art tan xules sense gastar ni un ral.
7: Molt bé. Exposició L'ànima de la forma, això a Montroig del Camp. Doncs, Lídia, ja està. Tanquem l'agenda aquí i demà més.
13: Sí, avui rapidet. Molt així bé. Poden anar els companys a explicar bé el tema de demà i totes sí. Les coses.
7: Sí, avui anem amb la calma, allò. A bon ritme. Velocitat de creuer. Molt bé. Gràcies, Lídia. Una abraçada. Fins demà.
13: Fins demà. Adéu.
7: I ara sí, anem tancant programa i, com deia la Lídia, connectant amb Ràdio Televisió Cardedeu, amb l'Enric Rubio, per explicar el tema de demà, el tema del dia, per si podeu ja començar a dir-hi la vostra, però acabar de tancar el tema d'avui, els festivals d'estiu. Enric, a veure, no sé si bon dia, no sé si tenim així ràpidament alguna aportació més.
14: Doncs sí, mira, tenim un parell d'aportacions més que ens han escrit per al WhatsApp del mòbil del programa. En primer lloc, la Cristina, que ens diu «Altes tautors de Cardedeu». Des d'aquí trenco una llança a favor d'això. Diu que és un gran descobridor d'artistes, del qual jo dono fe, i també gran recomanador de noms consagrats. Així que ja ho sabeu, altra vegada us convidem cap a casa nostra.
7: És important això, dels festivals que ajuden a que et soni el nom.
14: Doncs sí. I d'aquells que al cap d'uns anys dius, oh, jo vaig veure... Saps? Com, oh, que
7: no es coneixia ningú, jo ja els veia.
14: Exacte. Tot això eren camps, eh? Exacte. I mira, també tenim l'Albert que ens diu, sigui quin sigui, però que sigui en una programació en català d'artistes emergents. Mira, així que ja ho veus. Hem tingut un bon popurrí de comentaris avui.
7: Molt bé. Tastautors a Cardedeu.
14: Sí, val molt la pena. I a més també fan a vegades un soparet, inclús amb l'autor o autors que estan allà, un sopar gastronòmic previ al concert i val molt la pena.
7: Sí, molt bé, ara ho estic mirant. Perfecte. Tot això ja ha passat, però no?
14: Sí, això, bueno, ha passat o ha de tornar, perquè el Tastautors és previ a l'estiu, per tant, jo dic que queda... Bé, estem a la meitat.
7: Molt bé. Doncs tema per demà. Vinga, Enric, què hem de fer?
14: Va, t'ho pregunto tu. El setembre és un bon mes per fer vacances, Núria?
7: Mira, no ho sé, t'ho diré perquè és el primer any que les faré al setembre.
14: Epa, ja et dic jo
7: que
14: sí.
7: Clar. Tu ho saps, tu ja ho has fet mai al setembre?
14: Sí, de fet, jo n'havia fet a vegades al gener i al setembre, quan ho he agafat, s'està molt bé. Més econòmic, no està massificat, l'aigua encara està prou calenta si és que vols anar a platja i si vas a muntanya és un ambient fantàstic.
7: Ah, doncs mira, em fas venir ganes perquè jo pensava, i què faré jo al setembre, sol, a tothom treballant?
14: Què vas, millor, home? Sí, a l'agost sobre gent, estaràs de conya.
7: Jo crec que sí, doncs ja us ho diré, a veure què diuen els oients, si estan més experimentats que jo, si prefereixen el setembre per si és un bon mes, vaja, per fer vacances. Molt bé.
14: Ja veuràs, a veure què ens diuen, va, estem amatents.
7: Demà tornem a connectar, Enric, moltíssimes gràcies. Bon
14: Salut,
7: dia.
14: Fins demà.

Doncs vinga, que avui amb una mica més temps d'escoltar aquesta cançó final que tanca programa, avui d'haver d'anar corrents al final, han dit, calma, ens relaxem, tanquem a poc a poc l'Obert per Vacances, ostres, que és dilluns i que és l'última setmana i que és l'últim dia del mes d'agost, no? Comencem estressats. Doncs això, intentem mantenir la calma també i afrontar aquesta final d'etapa d'una manera relaxant, tranquil·la i anar entrant a poc a poc. Allò que primer mulles el pouet, no? Després et vas anant sucant tota com qui entra al mar. Doncs vinga, ara sí, falten 5 minuts per arribar a les 11. Us desitgem que acabeu de passar molt bon dilluns i sempre, com diem cada dia, amb la promesa de tornar l'endemà, això serà dimarts, a les 9 del matí. Que passeu bona jornada.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Com si es tractés de la crònica d'una rebel·lió, avui titularem el nostre programa 7 dies de juliol. Ja us hem vist, heu aixecat les orelles quan heu sentit això. No n'hi ha per tant. Es tracta de recordar-vos que entre el proper dia 2 de juliol i el 7 següent gaudirem d'un tsunami jazzístic que afectarà majoritàriament les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Penedès i a tot un país, Andorra. Quatre festivals que es programen i es contraprogramen amb la noble intenció de portar-nos molt bon jazz, però d'una manera poc efectiva de cares a nosaltres, al públic. Comencem amb el jove pianista Julius Rodríguez, que ve des de Nova York per participar en el Mas i Mas Festival, dia 2 de juliol, dijous, Sala Jamboree de Barcelona.

Julius Rodríguez, des del seu disc Let's Sound Tell All, que és de l'any 2022. Hem escoltat la cançó All I Do, que ja porta més de 2.300.000 reproduccions a Spotify, que no és un rècord, d'acord, però no està malament en un músic com ell, jove, compromès amb el jazz, un home amb molt de talent, experimental quan li interessa, polifacètic i amb un futur, sens dubte, brillant davant seu. Julius Rodríguez el tindrem el 2 de juliol a la sala 1 del Club Jamborí de la plaça Reial de Barcelona, dins de la programació del Mas i Mas Festival. La nostra recomanació és que no us el perdeu. I l'endemà, divendres 3 de juliol de 2026, tret de sortida del festival que cada any, ho hem de dir així, fa un maridatge entre el vi del Penedès i el jazz d'arreu del món. El Bijazz, el Festival de Jazz de Vilafranca del Penedès. L'apartat internacional s'obre amb els reis de l'àcid jazz dels anys 90, el grup Incognito, supervivent d'aquella tendència que es movia a cavall entre el pop, el soul i unes gotes de jazz. Aquí els tenim, gravats en directe a Londres l'any 2015. La cançó és Heads Makes Me Wanna Holler.

0: This is Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim repassant concerts de jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Concerts que es realitzaran el cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol proper. Més o menys en el mateix moment que Incognito estaran obrint el Bijazz de Vilafranca del Penedès, a Andorra i dins del Festival de Jazz Escaldes en Gordany hi tindrem a un dels saxofonistes tenors més famosos del món en aquest moment, Joshua Redman.
2: Hi, this is Joshua Redman and you are listening to Jazz.

Joshua Redman, hem anat a buscar la seva música a l'àlbum Wish, gravat l'any 1993, el segon a nom propi. En aquest àlbum hi trobem a Pat Metheny a la guitarra i a dos ex-acompanyants d'Ornette Coleman, Charlie Haden en el baix i Billy Higgins a la bateria. I amb aquests companys de viatge es podia esperar una gravació plenament experimental i, en canvi, ja ho heu sentit. És un disc elegant, un disc ple de lirisme, de contenció, un disc que és pura bellesa i swing. A Joshua Redman també el podrem veure l'endemà de tocar Andorra, el dissabte 4 de juliol a Tiana, dins del cicle 3 dies de jazz i a l'escenari de la masia Can Reón d'aquesta localitat del Maresme. Si no hi heu estat mai a Can Reón, us ho recomanem molt sincerament. És un lloc preciós, el festival està molt ben organitzat, hi ha bon ambient, és un autèntic plaer. I a més, Joshua Redman.

Acabem d'escoltar Joshua Redman amb la cançó Icarus, que forma part del seu darrer disc titulat Words Fall Short. I si voleu un concert una mica més, diguem-ne, calentet, a Andorra, el dissabte 4 de juliol, hi tenim a Paquito de Rivera, un clàssic del jazz afrocubà, excompany de Dizzy Gillespie i de Tete Montoliu, saxofonista alt i clarinetista excepcional que ja té 78 anys, però que, pel que es pot veure, segueix al peu del canó i en plena forma, amb el seu jazz, com dèiem abans, calent, rítmic, pràcticament ballable. Per il·lustrar l'anunci del seu concert, hem recuperat un disc de 1992 en el que hi trobem a Danilo Pérez en el piano i el barceloní Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Look at You.

0: Hola, soy Michelle Alderete. Estoy escuchando Jazz Eat. Mando un beso muy grande. No dejéis de escuchar. Chao.
1: Jazz Eat, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. I ara arribem a la programació del diumenge 5 de juliol i la trobem amb una mostra inigualable del jazz jove i femení. A Vilafranca del Penedès, a l'escenari principal del Festival Bijazz, un escenari que es troba a la plaça Jaume I, hi ha dos concerts imprescindibles aquest dia. El primer és a les 8 del vespre i presenta la saxofonista Lakecia Benjamin, una noia amb una imatge molt especial, que sobre una base inequívoca de jazz i el seu virtuosisme instrumental i escampa pinzellades de soul, de hip-hop i del que li sembla necessari. En el seu darrer disc, que es titula We Dream i que s'ha dit aquests dies, intervenen, per exemple, el trompetista Terence Blanchard, la pianista japonesa Hiromi o Chris Potter, entre altres.

Acabem d'escoltar la Kècia Benjamin, recordeu? La Kècia Benjamin a Vilafranca del Penedès, Festival Bijàs, diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre. I en aquest mateix escenari, però a les 10, una figura plenament consolidada, Esperanza Spalding, contrabaixista, cantant, una noia tot energia, tot expressivitat i talent. És una persona polifacètica que, a part de la música, ha treballat en el camp, tal com ella ho explica, de la poesia, la dansa, la narració, l'ensenyament i molts altres àmbits que ella enumera i descriu a la seva manera. Aquí teniu una mostra de la seva música, la cançó Precious.

Esperanza Spalding, des del seu disc Esperanza, la cançó Precious. Diumenge 5 de juliol a Vilafranca del Penedès i en el mateix moment a Andorra hi tindrem a la cantant Liz Bright, Elizabeth La Charla Bright, que va néixer el mes de gener de 1980. És nord-americana i és la més veterana d'aquestes tres figures que estem repassant avui. Liz Bright és una cantant que va començar com les veus més clàssiques del jazz, cantant gospel a l'església on el seu pare era predicador. Va triomfar per mèrits propis, destacant quan era tan jove com desconeguda en concerts d'homenatge a Billie Holiday, rodejada de figures consagrades. És, sens dubte, una de les grans veus del jazz actual, Liz Bright.

I a la recta final de Jazzy, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui hi trobem d'entrada a un guitarrista difícil de definir i impossible de classificar, Bill Frisell, un músic de 75 anys amb un estil molt personal i una discografia llarguíssima, amb molts discos en nom propi, i molts més com acompanyant al costat de músics d'estils molt diversos. El tindrem, a més, tancant el cicle 3 dies de jazz a Tiana. Això serà el diumenge 5 de juliol. Com a exemple del seu eclecticisme, l'escoltarem al costat de Caetano Veloso en el disc Estrangeiro, que és de 1995, i la cançó és Este Amor.

I ara sí, per acabar, recordar-vos que si us agrada el jazz clàssic, el 8 de juliol, en el Club Jamboree de Barcelona, hi teniu un concert d'aquestes característiques del grup International Classics Jazz All Stars, amb músics europeus, entre els que hi trobem el saxofonista valencià Enric Pedro o el contrabaixista lleidatà Ignasi González. I amb ells us direm avui adeu, l'equip habitual del programa de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent. Bona setmana, bon jazz.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: No us ha passat mai que heu fet un trajecte en cotxe i en arribar al destí no recordàveu ni tan sols per on havíeu passat? Potser aquell trajecte l'heu fet mil vegades, per tant, anàveu pensant en altres coses mentre es conduïu. Fixeu-vos que una activitat tan perillosa com la conducció l'heu deixat al vostre pilot automàtic. No heu tingut ni consciència d'existir en tot el trajecte. Vivim massa sovint amb el pilot automàtic, posat amb mil preocupacions i fent masses coses alhora. Les nostres vides estan plenes de feines innecessàries i de distraccions vàcues que es mengen el nostre temps, el nostre preciós temps. Segons estudis publicats a la revista Science, fins a un 10% de les persones pensen en altres coses mentre practiquen el sexe. Pot ser rumiant si falta benzina al cotxe o si no han posat la rentadora del dia. Amb això ja està tot dit. Els orientals fa segles que van veure que aquesta forma de vida només porta angoixa i malestar emocional i es van inventar el budisme, que no és més que una forma de vida que vol evitar que caiem en aquest parany. La moderna tècnica avui tan de moda del mindfulness o atenció plena és una versió occidental d'aquell pensament oriental que cada cop té més adeptes a casa nostra. L'atenció plena no és descansar la ment, sinó tenir-la activa, serena i enfocada en el present, acceptant activament el fluir de les nostres experiències sensorials. Segons Saul Bellow, que va ser Premi Nobel de Literatura l'any 1976, l'art també té molt a veure amb la concentració de l'atenció enmig de les constants distraccions del dia a dia. Quan gaudim de l'art, el temps sembla aturar-se i vivim realment el present. Per tant, aplicant aquesta idea a la música, avui us proposem una experiència musical que us ajudarà a assolir un estat d'atenció plena. Si accepteu el joc, us recomanem que escolteu aquest espai en un lloc tranquil i recollit, i que mentre sentiu la música us concentreu en tots els seus detalls, respirant lentament i deixant-vos envair pels sons de la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: Un dels mals dels nostres dies i font de les nostres angoixes i malestars és que no tenim la capacitat de viure el present amb consciència i plenitud. Els humans, diuen els experts, som infeliços perquè vivim idealitzant el passat i tement la incertesa del futur. I en això se'ns en va la vida, el gaudir de l'aquí i de l'ara. Se'ns escapa entre els dits la meravellosa realitat de la pròpia existència.

El primer tram de la nostra proposta musical i sensorial d'avui, aquesta proposta encaminada a la meditació, o si més no, a l'atenció plena, ens ha portat música d'Ólafur Arnalds, aquest compositor neoclàssic islandès especialitzat en les músiques, podríem dir, de la calma, de la placidesa. Ho hem fet amb el seu tema Fyrsta, tema que hem enllaçat després amb una interpretació del grup Voices 8 de la cançó de la Terra, Earth Song, de Frank Ticelli, un compositor nord-americà que exerceix actualment com a professor de composició a la Universitat del Sud de Califòrnia i que també es caracteritza per la recerca de músiques amb un alt contingut espiritual.

Una de les epidèmies dels nostres dies és la falta de concentració. Els nostres alumnes no saben enfocar-se en una sola cosa, distrets per mil inputs que els hi arriben per les xarxes i, com a conseqüència, està baixant, ho sabem, ara ja del cert, el rendiment escolar. Els adults, però, també cometem l'error de voler fer mil coses alhora, de ser supermans multitasca, i, per tant, fem moltes coses mal fetes en lloc d'una sola feta a consciència. La distracció és una epidèmia dels nostres dies, però la distracció contínua no ens deixa veure qui som realment ni què volem de les nostres vides.

Bé, hem sentit la dansa dels esperits feliços. La música Christoph Willibald Gluck va incloure en la seva òpera Orfeo i Eurídice per representar les ànimes pures que vivien en perfecta harmonia celestial. Tot seguit l'hem fusionat amb la Berceuse, cançó de bressol de Felix Roche, un jove compositor alemany, resident a Berlín i especialitzat en bandes sonores i música intimista, que utilitza una barreja d'instruments clàssics i electrònics per crear les seves obres.

L'atenció plena o mindfulness permet a moltes persones en situació de pressió psíquica centrar-se en elles mateixes i trobar l'equilibri novament per endreçar les seves vides. No és cap pedra filosofal, és simplement una tècnica psicològica que podem practicar en el nostre dia a dia amb una mica d'entrenament i que ens permet encarar la vida d'una altra manera.

Hem sentit el fragment titulat Atrapant el present, que és la pura definició del tema que avui tractem, que és el de l'atenció plena, aquest tema Chasing the Present, una composició de l'islandès Snorri Hallgrímsson, un home relativament jove, format a la tradició coral islandesa, però que va triar la guitarra com a instrument, i la composició també de música atmosfèrica i podríem dir emotiva com a l'acció vital. Actualment té un projecte amb el segell Deutsche Grammophon de fer una reinterpretació d'algunes obres del gran Erik Satie. I hem enllaçat amb la música de l'islandès amb la no menys emotiva però més coneguda d'Arvo Part, aquell estonià místic i potser el més universal dels estonians, amb el seu tema Da Pacem Domine, un clam per la pau en temps convulsos de guerra com els actuals.

Podem gaudir dels beneficis de l'atenció plena practicant la meditació, però també en actes quotidians. Per exemple, simplement respirant profundament i lentament unes quantes vegades seguides en un moment del dia. Ho podem fer amb la tècnica del 4+1+5. Inspirar pel nas 4 segons, aguantar l'aire un segon i deixar-lo anar durant 5 segons. També fent un passeig, però estant atent a tots els detalls que surten al nostre pas, als sons, a les olors, i fins i tot amb l'alimentació, concentrant-nos en la textura i el sabor de cada matís dels aliments. Petites pràctiques que poden equilibrar el nostre esperit.

La música de cinema és també una bona font de sons que ens transmeten calma interior i ens poden servir per les nostres pràctiques de meditació o de presència conscient. Hem sentit en primer lloc el fragment preludi que Max Richter va incloure en el film Ad Astra i que està basat, alguns ho heu pogut apreciar, en la música de Bach. I a continuació hem gaudit d'un bocinet de la meravellosa banda sonora que Alexander Desplat va escriure pel film La forma de l'aigua. Era el fragment titulat Una princesa sense veu.

El nostre cos viu en el present, no pot ser d'una altra manera, però i la nostra ment? Viu en el present realment, en el que ens està passant, en el que sentim ara mateix, o potser divaga sense fre cap al futur i cap al passat? Diuen els entesos que el 90% de les coses que ens preocupen en el dia a dia mai no arribaran a succeir. Per tant, ens passem mitja vida patint per ficcions creades per la nostra ment o imaginant un suposat passat idíl·lic que mai no tornarà, quan potser és precisament la nostra ment la que ha construït aquell passat que mai va existir com imaginem.

Mica Levy és una persona britànica de gènere no binari que, amb poc més de 30 anys i una formació eminentment clàssica, està concentrant els seus treballs en una banda de pop-rock, però també en escriure bandes sonores com la que va fer pel film Jackie i de la que hem sentit un fragment titulat Vanity. I enllaçant amb la música de Levy, hem gaudit també d'una obra del compositor nord-americà Eric Whittaker, nascut a Nevada i format a la prestigiosa Juilliard School. D'ell hem sentit el fragment Lux Aurumque, la llum daurada.

Bé, doncs, estimats i estimades, encarem ja la recta final de l'espai d'avui, un espai que ens hem pres literalment com una sessió o com una teràpia de relaxació. I acabarem amb música de Rolf Lovland, un compositor noruec que va aconseguir una fita encara recordada, que va ser guanyar el concurs d'Eurovisió amb un tema purament instrumental, sense lletra. No era pas una cançó. Ell va fundar Secret Garden, un grup avui ja mític en el món de la música, diríem, neocelta, i una de les seves cançons, aquesta Sleep Song, és una mena de cançó de bressol, evidentment, és la que ens ajudarà a tancar l'espai d'avui dedicat a la relaxació i l'atenció plena. Us agraïm un cop més la vostra atenció plena, en aquest cas, i en Pere Sánchez, que se'ns ha quedat en estat de nirvana muntant el programa, i un servidor, Lluís Bonamusa, que ha escrit el guió, us desitgem tota la felicitat del món i, si pot ser, amanida amb un xic de bona música.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: I avui, aprofitant que tenim la revetlla de Sant Joan a tocar, volem parlar també de les típiques coques, però amb un nou establiment aquesta vegada de Badalona, amb la pastisseria Grau, que obria justament les seves portes durant la Shopping Night Tutti, per tant,
5: doncs sí.
4: Pastisseria nova a la ciutat.
5: I festa grossa, que van obrir en un dia ideal,
4: Sí, sí,
5: ells feina. La feina no els hi van faltar. Ells ja tenen establiments a altres punts del territori i ara doncs han apostat per la nostra ciutat. Ens acompanya la seva pastissera, la Natàlia Grau, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Com estàs?
6: Molt bé.
5: Quin balanç en fas d'aquesta primera setmana aquí a Badalona?
6: Doncs ha començat molt intensa.
5: Sí,
6: vam aterrar el dia de la Shopping Night.
4: Mm. Us imaginàveu que, diguéssim, hi hauria
6: ens
4: aquesta...
6: Ens ho havien explicat, però no érem conscients de les dimensions que podia agafar aquesta festa. I la veritat és que molt sorpresos i molt contents de la rebuda que va haver per part de la gent. Mm-hmm. Sí, sí, molt bé.
4: Explica'ns una mica d'on veniu, no? Què és la pastisseria Grau? Quins són els seus orígens?
6: Pastisseria Grau és una pastisseria que comença a Esparreguera. De fet, és cinquena generació. Jo soc la cinquena generació de pastissers de la família. I que ha anat creixent. Ha anat creixent a poc a poc. Vam començar... Doncs això, no? Esparreguera, que és on tenim l'obrador, és on tenim una de les botigues, i a partir d'aquí hem anat fent Martorell, després hem vingut aquí a Badalona, hem estat també a Sant Cugat, i estem en aquest moment.
5: Deies tu, no? Ets la cinquena generació d'una família de pastissers.
6: Sí.
5: Com s'aconsegueix mantenir l'essència i anar innovant, creant?
6: Bueno, s'han d'ajuntar dues coses, no? S'ha d'ajuntar la passió per l'ofici i el voler millorar, el voler posar-se al dia. Mm-hmm. S'ha d'estar una miqueta amb tot, no? Amb la tradició, no deixar mai el que és el producte de pastisseria tradicional, mm-hmm. que és el que
4: i
6: nosaltres toquem,
4: no?
6: Però a la vegada tampoc quedar-te enrere. Mm-hmm. I anar innovant, tenint l'equilibri de les dues coses.
4: Mm-hmm. Quin diries que és el vostre tret distintiu?
6: La pastisseria artesanal, sobretot. Sí, no hi ha, ara mateix no hi ha un producte estrella, sí que en tenim un que és per Pasqua, que és la mona de caputxina, que aquesta ve de les cinc generacions que l'anem fent.
4: Com és aquesta mona de caputxina?
6: És una mona que porta, està feta amb pa de pessic i llema, i per fora porta un biscuit de rovell d'ou, que va fet al bany-maria i fornejat... flambejat al forn. Bueno, és
4: molt bé.
6: La fem nosaltres aquesta i no es troba a masses llocs.
4: Arribarà el dia també per tastar aquesta mona caputxina,
6: Sí, no, ja vindrà. Aquesta, això és com el més nostre, no?
4: Feu
6: que tenim, però
4: i feu salat, a la pastisseria?
6: Sí, també tenim un apartat dintre de l'obrador que és el de càtering. Mhm.
5: Us preguntava abans, fora d'antena, si teniu en compte, des de la pastisseria Grau, les tradicions específiques de cada territori on aterreu, on poseu botiga.
6: Clar, pensa que hem aterrat...
5: Heu estudiat sobre Badalona, ja?
6: Algunes coses sabem. Acabem d'aterrar ara mateix i la intenció està en, sí, fer-nos de la ciutat, no? Uh-huh. I sí que tenia algunes col·laboracions amb... Vàries coses d'aquí, que ja us anirem explicant.
4: Per què Badalona?
6: Ens va sorgir l'oportunitat de venir a Badalona. És una ciutat que ens semblava interessant, que podia tenir recorregut per la pastisseria, i bueno, no ens ho vam pensar. Vam trobar un...

0: recentment ha guanyat el primer premi d'un ou de xocolata inspirat en Gaudí. Sí. Ara tot va de Gaudí perquè estem dins el centenari, no? Explica'ns una mica com ha funcionat aquest concurs.
1: Doncs va ser un concurs que es va fer amb el Gremi de Pastisseria, el Museu de Xocolata i el Parguell. I el que es va fer és es va convocar a pastissers de tot Catalunya perquè presentessin un projecte d'un ou que havia d'estar inspirat en el Parguell. Cadascú havia de presentar la seva idea, el seu projecte.
2: I que és preciós, eh?
1: Estic sí, l'estem veient ara, eh?
2: Instagram, que us convido a visitar, també. Déu-n'hi-do, sí, quants sí. centímetres?
1: Era, sí, mínim, no? Sí, sí, era molt alt, entre la base i tot. Devia pesar uns 20 quilos, aproximadament.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, transportar-lo va ser tota una aventura, eh?
2: Transportar-lo i que arribés intacte, no?
1: Sí, ara us ho explicaré això també, perquè
2: també
1: vam tenir tanta feina gairebé fent l'ou com fent l'estructura on el posaríem per poder-lo transportar, clar, de l'Obrador d'Esparreguera fins al Parguell, i el guanyar, doncs, el Parguell fins al Museu de la Xocolata on estàs posat.
0: Això és com el dimoni, eh? Gairebé transportar-lo.
2: Sí, sí. Perquè l'Obrador el teniu només a Esparreguera.
1: Només a Esparreguera.
2: I des d'allà
1: distribuïm a les botigues. Sí. Doncs llavors, d'aquests projectes que et deia que es van presentar, van quedar 10 finalistes i van estar exposats aquí, així com veus, amb una urna d'aquestes, van estar exposats al parc i els visitants tenien un QR, cada ou tenia un QR, podien votar el que més els hi agradés.
2: Molt bé, per tant.
1: I va resultar que va ser el nostre.
0: El vostre.
1: Sí, sí, molt contents.
2: Tenim Sant Joan a tocar, que és una altra, diguéssim, les pastisseries, jo al·lucino perquè sempre ho diem, tot i que van sempre, diguéssim, seguint el calendari i pràcticament no hi ha setmana
0: el
2: que
0: Santurà.
2: Se celebri
1: sempre hi ha algun
2: cosa,
1: festiu.
2: No? Per delit també de les nostres panxes, no val la pena dir-ho. I ara estem a les portes de Sant Joan. Mm-hmm. Què preparareu vosaltres
1: ara venen
2: a
1: les coques?
2: Grau.
1: Ara ens venen les coques.
2: Coques.
1: A tope amb coques, sí.
2: Alguna
1: sí.
2: d'innovadora?
1: Aquest any el que hem fet és innovar en forma, en el format.
0: Mm-hmm. Com és, doncs?
1: Hem passat a unes coques molt més petites, fetes, van posades en unes caixes tancadetes, molt maques, ja si passeu ja les veureu. No hem anat tant a la coca tradicional que veus aquí, que és la coca gran, perquè ens hem anat trobant doncs, que les famílies també cada vegada són una miqueta més reduïdes. I per altra banda, la gent també vol provar més varietat.
0: I llavors, que si a un li agrada amb fruita, a l'altre no, que li agrada la de pinyons...
1: Exacte. Amb... Sí. O tothom porta una coca. Llavors, exacte. Quan te'n vas a unes coques molt grans, ostres, sembla que...
0: Et queda coca
1: que és molt,
0: per
1: no?
0: sucar l'endemà i
1: correcte.
0: Una setmana seguida.
1: Doncs aquest any hem innovat en el que és format, que és unes coques pràcticament una per dues persones i l'altra per 4-5 persones.
0: O sigui, capsetes amb tastos, podríem dir, de les diferents especialitats o...
1: No, perquè realment són
0: quina
1: tan petitones...
0: Quina és l'estrella? Quina és?
1: Mira, l'estrella és la de brioche amb crema. Vale. Aquesta és la més venuda en tots els seus formats que puguem
2: fer.
1: La clau
2: d'una bona coca de Sant Joan és la fórmula del brioche?
1: La fórmula del brioche, mira, en el fons hi ha moltes fórmules de brioche que els pastissers no amaguem. Es publiquen, s'expliquen. El secret està en temps, temperatures
2: i producte
1: i cocció. Bàsicament, és a dir, jo et puc donar la mateixa fórmula a tres pastissers diferents i la coca no sortirà igual, perquè s'ha de tenir molt en compte doncs, tot això, no? El seu repòs, la temperatura de l'amassat, la temperatura de fermentació, que sigui lenta, de quina manera la cous.
0: Teniu comandes ja?
1: Sí.
0: I per quines coques es decanten els badalonins i badalonines?
1: Perquè tiraran per la de crema, sí. També els hi portarem, farem la de crema, farem la de fruita confitada, la de llardons, i llavors el que fem nosaltres és que les coques de brioche les obrim i les farcim. Amb crema, amb nata, amb cabell d'àngel, que aquesta és com molt tradicional, i trufa.
2: I la de llardons?
1: La de llardons
2: acostuma a ser també una de les més venudes?
1: És de les més venudes, sí. La de llardons el que passa és que, al ser una coca primeta, que és de, és de pasta de full, la gent s'emporta la de brioche i...
2: La de llardons és pel del supor.
1: Exacte,
2: no?
1: I una de llardons que és com a l'extra.
0: Per berenar, quan la vas a comprar ja te la vas menjant, no?
1: Sí, sí, sí. Llavors sempre, amb totes les compres, en cau una de llardons, a més a més.
2: Fent el tafaner, com deia una mica en el vostre perfil de xarxa, veig que hi ha molta cura pel detall, no? Vull dir, la pastisseria d'entrar pels ulls.
1: Totalment, sí. Totalment, no és una necessitat bàsica. Llavors, ha de...

0: l'has de voler comprar, t'ha d'entrar pels ulls, ha de ser algo que realment et vingui de gust. Uh-huh. I això s'ha de cuidar moltíssim.
1: I què hi trobem a l'aparador? Si ara passegéssim pel carrer d'en Cueta, el carrer Canonja, i passéssim per davant de la pastisseria, què és el que veiem?
0: Mira, el que és a la part de l'aparador, ara hi veuràs coques. Et parlo d'ahir diumenge, eh? Pasta de full, també hem tingut. El tema de pastissos més tradicionals, musos, semifreds, els tenim... Clar, no els veuràs a l'aparador, però sí que quan entres els veuràs a dins. Val? I la nostra idea, a partir d'ara que ja comencem a assentar-nos una miqueta, és fer producte acabat al moment, sobretot els caps de setmana.
2: Què vol dir producte acabat al moment?
0: El que seria, per exemple, una banda de crema o un tortell. Alguna
2: que
0: cosa que...
2: De farcir, correcte,
0: coses
2: client,
0: que es van farcint al moment... Sí, que de fet el dia que vam fer la inauguració per la Shopping Night...
2: És el que oferíeu, no? També.
0: Ho teníem, jo vaig estar allà de cara a l'aparador i anàvem omplint el producte i el anàvem servint. Mm-hmm. Doncs la idea vindria a ser aquesta, no?
2: Sí, una mica també de manera personalitzada, no?
0: Exacte.
2: Que puguin dir, doncs, aquesta
1: I les textures.
2: No m'agrada kiwi, però sí que m'agrada la pinya i la maduixa, per exemple.
0: Perquè s'està fent allà mateix.
1: Mm-hmm. I les textures es mantenen.
0: Exacte, és que
1: si no,
0: al final...
1: Potser arribes a casa i la pasta de full ja no està tan crunchy com ens agrada. No?
0: Clar, el que et diferencia de la pastisseria industrial o que pots trobar en un supermercat o qualsevol altre lloc, al final és que estigui feta que te la puguis menjar fresca.
1: Clar.
2: Doncs, Natàlia Grau, un gust. Haurem d'anar a la pastisseria Grau també per
0: tastar aquests
2: productes i aquestes coques de Sant Joan. Que vagi
0: moltíssimes
2: molt bé.
0: Gràcies.
1: Gràcies
0: a tu, Tim. Merci.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: S'inaugura l'estand de Marina Badalona i l'Ajuntament al Palma International Boat Show a Palma de Mallorca, una de les fires nàutiques més importants. Allà hi tenim desplaçat el nostre company Alexis O. Bon dia, Àlex.
4: Molt bon dia a tutti.
1: Quin ambient es respira en aquesta fira i, sobretot, quin ambient es respira l'estand de Badalona, tot i que encara no s'ha inaugurat, eh?
4: Doncs es respira un ambient que tot just ara mateix a les 10 ha obert portes a aquesta segona jornada aquí de la 42a edició del Palma International Boat Show 2026 aquí al Moll Vell de Palma. Avui tenim una temperatura de 19 graus, cel una mica ennuvolat, la temperatura és agradable, per tant es preveu que s'aguanti bé la jornada d'avui i, com bé deies, ara a les 12 al migdia hi ha prevista aquesta inauguració oficial de l'estand de Marina Badalona, que per segon any consecutiu repeteix en aquest certamen tan important de la nàutica a nivell europeu i de referència internacional. A més, es preveu també la presència de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, entre altres autoritats, i també s'aprofitarà per presentar la 8a edició de la Golden Cup, que és aquesta competició de regates que ja fa 5 edicions que se celebra al port de Badalona i que se celebrarà els dies 1, 2 i 3 de novembre. A més, també es presentarà la Mini Golden Cup. De fet, aquesta és la inauguració oficial que ja prevista ara a les 12, però recordem que ahir es va inaugurar ja aquest saló i aquí a l'estand de Marina Badalona es va fer una degustació de formatges, també amb vins de la DO Alella. També van poder veure a l'alcalde Xavier García Albiol, però avui volem parlar de la presència per segon any consecutiu, com diem, del port de Badalona en aquesta fira nàutica de Palma, amb el gerent precisament de Marina Badalona, l'Imanol Sanz. Bon dia, Imanol.
5: Molt bon dia.
4: Dèiem que important promocionar els atractius d'aquest port de la ciutat. D'una banda, el varador del port, que s'ha convertit en referent pel que fa al manteniment, reparació, reacondicionament d'embarcacions de fins a 40 metres d'eslora.
5: Efectivament, tenim un varador que per tamany, però no només això, sinó per les instal·lacions i la qualitat dels serveis, és ja un referent des de fa temps a nivell internacional, però cada vegada més, i ara ja amb embarcacions que podem arribar fins a 40 metres d'eslora.
4: De fet, s'ha fet aquesta primera fase de l'ampliació per arribar als 10.500 metres quadrats, però l'objectiu és arribar als 15.000 metres quadrats, aquest varador.
5: Efectivament, ja fa 3 anys que estem treballant en aquesta segona fase de l'ampliació. Ara hem pogut fer fins a aquests 10.500 i ara volem també en aquest any mirar de, justament en la zona tècnica i el varador, poder aconseguir una àrea més gran en conjunt on se puguin optimitzar precisament els serveis i els espais per oferir un major servei, per tant, que la suma de dos espais sigui molt més que aquesta suma.
4: Tot plegat per reforçar aquesta capacitat operativa del port i atreure a nous visitants, també.
5: Efectivament, volem que sigui un port no només un port esportiu, no només un port d'oci, sinó volem que sigui també un port de coneixement i un port de treball. I això implica poder tenir un espai, unes instal·lacions, com ho comentava, on se puguin fer treballs i un treball con alt valor afegit i que és el que intentem, perquè la indústria nàutica cada vegada és un exponent més de l'evolució de la nàutica i de la pròpia indústria i volem que el port sigui també referent en això.
4: A banda del varador, també un dels atractius del port que es vol donar a conèixer i promocionar en aquest Saló Nàutic de Palma és el canal de Badalona, el canal del Gorg. De fet, aquí ho llegim, a dalt de l'estand, tu canal per a sentir el Mediterrani.
5: Efectivament, si Badalona sempre ha sigut una ciutat enamorada del Mediterrani, el canal de Badalona és un canal únic i, per tant, li dona encara més unes condicions molt especials. És un canal que és part de la ciutat, és un canal que és ciutat en si mateix i el que volem que sigui el Mediterrani que entra en la ciutat. Aquest és el sentit, a més perquè el que volem és també aquest aspecte emocional, de sentiment, que sempre ha tingut la ciutat i que volem que el canal sigui la plasmació i la, diguéssim, comunicació d'aquest sentiment tan badaloní.
4: Aquesta connexió de la ciutat amb el mar, un canal que estem parlant d'algunes xifres, 350 metres navegables, 200 amarratges i una superfície comercial de 6.000 metres quadrats.
5: Efectivament. Això la configura a aquestes mides, unes mides que creiem que són molt importants. Són 200 amarradors més que volem que sigui per a embarcacions. Bàsicament han de ser d'eslores fins a 8 metres i amb una superfície comercial que volem que també que sigui un exponent d'aquesta activitat, que sigui un port 360 dies i que sigui un port també que estigui obert per oferir moltes coses a la ciutat, com són les botigues, els locals, les necessitats que té el ciutadà de Badalona cada dia.
4: A tot això, les obres del viaducte ja fa un temps que estan en marxa. Avancen segons el calendari previst. Hi ha alguna planificació de quan es pot saber que sigui enllestit?
5: Bueno, ja tenim precisament dels 5 bancs que constitueixen el viaducte. Tenim ja 2 construïts. Ara estem ja acabant de fer el tercer, que volem formigonar aquest mes de maig. I en principi el calendari continuarà perquè al setembre com molt tardar a l'octubre, puguem fer ja el trasllat del desviament provisional de les línies del ferrocarril al seu lloc ja definitiu, con el qual ja estaria finalitzat aquesta part tan important, que és el que ha de permetre no només acabar el canal, sinó també, com una part molt important, la connexió de mar i muntanya a través del carrer Ponent, que s'acabarà convertint en un eix fonamental d'aquesta connexió mar-muntanya de la ciutat.
4: Ahir parlàvem precisament aquí a l'estand de Marina Badalona amb en Joan Moya, que és assessor de ports esportius, i ens explicava precisament que també el port de Badalona es troba al nivell d'altres ports de referència de Catalunya pel que fa al seu procés de canvis tecnològics i incorporació també de nous sistemes intel·ligents. Ens posava com a exemple l'automatització de les torretes que abasteixen de llum i aigua a les embarcacions del port de Badalona.
5: Efectivament, si volem ser un port modern, si volem precisament que les nostres instal·lacions siguin també referent des d'un punt de vista de coneixement, nosaltres mateixos ho hem de fer. Aquella empresa que no estigui tecnològicament avançada, que no estigui incorporant les darreres, precisament, novetats i les darreres innovacions, s'anirà quedant a darrere des del punt de vista de la seva operativitat i del seu punt de servei. Però no només, ja tenim coses instal·lades de fa temps, com és precisament càmeres intel·ligents, que les embarcacions que entren o surten del port queden registrades i nosaltres podem saber exactament quals han entrat i en quin moment, que això és un tema molt important. Les torretes ja fa temps també que les tenim intel·ligents, però volem anar molt més enllà i que realment sigui tot un procediment. Ara estem en una fase precisament que els transeunts que puguin passar per el port, que això esperem que per l'any bé i estigui també precisament implantat, que amb una aplicació en mòbil puguin fer les reserves, veure qual serà el seu atracament i que puguin anar directament al seu atraque sense necessitat, evidentment, d'anar, esperar, anar a capitania, donar un servei, sinó que ja sigui un procés absolutament, com ho dèiem, informàtic i sigui un procés intel·ligent.
4: Tant el Port de Badalona continua aquest procés d'evolució tecnològica per posar-se al dia i ser un port punter com els de la resta de Catalunya.
5: Efectivament, la tecnologia és part fonamental, hem d'aprofitar-la per a tot allò que permet millorar, ja dic, el servei, la funcionalitat, l'operativitat, i el Port de Badalona, que és un dels ports, jo crec que està avançant i que ha avançat moltes coses des del punt de vista de lo que, del seu plantejament i el que vol que sigui en el futur, en aquest punt també ho ha de ser, ho som i ho serem.
4: Ahir parlàvem precisament amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, deia que era important aprofitar la proximitat del Port de Badalona amb la ciutat comtal, amb Barcelona, i també donar a conèixer la nostra infraestructura del Port de Badalona per atreure també a estrangers que puguin estar a la capital catalana i que vulguin tenir les seves embarcacions a prop de la capital.
5: És que nosaltres tenim l'avantatge d'estar al costat de la gran ciutat financera, que això evidentment té una captació de gent, però tenim també una ciutat com Badalona, una ciutat molt familiar, una ciutat molt propera, i aquesta qualitat, justament amb el Port de Badalona, que és una instal·lació, com ho deia, molt puntera, permet aquesta possibilitat i, per tant, permet situar, que Badalona pugui donar un salt endavant també en aquest aspecte i captar gent, embarcacions internacionals i també, evidentment, empreses des d'aquest punt de vista també de captació internacional.
4: Deia mi, Manol, que avui al migdia es presentarà aquesta ja 8a edició de la Golden Cup, també la Mini Golden Cup, que és aquesta categoria que precisament també es va donar a conèixer durant la presència l'any passat de Marina Badalona en aquest Saló Nàutic Internacional de Palma. Com destacaries que es torni a celebrar un esdeveniment esportiu d'aquestes característiques al Port de Badalona?
5: Bueno, en principi, primer, la Golden Cup a Badalona, jo crec que va ser una regata que nosaltres vam acollir, que ja és nostra i que es manifest d'aquest exponent i aquesta història tan esportiva com de nàutica i d'enamorament de Badalona, de la mar, com és la Golden Cup. L'any passat va tornar a ser una altra vegada èxit d'embarcacions, de regatistes, inclús internacionals, cada vegada venen de més països, i nosaltres vam introduir la Mini, no Golden Cup, perquè Golden Cup és només per la regata, diguéssim, sènior, però sí que vam voler ja començar a treballar des d'un punt de vista seriós també en aquest aspecte esportiu el que són els petits, els que estan començant. Vam fer una aposta en temps de la Covid per nosaltres crear una base nàutica. Aquesta base nàutica, després de la Covid, ja vam buscar el nostre partner perquè ens pogués ajudar. Aquest partner ha treballat bé, està treballant bé i ens està ajudant també perquè pugui veure aquesta regata, perquè la gent jove coneixi també a sentir i gaudir de lo que és una competició, d'una competició nàutica, que penso que és molt important per sentar les bases de cara al futur.
4: Una Golden Cup que any rere any ha continuat sumant, incrementant el nombre de regatistes. No sé si ens pots avançar alguna novetat respecte a altres edicions passades abans que es faci aquesta presentació.
5: Estem treballant, acabar de fer la presentació, i estem treballant en algunes coses novedoses i importants que permetran precisament amb la base de la nàutica poder avançar en altres camps i altres esports col·laterals. Però això és un treball que ja portem engegat des de l'èxit de l'any passat. Encara queda una miqueta de treball. Ara el que volem és continuar avançant i mirar de treballar a veure si ja aquest any podem fer aquestes novetats. Ara és una miqueta aviat per acabar de parlar d'aquest tema, però esperem que sigui un èxit. Jo crec que sí, perquè jo crec que Badalona, la gent que ve al port, que coneix a Badalona, que coneix tot el que s'està fent al voltant, sempre vol tornar, queda sorprès, i jo crec que la Golden Cup és també una sorpresa des d'aquest punt de vista de regata, la seva organització, el que aporta, el camp de regates que té Badalona davant seu, que és molt important, la Copa Amèrica precisament a fer els entrenaments davant de Badalona, i el que volem posar de manifest és tot això. Això s'està aconseguint i ara el que hem d'anar és mica en mica treballant, i jo crec que una part, com ho deia, molt important és que també tota la gent jove que està començant pugui tenir la seva regata i cada vegada sigui més.
4: I Manol, el port de Badalona, aquest gran atractiu de la ciutat, com dèiem, es promociona per segon any consecutiu aquí a Palma, però també ho ha fet al Saló Nàutic de Cans, també a Fitur. Heu notat, a causa d'aquesta gran promoció, un retorn, una resposta?
5: Bueno, nosaltres, per exemple, el que és el client francesos, des de que anem a Canes, mica en mica han augmentant. Si abans estava una miqueta equilibrat entre diferents països, ara precisament el client francès està pujant, i jo crec que a nivell de està servint no només això, sinó que està en aquests centres també te recordeix de cara també als altres esports, al sector nàutic, que està veient que Badalona aposta per la nàutica, aposta per la indústria nàutica, aposta per el turisme nàutic i aposta per tenir un port amb aquesta perspectiva internacional, i això crec que és molt important. Això ho notem cada vegada més, en què cada vegada, per exemple, aquest any, l'any passat, van venir de tres països que estaven interessats precisament en conèixer coses del port, de Corea del Sud, de Brasil i també d'Itàlia, de la Universitat precisament de Roma, van estar interessats en tots els projectes que tenim en marxa, i tot això al final el que fa és donar a conèixer una instal·lació molt potent i jo crec que molt important.
4: Doncs Imanol Sanz, gerent de Marina Badalona, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Badalona Matí.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
4: Gràcies. Doncs Tuti, sí. De moment aquí continua aquesta jornada. Recordar que aquest Palma International Boat Show es podrà visitar aquí al Moy Bay fins al 2 de maig, i us dono algunes xifres així per acomiadar. Estem parlant d'uns 300 expositors, 600 embarcacions, entre elles iots de luxe, un dels més cars, atenció, sí. 46 milions d'euros.
6: Caram!
4: No sé si ens ho podem permetre.
6: No, ja t'ho dic jo que no.
4: Molt car, Tuti. I fins aquí, com dic, fins al 2 de maig es preveuen 30.000 visitants, i l'any passat aquesta edició aquí a l'illa de Palma va tenir un impacte econòmic d'uns 21 milions d'euros.
1: Uh-huh. Esperem, no?, com deia ara l'Imanol Sanz, que també doncs aquesta presència de Badalona, de Marina Badalona, de l'Ajuntament, amb aquests esdeveniments, aquesta fira, que és una de les més importants del Mediterrani, doncs també repercuteixi, no?, a la ciutat, hi hagi aquest retorn, que no només sigui allà a exposar-nos, sinó que també després vinguin, com deia l'Imanol.
4: Exacte.
1: Gràcies, Àlex. Molt bona feina.
4: Gràcies,
1: Tati. Que vagi molt
4: bon
1: bé.
4: Dia. Que vagi bé.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu. El millor del Badalona Matí, amb xancles i banyador.
2: I avui ens endinsem també en la història de Badalona. A través d'un llibre ho farem, que recupera episodis poc coneguts, alguns força inquietants, altres de curiosos, també del nostre passat. Parlem del Botxí de Can Mercader, una obra de Jordi Roman, que s'inclou també en una col·lecció de llibres que ens aniran descobrint aquesta Badalona, doncs, segurament, que moltes vegades s'amaga sota la catifa, i que s'anomena Històries de la Història de Badalona, dirigit també amb en Joan Montornès, que ens proposa mirar la ciutat des d'un altre angle, no només des de les grans dates, no?, les més significatives potser, sinó des de les històries que han quedat als marges, als silencis i a la memòria popular, i que s'inclou en aquesta col·lecció, com ara us comentava. Per parlar-ne, doncs, ens acompanyen ells dos, Jordi Roman, Joan Montornès, què tal? Benvinguts.
7: Bon dia.
2: Doncs surt la idea de recollir aquestes històries menys oficials, podríem dir, o oficioses de la ciutat.
7: Bé, primer de tot, vull fer una precisió, que perfecte el que has explicat, que és exacte, que aquest projecte el vaig encetar jo personalment, se'm va ocórrer de fer, ara t'explicaré per què, però que ara és un projecte meu i del Titus, del Joan, vull dir que és un projecte dels dos. Aquesta precisió. Però mira, jo tinc la costum tota la vida de llegir força, i vaig, em va caure a les mans fa un parell d'anyets, o poder menys, un llibre del Manuel Cuyàs, el periodista de Mataró, que va morir fa poc. Suposo que la majoria de gent el recorda perquè sortia moltes tertúlies a TV3. Va escriure la biografia del Jordi Pujol. I era un llibre tirant autobiogràfic, però que explicava històries de la història de Mataró. I jo, que no tinc cap relació amb Mataró, ostres, em va encantar el llibre, saps? I vaig pensar, pues això ho podríem fer de Badalona, i més ara que tinc més temps, doncs mira, m'hi poso, no? I em vaig posar, a diferència del llibre del Cuyàs, aquest no és autobiogràfic, eh? És de reportatges, mm-hmm. perquè el que jo sóc és periodista, no sóc ni historiador ni acadèmic, no? I així va sortir.
2: I cada capítol explica, podríem dir que una vessant, no?, de la història de la ciutat, també. Has volgut tenir una mirada àmplia.
7: Sí, jo, quan vaig pensar això, el que primer que vaig fer va ser fer una relació de temes que em venien al cap sense haver de consultar ni preguntar a ningú, no? Molts eren fets que jo recordava de la meva adolescència, joventut, la majoria, no? I, sobretot, de fets i temes que pogués parlar amb algú que encara em pogués explicar els seus records d'aquest fet en qüestió, no? I em va sortir, doncs, no sé, uns 40 o 50 de possibles temes, no? És clar, evidentment, vam anar acotant, la cosa va quedar amb 15 i ja en tenim, bueno, de fet, el segon... Ja estem explicant el primer, però de fet, el segon volum del que volem que sigui una col·lecció, amb el Joan ja el tenim, no et dic que a mig fer, però molt començat.
2: Clar, el segon es dirà La NASA, Badalona i més històries. Sí, sí. Un títol molt suggeridor, la setmana, diguéssim, en què l'Artemis II sí. ha aterrat,
8: Ho teníem previst abans, Abans de que...
2: Se us han avançat
8: abans
2: aquests
8: de
2: la NASA.
8: Abans que preparessin el viatge ells, no, però sí abans de que es fes públic.
2: Molt bé, expliqueu-nos una mica també, doncs, aquestes altres històries, no? Com es treballa una col·lecció? Com heu pensat a dosificar tota aquesta sí. temàtica? Tenim previst, doncs, que precisament en aquest primer volum hi seguiran d'altres.
8: Sí. Mira, t'explico una mica què hi pinto jo amb això, com vaig. Amb el Jordi, que vam estudiar a la facultat junts fa 40... Bueno, que vam començar amb 50 anys, però feia realment potser 40 i tants que no els dos sabíem de la nostra vida, de la nostra trajectòria professional, però no ens havíem vist. I un dia em va trucar i em va comentar que estava treballant això, que jo li vaig dir, home, passa-m'ho i m'ho llegiré. Uh-huh. I vaig quedar encantat perquè vaig veure que està fet amb molt de rigor, però d'una manera amena, planera. No és, ell mateix ho repeteix constantment, que no és en absolut un llibre històric, perquè ell és periodista, no historiador. I bé, això va portar una cosa a l'altra i m'hi vaig anar embolicant. I al final, el que havia de ser un llibre, vam pensar, si això ha de tenir continuïtat, millor donar-li ja una certa forma de col·lecció. I aquí va sortir la idea de la col·lecció, que el primer volum és el que presentarem avui al Círcul, però ja estem preparant d'altres. Uh-huh. I, bueno, de moment, jo penso que té el perfil, la col·lecció, per enganxar un cercle de persones que no necessàriament han de ser BTVs, uh-huh. Això ja ho deixem anar, perquè, però sí que hi ha molts records col·lectius de la petita història de la Gran Badalona, que jo penso que enganxarà a la gent.
2: Fins i tot, ara que ho parlàvem, també amb aquesta transformació de la ciutat de Sant Josep Maria Massot, hi haurà molta gent que potser és gent badalonina d'adopció, que ha vingut a viure recentment a la ciutat i que els hi agradarà, no?, descobrir, doncs, això, quins secrets amaga una mica també el nostre municipi, no? El Botxí de Can Mercader, és el cas, diguéssim, el capítol que dona títol també a aquest primer llibre, no? Per què? Què té aquesta història que la fa tan potent o tan representativa?
7: Mira, t'ho explico. És el primer reportatge que em va venir al cap. Ja t'he dit que no, el llibre no té un caire autobiogràfic ni molt menys, però em va venir al cap perquè la meva àvia, que va morir ja fa molts anys, i el meu pare, quan era petit i jovenet, vivien al carrer del Sol, que ara és Planes i Casals, just al costat de la plaça del Sol. Uh-huh. I quan jo era jove, jovenet, la meva àvia, que era activista social amb altres qüestions, m'explicava, tu saps qui va matar el Trotsky? Jo deia, pues no, no, jo no sabia ni qui era el Trotsky quan jo tenia 14 anys, no? Diu, pues eren els mercader, el fill del cap mercader d'aquí, la fàbrica que hi havia al costat, que ara ja és Fabra i Coats. I de tant en tant, aquell que després va matar el Trotsky amb un piolet al cap, ens el deixaven a casa estones, quan era petitet, i jugava al badiu. Clar, jo aquella època deia, escolta'm, Trotsky, que m'expliques, no, amb 13 o 14 anys. Però allò em va quedar al cap, tu. I recordo que algun cop més li havia preguntat al meu avi, explica'm més coses. La veritat és que me'n recordo de molt poques, no? I el meu pare, que ja va néixer després, al 20 i pico, li havia preguntat molt i el meu pare deia, jo no me'n recordo de res. Perquè quan la meva àvia m'explicava que el Ramon Mercader corria per casa seva, la meva àvia encara no era casada, era una de les joves de la casa, no? Uh-huh. Vivia encara amb els pares, però a la mateixa casa, del carrer del Sol. I arrel d'aquí, doncs mira, recordo que tenint amics i amigues que havien anat a viure als pisos de Can Mercader, no tothom sabia que allò, la fàbrica de Can Mercader, eren els Mercader, que el fill va ser el que va matar el Trotsky, no? I és un tema que a mi sempre, ostres, m'ha interessat moltíssim i em vaig posar, mira, a remenar una mica i així va començar. Em vaig engrescar amb aquest tema i vaig seguir amb els altres.
2: Aquest reportatge, eh? Altres temes que passen, per exemple, per explicar doncs, la Badalona educativa dels anys 60, no? Amb l'impuls que va donar l'escola Gitangeli, per exemple, com a revulsiu també doncs, de l'escenari educatiu d'aquell moment. Una aposta també clara per l'educació en català, per la immersió lingüística no posteriorment, o per exemple, que ens explica també doncs, quin va ser el primer Ajuntament Democràtic a Badalona després també de la Guerra Civil, de la dictadura, no?, amb un Màrius Díaz, que qui ho diria, no?, que seria una aposta comunista també la que en aquells moments doncs, canviaria la dinàmica municipal. Per tant, explica les moltes Badalones que hi ha hagut i que hi ha també encara dia d'avui.
8: El llibre i la col·lecció amb la continuïtat ens transporta el lector a moments i indrets memorables de la nostra petita història, però que molts han tingut també paral·lelismes en d'altres ciutats, o sigui que, que fa que també molta gent sàpiga que Badalona va haver un govern comunista a l'any 79, però que a Sabadell també n'hi havia un altre, vull dir, que tenien unes semblances. Però a part d'això, cobreix molts de temes. Uh-huh. Per exemple, n'hi ha un que jo penso que enganxarà molt a la gent, en el record, que és la història de la fi de Can de l'Ofeu, que pels que vivíem a Badalona era el nostre Corte Inglés, per entendre'ns. Allà, bueno, el capítol es diu Can de l'Ofeu s'hi troba de tot perquè realment era així. I durant molts anys, en el panorama quotidià de molts badalonins de tot Badalona,
2: sí, sí, sí.
8: Can de l'Ofeu
2: era parada segura,
8: era un referent, que a més per temporada, que venia a Nadal les joguines a Can de l'Ofeu, gent jove que estava estudiant a l'institut o a principis de facultat,
2: els llibres
8: no, embolicaven els regals
7: a les festes, a les vacances, sí, d'escola
8: feien, o sigui,
2: d'acord, les primeres feines, no?
8: Exacte, sí, exacte. I esclar, això hi ha gent que no ho coneix, ni ho ha viscut, però que és bo que pensi que al carrer de Mar havia una botiga emblemàtica d'un carrer de Mar que ja no és, ja no el tornarem a veure.
2: Vosaltres sou periodistes, i això, de fet, res més començar el llibre, també ho deixeu molt clar, no?, de cara al lector, que no es tracta d'una feina doncs, d'història, no?, de, com a historiador, sinó com a periodista. Segurament us heu documentat amb molta premsa també de l'època, no?, per fer aquest primer llibre i pels que vindran. Què en penseu una mica també de la cobertura periodística de la història de Badalona, no?, d'aquella època? Hi havia contradiccions amb la premsa o no?
7: El primer que et dic del tema aquest és que hem d'agrair al museu la tasca de digitalització i de tenir la seva web a l'abast, abans ha posat a l'abast tota la història de la revista de Badalona del Comarca, després de l'Eco de Badalona, molt més ja del segle XIX, i allò és una meravella entrar-hi i trobar-ho, no? El que sí també és de destacar és, clar, que a l'època, i sobretot en algun dels capítols que hem fet, reproduir el context oficial del que era Revista de Badalona, que és on vam començar el Joan i jo a fer les primeres pràctiques, per dir-ho així. Clar, eren uns textos d'Arriba a Espanya i de lealtat al caudillo, no sé què dius, ostres. I això passava i nosaltres ja hi érem aquí, no? I la gent igual ni... Els més joves, lògicament, diuen, això no pot ser així. Però això era així, no? Però crec que també és interessant recordar-ho i rellegir-ho, no? Perquè dius, bueno, això és el món en què nosaltres vam créixer.
2: Entendre el passat, per comprendre millor també el present i el que pot venir en un futur, Doncs aquesta tarda, a les 7, presentació del llibre El Butxí de Can Mercader i altres històries, el primer d'aquesta col·lecció que es diu Històries de la Història de Badalona, en aquest cas 1, Doncs el Círcul, el Teatre del Círcul, entre amics, entenc també aquesta presentació. Que vagi molt bé.
7: Puc fer una... Podem fer una cosa? Avui, com que aquest llibre no està fet amb vocació, evidentment, de vendre un milió i de fer-nos a milionaris, tothom que vingui avui al Círcul, a l'entrar, o si no hi ha temps, quan surti, s'endurà un llibre d'obsequi, val? Que és una gentilesa de Digest, que... bueno, a través del seu director ha volgut recolzar aquesta col·lecció, i nosaltres el que li hem dit és que ens agradaria, com que això no volem que la gent ni ho compri ni ho tingui, sinó que ho llegeixi, doncs el que volem és avui escampar-ho. Així que tothom que vingui avui, que vulgui venir o tingui previst venir, que intenti venir una miqueta abans perquè no hi hagi molta cua,
2: per poder agilitzar,
7: perquè així que arribin els hi donarem una abraçada i els hi regalarem un llibre.
2: Molt bé. Els hi regalareu història, de la ciutat, és el que fareu aquesta tarda.
8: Sí, i records compartits per records molts compartits dels futurs lectors.
2: Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver sigut avui amb nosaltres.
7: A vosaltres.
2: I que vagi bé. Adéu.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I els treballadors del sector social i de les cures denuncien la precarietat estructural que pateix el col·lectiu, segons diuen. Aquest dimarts es van concentrar a la plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar una equiparació salarial, també un augment de recursos, i és que un dels professionals afectats són els treballadors del Centre Ocupacional Cointegra d'aquí de Badalona, i precisament avui en parlem amb ells també d'aquesta temàtica. Gemma Sabal, educadora del Centre Ocupacional, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: També ens acompanya l'Antoni Rodríguez, que és tècnic del Centre Ocupacional Cointegra.
10: Sí, hola, bon dia.
2: Què tal, bon dia. Aquest dimarts us vau concentrar, ho explicava, a la plaça Sant Jaume, de Barcelona. Què us ha portat a sortir al carrer?
10: Bé, bueno, portar al carrer és donar visibilitat, bàsicament. O sigui, ens trobem una mica desemparats i deixat de la mà de Déu per part de l'administració. Clar, denunciem una situació de precarietat bàsicament econòmica, que, bueno, hi ha molts greuges, no? Però el principal, el que ens uneix a totes les plataformes que aquest dimarts vam sortir al carrer, era el tema econòmic, perquè, clar, nosaltres, en el nostre cas, en el sector de la discapacitat, pues, portem més amb un conveni congelat des de fa més de 10 anys, vale? I, bueno, i de fet, tot això ha provocat que no s'hagi actualitzat adequadament a l'IPC, i nosaltres estimem que la pèrdua de poder adquisitiu pot rondar entre el 25 i el 30%.
2: En aquests 10 anys,
10: En aquests 10 anys. Què passa? Pues que, d'alguna manera, una de les nostres reclamacions és l'equiparació salarial amb la pública. Per què? Perquè, bàsicament, som un servei essencial i que som concertats. De fet, el nostre pagador és la Generalitat.
2: Què diu a tot això el departament pertinent? Què diu la Generalitat?
11: Clar, nosaltres... arrel d'aquest descontent, d'aquesta desemparació, vam crear, doncs vam trobar amb altres treballadors d'altres centres ocupacionals, també hi havia gent de centres especials de treball i residències, i ens vam crear la plataforma precarietat laboral del sector discapacitat. Simplement, doncs això, trobar-nos treballadors que estàvem en la mateixa situació de precarietat i a veure si junts podíem anar fent pinya. Llavors, arrel d'anar fent trobades davant de la Generalitat, manifestacions davant de la Generalitat, vam arribar a parlar amb diferents sectors parlamentaris i bé, bàsicament ens entenen, sempre ens han dit que sí, que entenen la situació, però bueno, depèn, o sigui, ens donen diferents excuses. Ja són els pressupostos que no els tenen, o que sí que tenen diners, però és la patronal que no els reparteix bé. Bueno, es van tirant una mica la pilota, tots els actors a la negociació es tiren la pilota uns als altres. Però al final és que acabem rebent...
2: La vostra situació no canvia.
11: Exacte, no canvia, i això repercuteix, òbviament, en les nostres vides, però també en el servei que donem als usuaris, que ara està infrafinançat el sector... Les ràtios són elevadíssimes i no podem donar aquest servei de qualitat que esperen.
2: Explicaves, Gemma, que us veu unir, no?, amb una plataforma. Quin és el tant per cent o la xifra de treballadors del sector, diguéssim, de l'atenció a la discapacitat que penseu es pot veure afectat? Pot estar patint aquesta situació, no?, com vosaltres?
11: Clar, les nostres dades, o sigui, sí que vam mirar, i potser som uns 12-15.000 treballadors a tot Catalunya que treballen, que estarien sota el nostre conveni, diguem. Tant en centres ocupacionals com en CETs, a les residències també. I de la plataforma, de moment, som treballadors de 30 entitats diferents, que sí que ens agradaria, doncs, no, arribar a més entitats, a més treballadors, que més gent, quants més siguem, al final creiem que més força tindrem per fer-nos veure.
10: Sí, creiem que si podem assolir una massa crítica que ajudi a revertir la situació de precarietat.
2: Antoni, quines millores laborals reclameu, no? En quina quantitat és la que reclameu cobrar o reclameu que s'augmenti, no? En quin tant per cent el vostre sou?
10: Clar, nosaltres prenem com a referència l'administració pública, no? Bueno, de fet,
2: i quina és la diferència amb un treballador de la pública?
10: Bueno, pues, de fet, una dels danys col·laterals que es produeix en aquesta situació és la marxa de professionals. Vale, clar, ara mateix estem tenint moltes dificultats per trobar professionals qualificats per donar atenció a les persones amb discapacitat. Vale, clar, bueno, ens trobem... Clar, el salari més baix de professional que tenim és pràcticament és el salari mínim. Bàsicament un auxiliar que ve amb un grau d'integració entre el sector... amb la categoria auxiliar, cobrant el salari mínim. Què passa? Pues que ara l'administració pues, tenen necessitat de personal i han creat moltes places d'interinatge. Qui voldrà treballar en un sector que no és fàcil? També el tema vocacional és molt important, però, clar, també l'experiència i tot aquest bagatge es va perdent.
2: Qui voldrà treballar a la concertada, si fent-ho a la pública, està més ben retribuït.
10: No? Oh, sí, clar, evidentment.
2: I té millors condicions.
10: Tenim l'exemple d'una companya que fa poc que ens ha deixat i està cobrant gairebé 500 euros més al mes. I, bueno, així, clar, com pot competir?
2: Exigiu, per tant, aquesta equiparació salarial que compensi, no?, aquesta pèrdua de poder adquisitiu. Parlàveu de ràtio, no?, també d'una reducció de les ràtios és la que demaneu. Quina és l'actual?
11: Clar, actualment, doncs, depèn de les necessitats de les persones, però hi ha grups que estan a... un professional amb 10 usuaris, un professional amb 7, depèn de les necessitats de suport que tingui també cada persona. El que passa és que també cada vegada venen de l'escola persones amb més necessitats de suport i les ràtios són les mateixes. La cartera de serveis no ha canviat. El conveni no ha canviat. Però les necessitats de les persones sí que han canviat i el tipus de servei que se'ls vol oferir també. Més individualitzat, amb atenció, pues, això més adequada a cada persona.
2: Es vol millorar l'atenció amb els mateixos recursos.
11: Exacte.
2: Que ara fa 10 anys.
11: Mm-hmm. Correcte.
10: Sí, clar, i ara el servei està evolucionant cap a la integració a la persona en comunitat. Vale, clar, fins ara, pues, fa 10 anys, no fa tant. O sigui, l'atenció s'entrava en un edifici on les persones anaven allà, passaven el dia i després tornaven a casa. I ara tot això està canviant. La idea és normalitzar la situació i la integració de les persones amb discapacitat perquè tinguin un funcionament normalitzat en el dia a dia. I s'informen part de la comunitat.
2: Com repercuteix, no?, al final, aquesta manca de, diguéssim, de recursos, també de professionals en el sector, no?, a l'hora, doncs, de prestar aquesta atenció a l'usuari, no?, a la persona que té una discapacitat.
10: Clar. A l'usuari, pues, per l'estabilitat del seu referent. És que, clar, no, que el canvi, la manca d'estabilitat d'una persona de referència, pues, fa que, clar, ells necessiten aquest punt de la persona que estigui allà per ells, perquè li doni confiança, que l'ajudi a treballar la seva autoestima i que realment pues, l'empenyi, la motivi. Bueno, és, és un dia a dia. És un dia.
2: Per fer-nos una idea, vosaltres sou treballadors de Cointegra, no? Quantes persones amb discapacitat treballen a Cointegra i quants, diguéssim, professionals de l'atenció a la discapacitat doncs, presten el seu servei? Quines són les ràtios que teniu aquí i com afecta no, aquesta precarització pel que fan els recursos que vosaltres doncs, argumenteu en el vostre dia a dia?
11: Treballadors que serem uns 50 i pocs. I usuaris, igual tu tens millor.
10: Tenim unes 250 persones. La tipologia de servei, nosaltres som un centre ocupacional i, bueno, el que és el perfil d'usuari que tenim pues, són bàsicament servei i teràpia ocupacional i servei d'ocupació i inserció, el SOI. Vale? Clar, de SOI hi ha unes 62 persones i de CTO unes 180-190 persones.
2: El personal està cremat, diríeu, davant d'aquesta realitat?
10: Sí, clar. Cada dia hem de fer ajustos a la planificació. Clar, de fet, estem en unes ràtios tan justes que si falta una o dues persones ja hem de fer canvis.
2: Clar, dèieu que durant aquests últims 10 anys calculeu que heu patit una pèrdua de poder adquisitiu d'aproximadament el 30%, no?
11: Sí.
2: Si mirem, diguéssim, la banda ampla d'aquesta forquilla, que situàveu entre el 25 i el 30%. Això, al final, com es tradueix, no? Hi ha una manca de motivació també entre el professional?
11: Sí, o sigui, els professionals que ja porten temps treballant, doncs, òbviament, una manca de motivació molt gran, també, doncs, et provoca, o sigui, un malestar emocional, al final... Tu estàs veient que costa arribar a final de mes amb, tal com ha pujat la vida. I que els nous professionals que entren molt pocs, perquè la gent no vol venir a treballar. És que els que ens passa que també, com que ens falten professionals, costa molt trobar reemplaçament. La gent marxa i ningú vol començar a treballar pel sou mínim interprofessional tenint uns estudis. Estem desmotivats, també sobrecarregats de feina i cansats, molt cansats. Sí.
2: Heu patit el cas d'algun company que, o heu pensat vosaltres mateixos, mai ha deixat la professió amb aquestes condicions laborals?
10: Sí, bueno, és una cosa que no ho fa... Jo personalment, jo parlo del meu cas personal, no ho faig activament, però sí que estic pendent de com si surt alguna oportunitat, sí.
11: Sí, exacte. És que, al final, la nostra feina, normalment, la gent que està treballant d'això és perquè ens agrada molt, és vocacional i ens agrada el nostre dia a dia. Però, clar, tristament sí que hi ha idees com de rotllo. No sé quant de temps podré mantenir això si no ens pugen el sou, perquè, al final, la vida puja i t'has de buscar la vida i és com, fa pena. I estem tristos, moltes persones, del rotllo, ostres, no m'agradaria haver de canviar de sector perquè m'agrada molt i crec en aquesta feina i crec en aquest servei. És molt important. El que passa és que no se'ns valora lo suficient.
2: La vostra realitat és comuna també en altres comunitats de l'estat espanyol o aquí a Catalunya? Ho dic perquè no sé si comparativament esteu en millors o pitjors condicions que altres treballadors.
10: Sí, gràcies a la plataforma pues, estem en contacte amb altres entitats del territori. Saben que el conveni estatal és que si fa no fa el mateix, o sigui, la situació és molt generalitzada a tota arreu. Sí.
2: Aquesta setmana sortiu a la plaça Sant Jaume, heu tingut alguna resposta per part de la Generalitat? Hi ha alguna trobada prevista?
10: Sí, la setmana que ve tenim una trobada amb la Mireia... Ai, no recordo. Bueno, però sí que van unes companyes, tenim una entrevista al Departament d'Afers Socials i, bueno, de fet, és una oportunitat més per posar sobre la taula les necessitats de les treballadores del sector. Sí.
2: De fet, avui torna a haver vaga del col·lectiu de metges. Aquesta setmana s'ha tornat ahir mateix a anunciar una convocatòria de vaga d'una setmana del col·lectiu també docent. No? Veiem com aquesta mateixa setmana també s'apujaven complements als Mossos d'Esquadra. Penseu que hi ha una deixadesa pel que fa al conjunt de treballadors públics que està reclamant millores de l'àmbit laboral?
10: Bueno, les proves estan ahí. És que, clar, mirar les notícies és que sempre són els sectors més més, bueno, més vulnerables, no? Aquells que estan més necessitats i que, no sé, bueno, nosaltres podem parlar per la nostra casuística personal. Uh-huh. Jo personalment, cada cop que surten la gent d'educació, que aconsegueixen ajuntar 1.000 persones, dic, hòstia, em fa enveja. Digo, aquí pues, tenim un problema perquè nosaltres som treballadors. Ens costa molt que adonsegar els sindicats perquè donin un cop de mà, tot i que nosaltres estem afiliats. Uh-huh. I, bueno, però la nostra realitat és encara pitjor que la de la resta de gent que surt al carrer.
2: Uh-huh. Si la situació no canvia, què pot passar amb el sector social en els pròxims anys?
10: Pues acabarà, pues imagino que externalitzant-se, privatitzant-se i precaritzant-se encara més. És que no és la primera vegada que passa.
2: Sí, exacte. I coincideixes, Gemma, eh?
11: Sí, totalment. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat. Gemma Sabal, educadora del Centre Ocupacional Cointegra, i Antoni Rodríguez, tècnic ocupacional també. Que vagi molt bé i sort en aquesta trobada de la setmana vinent.
11: Adéu. Moltes gràcies.
3: El millor del Badalona Matí. Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu. Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
9: Abans d'arribar a les 9, deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montegalà. Podreu inspirar-vos amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, al seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Quan Badalona es desperta, nosaltres ja hi som. Soc l'Àlex Isó i a partir del 7 de setembre t'espero cada dia de 8 a 12 al Badalona Matí. Una nova mirada a l'actualitat, noves seccions i moltes ganes d'explicar-te tot el que passa a la ciutat i els seus barris. Comencem nova temporada parlant amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, però volem que tu també hi siguis. A partir de les 10 del matí, participa en directe trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373. Badalona Matí, el despertador de la ciutat.
13: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
14: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
15: T'agrada la música i el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
16: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
15: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
17: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
18: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
19: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
18: Aquest diumenge 6 de setembre a les 11 del matí.
19: Viu en directe a la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
18: Badalona, comunicació amb l'esport.

0: Són les 9.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bon dia. Badalona participa avui en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. La concentració es farà a les 8 del vespre a la plaça de Vila i vol donar suport a aquesta ciutat autònoma en l'actual context de la crisi migratòria. En tot això, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un decret llei amb mesures urgents per pal·liar la crisi migratòria de Ceuta, dotat amb 309 milions d'euros. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donarà explicacions al Congrés aquest dijous 3 de setembre sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta un mes després que esclatés. I pel que fa a les obres, ja està en marxa la renovació dels carrers del doctor Robert i Jacint Verdaguer al barri de Bufalà. L'actuació forma part del projecte de reurbanització d'uns 6.000 metres quadrats d'espai públic aprovat per l'Ajuntament l'octubre de l'any passat amb un pressupost d'1,7 milions d'euros. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat aquest estiu l'àmbit de les obres i ha destacat que es tracta d'una actuació que els veïns esperaven des de fa molts anys. Segons ha explicat, els treballs comportaran una renovació integral del carrer amb actuacions al clavegueram, les voreres, l'enllumenat i la vegetació, entre altres elements. La reurbanització també preveu millorar l'accessibilitat dels dos carrers amb nous itineraris per als vianants i una nova configuració de plaça Jacint Verdaguer. El projecte incorpora uns 600 metres quadrats de nous parterres verds i la plantació de 68 arbres amb espècies adaptades al clima mediterrani i amb baixes necessitats hídriques. I les biblioteques tornen a la rutina després d'estiu. A partir d'avui, la xarxa de biblioteques municipal, així com la sala d'estudis del Centre Cultural del Carme, tornen a oferir els horaris habituals d'obertura al públic. La Biblioteca Central Urbana Can Casacoberta estarà oberta de dilluns a divendres, de 9:45 del matí a 9:45 del vespre. Pel que fa a les biblioteques de Canyadó i Casagemes, Joan Argenter, Llafià, Xavier Soto, Lloreda i Sant Roc, els dimarts, dijous i dissabtes a 9:45 a 2:45. I a l'horari de tarda obrirà les portes de dilluns a divendres. Finalment, al seu torn, la sala d'estudis del Centre Cultural del Carme romandrà oberta tots els dies de la setmana de dilluns a divendres de 8 del matí a 9:45, el dissabte en horari partit de 10:00 a 2:00 i de 4:00 a 9:00 i els diumenges en horari de matí de 10:00 a 2:00. I pel que fa al temps, gaudirem de temperatures entre els 26 i 27 graus. Adeu.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. Imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir la

0: tenien un punt, què us diré, doncs improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. Era, el van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? Ai, la meva estació.
0: Mira, coincidim també.
1: I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ah, ja està, no?
0: Ja està.
1: Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'ho has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables. Núria, a veure,
0: t'haig de dir que... Sí, clar, ara faràs història dels col·leccionables?
1: Sí. T'haig de dir que no estem parlant ni de rinocerons llanuts ni de l'antiga Grècia, evidentment, però saber que van aparèixer a finals del segle XIX m'ha sobtat, perquè dius, ostres, evidentment no hi havia anuncis per la televisió, llavors els col·leccionables, però sí, i és que tot plegat van començar a publicar-se l'any 1872 a Europa, que déu-n'hi-do, eren targetes il·lustrades llavors que venien amb els productes d'extracte de carn, i es consideraven la llavor d'aquest fenomen, no?, que ara omple tot aquest final d'estiu, principi de temporada, deixant dir més que de tardor. De fet, a Catalunya, les primeres col·leccions impreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys i escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
0: Això així va ser... els esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
1: Sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, diria ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc, que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes, de modes que tornen o de modes que no han marxat mai.
0: I
1: és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
0: Què dir? Encara?
1: Pensa, Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com anem dir, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle, que la cosa ja aguanta.
0: Tant de temps fa dels Pokémons, ja?
1: Oi que sembla increïble?
0: Sembla increïble.
1: Sí.
0: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement, no serveix per jugar.
1: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot, ja per les sèries, d'aquest joc, no?, de que la gent va pel carrer, tiquet en llocs, després s'ha sabut que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs de plataformes de mapes, no?
0: Els caçadors de Pokémons, et refereixes, no?, allò que la gent quedava per caçar Pokémons amb el mòbil.
1: Sí,
0: això encara es fa, Enric, tu saps?
1: Es fa, encara. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. I tant. Llavors...
0: Curiosíssim, després... Digues.
1: No, bueno, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
0: Déu-n'hi-do. I això és només un dels col·leccionables. Començàvem a parlar amb el començament d'estiu. Just la primera setmana ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol.

0: I, en fi, de tota mena. Jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són... són peces de col·leccionista, aquests més antics, no?, que els trobes als mercats dels Encants i tot això.
1: I tant, i la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no?, aquí, com bé deies a principi de temporada, sí, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no?, aquest punt de trobada, aquest punt social, no?, que i ara tant, moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
0: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh?, aquella col·lecció, sí, de, no sé, de, és que no ho sé, jo me'n faig de tasses.
1: Ah, veus?
0: Jo un límit d'espai, però bueno.
1: Jo tinc primers fascicles, sí, de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta.
0: Sí.
1: El primer
0: tic...
1: Podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre hi guanyaríem.
0: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
1: Veus?
0: És una filosofia de vida, també.
1: Sí,
0: va,
1: sí, sí.
0: Expliqueu-nos tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
1: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
0: mira,
1: va.
0: I com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull entrar per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també el tinc.
1: Home, i tant. Digues, he allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696 16 46 65. 696 16 46 65. El vostre programa de confiança.
0: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Salut i bon programa.
0: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sempre que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no?, amb aquesta caça de Pokémons que en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte es diu IA amb consciència, perquè es fa la idea. Com fer, doncs, això, utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de terra Lleidatana. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats, doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens hem preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió, no us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana. Nana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera, també des d'Altafulla. Marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que al setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens du a tastar una delicatessen, de fet delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina, les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.
0: Mm. Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Mira, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
4: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
4: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora de traure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lameles, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
5: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
4: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
4: Es tracta del congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
4: Fins demà.
0: Acomiadem, doncs, el Pau Villafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
6: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillos.
7: A veure, durant tot aquest període, des del febrer, que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
6: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al comitè d'empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
0: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
6: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
8: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
6: No, què va.
9: Però t'agrada, no. The Weeknd?
6: Jo m'apunto a tots els concerts.
9: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
6: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des del principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
9: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies. Gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
6: Gràcies. Fins demà.
9: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de 1 a 1 saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
10: Hola de nou, bon dia.
9: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home balaguer vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
10: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que, presumptament, estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
9: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
10: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos, que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
11: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan, no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer repte, el tercer gran repte, seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
10: Entre d'altres aspectes, Barot va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega. Enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
9: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
10: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via amb 27 casos i els xocs frontals amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals amb 12.
9: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1 a 1. Moltíssimes gràcies.
10: Gràcies, fins ara.
8: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Algun dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
12: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més, fins a arribar a 27 animals rescatats. El número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
13: Hi ha una mica de tot. La majoria en molts problemes dermatològics de l'antiguitat de la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell o tipis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, que estan pelades, pues, d'això de mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns en un estat els van tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
12: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
8: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
14: Bon dia.
8: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
14: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria, per
8: la Castellera, no?
14: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia havien anat a la jornada de dissabte, igual que els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
8: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
14: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
8: Sí, és veritat, tens raó amb això.
14: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
8: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
14: Fins ara.
8: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
8: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia. Però
0: I els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta a més població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
10: Hola de nou.
0: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
10: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
15: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
10: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
15: Perfecte, és una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona amb molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
10: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès, precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
15: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, els faci preguntes per preparar un examen. Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre, és un altre meló a obrir.
10: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
15: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues, clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de la IA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenyar l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors, aquí és on estem tenint la problemàtica. Però bé, el sector docent és un sector ultramotivat, que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
10: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
15: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la, com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
10: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xerpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa I amb consciència. De què es tracta?
15: Sí, bueno, Xerpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'EI als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, deia en consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etcètera, etcètera, etcètera.
10: Imagino que amb un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix això, què implica cada fase?
15: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, on tindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que a nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
10: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
15: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li doni la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Per això no només li passa als alumnats, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum, i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
10: Clar, hem parlat bastant de la teoria, per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que duu a terme vosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
15: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb 3 personatges. Tenim el professor Vit, que és el professor de tecnologia expert a mia. Tenim a la Sia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noèlia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes. I, bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres som a punt de partida, comencem amb base connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisual que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups, metodològicament és molt divers, podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
10: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
15: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, un, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem en local, si treballem al núvol, etc. Però bé, en termes generals, jo penso que jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem. No? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè allò pugui servir per entrenar una IA? Llavors, aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
10: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tan, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa als adults del dia de demà. N'hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU, Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
10: A vosaltres.
0: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
16: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
17: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'associació de la gent gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
16: A dins de l'entitat, podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que junti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors, la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? I aquest, m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
17: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma integrar-los una altra vegada a la societat. Ara del que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, trobi el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, doncs el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys i potser vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, I n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n van de vacances, no? Però, bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etc, etc. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
16: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, oh, aquesta gent a la tercera edat ja, l'amor, doncs no es troba, no? Això, doncs, el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
17: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els hi donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona, que tenia un caràcter, a la millor, especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
16: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
0: I a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
18: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Com esteu, Valtros? Què tal?
18: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
0: A veure, que hem d'explicar a tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
18: Bé, doncs té d'especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals, a les companyies i a l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
0: De fet, té aquest, això és el que crea al final, aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació, que hi hagi, doncs, això, que sigui un festival casolà.
18: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel FIT, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més, dies de feina en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no, allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
0: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
18: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguin conèixer el públic del FIT, què és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig, aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis, que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
0: En aquest sentit, hem vist propostes com una mica atrevides, no? O potser, no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
18: Clar, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani i les arts escèniques contemporànies ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
0: Molt bé, és una experiència. Allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no és una activitat, és una experiència. I, de fet, sí.
18: Exacte.
0: Que realment és això. És això.
18: Sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que, a més, el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
0: És que, sí, conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament a públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
18: Exacte, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església, o tenim la calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la Cooperativa Obrera, etcètera, etcètera. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis FIT amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
0: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el fet ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
18: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I, a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà, concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on 3 ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar. I, com et deia, tenim companyies d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb l'Imani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
0: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu. Joan Negrier, molta merda per avui, per la inauguració, i bon festival.
18: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada forta.
18: A reveure. Adéu.
0: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10 i 3.
19: La xarxa de comunicació local.

que ens escalfarà. Si escalivo les cebes i el foc va crepitant, estic tranquil·la que m'hi ha la mossara com cada Sant Joan. Com fem la ratafia per quan vingui Tots Sants.

0: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
1: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
2: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
3: Són les 10.
4: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
5: Notícies Badalona.
6: Bon dia. Badalona duplica el registre de nits tòrrides aquest estiu. L'estació meteorològica del museu ha detectat fins a 31 nits on la temperatura ha superat els 25 graus. Mentre que l'estiu del 2025, que ocupava el rècord anterior, n'hi va haver 16. A més, els termòmetres s'han enfilat els darrers mesos per sobre dels 20 graus en 83 nits. La temperatura més alta registrada durant una nit d'estiu va ser el 10 d'agost, on l'estació meteorològica va detectar 27,2 graus. Les pròximes nits poden tornar a ser càlides, ja que s'espera que les temperatures mínimes fins divendres no baixin dels 25 graus. L'estiu ha estat el més càlid mesurat a Catalunya, amb una anomalia superior als 3 graus respecte al període 1991-2020 a un 80% del territori. La Societat Cultural Oliva l'està de celebració perquè aquest any commemora el seu 125è aniversari i amb motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Badalona oferirà aquest dimecres 2 de setembre una recepció institucional a l'entitat al Saló de Plens de la Casa de Vila. L'acte començarà a les 6 i comptarà amb la presència de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la presidenta de Societat Cultural Oliva, Yolanda Llanzo, i representants de la cooperació municipal. Durant la recepció, l'alcalde farà l'entrega a l'entitat d'un record commemoratiu pels seus 125 anys d'història. Fundada l'any 1901, la Societat Cultural L'Oliva té la seu al carrer de Cantiano, al barri de Canyet, i és una de les entitats històriques del teixit associatiu badaloní. I en esports, continuen a bon ritme els treballs de reestructuració perquè Badalona pugui disputar dels dos estadis de primer nivell. A l'estadi municipal de Badalona està previst que a partir de la setmana vinent es comenci a instal·lar la nova gespa natural que suposarà un abans i un després d'aquesta instal·lació. A més, també està programat començar a posar ben aviat la nova il·luminació i les modificacions que s'han de fer al voltant del camp, com per exemple les noves banquetes. En principi, durant la segona quinzena d'octubre es tiraran a llarg a finals tant el Badalona Women com el Ciegur i el Club de Futbol Badalona podran ja disputar els seus partits com a local. I pel que fa al bàsquet, ahir es van anunciar els horaris dels partits de la penya en les lligues nacionals catalanes. El seu debut serà la Diada Nacional de Catalunya i s'enfrontarà contra el FITAC Girona a les 6 i mitja i en cas d'arribar a la final jugaria el diumenge de 1 a diumenge 13 a les 12. I en el temps, avui les temperatures ronden entre els 26 i 27 graus.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
7: És en xarxa.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Ai, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, i recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè, pobrets meus, ja et dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint, també es diu... Sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món, perquè són els que nodreixen, els que et donen, els compren els cromos directament, perquè els pares ja passen.
1: Diuen, exacte.
0: Això no toca.

0: Un tenim molt enginyós, en aquest cas la Núria està, la Núria de Manlleu, diu sí. Si diuen que cuidar una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a la NASA.
1: Digues que sí, digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial o... no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten. Sí.
0: Ah, exacte, el que dèiem abans, eh? Sí.
1: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
0: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil de cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
1: Vinga, un àlbum, ja. Sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
0: I t'haig de dir que jo en tenia molts. Jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
1: Per aprofitar-los, no, allò?
0: Sí.
1: Tal qual.
0: I tant.
1: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
0: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
1: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma.
0: I aquells que eren dobles, que llavors si no recordava cagada pastoreta, eh?
1: Sí. Tal qual.
0: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
2: Per ell. Bon dia, Obert, per vacances.
1: Hola,
2: Susana. Jo, a veure, ara ja de gran no... Bé, de gran, aviam, tinc 33 anys, també sóc gran. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc a comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués... Clar. Jo crec que acostumaven a ser cotxes o cotxes d'aquests de petits d'escalèstric o de carreres o de, bueno, de col·leccionista, bàsicament. Sí. Que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: No.
2: Però no recordo allò de ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
1: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare sempre. També, allò amb l'excusa de la nena. No, és que es pompa la nena i el pare col·leccionant cotxes.
0: Ah. Exacte, és com a la platja, eh? No, compro aquests camions i aquests cotxes per la que jugui la sorra la nena. I veus, nena, aparta, deixa'm jugar, que està jugant el papa, eh? Doncs jo de petit sempre ho deia, que d'adult... Mira, això és una cosa que de petit ho deia, que d'adult només tindria fills per poder seguir jugant a la platja. Veus aquestes coses?
1: Enric, t'asseguro que pots seguir jugant a la platja sense tenir fills.
0: Sí, ho segueixo fent, eh? I a més sense fills, us imagina't.
1: Sí, no t'enredis. Escolta, està molt bé això, i mira, m'ha fet pensar una cosa, que abans els col·leccionables dels cromos, o els col·leccionables els compraven als quioscos, i avui dia ja n'hi ha als supermercats, ja n'hi ha tot arreu, o sigui, és... No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
0: I des d'aquí també, mira, un clama, que estan desapareixent moltíssims quioscos del nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtic a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
1: Doncs sí, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre Fantàstic. Això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
0: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
1: Vinga, fins ara.
0: A veure.
1: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens han preparat la companya Clàudia Icar, ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem-ho.
3: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció

0: moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema o simplement que arribi un moment en què jo no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. Hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que, tant antigament com actualment, tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i, en alguns casos, fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són, els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena. I es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris, que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa, que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepie, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies d'internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica. Podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan els tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
1: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Icart, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cobra obres al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icart, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
2: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo tu que ho pots... tinc clar com tothom.
1: N'hi ha que no
2: és
1: podem...
2: És a dir, que ho tenim clar d'aquella manera.
1: D'aquella manera.
2: O que no ho tenim clar.
1: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
2: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant, aquest any nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix que molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això...
1: Mira, estàs en una muntanya?
2: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
3: Hola, bon dia, Eduard.
2: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
3: Com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduard.
2: Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam reprendre les sessions de calistènia.
3: Perfecte.
2: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, jo també he tingut temps de pensar.
3: D'acord. bé.
2: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica, o realment el canvi de rutines ens afecta?
3: Des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no?, com a Eduard professional, però com a pare... Les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
2: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?
3: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
2: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres... Quan sortim de treballar amb la parella i anirem a prendre una copa de vi.
3: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
2: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja, ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que ens fem
3: setmana,
2: ara
3: sí.
2: De la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
3: Totalment, i aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts... O sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hosti, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament. És a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, per primer cop, no he tingut gana de tornar a treballar. Primer cop amb 22 anys, eh?
2: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
3: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. El tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual cosa, si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
2: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, hem començat també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
3: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, que són dues coses diferents, són essencials, llavors, i és important.
2: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
3: Sí i no, és a dir, el mínim és...
2: Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, eh? Per tant, Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
3: Sí, sí. Activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària. Per tant, aquesta gent, només que surti a caminar, ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
2: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Sí. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
3: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius a nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens assaturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
2: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
3: Sí.
2: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
1: Sempre hi ha alguna cosa.
2: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important, desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores al dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
3: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim si podem deixem el mòbil, si podem. Evidentment, a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí, que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està, simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això és... Això sí que és medicina i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no?, rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense massa artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca o com a barcelonina afincada a Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat. I parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors, això també m'ajuda.
2: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
3: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
2: Ja ho veus, Núria? Sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
1: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat molt.
2: Activar el cap i moure el cos.
1: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Demà més,
2: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
1: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges, el convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa.
3: Crec que el David Benito conversa amb elles i a més li donaran alguna recepta dolceta.
4: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa. Situat a la part alta de la ciutat, els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
5: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona del carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
4: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
5: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet, Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Doncs és el mur de Santa Clara.
4: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
5: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les Clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I aquests convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
4: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
6: 8 siglos que estamos aquí y creo que es un bien espiritual para el barrio, porque siempre pues las personas que han vivido en este barrio pues venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas. Y el barrio, ahí el convento, pues siempre pues las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.
4: I al voltant de Santa Clara també s'ha mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
6: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocía a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, la gente no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
4: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les clarisses és l'elaboració dels dolços, una reposteria artesanal en què aprofiten també els productes que reben.
6: Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello... La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos... Nosotros venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingressos i entonces pues nos decidimos a hacer dulces.
4: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguen tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
6: Porque el sábado hay pasta seca, como pastissets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay, pues, hay pastas de hojaldre, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar, pero pasta seca, ¿no? Pasta con pastelería, no.
4: Y así, entre historia, pregàries, tradiciones y dolços, el convent de Santa Clara continúa formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i en definitiva d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
1: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
7: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: el vagini es rellenes. Es va de fer.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa a sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
2: Perquè molta gent els fa aquí amb un salsa de domàtiga i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup-xup-xup-xup en sobrou i amb verduretes i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
2: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de la mitja, però no aquí, els van instal·lar els àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No la puricom, carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
2: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
2: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica, també la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. Sa abuela em va prendre de la seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
3: Jo, de tu.
2: Ah, idò, ja està.
3: I de sa abuela, perquè jo en sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà? Aquestes receptes encara perduren?
2: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un arròs brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no pot, aquestes coses han de fer a poc, i entens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estimen més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden les paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes obergínies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar, de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu, amb sonorització reduïda i sense foc, en els carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància, perquè no tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables, i a la nit hi haurà la desvetllada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor, perquè ens expliques una miqueta com què queda per aquests pròxims dies.
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a Santa Rosalia. Quedem-nos a Tarragona fent simplement un apunt, perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Ja doncs està. Això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia, vinga, de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixà, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bomba Va, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts,
0: sopars,
2: workshops, tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
0: molt bé.
2: Hi ha tot això.
0: Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Arnou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la Galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per la gent també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que esgarraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
4: Teníem unes quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·leccionable.
4: Sí, va, doncs tiro. Sí. Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara, eh? Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i menjar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
1: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de Cronos, que va fer el senyor Avelló el 2015 o el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i el vaig acabar sencer.
4: Terra,
1: i després,
4: eh?
1: El primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, crec que va ser, doncs són els dos àlbums de cromos, sí, que he quedat així com enganxables. I després ja també vaig fer la col·lecció de les Monster High allà.
0: Ai, les Monster High. Escolta, sí, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
4: aquí, cap
0: temps.
4: Problema.
0: Sí, digue'm, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
4: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
0: Ui, tornar de l'escola, en sèrio?
4: Sí, sí.
0: Uf, vinga, va.
4: Ja ho veus. Quina sort no hi hem de tornar,
0: que
4: toca, Núria.
0: És que toca. Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.
6: Vine segura estàs, sempre buscant el llac. Allò m'has triomfat perquè està molt més bona que el pa.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Vam ascendir a poc a poc, emocionats. En treure el cap, el sol ens enlluernà. De moment no vam veure res. Després vam veure visions. Ai, mare de Déu, i quina planxa, quina planxa. Acabàvem de treure el cap per un forat que donava a la plaça de Catalunya.
9: Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres. Tu fas i desfas el camí, jo busco dreceres.
10: Mira, Déu, sabem com es mouen els fils. El sol del migdia fa vagos als cocodrils. Em vull fotre un barrigasso, recepteu-me pils. Cau el greix del sostre, penja un pernil.

0: de bar i si aguanteu l'espelma...
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Quan Badalona es desperta, nosaltres ja hi som. Soc l'Àlex Isó i a partir del 7 de setembre t'espero cada dia de 8 a 12 al Badalona Matí. Comencem nova temporada parlant amb l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, però volem que tu també hi siguis. A partir de les 10 del matí, participa en directe trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373. Badalona Matí, el despertador de la ciutat.
3: Són les 11.
4: Imagina't despertar les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En marxa les obres de renovació dels carrers del doctor Robert i Jacint Verdaguer al barri de Bufalà. L'actuació forma part del projecte de reurbanització d'uns 6.000 metres quadrats d'espai públic aprovat per l'Ajuntament de Badalona l'octubre de l'any passat amb un pressupost de prop d'1,7 milions d'euros. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat aquest estiu la zona de les obres i ha destacat que es tracta d'una actuació que els veïns esperaven des de feia molts anys. Segons s'ha explicat, els treballs comportaran una renovació integral del carrer amb actuacions al clavegueram, les voreres, l'enllumenat i la vegetació, entre altres elements. La reurbanització també preveu millorar l'accessibilitat dels dos carrers amb nous itineraris pels vianants i una nova configuració de la plaça Jacint Verdaguer. El projecte incorpora uns 600 metres quadrats de nous parterres verds i la plantació de 68 arbres amb espècies adaptades al clima mediterrani i amb baixes necessitats hídriques. I Badalona participa avui en la concentració convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en suport a Ceuta. L'acte, que es farà de manera simultània a diferents municipis de l'Estat, coincideix amb la celebració del Dia de Ceuta. La concentració es farà avui a les 8 del vespre a la plaça de la Vila. La convocatòria vol donar suport a aquesta ciutat autònoma en l'actual context de crisi migratòria. Amb tot això, el Consell de Ministres ha aprovat també aquest dimarts un decret llei amb mesures urgents per pal·liar la crisi migratòria de Ceuta, dotat amb 309 milions d'euros. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, donarà explicacions al Congrés aquest dijous 3 de setembre sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta un mes després que esclatés. I Badalona ha duplicat el registre de nits tòrrides aquest estiu. L'estació meteorològica del museu ha detectat fins a 31 nits on la temperatura ha superat els 25 graus, mentre que l'estiu del 2025, que ocupava el rècord anterior, n'hi va haver 16. A més, els termòmetres s'han enfilat els darrers mesos per sobre dels 20 graus en 83 nits. Aquest estiu també s'ha detectat la temperatura mínima més alta. Va ser la nit del 10 d'agost on l'estació meteorològica no va baixar dels 27,2 graus. Les pròximes nits podrien tornar a ser càlides, ja que s'espera que les temperatures mínimes fins divendres no baixin dels 25 graus. I la Penya Fotogràfica de Badalona organitza un curs gratuït d'iniciació a la fotografia oberta a tothom. Les sessions seran els dissabtes 19, 26 de setembre i 3 d'octubre, de 9:45 del matí a 12:45 del migdia a la Biblioteca de Can Casacoberta. Per participar en el taller es requereix inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Es pot fer també mitjançant el correu electrònic junta@apfb.es. I en esports, ahir es va celebrar la presentació de les Lligues Nacionals Catalanes de Bàsquet 2026 amb la presència de Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, també de Ferran Aril, president de la Federació Catalana de Bàsquetbol. En representació de la Sisa i Joventut hi van assistir el president del club, Juanan Morales, i les jugadores Júlia Rueda i Xanaya Pinto. Ahir també es van anunciar els horaris dels partits de la penya a la competició. En la seva estrena contra l'Ilerna Lleida, el dia 9 de setembre, jugarà a 6:45 de la tarda. El dia de la diada s'enfrontarà al FIAC Girona, també a 6:45 de la tarda. En aquest cas, el cas, volíem dir, d'arribar a la final, jugaria el diumenge dia 13 a les 12 del migdia.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a Badalona.
5: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
7: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
5: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
8: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
9: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
11: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
10: Aquest diumenge 6 de setembre a les 11 del matí.
11: Viu en directe la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
10: Badalona Comunicació amb l'esport.
12: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
13: Vine a les teves botigues Veig de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Veig Badalona al carrer de la Independència.
14: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
15: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
2: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
16: 20 anys del Víctimes al telèfon.
17: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
18: El tarot de Si te miento, cuelgo.
19: Sí, senyor.
18: ¿Quién va a ganar la liga?
19: Para mí.

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat, avui anem fins al diari El Punt.
3: Avui comencem amb el diari El Punt d'aquest divendres. Per cert, avui és divendres 13 de febrer.
2: Viernes 13.
3: Correcte, això vol dir atenció amb els virus informàtics i atenció un dia més amb Panrico. Resulta que un vaguista de Panrico ferit lleument a Cornellà. Ho explica avui el diari El Punt, en ser atropellat per una furgoneta de repartiment de dònuts.
2: Ai, pobre.
3: Això... Sí, podríem dir que el tema Panrico, mica en mica, durant aquesta setmana es va agreujant.
2: Està donant molt de sis.
3: Caos, indignació... Bé, sembla que el país està en una total desesperació perquè ja portem dies i dies sense dono.
2: Ets Pedro Piqueras?
3: Avui hem descobert que alguns forns de pa tornen des d'avui a tenir dònuts.
2: Home.
3: Però només de sucre. De xocolata encara es veu que la vaga afecta i afectarà fins demà. Què et sembla?
2: Només hi ha dònuts de sucre.
3: Només hi ha dònuts de sucre. Recordem que tot plegat és per aquesta vaga de bloqueig dels treballadors a Panrico que estan bloquejant la fàbrica que tenen a Santa Perpètua de Mogoda.
2: A mi m'agrada més els de xocolata.
3: A mi també. I a més aquests nous de xocolata blanca.
2: Clar, és veritat.
3: Només hi ha de sucre. Diu aquesta notícia d'avui del Punt que un treballador de la companyia Panrico, que estava bloquejant l'entrada de vehicles al magatzem de Cornellà, va quedar ferit lleument després de ser atropellat per una de les furgonetes de repartiment que va aconseguir sortir del centre. Els fets van passar cap a les 6 del matí quan un piquet d'ahir, de 40 empleats de Panrico que estaven asseguts a terra per bloquejar els accessos al magatzem va ser envoltat per uns 20 policies antiavalots dels Mossos d'Esquadra.
2: Això és pitjor que la transició.
3: Aneu a trucar ràpidament, si et sembla, un fort de pa. Aviam si avui ja tenen aquests dònuts de sucre que ens confirmaven aquest matí, segons fonts...
2: Oficials,
3: que hi havia dònuts, però només de sucre.
2: Fonts de Badalona Comunicació.
3: Dos trucs i ja directament truquem a aquest fort de pa.
4: Sí?
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Truco de Ràdio Badalona.
4: De Ràdio Badalona?
3: Sí, és el forn de pa, això, oi?
4: Sí.
3: Una pregunta.
4: Sí.
3: Què teniu ja, dònuts?
4: No.
3: No?
4: No.
3: M'ho dius en sèrio?
4: Sí, t'ho dic en sèrio. Avui ha vingut el del Panrico.
3: Sí.
4: I m'ha deixat donetes.
3: Sí.
4: M'ha deixat dos paquetets de dònuts.
3: Només dos paquetets de donetes?
4: No, sis paquets de donetes.
3: Sis paquets de donetes.
4: I dos paquetets d'aquells que en van tres de xocolata.
3: Sí.
4: I sis dònuts normals, que eren
3: és que a mi m'han dit com es diu vostè?
4: Lídia.
3: Lídia. M'han dit que aquest matí hi havia forns de pa de Badalona que havien dònuts de sucre, però
4: sí,
3: en cap cas hi havien de xocolata.
4: És que de xocolata sueltos no n'hi havien.
3: No n'hi havien.
4: No, eren embolsats.
3: O sigui, només hi ha donetes envasats?
4: Sí. Aquelles caixetes petites que van tres dònuts,
3: sí,
4: de xocolata.
3: I ja està.
4: Però sueltos no.
3: Sueltos no n'hi ha.
4: No.
3: Del que es coneix a granel, no n'hi ha.
4: Ah, això mateix.
3: A granel no n'hi ha.
4: Vaja, a mi no me n'ha deixat.
2: Mm. I suposo que és un drama. Ja. És un drama, això.
3: És un drama, això, eh?
4: Mane?
3: Que és un drama.
4: Sí. No, m'ha dit que el dilluns potser sí, que ja estarà.
3: Ja.
4: No ho sé.
3: Ja. Ja. I la gent, què hi diu de la gent?
4: Mani?
3: La gent, què hi diu?
4: No diu res.
3: Però la gent que
4: no,
3: és consumidora...
4: Diuen, de... No, sí. No n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale, ja està.
2: Ja està, aquí s'acaba el drama.
3: Llavors, què demanen?
4: Pues demanen dònuts, demanen donetes.
3: No, però si no hi ha dònuts...
4: Ràdio Badalona. Mana?
3: Dic que si no hi ha dònuts, què demanen, llavors?
4: Pues llavors és les pastes nostres.
3: Ja, croissants, no?
4: Croissants, enciamades...
3: Molt bé.
4: Però això com és? Per què ho pregunteu, tot això?
3: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent.
4: Ah, vale.
3: És una investigació que fem.
4: Ah, vale.
3: Home, és que és un tema important.

0: Ήταν, ε?
1: No, ήταν και εσύ. Ήταν
0: και εσύ. Και εσύ τον ούτσο, είσαι una cosa histórica, ε?
1: Sí, mira.
0: Αμα, vostè quants anys fa que treballa al Ford?
1: 30 i pico.
0: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
1: No.
2: No, clar.
1: No, no me'n recordo. No,
0: clar. Doncs ja està, és un tema històric.
1: Sí.
0: Home, el titular seria més de 30 anys que vostè treballa.
1: Sí.
0: No hi ha dònuts una setmana.
1: Sí.
2: Ah.
1: És veritat.
2: No, clar.
0: Doncs això importa a la gent.
1: I tant.
0: És veritat? Què parla de Zapatero i de la trama al Partit Popular? La gent li interessa les coses aquí, de casa.
1: Sí.
0: Que no hi ha dònuts al forn de pa.
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Bueno. Lídia, gràcies.
1: De res.
0: Adéu.
2: Crec que al final t'ha donat la raó una mica així com els tontos, eh?
0: No hi ha dònuts.
2: No hi ha dònuts.
0: Tenim un altre forn de pa, ràpidament.
2: Te n'adones que estàs creant un drama, però que quan truquen els forns de pa els és igual?
0: Ja. De fet, al revés, perquè venen més productes propis. Anem a la salut, va. Aquest, per cert, hem trucat al Forn Prats abans, eh? Ho dic per si algú coneix la Lídia del Forn Prats.
2: Sí, que li digui, que ha sortit en directe.
0: Sí,
2: no?
0: Que li digui. Que li digui quan vagi a comprar el pa i agafar el tot.
2: És l'efecte Pedro Piqueras. L'efecte Pedro Piqueras.
0: Bueno, al barri de la salut jo crec que hi ha arribat el caos.
2: Perquè no agafa ni el telèfon, no?
0: No hi ha ningú ja, això vol dir que potser el forn de pa ja ha tancat.
2: No inventis informació.
0: Perquè recordem que a hores ara ens diuen que també hi ha piquets que s'estan destruint diversos forns de pa.
2: No.
0: I altres s'estan cremant a hores d'ara. La gent ha sortit al carrer, manifestació...
2: No, però serà d'una altra cosa, no dels dònuts.
0: Ah, no és això.
2: No, serà per l'educació o per una altra cosa.
0: Pensava que era per això.
2: No.
0: Ja. Va, canviem de tema?
2: Sí.
0: Canviem de tema, som-hi.
2: Bé, a part del drama dels dònuts, hi ha més coses?
0: Sí, i hi ha un altre tema important avui. Diari El Mundo.
2: Sí, què hi diu?
0: Titular. El Parlament decidirà si dona suport al joc de la botifarra. Dius,
2: aquest és l'altre tema important, eh?
0: Aquest és l'altre tema important del dia. Diu que Convergència i Unió, que ho diuen així, vol promoure a través d'una proposta que el govern català doni suport a la organització de la tercera edició del Campionat Nacional de Botifarra.
2: És
0: real, això,
2: eh? Què és el joc de la botifarra?
0: Ara ho explicarem. Resulta que fins i tot vol que doni dinerons a aquesta organització del campionat i també donin ajuda als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Jo ja veig a TV3 fent Operació Botifarra.
2: Per exemple.
0: Van fer Operació Pastorets, ara faran Operació Botifarra.
2: Mm-hmm.
0: Què és la botifarra?
2: No, la botifarra ja sé què és. Què és el joc de la botifarra?
0: Què és el joc de la botifarra? És un joc de cartes.
2: Ah, de cartes.
0: De cartes. Però clar, jo ben bé no sé què és. Però m'han dit... que això és molt popular a diverses poblacions catalanes. De fet, aquí a Badalona s'hi juga, però, per exemple, diuen que una de les poblacions on té més tradició és Ripoll.
2: Ripoll.
0: Anem a trucar algun bar de Ripoll. Anem a trucar algun bar i, atenció, fem ara mateix un carrusel per descobrir què és el joc de la botifarra. Aquest espai cada dia ja, no?
2: Sí, jo no sé ben bé, eh? Aquesta línia editorial que tens tu no coincideix amb la resta de línies editorials de cap altre mitjà de comunicació.
0: D'aquí et diria que tampoc, eh?
2: No, d'aquí ni de cap altre.
0: Anem al carrer Sant Pere de Ripoll, eh?
2: De Ripoll.
3: Sí?
0: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: He trucat al bar.
3: Sí.
0: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona. Ràdio Badalona, Barcelona.
3: Sí.
0: Li puc fer una pregunta?
3: Sí.
0: A qui juga la botifarra?
3: Aquí dalt?
0: Sí.
3: Per algun pasto sí, però aquí al bar no.
0: Ja, i li puc fer una pregunta. Vostè ben bé sap què és això del joc de la botifarra?
3: Sí, sé quin joc és.
0: Sí.
3: Sí, l'havia fet alguna vegada, però
0: I no hi ha algú al bar que m'ho podria explicar, això?
3: No, per aquí no.
0: No hi ha ningú. A quin bar es juga, això ho sap vostè?
3: Sí, ja, bueno, al Petit París se sol jugar.
0: I on està el Petit París?
3: Eh?
0: A quina adreça està?
3: És
0: al carrer Trinitat, oi?
3: Sí.
0: Molt bé, doncs ja truco ja. Gràcies.
3: Vinga, adéu.
0: Tenim una informació.
2: Atenció a la tasca d'informació que estem fent.
0: Sí,
2: Petit
0: això.
2: Petit París, Ripoll, ajuda al joc de la botifarra.
0: Truquem ràpidament...
2: al Petit París.
0: En aquest carrusel botifarrero. Carrusel botifarrero, en la cadena SER.
2: No hi ets tot, eh?
4: Vols un puro?
2: Un puro. Com es diuen els puros aquests de la cadena SER? De, sí. Que fan en el carrusel deportiu
0: no
2: i tot
0: sé.
2: Allò.
0: És de tota la vida, això.
2: De tota la vida.
0: De tota la vida. Bé, aviam si contesten, com es deia el bar? Petit París?
2: Un purito, tómese un purito, sí, tómese sí, sí. Un purito.
0: És horror. Hola. Hola, bon dia. He trucat al bar Petit París.
1: Sí.
0: Mira, truco de Ràdio Badalona.
1: Vale.
0: Mira, et truco per aviam si em pots ajudar amb una cosa. Estic buscant, m'han dit que en aquest bar es juga la botifarra, correcte?
1: Sí, un moment, eh?
0: Vale,
1: un
0: vale.
1: Moment, un moment.
0: Sí.
1: Mira,
0: potser és Barlana?
1: Para...
2: No, home, no, és d'aquí.
0: És Barlana de Ripoll.
2: No, que és autòctona.
1: Sí, digui'm.
0: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Truquem de Ràdio Badalona, aquí al costat de Barcelona.
1: Sí.
0: Li podria fer una pregunta?
1: Sí, digui'm.
0: Miri, estem trucant a algun bar de Ripoll perquè sóc el Parlament de Catalunya vol donar suport al joc de la botifarra.
1: Sí.
0: I m'han comentat que en aquest bar és típic i tradició jugar al joc de la botifarra.
1: Sí, sí.
0: I estava buscant algú que m'expliqués ben bé què és aquest joc de la botifarra.
1: Un moment, eh?
0: Vale.
1: Ara
0: aviam si pot buscar alguna... algú.
2: Sí. S'hi posarà, sí. Posarà l'alcalde al final sí. De Ripoll?
1: Un moment, sisplau. Un moment.
2: Anem passant de persona en persona, eh?
1: Explica-li amb aquest senyor.
2: Això és històric, eh?
1: Tens un segon per explicar-li a un senyor del Ràdio Badalona què és el joc de la botifarra? Un segon, eh? Ara...
2: No m'ho puc creure.
1: Un segon.
5: Sí, digui'm.
0: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Mira, truquem de Ràdio Badalona.
5: Sí.
0: Aquí al costat de Barcelona.
5: Sí, sí.
0: Truquem perquè avui surt a la premsa que el Parlament de Catalunya potser donarà suport al campionat nacional del joc de la botifarra.
5: I alhora...
0: I sí, a través de Convergència i Unió, que es veu que ho ha proposat, eh?
5: Vale.
0: I volíem saber ben bé, perquè no en tenim gaire idea, què és això del joc de la botifarra, perquè m'han comentat que aquí a Ripoll és molt típic i tradicional.
5: Sí, sí, i tant.
0: Com s'hi juga?
5: I arreu del país, però clar, el que conec més és el ripollès.
0: Sí, però no Ripoll, té molta fama aquí de bons jugadors, oi?
5: Quatre.
0: Quatre?
5: Quatre.
2: I en quatre jugadors a Ripoll?
5: Dues parelles.
0: Ahà. Però això com s'hi juga?
5: No és individual de quatre,
0: sí,
5: sinó de dues parelles de dos.
0: Això és un joc de cartes, oi?
5: Sí.
0: I van dir que hi ha unes normes molt estrictes.
5: Sí.
0: Com va això?
5: Molt estrictes. Jo tinc un reglament a casa.
2: No ho puc creure.
5: Però esclar, tinc a casa.
0: No, però ben bé, en un minut vostè m'ho pot explicar, això.
5: Sí. A veure...
0: S'assembla a algun joc de cartes que sigui més popular?
5: Sí. Veiem, això es reparteixen 12 cartes per jugador.
0: Sí. 12 cartes.
5: 12 cartes.
2: Sí.
5: Per sistema rotatiu, un jugador l'altre, trunfen. Trunfen vol dir que tria copes, oros, espases, bastos.
2: Sí, triem.
5: No sé si m'explico.
0: Sí, sí, sí.
5: I se juguen 36 cartes.
0: Tu apunta, tu, eh?
2: 36 cartes.
0: Sí.
5: I comença... triomfo jo, per exemple, tu ets el jugador meu contrincant que tinc a la dreta,
0: sí.
5: Tu comences a tirar. Sí. Llavors, aquí el gran secret és la bona sintonia entre la parella. Que a base de que és obligatori tirar cartes en funció de la que ha començat, doncs que amb el company hi hagi molta bona sintonia per intuir les cartes que té el company en funció de les cartes que va...
2: Es poden fer gestos, doncs.
5: ...tirant a damunt de la taula.
0: Sí, es poden fer...
5: És molt complicat explicar
0: això. Una cosa, tinc entès també que juga en sentit antihorari.
5: Com dius?
0: Que juga en sentit antihorari.
2: En contra de les agulles del rellotge.
5: No.
0: En contra de les agulles del rellotge.
5: No.
0: Ah, no?
5: Per la dreta, sempre.
0: Per la dreta.
5: Per la dreta.
2: Per tant, en el sentit de la dreta.
0: I llavors en el sentit horari.
5: Bueno, les agulles del rellotge van...
2: Cap a la dreta.
0: Cap a la dreta.
5: Cap a la dreta, sí.
0: Val.
5: Bueno, esclar, depèn de com posis el rellotge.
0: Clar.
2: Home, ja. Clar, però... Clar,
0: home, però...
5: Amb una taula de quatre...
2: El podem posar cap per avall,
5: sempre
2: clar.
5: Sempre cap a la dreta.
0: Ja. Ja, ja. I una cosa, i entre jugadors es fan gestos?
5: No.
0: No.
5: Està completament prohibit.
0: Està prohibidíssim, eh?
5: Sí.
2: I doncs com has d'endevinar les cartes de l'altre?
5: I fent gestos i trampes, diguem-ne, d'aquest tipus, està completament prohibit.
0: Ja, ja. I qui guanya?
5: Algú pot fer trampa com amb totes les coses de la vida, no?
0: Ja, ja.
5: Però està prohibit.
0: I una cosa, i qui guanya?
5: Qui guanya? El
0: sí.
5: Que fa més tantos.
0: El que fa més tantos.
5: Exactament. Si n'hi ha...
0: Sí, la carta més alta de trumfos.
5: És el 9.
0: El 9.
5: El 9.
2: Jo m'he perdut fa estona.
5: Després ve l'as, rei, cavall, sota, 8, 7...
0: Ja. Sí, però si sí, no se'n juga cap de carta...
5: Com?
0: Si no se'n juga cap... La més alta del pal de sortida és la que guanya?
2: Què diu?
5: La més... No.
0: No, tampoc.
2: En quin idioma parleu?
5: Tu ets el meu adversari,
0: sí.
5: Comences tu i tires, per exemple, el... A veure, el 8 de copes.
2: El 8 de copes.
5: El meu company, que és el que tinc a davant, perquè tu ets el de la meva dreta, doncs està obligat, si pot, t'ha de matar el 8 de copes.
0: Ja.
2: 8 ja. De copes.
5: L'ha de matar. Em sents?
0: Sí, sí, sí, t'escolto.
5: T'ha de matar. I el de la meva esquerra, que és la parella dels contrincants nostres, ha de matar el que hagi fet el company.
0: Ah, correcte.
5: I jo...
2: Dius correcte i no estàs enterant de res, absolutament.
5: Doncs jo tinc de matar la més alta que hi hagi allà.
0: Ja, sí. Ja.
5: I com que... Però,
2: a quin mal hora li has ja preguntat el reglament d'aquest joc?
5: Fa trumfos, que diuen.
0: Trumfos, eh?
5: Es cull un pau.
0: Correcte, sí, sí, sí.
2: Llavors, digue-li que ja ho entens.
5: Per exemple, l'exemple teu. Tu ets el meu contrincant de la dreta i surts de copes. I els trumfos que els he fet jo he dit que eren espases.
0: Sí.
5: Si, per exemple, jo no tinc copes...
0: Sí.
5: I tinc de matar el teu company, doncs tinc de tirar espases.
0: Perfecte.
5: Llavors guanyo jo.
0: Molt bé.
5: Si no tinc copes, si en tinc... Tinc de tirar per matar o la més baixa.
2: Quina pallissa, no?
5: És complicat.
0: És complicat, però bé... Jo
5: no he jugat mai, ja ho veig.
0: Sí, no he jugat mai, ja es nota. Com es diu vostè?
5: Jaume.
0: Jaume, moltíssimes gràcies per tot.
5: A disposar.
0: Gràcies.
5: Vinga.
0: Que vagi bé.
2: Hem dedicat un quart d'hora a parlar del joc de la botifarra.
0: Sí, sí, veurem què passa si realment el Parlament, com explica avui el diari El Mundo, justament El Mundo... decidirà donar suport al joc de la botifarra, tan típic de casa nostra.
2: Potser... Tan típic, tan desconegut, no?
0: Potser, no sé, en algun bar de Badalona també ens ho podien haver explicat, això.
2: És possible i no ho sabem, no?
0: Mira, si alguna persona sap si en algun bar de Badalona es juga habitualment a la botifarra, que ens ho faci saber a través del telèfon de la ràdio.
2: 933-95-40-04, 933-95-40-04.
0: La pregunta...
2: Sabeu jugar al joc de la botifarra?
0: Hi ha algun bar de Badalona que vosaltres sapigueu que juga habitualment al joc de la botifarra?
2: No volem receptes amb botifarra.
0: No, no, botifarra d'ou, no, avui no toca el dia.
2: El joc de la botifarra. Això
0: bé, escolta una cosa. Anem fins al diari 20 minutos,
2: sí.
0: Parlant d'amor. Per cert, demà és el dia de Sant Valentí, un dia carrincló, sense dubte.
2: Hoy es el día de los enamorados.
0: Un dia que només parla Cristina Pitarque, que porta tota la setmana fent una especial a aquesta ràdio.
2: Ah, sí? És que li agrada molt a ella.
0: És l'única.
2: No.
0: És l'única.
2: És un drama, això?
0: És l'única que parla.
2: No, és romàntic. No és un drama, és romàntic. No, és un drama.
0: És un drama.
2: És romàntic.
0: Bé, escolta una cosa. Diari 20 minutos.
2: Per cert, demà és l'aniversari del nostre tècnic, no?
0: Deixa'm, ho volia dir a la part final. M'has aquí...
2: Home, doncs això s'avisa.
0: M'has aixafat aquí.
2: Això s'avisa.
0: Portem amb el Xavi Llaurador. Dos dies preparant la sorpresa.
2: Quina sorpresa? No, però això s'avisa amb antelació.
0: Prou, eh? Però avui ja... Bé, escolta una cosa.
2: Sí.
0: Diari 20 minutos.
2: Mm.
0: Titular. Los solteros quieren chicas jóvenes, no una mujer madura.
6: Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer.
2: La gran Karina.
0: Resulta que, segons el 20 minutos, una caravana de mujeres irá mañana al pueblo de Vitigudino.
6: Hoy es el día.
0: Aniran per tractar d'enamorar els veïns sense parella d'aquest poble de Salamanca. Què et sembla? Això no és nou, de fet?
2: No. Cada any es fan una pila de caravanes.
0: De caravanes,
2: Vitigudino, el teu poble.
0: Com es deia aquest? Jesús Puente, no?
2: Jesús Puente.
0: Sí. Pobre, el cel sigui.
2: El cel sia.
0: Bé, anem a trucar, si et sembla, d'aquest ajuntament. Aviam què ens diuen, de tot plegat.
2: Vitigudino.
0: Es diu Vitigudino. Jo crec que la notícia és el nom del poble.
2: Vitigudino,
0: m'encanta. ¿De dónde eres? De Vitigudino.
2: No, és que no sabem ni dir. Salamanca, eh?
0: Salamanca. Jordi Preciosi.
2: Molt maco, Salamanca.
0: Sí, sí.
7: Ayuntamiento, dígame.
0: Hola, buenos días.
7: Buenos días.
0: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
7: Sí.
0: Mira, te llamo por el tema de la caravana de mujeres.
7: Sí.
0: No sé si alguien lo lleva aquí en el ayuntamiento.
7: No, en el ayuntamiento no, es una cosa totalmente privada.
2: Quina alegria de viure.
0: Ya, ¿y algún teléfono de contacto de alguien que lleve el tema de la caravana?
2: Quin optimismo.
7: Pues, yo no lo sé voy a intentar localizar uno, un momentito.
2: Molt bé.
0: Bueno, aviam si és possible.
2: Aquest home...
0: Aquest senyor que ve que està adormit, eh? Que suposo que no deu trucar ningú. És la primera trucada que reben en 10 anys a l'Ajuntament de Vitigudino.
2: No tant, no tant.
0: En 10 anys cap persona havia trucat en aquest Ajuntament.
7: És un chico que tiene un, un establecimiento,
0: sí.
2: Un local.
7: Bar o algo de hostelería.
0: Okay. Un bar o una granja.
7: No, es algo
0: de... O una churrería.
7: Es algo de hostelería, creo.
0: Ah, vale. ¿Me puedes dar el teléfono si no es mucho pedir?
7: Sí, es el 635.
0: ¿Sí?
7: 636.
0: ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se llama la persona?
7: Sergio.
0: Sergio, ¿eh?
2: Muy
0: Sergio.
2: Amable.
0: Muy amable.
7: Nada.
0: Por cierto, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
7: Alrededor de 3.000.
0: 3.000, perfecto.
2: Entendido.
0: Gracias por todo, buenos días.
2: A seguir con esta alegría y simpatía.
0: Bien, truquem. Truquem a Sergio, organizador d'aquesta caravana de dones de Vitigudino, a Salamanca.
2: Has molt parlat de la Piterqui, però aquí l'única persona que ha posat aquesta cançó romanticona ets tu, ets conscient, no?
0: Bé, això és demà.
2: És demà, però...
0: Que ens agafa el telèfon o no? Està apagat, està apagat.
2: Oh,
0: bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
2: Sí.
0: Doncs som-hi, anem a altres temes al dia i seguim al diari 20 minuts i parlem d'altres temes que porta avui en portada aquest mateix diari. Diu a la segona plana del 20 minuts. Puja un 25% la donació de semen i òvuls per diners.
2: Home, és que... Diu que la... sí. 50 euros, per sí. donació de semen.
0: Bueno, ara diu... L'augment s'ha notat en els darrers 3 mesos. La remuneració pot arribar a 900 euros.
2: Oh, sí?
0: L'esperma empitjora l'esterilitat dels homes. Es preveu que pugi. Bueno, vol dir que cada vegada l'esperma és més dolent de qualitat, eh?
2: És de menys qualitat, sí.
0: Escolta una cosa, però això... Com va, això? Què s'ha de fer?
2: Home, a veure...
0: No, però on s'ha d'anar? On s'ha d'anar?
2: A un banc de semen, no?
0: Anem a trucar telefònica a preguntar on he d'anar. No t'ho diuen tot, el telèfon aquest de telefònica?
2: Sí.
0: Aviam...
2: El d'informació
0: general. El d'informació aquest que mira el Google.
2: Per cert, ahir va fer 30 anys, em sembla, ahir, o abans d'ahir, el primer banc de semen.
0: Amb la de telefònica.
2: No.
0: Del telèfon de telefònica.
2: Vam parlar nosaltres amb el director.
8: El de telefònica.
0: Per cert, ara us comentaré aquí dos casos que surten al 20 minuts, un jove de 21 anys i l'altre de 18, eh?
2: Que han donat semen.
0: Sí. Telefón,
9: diga buenos días, ¿y que puedo ayudarle?
0: Hola, buenos días. He llamado a Telefónica, ¿no?
9: Sí, así es.
0: Mira, a ver si me puedes ayudar. Estoy interesado en donar semen.
9: Sí.
0: Y a ver si hay algún teléfono en Barcelona de algún centro.
9: Vamos a ver...
2: No s'ha sorprès gaire,
0: eh? Nen, que estem en crisi.
2: És una bona manera, eh?
0: Estem en crisi.
2: No et costa cap esforç?
0: Per exemple, diu David Larrode, al 20 minuts, 21 anys. Si no tens tabús i tens disponibilitat d'horaris...
9: En la capital, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. No hi ha problemes.
9: Sí, le estamos localizando vía internet para
0: vale.
9: realizar donaciones.
0: Vale.
9: Y me consta un número telefónico. A ver, le facilito el número, tome nota.
0: Dígame.
9: El 93...
0: El 93...
9: 280...
0: Sí. De acuerdo. Gracias por todo, señorita.
9: Le desea
0: no,
9: que...
0: No, ya llamo yo. Gracias.
9: Gracias por su llamada. Buenos días.
0: Però... Truquem.
2: No la acomiadis així, a la senyora.
0: Bueno, tenim pressa avui, que el temps és hora aquí a la ràdio. Què penses?
2: Però ella no sap que estàs a la ràdio.
0: Home... Donant semen també, el temps és or.
2: Això depèn de cadascú.
0: Diu un altre, Raül, 18 anys. La donació de semen és una bona causa i està remodelada. Mm.
2: No contesten, eh?
0: Tothom truca, ja t'ho dic ara, tothom truca.
2: Perquè hi ha crisi. I la gent dona semen perquè et donen diners. Ens deixen en espera, veig.
0: No, ens han dit un moment, per favor, eh?
2: Doncs ahir ens deien 50 euros, no
0: 900. Ja, bueno. Escolta, ja et dic que tu ja no pots donar.
2: Perquè si fumes tens menys qualitat de semen.
0: Correcte.
2: Però...
0: Sí, descartat.
2: Jo fumo esporàdicament.
0: Xavi Llauradó, descartat.
2: Mm.
0: Jordi Abril, descartat.
2: I diu alguna cosa de l'alcohol? Carles, diu alguna cosa de l'alcohol?
0: De l'alcohol...
2: Si fa baixar la qualitat del semen?
0: No.
2: És per descartar més gent?
0: No. Perdona? M'estàs aquí dient alcohòlic en
2: antena?
0: No
2: he dit res en cap moment, jo. No he dit res.
0: Bueno, escolta, si no, això ho aparquem per dilluns, et sembla? Perquè tinc dues notícies que avui us vull comentar.
2: Ah, doncs deixem-los...
10: Sí. Espera, espera.
0: Hola, bon dia. Hola, bon dia. M'escolta?
10: Sí.
0: Sembla que estigui en una cova, vostè.
2: Està en un banc de semen.
10: Estic enterradeta, però no tant.
0: Ah, una cosa, mira, trucava, no sé si vostè em pot ajudar. Sí. Voldria informació sobre la donació de semen.
10: Sí, però un momentet, si es pot, que li passo amb el biòleg.
0: Molt bé.
2: Amb el biòleg? Estem aquí una hora. Perquè et diguin com ho has de fer.
0: Bueno, com ho he de fer ja ho sé.
2: Hola?
0: Hola.
11: Sí, hola, buenos días.
0: Hola, bon dia.
11: Bon dia, digue-me.
0: Bon dia. Mira, trucar perquè volia informació de donació de semen.
11: Sí, bueno, los requisitos básicos para poder ser donante de esperma es tener una edad entre 18 y 30 años.
0: Sí, no pues
11: tener...
0: mira, sí, aquí llego. Sí. Mm.
11: Perfecto, no tener enfermedades genéticas, ni infecciosas, ni tampoco anomalías de visión.
0: Que sepa también.
11: No puede haber sido donante en otro centro.
0: Uh-huh.
2: ¿Por qué?
11: Y luego, pues... debe de tener disponibilidad para poder acudir al centro pues durante un año, año y medio, más o menos, que tengamos contacto con...
0: Vale, ¿cuántas veces, más o menos?
11: Recogemos más o menos entre 20 y 25 muestras.
0: Bien. Muy bien, vale. ¿Y esto para, bueno, como para venir y tal?
11: Sí, si te interesa, pues te puedo dar hora para hacer la entrevista aquí en el centro.
0: Vale, bueno, te llamamos en otro momento. Y una pregunta, ¿cuánto se cobra para el tema?
11: El tema de la compensación son 60 euros por cada muestra.
0: O sea, cada vez que venga.
11: Cada vez que vengas y que la muestra sea apta para congelar, ¿eh?
0: Vale, perfecto. Vale, pues yo me lo pienso y os llamo. Gracias.
11: De acuerdo, venga.
2: Apta para congelar, vol dir que et faré una prova abans
0: sí,
2: i miren els espermatozous,
0: sí, sí.
2: No?
0: 60 euros. 60 euros per 20-25 vegades a l'any.
2: Doncs sí, surt bé.
0: Surt bé.
2: Gràcies, Carles.
0: Bé, tornem dilluns o en cada setmana.
2: Igualment.
12: Hello. Víctimes al telèfon.
13: Qui diga?
12: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Z.
14: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona.
12: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
0: Està Antonio.
17: Està, què li queries?
0: De Ràdio Badalona, la més mona.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: He llamat a Telechorro.
19: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
20: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
12: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
21: Manténgase a l'espera, gràcies.
0: Sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
22: Bueno, ¿por

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat. Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Nosaltres no trucarem als telèfons d'emergència, però sí que trucarem o intentarem localitzar els protagonistes de les notícies que ens porta avui el Carles Carvajal.
2: Avui comencem parlant d'un cas que ens ha creat l'atenció. Resulta que avui marxem fins al País Valencià, ho publiquen diferents diaris, perquè la policia local de Villarreal, Villarreal...
0: Com a l'equip de futbol.
2: Sí, sí, sí. Ha incautat un total de 400 quilos de cargols.
0: Ah, que han robat cargols, ara.
2: Sí, cargols. Ha realitzat també 5 denúncies per danys. Resulta que un total de 5 persones han estat acusades per causar danys a diverses finques a les que els agents policials han incautat un total de 400 quilos de cargols.
0: Cargols de martell, diguem-ne, no? No cargols de... Ah, no, no. Cargols de treu
2: banya. Cargols a menjar.
0: De treu banya.
2: Sí, sí, cargols a menjar.
0: De treu banya, cargols
2: de
0: treu
2: banya. La pregunta és...
0: Per què els volen?
2: Quina pregunta em faig ara, És què han fet, què ha fet la policia local amb aquests 400 quilos, amb aquestes 4 tones, no?, de cargols.
0: Un arròs boníssim.
2: Home, jo crec que potser els han deixat anar, alguna cosa han fet, no?
0: Doncs seria una invasió, 400 quilograms de cargols.
2: Anem a trucar-hi, et sembla?
0: Sí.
2: Anem a trucar a la policia local, bé, a l'Ajuntament primer. Aviam si des de premsa... Sopa de caracol, Podríem fer una sopa.
0: Quin gran tema. Mai he entès el concepte llupi-patí.
2: Saps que la posen a discoteca?
0: A quina discoteca?
2: Jo la que vaig a vegades la posen molt, aquesta.
0: El dadà?
2: No, el dadà no. El dadà justament no.
0: Sopa de caracol.
2: I vas al dadà o no?
0: Mai, no he anat mai al dadà.
2: Jo un cambrer molt simpàtic.
0: Sí?
2: Sí.
0: Jo amb prou feines vaig a les discoteques.
2: Bé, escolta. Hola, bon dia.
3: Policia local de Villarreal, buenos días, dígame.
2: Hola, buenos días. Se llama la policía local de Villarreal, ¿no?
3: Sí.
2: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
2: Mira, te puedo hacer una pregunta. Nos ha llegado un tema que habéis incautado 400 kilos de caracoles.
3: No, güey.
2: ¿Qué digo? ¿Cómo?
3: Que eso ha salido en prensa, sí.
2: ¿He salido en prensa esto?
3: Sí.
2: No sé si esto es correcto o no es correcto.
3: Mire, le paso yo con un intendente... Bueno, no está en este momento. Si no le pasaba... Si hubiese tan amable llamar dentro de media horita, es que está reunido arriba con el alcalde.
2: Porque si llamo a prensa del ayuntamiento, ¿tienen algún dato?
3: No, tenemos el intendente, es el que tiene las relaciones con prensa aquí, el intendente nuestro. Lo que pasa en este momento está reunido y...
2: Con el alcalde, ¿no?
3: Sí, si llama en cuestión de 15-20 minutos...
2: Vale, es que yo quería saber qué se ha hecho con los caracoles.
0: Se están manchando
3: realmente. Normalmente se sueltan.
2: ¿Se sueltan? Se han soltado los 400 kilos.
0: ¿A dónde?
2: En el campo, supongo,
3: sí,
2: ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: Vale, vale. ¿Cómo se llama el intendente?
3: Ramón Martínez.
2: Sí, Ramón, pues pruebo de aquí unos minutitos a ver si está.
3: Sí.
2: ¿Vale?
3: De acuerdo.
2: Venga, gracias. Bé, provem d'aquí una zona, si et sembla.
0: Sí.
2: Aviam si podem trobar aquest intendent de la policia local de Villarreal perquè ens expliqui ben bé què han fet amb aquests 400 quilos de cargols.
0: Diuen que els han alliberat, jo crec que han fet una sopa de caracol,
2: A tu t'agraden o no?
0: No els puc suportar.
2: No?
0: Em fa una mica de fàstic.
2: Avui hi ha una notícia que ens ha cridat l'atenció, publica el diari Què. Quin gran diari, el Què,
0: Feia temps que no el comentava.
2: Ara feia dies que no el portàvem. Diu el titular, diu jamones... Con un 5% de descuento si enseñas el carné del paro.
0: Mira.
2: Es veu que això és una iniciativa d'una empresa ubicada a l'Epe. I no és broma,
0: I no és un acudit.
2: A la província de Huelva. Es veu que ha anunciat aquesta empresa que realitzarà descomptes del 5% a les seves compres a aquells clients que estiguin a l'atur i que vagin a l'establiment amb el carnet de l'atur.
0: Però,
2: i el
0: clar,
2: DNI, també,
0: Els que estan a l'atur no tenen diners per comprar un pernil.
2: De fet, t'he de dir una cosa, Carles. Jo porto 3 hores buscant aquest establiment, aquesta empresa de pernils, ubicada a l'EPE, i no hi ha manera.
0: No ho hem aconseguit.
2: No ho hem aconseguit. Per primera vegada en aquest espai, bé, no ho hem aconseguit. Total, que he pensat, dic, escolta, si nosaltres no ho aconseguim, els companys de Ràdio Lepe potser sí que ens poden donar un cop de mà.
0: Sí.
2: Anem a trucar a Ràdio Lepe?
0: Vinga.
2: Jo no sabia, que hi havia Ràdio Lepe.
0: Deuen tenir un programa d'acudits a Ràdio Lepe?
2: Mira, ara els hi preguntarem.
0: Home, perquè jo ho faria segur,
2: Les mañanas de Ràdio Lepe.
0: Sí.
2: Aviam si hi ha algú a Ràdio Lepe.
0: Una molt bona ràdio, eh?
2: Sí, sí, sí. I contesten de seguida.
0: Si és que potser són pocs,
2: Contesten de seguida, Ràdio Lepe. No hi ha ningú.
0: No hi ha resposta, Ràdio
2: Lepe? No hi ha resposta. Aneu a buscar per l'altra banda, com sempre, els companys de Telefònica. Aviam si tenen algun altre telèfon de Ràdio Lepe.
0: Telefònica, quin si no?
1: Benvingut a 11.8.11. Sí. El teu des de la xarxa de Telefònica d'Espanya.
2: Caríssim.
1: Per establiment i 5.8 per segon amb el 5.8 per segon. Caríssim. Consulti a l'operador.
0: Molt bé.
2: Aviam si tenen algun telèfon de Ràdio Lepe, l'emissora local.
1: Buenos días,
2: local.
1: Leticia Carmen. ¿Sabe que por haber llamado a 11.8.11 puede ganar un viaje a Nueva York para dos personas?
2: ¿Qué dice ahora?
1: Dígame.
2: No, dígame el viaje, que es lo que me interesa. Ya no me acuerdo ni el número que le iba a preguntar.
1: Un momento, por favor, voy a comprobar si ha sido premiado.
0: Muy bien.
2: Ay.
0: Soy cada copa
1: lo
0: mí,
1: lamento,
0: ¿eh?
1: No ha sido premiado en esta ocasión.
2: Me has puesto el caramelo en la boca, me lo has quitado,
1: Dígame. No
2: una cosa, ¿cómo sube Telefónica?
1: ¿Qué, cómo sube?
2: Hombre, antes había
0: teles
2: y ahora viajes a Nueva York.
1: Claro.
2: La crisis no se nota, ¿Para cuántas personas es el viaje?
1: Para dos personas.
2: Dos personas.
1: Con un paquete de dinero también, 800 euros. Está bastante bien el viaje. ¿Puede usted comprobarlo en nuestra
2: Pero aquí
1: página?
2: No es Telefónica, ¿no?
1: No. ¿Puede usted comprobarlo en nuestra página web www.11811?
2: Vale.
1: Dígame, ¿en qué podemos
2: ayudarle? Que es carísimo el teléfono. Radio Lepe.
1: Radio Lepe.
2: Sí.
1: El Lepe, ¿no?
2: El Lepe, sí, la radio local.
1: Un momento, si es tan amable.
0: Clar, això no és Telefònica.
2: Escolta, t'imagines que ens toca un viatge a Nova York? Què aniríem, tu i jo? Sí, no, dèiem el número.
1: Tome nota, si és tan amable. 959.
2: Sí.
1: 38.
2: Sí.
1: 35.
2: Sí.
1: ¿Dónde
2: está la
1: información?
2: No, gràcies.
1: Gràcies.
2: No correspon al telèfon que hi havia a la pàgina web, però bé.
0: Que estrany.
1: Dígame.
2: Hola, buenos días.
1: Hola.
2: Hola, Radio Lepe.
1: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
1: Sí.
2: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
1: Bien.
2: ¿Tú quién eres?
1: Yo soy María Ángeles González, ¿y tú?
2: Yo, Carles Carvajal.
1: Dime.
2: ¿Qué eres, la locutora, la directora?
1: Soy, sí, trabajo en la locución.
2: Vale, muy bien. A ver si me puedes ayudar.
1: Dime.
2: ¿Cómo te llamabas?
1: María Ángeles.
2: María Ángeles. Estoy buscando el teléfono de una empresa de aquí, de Lepe, que resulta que han puesto una iniciativa contra la crisis de los jamones. ¿Te has enterado del tema?
1: Pues no. No sé nada, pero mira, te paso con mi compañero de informativo.
2: Vale,
1: sí.
2: Vale.
1: ¿Tu nombre es?
2: Carles.
0: Per cert, María Ángeles González,
2: sí.
0: Segons la plana web, presenta un programa musical que es diu Ràdio Lé.
2: Ah, mira. Ràdio Lé.
0: Juntament amb Javier Grau.
2: Sí.
0: Una plana web preciosa, eh?
2: La Ràdio Lé.
0: RadioLé.com.
2: Ai, sí?
0: Sí.
2: Mira, no com altres emissores.
0: Quantes coses fan, és preciós.
2: És preciós, això.
4: Sí.
2: Hola, buenos días.
4: Hola, Carles.
2: ¿Qué tal, cómo vamos?
4: Bien.
2: ¿Eres?
4: Fermín.
2: Fermín, de Informativos de Radio Lepe.
0: Fermín sí. Cabanillas.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona, aquí en Cataluña.
4: Sí.
2: Una pregunta, estoy buscando una empresa de jamones
4: sí.
2: que se ve que ofrecen un 5% de descuento si enseñas el carnet del paro.
4: Ibercumbres.
2: ¿Tú tienes el teléfono de esa gente?
4: Sí.
2: ¿Sí? Me salvas la vida, ¿eh?
4: Venga, toma nota.
2: A ver, dime.
4: 687.
2: Perfecto. Pues nada, ¿cómo va la mañana aquí en Radio Lepe? ¿Bien?
4: Bien.
0: Y presenta Radio Lé Noticias.
2: ¿Tú qué presentas?
4: Informativo.
2: Radio Lé Noticias.
4: Sí.
2: Vale, perfecto. Por cierto, te puedo hacer una pregunta tonta.
4: Sí, dime.
2: ¿Hay algún programa de chistes?
4: No, en absoluto. Aquí la gente no va contando chistes por la calle, ¿no?
2: Vale, pues nada. Supongo que la tontería esta te la pregunta a toda la gente,
4: ¿eh? Ah, no, sí, igual que te preguntan si se agarraos esto y así.
2: Sí, aquí, bueno, siempre, ¿eh?
4: Sí, porque a la peña no le dicen Juventud de Badalona, ¿eh? Esa tontería.
2: Ah, ¿que eres aficionado a la peña?
4: Mucho, desde Villacampa, o sea, fíjate.
2: ¿Qué dices ahora?
0: No puedo creer esto.
2: Pues mira, has llamado a la radio, la única radio que emite todos los partidos de la peña.
4: No me digas.
2: Sí, de verdad. La peña va a jugar a, yo qué sé, a Puerto Rico.
4: Sí.
2: Y aquí vamos a Puerto Rico.
4: ¿Los dais por internet?
2: También, mira. Dime pero solo en catalán por eso, ¿eh?
4: Ah, no importa.
2: Bueno, mira, es rcb.cat.
4: RC.
2: B, o sea, de Radio Ciutat Badalona.
4: Vale, sí.
2: .cat. Sí, vale. Sí, todos los partidos en directo.
4: Vale, guay.
2: Y el chico se llama Xavi Ballesteros.
4: Perfecto.
0: Y dice triple
2: sí,
0: Subaru.
2: Sí.
4: Bueno, saberlo.
2: Pues nada, Fermín, gracias por todo.
4: Nada, tienes que cobrar lo que te haga falta.
2: Venga, gracias.
4: Venga, hasta luego.
2: Mira, escolta, Fermín, hem guanyat un oient.
0: Tenim un amic.
2: Un oient, ara li diré el Xavi Ballesteros.
0: Un amic nostre, eh?
2: Sí, sí, que escoltarà a partir d'ara els partits de la penya.
0: El que jo tinc dubtes és, si es diu Radio Lepe, per què tots els programes diuen Radio Le?
2: Perquè potser depèn de Radio Le.
0: Segurament, però és estrany, eh?
2: Estan trucant a l'empresa aquesta de Pernils.
0: Sí. Bueno, amablement, el Fermín ens ha donat el telèfon.
2: El mòbil, perquè si no, no hi havia forma. I esperem...
0: 5% de descompte per a aquelles persones que estiguin aturades.
2: Sí.
0: En la compra de Pernils.
2: Sí.
0: Són Justo Molinero i hagués fet una promo.
2: Sí, sí, sí, la promo ja seria. Esta semana en jamones y vercumbres, rollo ship.
0: 5% de descuento.
2: Sí, sí, sí. Estamos aquí, en la carretera del Valle, en Santa Coloma de Gramenet.
0: Ho podries fer tu, eh? Ho fas molt
2: sí?
0: bé.
2: Sí? Mira, quan em facin fora d'aquí, diré radio teletaxi, tu.
0: Doncs mira,
2: a vendre partils.
0: Deuen pagar molt bé.
2: Escolta, que si paguen bé, m'és igual, eh?
0: Ah, justo.
2: Fent les mañanas de Radio Badalona i Radio Teletaxi...
0: Home, tu presentant un tema de la Pantoja,
2: sí,
0: jo pagaria per veure-ho.
2: Sí, sí, no?
0: Pagaria per veure-ho.
2: Bé, escolta, no contesta, no, el telèfon aquest. Fem una cosa. Recuperem el tema més tard, et sembla?
0: Mm.
2: I anem a d'altres temes al dia?
0: Doncs vinga.
2: Doncs som-hi, canviem de tema. Canviem de tema i canviem, en aquest cas, també de diari. Per cert, fa uns dies us parlàvem de que el Barça ha presentat la seva primera penya gay.
0: Sí.
2: Gai, en gai, aquest cas, eh?
0: Mm-hmm.
2: És la penya barcelonista de gais i lesbianes. És la primera en el futbol de l'estat espanyol i l'objectiu és lluitar contra la discriminació racista i també contra els atacs als gais i les lesbianes. De fet, ha nascut aquí a Catalunya... I el seu president es diu Josep Ribas.
0: Aquí estem trucant.
2: Aviam si ens contesta. Hi ha línia, de moment, eh? Avui tenim un dia...
0: Què passa avui que ningú contesta el mòbil?
2: Per favor.
0: El que li hauria de preguntar és per què no hi ha cap jugador...
5: Hola,
0: el Pep no es pot atendre.
2: No pot atendre. Digue'm, digue'm.
0: Anem insistint. Hauries de preguntar-li per què no hi ha cap jugador de futbol que hagi sortit de l'armari, si és que no n'hi ha.
2: De fet, és el que ells proposen, fins i tot, a la seva plana web. Diuen que seria fantàstic, d'aquí uns anys, veure, en alguna revista del cor, que hi ha algun jugador de futbol que surt de l'armari.
0: Mm.
2: Anirem intentant, perquè hem pogut localitzar-lo, Josep Ribas, que és el president d'aquesta primera penya gai del Barça. Per cert, parlant de tot plegat, del tema del català, del tema del Barça, cada any potser hi ha algun jugador del Barça que entra dins la selecció del català de l'any, aquesta proposta que presenta el periòdico de Catalunya. Ja tenim aquí la convocatòria.
0: Ja estan fent campanya.
2: Ja està. Fa dos dies...
0: Ara cada dia una plana.
2: Sí, sí. I com sempre els mateixos de sempre, eh? Manolo, Madre... Els quatre. Sempre hi ha els mateixos.
0: I el Serrat.
2: I el Serrat, eh?
0: El Lluís Llach.
2: Escolta una cosa, perquè...
0: Bona aventura,
2: si jo et preguntés, per tu quin seria el català de l'any passat, del 2008? Quin diries?
0: Home, no
2: ara et poso un compromís públicament, eh?
0: No sent un compromís, com que no recordo...
2: M'hauries de dir un nom.
0: Un nom?
2: Sí.
0: No ho sé.
2: Com que no ho saps?
0: No ho sé.
2: Algú que, no sé, que t'ho proposis com a català de l'any?
0: Mira, avui entrevistem a Marc Coma, no sé.
2: Marc Coma.
0: Va guanyar el Dakar, no sé.
2: Tu el proposaries com a català de l'any?
0: Per dir-te alguna cosa.
2: Sí? Va, anem a trucar aviam com es vota això. Hi ha un telèfon.
0: O a Rosalia.
2: Rosalia Pons.
0: No?
2: Jo votaria Rosalia Pons.
0: Rosalia Pons.
2: Com a catalana de l'any. Per la seva simpatia i el seu bon fer en el món culinari i els fogons.
0: El seu bon humor.
5: Sí. Catalunya per escollir el català de l'any.
2: Ah.
5: El preu màxim per trucada és de 1,20.
2: Avui surt caríssim, això, eh?
0: 1,20.
2: Avui ens estem deixant aquí...
5: Gràcies per la seva trucada.
2: Tot el sou.
5: Gràcies a aquesta trucada participarà al sorteig d'un viatge per a 4 persones a Disneyland París.
2: Oh.
5: Per participar, només ens tot
2: havia viatges.
5: Com a candidat al català de l'any 2008.
0: I en veig la Rosalia fent-se fotos amb el Miqui i el Pato Donald.
5: Ara just l'aulini, després del senyal, sí. El nom del seu candidat.
2: Rosalia Pons, cuinera.
0: No ho veig.
5: Ara necessitem les seves dades personals. Si us plau, digui'ns el seu nom i cognoms, després d'escoltar el senyal.
2: Carles Carvajal. Hola?
5: A continuació, el seu número de telèfon.
2: 93-395-4004.
0: sempre donant el telèfon d'aquí de la ràdio.
2: Sí, és casa nostra.
5: Gràcies per participar. Mm. Recordi que pot proposar el seu candidat fins a les 5 de la tarda del divendres dia 27 de febrer.
2: Ah.
5: I entre tots els candidats sortiran les 10 finalistes al català de l'any 2008. Adeu i fins aviat.
2: Adeu, adeu.
0: Jo crec que hauríem de fer una trucada diària.
2: Cada dia. Per què? Per intentar aconseguir el viatge, no per res, no?
0: No, per fer campanya. Perquè la
2: per fer campanya a la Rosalia.
0: T'imagina't que ho fos.
2: Ja. Bé, escolta una cosa. Aquests dies s'està celebrant a Barcelona, tu ja ho saps, aquest congrés de telefonia mòbil.
0: Sí.
2: Aquest congrés que, bé, tothom en parla d'aquests nous telèfons. Que bé, ja aviat no podrem sortir de casa sense el telèfon mòbil. Mm. Bé, però avui la notícia publica el diari El País... És el que s'aprofiten els hotelers a la ciutat de Barcelona amb aquest congrés. Pocs congressos i poques fires que hi ha, i només falta que posin preus, com per exemple el titular que avui publica el diari El País. Diu, una noche d'hotel, a quant diries?
0: Una nit d'hotel.
2: Quant diries que val?
0: He anat a pocs hotels, però depèn de les estrelles de cada hotel, no?
2: 500 euros.
0: 500 euros.
2: Diu que la celebració d'aquest Mobile World Congress segueix disparant els preus. Per exemple, hi ha hotels, un de la Rambla, sí, que una habitació per demà dimecres per la nit valia, o sigui, en temporada normal, valia 475 euros, segons El País, eh?
0: Mm.
2: 795 si era la suite més IVA. Doncs es veu que la mateixa plaça, per la propera setmana, o sigui, pel proper dimecres, surt a 169 euros. Tot era normal?
0: No. Hauríem de preguntar si encara fa l'hotel hi ha algun congressista. Potser han vingut aquí.
2: Ja. Escolta, anem a trucar, si et sembla, aquest hotel que feia referència.
0: Sí.
2: Anem a preguntar, aviam si hi ha alguna habitació per demà dimecres a la nit, et sembla?
0: Com es diu?
2: A l'hotel es diu molt complicat. És en francès. Le Méridien.
0: Le Méridien.
2: No? Le Méridien, no? Le Méridien.
0: Le Méridien.
2: Le Méridien. Està a la Rambla.
6: Gràcies per trucar al Méridien Barcelona, atendant.
2: Hola, bon dia. Mira, volia veure si era possible una habitació per demà a la nit.
6: Per demà a la nit? Sí. Espera un moment, li passo amb reserves. Un
2: vale, perfecte, gràcies.
0: Danae no és una marca de iogurt?
2: Danae? Danap?
0: Danae.
2: Danae, no sé.
0: Té nom, eh?
6: Sebas Monse, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días, bon dia. Mira, estic buscant, aviam si és possible, truco d'una empresa aquí de Barcelona. Una habitació per demà a la nit és possible?
6: Per demà a la nit? Per quantes nits?
2: Per dues nits. Nit de dimecres i dijous.
6: Per demà...
2: És un compromís que tenim.
6: No, per demà sí que és possible.
2: Demà és possible.
0: Tot. És molt seriós.
2: Dues.
6: Sí.
2: Val, quin preu és?
6: A
2: veure,
6: pues un momentet.
0: És molt seriós, no?
2: Bé, ens han de posar seriosos.
0: Com a congressista, no? Estàs actuant com a congressista.
2: Truco d'Ibercumbres.
0: Sí. Mira quina música.
2: La presa de Pardils arriba a Barcelona per oferir aquest descompte. Demà serà a Isla Fantasia, a partir de les 11.
6: Són 375 euros.
2: Sí.
6: Més el 7% de l'IVA.
2: Això surt uns 400. No?
6: A veure... 401, en 25.
2: 400. Això per habitació, per persona?
6: Això és per habitació.
2: Per habitació, eh?
6: Sí, sí, sí, sí.
2: Molt bé, perfecte. Doncs jo la truco més tard i li confirmo la reserva.
6: Molt bé.
2: Gràcies.
6: Gràcies a vostè. Adiós.
2: Bé, 401 euros. El País posava 475, eh?
0: 401 euros no és poc.
2: Sí, perquè posava 475 l'habitació i 795 si era suite, més IVA.
0: Mm.
2: Sempre... Potser... Ho han vist al diari i han baixat els preus.
0: Sí, 75 euros. És possible.
2: Però, clar, ara hem de fer la prova una altra vegada. Ara has de trucar tu i demanar una habitació per dimecres que ve.
0: Dimecres que ve.
2: Eh? Dimecres que ve. Tornem a fer l'operació.
0: I m'he de posar seriós, eh, un altre cop.
2: Parla en castellà i canvia una mica el tema, que no es noti.
0: Para miércoles que viene, eh?
2: Sí, miércoles que viene. Quin dia és el miércoles que viene? Ara ho mirarem.
0: Para dos persones.
2: Para una. Una habitació, una habitació.
0: Para mi.
2: Dimecres que ve, quin dia és? Ara ho mirarem.
0: Ah, mirem quin dia és, perquè jo tampoc ho sé, eh?
2: I aviam què et diuen. Estem trucant en aquest hotel situat a la Rambla de Barcelona. Dia 25.
7: Bon dia, estàs tu que l'he mirat en Barcelona, l'atén la Noelia, en què li puc ajudar?
0: Hola, buenos días. Buenos Quería días. Reservar una habitación para el miércoles que viene.
7: Sí, un momento, por favor, le pongo en contacto con reserva.
0: Gracias, señorita.
7: De nada.
2: O digues dijous, perquè... Dijous que ve.
0: Dijous, per què?
2: Però potser es notarà.
0: Ah.
7: Reservas, Mónica, buenos días.
0: Hola, mire. Quiero una habitación para el jueves que viene. A ver si es posible.
7: Este jueves, día...
0: El 25, 26 me parece que es.
7: Ah, 26, vale.
0: 26 o 27, donde tenga usted un...
7: Es el 26.
1: 6,
0: un hueco.
1: 6. ¿Es individual o doble?
0: Doble, pero ¿me puede decir el precio primero?
1: Sí, no hay problema. ¿Me llama de alguna empresa o es particular?
0: Particular.
1: Vale, no tenemos ningún acuerdo, entonces, a ver.
0: Pero podemos llegar a uno, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: De acuerdo.
1: Mire, la mejor tarifa disponible,
0: sí,
1: es de 169
0: euros. 169
1: euros. Más el 7% de IVA.
0: ¿Y esto lo puede calcular usted, señorita?
1: Un momentito.
0: Gracias.
1: Mire, en total son 180 euros con 83 céntimos.
0: 180 euros con 83 céntimos. Los 83 los tengo que pagar también, ¿no? Aunque sean céntimos.
1: Sí.
0: Muy bien. Muy amable, señorita.
1: Gracias.
0: Gracias. Ya la llamaré después. Gracias. Hasta luego. Un bé, canvi radical,
2: El doble.
0: El doble.
2: En una setmana, el doble.
0: Hem passat de 400 euros a 180.
2: Sí, hem passat de que una habitació en aquest hotel de les Rambles de Barcelona val aquesta setmana, aquest dimecres i aquest dijous, 401 euros, i la mateixa setmana, quan?
0: 180.
2: 180 euros.
0: Amb 83 cèntims.
2: Home, i després volen que la gent vingui a Barcelona. Això jo crec, perdó, però això és prendre el pèl i robar.
0: Això és especulació.
2: Especulació. Home, és un escàndol.
0: Hotelera.
2: Hotelera.
0: Exacte.
2: Hotelera.
0: Totalment denunciable.
2: Jo crec que això, aquests els mòbils ja no venen més.
0: Ja no venen més. Ja no es fa cap congrés
2: ja
0: aquí.
2: Ja està. Entre els robatoris i tot el que passa a Barcelona.
0: Ah, quin robatori.
2: Ja està.
0: I les formigues aquestes que han de venir, també.
2: Per això t'ho dic. Això s'acaba. Això s'acaba.
0: Molt bé, Carles.
2: Demà hi tornem.
0: Molt bé.
2: Fins demà.
0: Adéu. Hello.
8: Víctimes al telèfon.
9: I diga...
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Zeta.
10: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
13: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
14: Momento, momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
13: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
14: Ah.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
15: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
16: L'ITA F Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
15: Aquest diumenge 6 de setembre a les 11 del matí.
16: Viu en directe a la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
15: Badalona, comunicació amb l'esport.
8: Són les 12.
17: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
8: Notícies Badalona.
18: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els veïns del Manresà reclamen que s'habiliti millor l'accés a la platja de la Barca Maria, que l'hivern passat va patir destrosses pel temporal Harry, mentre no s'hi fan les obres definitives. Unes tasques a càrrec de la Generalitat de Catalunya que es preveu que arribin abans d'acabar l'any. Fa prop de dues setmanes que el tram del passeig marítim a tocar de Montgat s'ha reobert després que quedés malmès pels efectes del temporal Harry, com dèiem. De moment, s'ha posat una escullera i han deixat un camí de terra perquè s'hi pugui passejar. Malgrat malgrat això, els veïns expressen que no és prou ample per poder tenir la via compartida entre vianants i bicicletes, ni tampoc per incloure altres serveis que ja hi havia prèviament, com ara les dutxes o la casa de socorrisme durant la temporada de bany. També reclamen fer accessible la platja, ja que actualment és difícil entrar-hi, especialment per les persones grans o amb problemes de mobilitat. Antonio Malondas és vocal de l'Associació de Veïns del Manresa.
19: Ja es veu que, aunque després ho vulguin fer arreglar i deixar-lo millor, ja es veu que n'hi ha llocs que està molt estret i que això es quedarà petit. És a dir, no han tingut en compte ni fer un accés, ni posar alguna rampa.
18: Els veïns del Manresà creuen que l'Ajuntament hauria d'estar sobre d'aquests treballs i aprofitar per dur a terme algunes de les reclamacions que arrosseguen des de fa anys, com renovar el col·lector o fer que tot el passeig tingui delimitat el pas per vianants i per bicicletes. I en marxa les obres de renovació dels carrers del doctor Robert i Jacint Verdaguer al barri de Bufalà. L'actuació forma part del projecte de reurbanització d'uns 6.000 metres quadrats d'espai públic aprovat per l'Ajuntament de Badalona l'octubre de l'any passat, amb un pressupost de prop d'1,7 milions d'euros. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat aquest estiu la zona de les obres i ha destacat que es tracta d'una actuació que els veïns esperaven des de feia molts anys. Segons s'ha explicat, els treballs comportaran una renovació integral del carrer, amb actuacions el clavegueram, a les voreres, l'enllumenat i la vegetació, entre altres elements. La reurbanització també preveu millorar l'accessibilitat dels dos carrers amb nous itineraris pels vianants i una nova configuració de la plaça Jacint Verdaguer. El projecte incorpora uns 600 metres quadrats de nous parterres verds i la plantació de 68 arbres, amb espècies adaptades al clima mediterrani i amb baixes necessitats hídriques. I en esports continuen a bon ritme els treballs de reestructuració perquè Badalona pugui disposar de dos estadis de primer nivell. A l'Estadi Municipal de Badalona està previst que a partir de la setmana vinent es comenci a instal·lar la nova gespa natural, que suposarà un abans i un després d'aquesta instal·lació. A més, també està programat començar a posar ben aviat la nova il·luminació i les modificacions que s'han de fer al voltant del camp, com per exemple les noves banquetes. En principi, durant la segona quinzena d'octubre, estirant llarg a finals, tant Badalona Women com Sígol, com el Club Futbol Badalona, podran ja disposar els seus partits com disputar, volíem dir, els seus partits com a locals. Per la seva banda, la nova travessera de Montigalà també té molt avançades les obres i destaca per damunt de tot la nova tribuna coberta i la nova gespa que ja es troben instal·lades. Encara hi ha alguns detalls que s'han d'acabar de dur a terme, però la intenció és que aquest camp pugui estar disponible entre finals de setembre i començaments d'octubre, donat el gran nombre d'equips de futbol base que hauran d'utilitzar aquesta estructura.
20: Obramat Badalona, amb més de 20.000 productes de marques professionals líders, us ofereix l'estat de les platges.
18: I hores d'ara uneix la bandera verda a totes les platges de Badalona, avui amb una mar plana i una molt bona qualitat de l'aigua. La temperatura de l'aigua és de 28 graus i l'ambient de 28.
20: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. 20 anys construint junts. Obramat.
18: Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
21: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
22: Ningú t'informa com nosaltres.
23: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
24: Fue idea de Tony.
25: Dime dónde está Tony. ¿Dónde está Tony?
26: Y yo soy Tony.
27: ¡Tony!
24: ¡Tony!
28: Funky Tracks Radio.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. En marxa les obres de renovació dels carrers del doctor Robert i Jacint Verdaguer al barri de Bufalà. L'actuació forma part del projecte de reurbanització d'uns 6.000 metres quadrats d'espai públic aprovat per l'Ajuntament de Badalona l'octubre de l'any passat amb un pressupost de prop d'1,7 milions d'euros. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat aquest estiu la zona de les obres i ha destacat que es tracta d'una actuació que els veïns esperaven des de feia molts anys. Segons ha explicat, els treballs comportaran una renovació integral del carrer, amb actuacions al clavegueram, les voreres, l'enllumenat i la vegetació, entre altres elements. La reurbanització també preveu millorar l'accessibilitat dels dos carrers amb nous itineraris pels vianants i una nova configuració de la plaça Jacint Verdaguer. I Catalunya podria tornar a millorar les dades de visites de turistes aquest estiu. Al juliol, prop de 2,4 milions de turistes van arribar al Principat, un 0,8% més que el juliol de 2025. Tot i que es manté lluny de les dades prepandèmia, aquest creixement també s'ha notat a l'Hotel Marina Badalona. De fet, l'establiment hoteler ha millorat les xifres d'ocupació respecte a l'any passat. L'ocupació ha superat el 90%, 4 punts més que l'any anterior. El perfil del turista més comú és l'internacional. Els francesos són els que més allotgen a la nostra ciutat, seguit dels turistes espanyols, els alemanys i aquells que també han notat un increment del turista dels Estats Units. També han constatat un increment de les reserves d'última hora, com ja preveien a principis de la temporada, i que ja ha estat la tendència als darrers estius. Escoltem el gerent Jordi Batet.
4: Encara hi existeix el client molt previsor, el client que fa les seves reserves amb molt de temps, però cada vegada més existeix el client que espera l'oferta d'última hora, no? El client del last minute, que nosaltres li diem. Tingut client d'última hora, el qual ens fa una mica complicat el tema de les previsions a tots els nivells.
3: Des de l'Hotel Marina Badalona esperen que la temporada vacacional s'allargui fins a mitjans de setembre. I Badalona ha duplicat el registre de nits tòrrides aquest estiu. L'estació meteorològica del museu ha detectat fins a 31 nits on la temperatura ha superat els 25 graus, mentre que l'estiu de 2025, que ocupava el rècord anterior, n'hi va haver 16. A més, els termòmetres s'han enfilat els darrers mesos per sobre dels 20 graus amb 83 nits. Aquest estiu també s'ha detectat la temperatura mínima més alta. Va ser la nit del 10 d'agost, on l'estació meteorològica no va baixar dels 27,2 graus. Les pròximes nits podrien tornar a ser càlides, ja que s'espera que les temperatures mínimes fins divendres no baixin dels 25 graus. I la Societat Cultural L'Oliva commemora aquest any el seu 125è aniversari. A motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Badalona oferirà aquest dimecres 2 de setembre una recepció institucional a l'entitat, al Saló de Plens de la Casa de la Vila. L'acte començarà aquesta tarda a les 6 i comptarà amb la presència de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la presidenta de la Societat Cultural L'Oliva, Yolanda Llançó, i representants de la Corporació Municipal. Durant la recepció, l'alcalde farà entrega a l'entitat d'un record commemoratiu pel seu 125 anys d'història.
5: Obramat Badalona, el magatzem de la construcció i la reforma, patrocina la informació esportiva.
3: I continuen a bon ritme els treballs de reestructuració perquè Badalona pugui disposar de dos estadis de primer nivell. A l'Estadi Municipal de Badalona està previst que a partir de la setmana vinent es comenci a instal·lar la nova gespa natural, que suposarà un abans i un després d'aquesta instal·lació. A més, també està programat començar a posar ben aviat la nova il·luminació i les modificacions que s'han de fer al voltant del camp, com per exemple posar les noves banquetes. En principi, durant la segona quinzena d'octubre estiran a llarg a finals. Tant el Badalona Women com el Sígol i el Club Futbol Badalona podran ja disputar els seus partits com a locals. Per la seva banda, la nova travessera de Montigalà també té molt avançades les obres i destaca per damunt de tot la nova tribuna coberta i la nova gespa, que ja es troben instal·lades. Encara hi ha alguns detalls que s'han d'acabar de dur a terme, però la intenció és que aquest camp pugui estar disponible entre finals de setembre i començaments d'octubre.
5: Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Ara mateix 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho
0: escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
7: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Radio Ciutat. I tu hi pots participar.
8: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
9: Funky Tracks Radio.
10: ¿Has oído lo que dice la radio? Me gusta. Me encanta, hermano.

0: Radio, non-stop music.
1: Music.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona, amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so avui amb nosaltres Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Es fa una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és a l'àmbit de la justícia.
0: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 10:45 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la una de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en

0: recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
1: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
2: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
3: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
2: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
4: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
2: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
1: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
5: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
6: Notícies en xarxa.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
8: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... Pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
7: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
8: Cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
7: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
1: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
9: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat, 1.300 provenen...

0: de cicles informatius, de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
1: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
2: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
3: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
4: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
3: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
2: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
7: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
6: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
8: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
6: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
9: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
6: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
1: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova Facultat de Farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
10: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'Espai Corberó d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova Facultat de Farmàcia i Ciències d'Alimentació, que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
11: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques a la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
10: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
1: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
12: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu, tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
13: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
12: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
1: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys a Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà 3 escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
15: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
14: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
1: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
16: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
17: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
16: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
1: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
18: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
19: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno. Com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
18: Avui a les 5 de la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Athletic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
20: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
18: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esport Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esport Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
21: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
18: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
22: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
18: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
23: Aquest 7 de setembre comencem un nou programa.
24: Caem a la Rambla, 54.
25: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
24: Alegria.
25: Vinga, va, som-hi.
26: Què podem dir més?
27: És que no sé de què se tracta.
26: Xules, és un programa de coses xules.
28: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
29: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
30: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
25: Estupendo. Estupendo.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
0: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
3: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
3: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
0: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
3: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
0: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
3: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
0: En cultura, tot a punt per a la setmana del llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
3: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
0: Els esports, Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Se'n va fins a final de temporada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades. Per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables. I d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i de 16 la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roura.
7: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
2: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
7: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
2: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
7: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
0: Les últimes hores, aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris, confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
3: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
8: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'uns autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, de posar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és en l'àmbit de la justícia.
0: Tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
3: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un accident de trànsit. El vehicle accidental circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
0: Els Mossos investiguen un altre apunyalament, en aquest cas a Arenys de Mar, al Maresme.
3: La policia va rebre un avís cap a les 6 de la tarda d'ahir per una agressió davant l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergències es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
0: Dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matinada.
3: La policia ha rebut un avís poc abans de la 1 de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer Sant Carles. En arribar al lloc, els agents no han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt en sentit Besòs amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits de moment ni s'ha trobat cap arma de foc.
0: El govern espanyol demana cautela davant de l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu està analitzant el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui, justament, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat ese informe, esa informació i de conocer tots els detalls que se mencionen en esa pieza periodística i que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido màxima cautela.
9: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat des de Ceuta que l'entrada massiva de migrants va ser coordinada per Marroc i que el govern espanyol n'era coneixedor. Li ha demanat que assumeixi responsabilitats i avanci eleccions.
10: Que el govern assuma sus responsabilidades, tanto las políticas como las judiciales. Las responsabilidades políticas solo señalan un camino. Es evidente que el govern, empezando por el señor Pedro Sánchez, no está en condiciones de garantizar la seguridad de nuestro país. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle al pueblo voz.
9: Feijóo ha fet una crida a participar a les manifestacions d'aquesta tarda per donar suport a Ceuta.
0: Concentracions previstes també a molts punts de Catalunya. És el cas de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació que es viu a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la crida ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentiria els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser pues, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren pues, milers de persones sense pues, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
0: A la mateixa línia s'hi ha referit el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions d'aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
1: Notícies en xarxa.
0: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat. Les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres semblants. Els col·lectius més vulnerables tornen a ser les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
0: Gairebé 3:15 aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
3: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria, uns 7.600, són estudiants de batxillerat i 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
0: I com us dèiem, a partir del 2027, del curs que ve, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer al juliol. L'objectiu, facilitar la matriculació universitària dels estudiants. A la demarcació de Girona, avui s'han començat a examinar prop de 800. Televisió de Girona, Marc Guives.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. N'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15, obrim pàgina econòmica. L'atur suma al mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany, com a novetat, és també conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa, apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de Pimec.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i, sobretot, posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
0: Ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf, on una trentena de municipis han aconseguit millorar en només 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida amb contenidors intel·ligents, que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
24: La Mancomunitat Penedès-Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
25: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
24: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
0: I És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials que presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. Seran 10 dies plens d'activitats, amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció, als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
4: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
2: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
0: Canviem de capital, de Barcelona a Tarragona. Les festes de Santa Tecla estaran marcades per l'aniversari dels gegants moros i també pel foc, perquè es commemoren 600 anys de foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraques. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Santa Tecla arrencarà el dia 15 amb la crida i s'allargarà com sempre fins al 24. Són 513 actes on la tradició, la música i la gastronomia s'estendran per tota la ciutat. La consellera de Cultura i Festa, Sandra Ramos, ha donat protagonisme al paper de les entitats, tot recordant que enguany es commemoren 600 anys de foc festiu a Tarragona. Hi haurà actuacions extraordinàries del Ball de Diables i del Drac de Sant Roc.
6: No ens cansarem d'explicar que són les entitats realment al cor de la nostra festa. 600 anys de foc festiu, diables, arcàngels, dracs, bíblies, a la nostra festa deixaran ben segur moments inoblidables i repetibles a la Santa Tecla del 2026.
5: Sobre la polèmica de barraques, que no n'hi haurà, Sandra Ramos ha explicat que van oferir poder-les fer al Parc del Francolí, però que els organitzadors ho van rebutjar.
0: I moment per la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera divisió.
7: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
8: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
7: A la tarda, l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. A la segona divisió, Agustín Costia deixa el Centre d'Esport Sabadell. Aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esport Sabadell i el Barça Atlètic es veuran les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
26: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
7: En bàsquet, el FIEC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stonis, que ha signat un contracte temporal amb opcions de quedar-se fins a final de temporada. Escoltem el director esportiu del club gironí, Fernando Sanemeterio.
27: Tras el infortunio de la lesión de Isaac,
9: El club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominicas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga de, evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la ACB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
10: I avui es juguen el gran gruix de partits de la segona jornada. Hoquei Lliga Catalana Plata Masculina, Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. I avui no podem acabar aquest informatiu sense acomiadar el que ha estat el tècnic resident del programa durant una dècada, durant 10 anys, ni més ni menys, Ivan López, en nom de tot l'equip et volem agrair la boníssima feina, la professionalitat, la simpatia, la comprensió i sobretot l'empatia que ens has ofert en aquests anys. Et trobarem a faltar i et desitgem el millor en el nou projecte que inicies, el programa Rambla 54.
3: Has deixat el llistó molt alt, però també és veritat que ens deixes en molt bones mans. Gaudeix d'aquesta nova etapa que arranca dilluns, oi?
11: Dilluns a les 4 comencem el programa Rambla 54 i res, a veure com va aquesta nova etapa. Gràcies a vosaltres, la veritat és que és un honor, un plaer i estic, bueno, gràcies, molt agraït.
0: Home, han estat 10 anys al capdavant d'aquest informatiu, sí. T'has deixat la pell aquí.
11: Bueno, sí, clar, hem passat de tot, sí, pandèmies i tot. Sí, que sí, hem estat aquí donant, bueno, fent el que hem pogut i, bueno, molt agraït.
3: Et trobarem a faltar.
11: I jo a vosaltres,
3: però ens retrobarem.
11: Estic segur.
3: Aquí o en un altre lloc.
11: Gràcies.
0: Segur que ben aviat tornarem a estar junts en algun projecte i bé, en qualsevol cas, després de 10 anys era justícia fer-te aquest petit homenatge en un informatiu que no és habitual, però avui ens permetreu que diguem aquestes paraules, aquesta deferència al nostre gran Ivan López, al nostre tècnic resident i la benvinguda al Francesc Ávila, que es queda amb nosaltres, que quedem amb boníssimes mans, eh? Això queda claríssim a partir d'aquesta temporada. A tots vosaltres, els que ens escolteu, moltíssimes gràcies cada dia per fer-nos confiança i ens trobarem demà, com sempre, a partir de les 2 aquí a la xarxa.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarruel. En marxa les obres de renovació dels carrers del doctor Robert i Jacint Verdaguer al barri de Bufalà. L'actuació forma part del projecte de reurbanització d'uns 6.000 metres quadrats d'espai públic aprovat per l'Ajuntament de Badalona l'octubre de l'any passat, amb un pressupost de prop d'1,7 milions d'euros. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat aquest estiu la zona de les obres i ha destacat que es tracta d'una actuació que els veïns esperaven des de feia molts anys. Segons ha explicat, els treballs comportaran una renovació integral del carrer, amb actuacions al clavegueram, les voreres, l'enllumenat i la vegetació, entre altres elements. La reurbanització també preveu millorar l'accessibilitat dels dos carrers amb nous itineraris pels vianants i una nova configuració de la plaça Jacint Verdaguer. I Catalunya podria tornar a millorar les dades de visites de turistes aquest estiu. Al juliol, prop de 2,4 turistes van arribar a Catalunya, un 0,8% més que el juliol de 2025. Tot i que es manté lluny de les dades de prepandèmia, aquest creixement també s'ha notat a l'Hotel Marina Badalona. L'establiment hoteler ha millorat les xifres d'ocupació respecte a l'any passat. L'ocupació ha superat el 90%, 4 punts més que l'any anterior. El perfil del turista més comú és l'internacional. Els francesos, de fet, són els que més s'allotgen a la nostra ciutat, seguit dels turistes espanyols, els alemanys, i aquest any també s'ha notat un increment de turistes provinents dels Estats Units. També han constatat un increment de les reserves d'última hora, com ja preveien a principis de la temporada i que ja ha estat la tendència als darrers estius. Escoltem el seu gerent, Jordi Batet.
4: Encara hi existeix el client molt previsor, el client que fa les seves reserves amb molt de temps, però cada vegada més existeix el client que espera l'oferta d'última hora, no? El client del last minute, que nosaltres li diem. Tingut client d'última hora, el qual ens fa una mica complicat el tema de les previsions a tots els nivells.
3: Des de l'Hotel Marina Badalona esperen que la temporada vacacional s'allargui fins a mitjans de setembre. Serà llavors quan començarà la del client que reserva habitacions per feina o congressos, que són els més habituals d'aquest hotel de la ciutat. I Badalona ha duplicat el registre de nits tòrrides aquest estiu. L'estació meteorològica del museu ha detectat fins a 31 nits on la temperatura ha superat els 25 graus, mentre que l'estiu de 2025, que ocupava el rècord anterior, n'hi va haver 16. A més, els termòmetres s'han enfilat els darrers mesos per sobre dels 20 graus en 83 nits. Aquest estiu també s'ha detectat la temperatura mínima més alta, que va ser la nit del 10 d'agost, on l'estació meteorològica no va baixar dels 27,2 graus. Les pròximes nits podrien tornar a ser càlides, ja que s'espera que les temperatures mínimes fins divendres no baixin dels 25 graus. I la Societat Cultural L'Oliva commemora aquest any el seu 125è aniversari. A motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Badalona oferirà aquest dimecres a la tarda una recepció institucional a l'entitat, al Saló de Plens de la Casa de la Vila. L'acte començarà a les 6 i comptarà amb la presència de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la presidenta de la Societat Cultural L'Oliva, Yolanda Llançó, i representants de la Corporació Municipal. Durant la recepció, l'alcalde farà entrega a l'entitat d'un record commemoratiu pels seus 125 anys d'història. I en esports continuen a bon ritme els treballs de reestructuració perquè Badalona pugui disposar de dos estadis de primer nivell. A l'estadi municipal de Badalona està previst que a partir de la setmana vinent es comenci a instal·lar la nova gespa natural, que suposarà un abans i un després d'aquesta instal·lació. A més, també està programat començar a posar ben aviat la nova il·luminació i les modificacions que s'han de fer al voltant del camp, com per exemple les noves banquetes. En principi, durant la segona quinzena d'octubre, es tiren a llarg a finals, tant el Badalona Women com el Sígol i el Club Futbol Badalona podran ja disputar els seus partits com a locals. Per la seva banda, la nova travessera de Montigalà també té molt avançades les obres i destaca per damunt de tot la nova tribuna coberta i la nova gespa que ja es troben instal·lades. Encara hi ha alguns detalls que s'han d'acabar de dur a terme, però la intenció és que aquest camp pugui estar disponible entre finals de setembre i començaments d'octubre, donat el gran nombre d'equips de futbol base que hauran d'utilitzar aquesta estructura. Ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Ruta 66. Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John McLanch. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Waities és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast as I Can, nova cançó de la banda de Tennessee A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.

Ruta 66.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els veïns del Manresà reclamen que s'habiliti millor l'accés a la platja de la Barca Maria, que l'hivern passat va patir destrosses pel temporal Harry mentre no s'hi fan les obres definitives, unes tasques a càrrec de la Generalitat que es preveu que arribin abans d'acabar l'any. Fa prop de dues setmanes que el tram del passeig marítim a tocar de Montgat s'ha reobert després que quedés malmès pels efectes del temporal Harry. De moment, però, s'ha posat una escullera i han deixat un camí de terra perquè s'hi pugui passejar. Malgrat això, els veïns expressen que no és prou ample per poder tenir la via compartida entre vianants i bicicletes, ni tampoc per incloure altres serveis que ja hi havia prèviament, com les dutxes o la casa de socorrisme durant la temporada de bany. També reclamen fer accessible la platja, ja que actualment és difícil entrar-hi, especialment per les persones grans o amb problemes de mobilitat. Antonio Malondas és vocal de l'Associació de Veïns del Manresà.
4: Ja es veu que, aunque després ho vulguin fer arreglar i deixar-lo millor, ja es veu que n'hi ha llocs que està molt estret i que això es quedarà petit. És a dir, no han tingut en compte ni fer un accés, ni posar alguna rampa.
3: Els veïns del Manresà creuen que l'Ajuntament hauria d'estar sobre d'aquests treballs i aprofitar per dur a terme algunes de les reclamacions que arrosseguen des de fa anys, com renovar el col·lector o fer que tot el passeig tingui delimitat el pas per vianants i per bicicletes. Badalona ha duplicat el registre de nits tòrrides aquest estiu. L'estació meteorològica del museu ha detectat fins a 31 nits on la temperatura ha superat els 25 graus, mentre que l'estiu del 2025, que ocupava el rècord anterior, n'hi va haver només 16. A més, els termòmetres s'han enfilat els darrers mesos per sobre dels 20 graus en 83 nits. Aquest estiu també s'ha detectat la temperatura mínima més alta. Va ser la nit del 10 d'agost, on l'estació meteorològica no va baixar dels 27,2 graus. Les pròximes nits podrien tornar a ser càlides, ja que s'espera que les temperatures mínimes fins divendres no baixin dels 25 graus. La Penya Fotogràfica de Badalona organitza un curs gratuït d'iniciació a la fotografia oberta a tothom. Les sessions seran els dissabtes 19, 26 de setembre i 3 d'octubre, de 2:15 del matí a 1:15 del migdia a la Biblioteca de Can Casacoberta. Per participar en el taller es requereix inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Es pot fer mitjançant el correu junta@apfb.es. I en esports continuen a bon ritme els treballs de reestructuració perquè Badalona pugui disposar de dos estadis de primer nivell. A l'estadi municipal de Badalona està previst que a partir de la setmana vinent es comenci a instal·lar la nova gespa natural, que suposarà un abans i un després d'aquesta instal·lació. A més, també està programat començar a posar ben aviat la nova il·luminació i les modificacions que s'han de fer al voltant del camp, com per exemple les noves banquetes. En principi, durant la segona quinzena d'octubre es tiren llarg fer finals, tant el Badalona Women com el Sígol i el Club de Futbol Badalona podran ja disputar els seus partits com a locals. Per la seva banda, la nova travessera de Montigalà també té molt avançades les obres i destaca per damunt de tot la nova tribuna coberta i la nova gespa que ja es troben instal·lades. Encara hi ha alguns detalls que s'han d'acabar, però la intenció és que aquest camp pugui estar disponible entre finals de setembre i començaments d'octubre, donant el gran nombre d'equips de futbol base que hauran d'utilitzar aquesta estructura. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: I ara mateix passen 4 minuts de les 4 de la tarda.
5: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
7: El tennis es veu, però aquesta vegada també s'escolta.
8: L'ITF Badalona Open femení arriba a Radio Ciutat de Badalona.
7: Aquest diumenge 6 de setembre a les 11 del matí.
8: Viu en directe a la final del primer torneig internacional femení de la història de la ciutat des del Tennis Club Badalona.
7: Badalona Comunicació amb l'esport.
9: Us oferim la repetició del programa Obert per Vacances, emès aquest matí.

0: Una de les millors coses que es poden col·leccionar són fotografies. S'imagineu, no heu pensat mai allò de lo bonic que seria si alguna imatge que veieu, qualsevol cosa que veuen els vostres ulls, sense haver de passar per càmera fotogràfica o per mòbil, poguéssiu fer clic i mantenir a la retina, a la ment, per sempre, aquella imatge i poder-la recuperar quan sigui, és clar, no? Simplement captar el moment exacte que estàs veient. Doncs sí, el més semblant que podeu fer és això, fer un recopilatori de fotografies, que ha canviat molt la història d'això de recopilar fotografies, perquè avui que les tenim en format digital, doncs ja no té aquell punt romàntic que tenia abans quan les havíem de repassar en paper. De fet, d'aquest punt melancòlic de veure fotografies ja mig desgastades pel temps, no?, en un àlbum o guardades en una caixa de llauna i anar-les anant repassant, anar repescant, aquelles fotos, a més, que tenien un punt... Què us diré? Doncs improvisat, eh? No eren buscades, sinó que les agafàvem al vol. Color sèpia moltes vegades, o color d'aquelles fotos dels anys 80 que estan envermellides o que estan ja mig desgastades, si sabeu a què em refereixo, no? Doncs això ho transmeten super, super bé els The Cure amb aquest tema, tot un clàssic, Pictures of You. El van treure, vaja, l'any 1989, i els més fans de The Cure, que sé que n'hi ha molts que ens esteu escoltant, segurament recordareu que formava part de l'àlbum Disintegration. Estava esperant l'oportunitat per escoltar els The Cure, i que en un moment o altre de l'Obert han de sonar, perquè són d'aquelles bandes que tenen la gràcia, i això crec que és difícil d'aconseguir, no sé si estareu d'acord, tenen la gràcia de que ajunten poesia pura, lírica pura, i amb el missatge, amb un tipus de sonoritat, amb una composició musical que hi va perfectament. Quan el missatge de la lletra i el missatge musical conjuguen perfectament, sabeu que una cançó arriba a l'ànima. Pictures of You, us recomano aquest tema i tot l'àlbum dels The Cure. No sé si també li agraden, si en té referència, si és una mica així gòtic, també, el nostre company, l'Enric de Cardedeu. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Jo et veig més lluminós, eh? Els The Cure són com a més de tardor, més melancòlics i arrossegadets. Jo te veig més lluminós a tu, Enric?
1: T'haig de dir que el meu mes és la tardor, eh? Ai, la meva estació.
0: Mira,
1: sí. I m'agraden molt, però t'haig de dir que no tinc tanta cultura musical anglesa com m'agradaria.
0: Bueno, és simplement tenir edat, Enric.
1: Ah, ja està, no?
0: Ja està.
1: Exacte, mira, fàcil com això.
0: Escolta, que avui preguntem per una cosa molt divertida, que qui més qui menys ho ha intentat, i a molts ens hem quedat allò amb l'intent només, eh? Col·leccionables.
1: Doncs sí, jo tinc molt aquesta intriga que t'has dit, de saber si alguna persona sobre la Terra o a Catalunya ha aconseguit acabar-ne algun, perquè t'haig de dir que fins i tot jo m'he sorprès de saber fins on ens remuntem amb els col·leccionables. Núria, a veure,
0: sí. T'haig de dir clar, que...

0: empreses comercials van sorgir pels vols del 1895, per tant, molt poc després, uns 20 anys escaig, amb làmines de temes populars i costumistes, abans de passar a omplir àlbums d'esports a principis del segle XX, que va ser un enorme boom.
1: Això així
0: va
1: els ser... esports ja van ser dels primers col·leccionables que hi havia, doncs, eh?
0: Sí, sí, al cap esports. De poquet de començar aquí ja van començar. De fet, ara bé, el format de fascicles, com pròpiament comentem avui, pel que fa a obres culturals o llibres per lliuraments setmanals, vindria a ser el concepte modern del col·leccionable de quiosc que tots coneixem. Sí. El sistema agafa molta força coincidint amb l'expansió de la impremta de masses i la premsa durant les primeres dècades del segle XX. I pel que sembla, Núria, els temes dels col·leccionables és un tema fora de modes, de modes que tornen o de modes que no han marxat mai.
1: I
0: és que en un dels col·leccionables més esperats per aquest setembre és la celebradíssima expansió de cartes celebració 30è aniversari de Pokémon.
1: Què dir? Sí, encara.
0: Pensa, Núria, pensa que jo vaig ser un dels que vaig fer la primera generació de cromos Pokémon quan tocava per edat, no dic que hi hagi d'edat amb això, però jo tenia uns 8 o 9 anys, cosa que vol dir, com anem dir, que fa 30 anys, o el que és igual, més d'un quart de segle, que la cosa ja aguanta.
1: Tant de temps fa dels Pokémons ja?
0: Oi que sembla increïble?
1: Sembla increïble.
0: Sí,
1: que
0: sí, sí, sí.
1: Clar, la gràcia dels Pokémons, que això també ha evolucionat, és que no només les cartes les tens per posar a l'àlbum, sinó que serveixen per jugar. I això... mola molt. Clar, no és una cosa estàtica que tu mires simplement. No, serveix per jugar.
0: Inclús el fenomen aquest que després ha hagut, doncs, tot en, ja no parla de sèries, d'aquest joc, no? De que la gent va pel carrer, tiquet en llocs, després segur que això ha servit per alimentar els inicis de la IA i de llocs i de plataformes de mapes, no?
1: Els caçadors de Pokémons, et refereixes, no? Allò que la gent quedava
0: correcte.
1: Per caçar Pokémons amb el mòbil. Sí. Això encara es fa, Enric, tu saps?
0: Es fa encara. Sí. Com a mínim, em consta que es fa. Tinc algú al meu entorn que encara ho fa i sí. Mm-hmm. I tant. Llavors...
1: curiosíssim, eh? Digues.
0: No, que s'ha lucrat la persona que va inventar els Pokémon, eh?
1: Déu-n'hi-do, i això és només un dels col·leccionables. Parlàvem al començament d'estiu, just la primera setmana ens enganxava la setmana final del Mundial de Futbol, no? Que ha sigut un boom, una bomba, vaja, el col·leccionable d'enguany del Mundial de Futbol. I, en fi, de tota mena, jo sé, a més, que aquests àlbums de cromos, estiguin acabats o no, també són... són peces de col·leccionista, aquests més antics, no? Que els trobes als mercats dels Encants i tot això.
0: I la gràcia és, recordo l'entrevista que vam fer, no? Aquí, com bé deies a principi de temporada, que la gràcia és fer, ja no la compra, sinó aquest intercanvi, no? Aquest punt de trobada, aquest punt social, no? Que ara moltes vegades en molts jocs actuals es perd, perquè són més de pantalla, doncs en aquest cas tornar a sortir carrer, a punts de trobada, conèixer gent, fer vincles, etc.
1: Mm. Estem parlant de col·leccionables bàsicament en cromos, en paper, amb targetetes, però vaja, podeu col·leccionar o podeu ampliar qualsevol col·lecció que hagueu fet a la vida, eh? Aquella col·lecció jo me'n faig de tasses.
0: Ah, veus?
1: Jo té un límit d'espai, però bueno.
0: Jo tinc primers fascicles de moltes coses. La primera suspensió del cotxe teledirigit, saps? El primer màstil del vaixell de fusta.
1: Sí.
0: El primer podria haver col·leccionables de la primera cosa, saps? Sempre i guanyaríem.
1: T'imagines? Ah, doncs mira, estaria bé.
0: Veus?
1: És una filosofia de vida, també.
0: Sí.
1: Expliqueu-nos-ho tot sobre les col·leccions que teniu o que us agradaria fer o alguna anècdota, que això és el que ens fa més gràcia. Com ho fem, Enric, per participar?
0: Doncs mira, això és molt senzill. Entreu al nostre Instagram i a l'Instagram trobareu el reel que pengem cada matí i allà doncs trobareu, podeu escriure o explicar-ho, o també al nostre WhatsApp del programa. Per tant, també el teniu especificat allà al reel, també us ho anirem comentant durant tot aquest programa d'avui. Per tant, esperem els vostres àudios i també esperem els vostres comentaris. Volem escoltar-vos a veu. Vinga,
1: mira, i com que jo sé que molta gent està dient, però el WhatsApp, jo vull entrar per WhatsApp. Sí, el tens, jo el també.
0: Home, i tant, he allargat aquesta frase per trobar-lo. És el 696-16-46-65. 696-16-46-65. El vostre programa de confiança.
1: Obert per vacances. Molt bé. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
0: Salut i bon programa.
1: Fins ara vol dir fins a les 10. A les 10 tornarem a connectar i ens farem ressò de tots els missatges que ens anem enviant al llarg del matí. Vinga, va, que parlant de col·leccionables, sempre que tenim corda per estona, eh? Podríem omplir les dues hores, l'Enric i jo, xerrant d'això, lleugerament, i d'aquestes cosetes. Volem que parleu vosaltres. Enviem-nos missatges i a les 10 els llegirem. Anem per feina, perquè parlarem d'altres qüestions a part de col·leccionables i molt, molt xules totes.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
1: Doncs mireu, justament ara fèiem ressò, no? Fèiem un apunt sobre la intel·ligència artificial.

0: artificial, la que va, deia l'Enric, va sortir, o podria ser el començament, no, amb aquesta caça de Pokémons que, en fi, que convocava moltíssima gent als carrers. Doncs parlarem de la IA, de la intel·ligència artificial, justament, però un pas més enllà. Com fer el projecte? El projecte es diu IA amb consciència, perquè és la idea. Com fer, doncs, això? Utilitzar-la de manera que tingui consciència. Més que la IA, jo crec que la consciència l'hem de tenir nosaltres, eh? Però ara ens ho explicaran des de Terres Lleidatanes. Serà la primera entrevista de l'Obert per Vacances d'avui. Després marxarem cap a Calella per conèixer com és això d'enamorar-se, de tenir un crush a la tercera edat. Diuen que l'amor no té fronteres i no té edats, doncs avui ho comprovarem amb un reportatge que ens hem preparat des de Ràdio Calella. Tornarem a Tarragona perquè avui dimecres s'inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, el FIT. Ens fa moltíssima il·lusió, no us podeu imaginar l'ambient de festival de teatre que tenim aquí durant aquests dies, que tindrem durant aquest cap de setmana, i us volem convidar a tothom que ens escolteu, que passeu un moment o altre això, a veure bon teatre, noves dramatúrgies per Tarragona. Parlarem del FIT, doncs. El reportatge sobre els col·leccionables, ampliant-ho tot, ens el duen des de Tordera, des de Ràdio Tordera. També des d'Altafulla marxarem al capdamunt d'una ermita per connectar el nostre cos, la nostra ment amb la natura, i tot plegat a través del moviment corporal. I és que diuen que el setembre pot ser com un recomençament, no? Com fer un reset i tornar a començar, com si fos un any nou que comença ple d'oportunitats i noves esperances. I un parell de punts culinaris abans de tancar programa. Al convent de Santa Clara de Tortosa, les monges ens ensenyaran a fer dolços típics, i tancarem amb l'espai de cuina avui amb la companya Marina Pérez Got, que ens va tastar una delicatessen, de fet delicatessen avui dia, però un plat molt popular de la cuina tradicional mallorquina, les aubergines, que diu ella, les aubergines farcides. Doncs tot això omplirà les dues hores d'avui de l'Obert per Vacances.
1: Obert per Vacances.
0: Com sempre, com és tradició, el programa comença fent ronda d'actualitat. Passem per les quatre províncies, de les quatre capitals, vaja, de Catalunya. La primera parada la fem a Girona, els companys de Girona FM, concretament el Pau Villafanya, que ja el tenim preparat. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Mira'ns, el primer municipi que és protagonista de la ronda és Salt. Salt ha multat 110 conductors aquest any 2026 per circular pel carril bus, i això tot plegat gràcies a les càmeres dels agents de la policia local.
3: Les infraccions estan sancionades amb 200 euros cadascuna i s'apliquen a partir de les proves que obtenen els agents de la policia local de Salt, que van en moto a través de les càmeres que porten instal·lades. Aquest sistema permet gravar l'evidència de la infracció i al moment connectar-se en temps real a la DGT per conèixer tota la informació del vehicle. Els principals motius de les sancions han estat per circular pel carril bus incomplint l'ordenança de circulació, tot i que la policia també n'ha imposat per aturar-se al carril bus per fer càrrega o descàrrega.
0: I mira, ja les poblacions comencen a fer balanç turístic i balanç també del que ha estat l'estiu amb aquestes altes temperatures. Ens expliqueu que Lloret de Mar estudia diferents estratègies per mantenir l'atractiu turístic tot i l'increment de les temperatures.
3: Sí, i és que el fet que cada vegada siguin més freqüents les onades de calor podria ser un desincentiu a l'hora d'atraure visitants al municipi. Per això l'alcalde, Adrià Lamelas, ha explicat que cal actuar i estar preparats per tenir una infraestructura turística que pugui acollir els visitants mentre hi hagi episodis d'altes temperatures. Algunes de les primeres accions, diu, són crear més espais d'ombra, més refugis climàtics i naturalitzar zones urbanes. Això hauria de permetre baixar la temperatura i garantir que els turistes segueixin passejant pels carrers comercials.
4: Ens hem d'adaptar, hem de visualitzar el futur i hem de treballar per prevenir-ho, no? I perquè quan arribi, estar preparats. Aquest és un gran tema, hem de crear més espais de refugis climàtics dels que ja hem creat, perquè ens estem preparant per això. Hem de crear més espais d'ombra, hem de crear espais més naturalització, menys asfalt, menys ciment, i tot això ja ho estem fent. Ja estem preparant el municipi de Lloret de Mar pel que vindrà del canvi climàtic.
3: De moment, els empresaris estan a l'espera de veure si la temporada vinent aquestes onades de calor tenen un efecte en les reserves.
0: I encara us expliquem que 140 investigadors es reuneixen per treballar sobre l'impacte dels llacs arreu del món. I on ho fan? Evidentment, a Banyoles.
3: Es tracta del Congrés Gleon, que per primera vegada a la història es fa a la capital del Pla de l'Estany. El canvi climàtic, l'increment de la temperatura de l'aigua o el creixement de les algues són alguns dels temes que tractaran els grups de treball del Congrés, que s'acabarà aquest divendres 4 de setembre.
0: Molt interessant tot plegat. Pau, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Fins demà.
0: Acomiadem, doncs, el Pau Vilafanya des de Girona FM i ara enllacem amb la companya de Rubí Ràdio, amb la Marina... No, la Marina Pérez, no, la Mariona Jerez. Tenia aquí un parany a guió. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant sobre la vaga de bibliotecaris de Barcelona, no?, que fa tancar més d'una trentena de biblioteques, i és que el Consorci de Biblioteques manté la negociació oberta amb el comitè d'empresa i defensa les millores presentades.
1: Sí, la vaga, que va iniciar el 26 de maig, va tenir un punt àlgid ahir dimarts, quan es va convocar els treballadors a tancar totes les biblioteques de Barcelona i manifestar-se davant de la Sagrada Família. La jornada ha tingut un seguiment d'un 60% al torn de matí i un 55% al torn de la tarda. Segons el consistori, s'afirma que les biblioteques de les 37 que hi ha a la ciutat van obrir només 4 durant el matí. El gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona, Ferran Burguillos, ha dit que mantenen la negociació oberta amb el comitè d'empresa i ha defensat les millores presentades en les 13 reunions celebrades des de febrer. Entre les millores que s'han presentat hi ha l'aplicació de la jornada de 35 hores setmanals pels 482 llocs de treball del conjunt del Consorci de Biblioteques de Barcelona, la funcionalització absoluta i total de la plantilla del Consorci en el marc de l'Ajuntament i una millora retributiva d'un 8%. Escoltem a Burguillos.
5: A veure, durant tot aquest període, des del febrer, que portem treballant, vam constituir al febrer la comissió negociadora i hem dut a terme fins a 13 reunions de la pròpia comissió negociadora fins a finals de juny, d'acord? Hem anat plantejant i hem posat al damunt de la taula diverses millores, no?, que estan vinculades també a aquesta adhesió al conveni municipal.
1: Per altra banda, Pau Solsona, delegat sindical de la CGT al comitè d'empresa del Consorci, declara que no accepten l'acord i volen seguir endavant. Insisteixen que no hi ha negociacions des del juliol i que han quedat estancades.
0: Per altra banda, us reportem el gran èxit de The Weeknd a Barcelona. Han fet parada la banda en la seva gira After Hours Till Dawn.
1: Sí, The Weeknd ha desplegat aquest dimarts a Barcelona un espectacle audiovisual de gran format en el marc de la seva gira. Ho ha fet davant de més de 50.000 persones que s'han aplegat a l'estadi Lluís Companys, on el cantant canadenc ha ofert un extens repertori que ha combinat diverses cançons del seu treball més recent amb èxits consagrats de la seva discografia. L'autor d'àlbums com After Hours, Down FM o Hurry Up Tomorrow ha apostat per una posada en escena inspirada en una distopia, amb una gran estàtua coronant la pista, escenografia, cos de ball, flames, làsers, efectes especials i focs artificials. El seu tour, que ja ha fet parada a Madrid, ahir va passar per l'Estadi Olímpic de Barcelona i ja ha recaptat més de 1.000 milions de dòlars.
0: Mariona, tal com ho expliques, vas estar al concert, tu, no?
1: No, què va.
0: Però t'agrada, no? The Weeknd?
1: Jo m'apunto a tots els concerts.
0: Molt bé, ho has explicat amb molta passió. Vinga, va, que ens posem seriosos ja per una darrera notícia en clau necrològica, i és que ha mort un home embolcat al camió formigonera que conduïa això a l'Esquirol.
1: Sí, ha mort aquest dimarts a primera hora de la tarda embolcat el camió formigonera que conduïa a la carretera BP5207 en el terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i, segons han explicat des del Servei Català de Trànsit, les causes del sinistre estan sota investigació. Des de principi d'any ja portem 88 persones que han perdut la vida en accidents a les carreteres, 34 d'aquestes són motoristes, 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractors i una de patinet.
0: Mariona Jerez, moltíssimes gràcies des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies, fins demà.
0: Fins demà. Cap a Lleida que marxem. Des de UAU saludem el company Quim Gasó. Quim, bon dia.
6: Hola de nou, bon dia.
0: Hola de nou, ben trobat. Escolta, comencem parlant de la detenció d'un menor relacionat amb la mort violenta d'un home a Balaguer, vinculada amb un accident de trànsit. El jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
6: Sí, en uns fets que es remunten a dimecres passat, dia 26 d'agost, quan cap a les 11 de la nit hi va haver un accident de trànsit al nucli urbà de la capital de la Noguera. A l'interior del vehicle sinistrat, els Mossos hi van localitzar el cos sense vida d'un home que presentava, però, possibles signes de violència criminal previs a l'accident. Els agents van obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i aquest dilluns van detenir el menor que presumptament estaria relacionat amb els fets. El jove, com bé deies, ja ha passat aquest dimarts a disposició de la Fiscalia de Menors.
0: I un nom propi, el de Joan Baraut, que és el nou cap regional del cos d'agents rurals a Lleida. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació com a principals eixos d'actuació. Baraut substitueix a Llorenç Ricou després de 23 anys al capdavant de l'àrea.
6: Aquest dimarts va tenir lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. El nou cap va explicar els reptes que afronta el cos que doblarà plantilla i en seran 170 d'agents en 4 anys a Ponent.
7: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan, no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans. I per últim, el tercer repte, el tercer gran repte, seria potenciar la prevenció i la pedagogia, val? Perquè la prevenció és la millor eina per protegir el medi natural. Una societat que està informada és una societat més compromesa amb la conservació del patrimoni natural.
6: Entre d'altres aspectes, Barot va destacar les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, enguany han registrat 17 a la província de Lleida, afectant unes 700 hectàrees.
0: I ràpidament us expliquem també que la sinistralitat a les carreteres catalanes s'ha reduït un 11% fins al 31 d'agost, això en comparació amb el mateix període de l'any passat, i ha tancat el 8è mes de l'any amb 87 morts.
6: Així ho indiquen les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, publicades aquest dimarts. Dels 87 morts arreu de Catalunya, 73 han estat homes i 14 dones, mentre que gairebé 4 de cada 10 víctimes mortals han estat motoristes, que augmenten un 13%. En aquest sentit, els col·lectius vulnerables aglutinen més de la meitat del total de la mortalitat a les vies catalanes, registrant 34 motoristes, 10 vianants i 5 ciclistes entre les víctimes. El tipus d'accident més freqüent ha estat les sortides de via amb 27 casos i els xocs frontals amb 24, mentre que l'AP7 ha condensat la xifra més elevada de víctimes mortals amb 12.
0: Doncs vinga, amb aquestes notícies que ens arriben des de Ponent, també anem a tancant la ronda informativa. Quim Gasó, des de Lleida 1 a 1. Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, fins ara.
0: Però no tanquem sense abans passar per Tarragona, en aquest cas per Terres de l'Ebre. I és que allí, entre les notícies destacades, en tenim un, el rescat de 28 gossos a l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara. Alguns dels gossos portaven xip i han pogut ser retornats als seus propietaris. La resta continuen amb l'entitat engrescats i en cases d'acollida. Ens en dona més detalls la companya de la Plana Ràdio, Tere Giné.
8: Efectivament, Núria, 28 gossos van estar rescatats de l'interior d'un habitatge de Santa Bàrbara en una actuació en què participava l'entitat Engrescats. Inicialment, els Mossos d'Esquadra havien informat l'entitat que hi havia 5 gossos, però una vegada a l'interior de l'habitatge en van aparèixer més. Fins a arribar a 27 animals rescatats, el número 28 va ser localitzat el passat diumenge. La gerent d'Engrescades, Núria Espanya, explicava els problemes que presenten aquests animals.
9: Hi ha una miqueta de tot. La majoria en molts de problemes dermatològics de l'antiguitat de la gran brutícia que portaven incrustada dins d'ells, problemes de pell, otitis, molts tenen infeccions a les orelles, també de la mateixa brutícia, les almohadilles pues, estan cremades, hi ha algun que tenen sang, estan pelades, pues, d'això, de mateix, tot de la superfície poc neta que vivien, pipis, caques, de tot, no? I després n'hi ha un que el tenim ingressat perquè tenia una pulmonia. Alguns han estat, els vam tindre que donar els primers dies poc menjar i per anar augmentant, perquè quan tenen tanta gana i mengen molt, tampoc no és bo per a ells.
8: Una de les sorpreses era comprovar que gairebé tots els gossos portaven microxip, fet que ha permès reconstruir diferents històries i fins i tot recuperar animals que havien estat perduts pels seus propietaris. Espanya explica emocionada que un dels casos va poder confirmar que un gos rescatat era un animal que una família feia temps que buscava. Els gossos estan ara repartits entre diferents refugis i cases d'acollida mentre es resol la seva situació. L'entitat també demana estar alerta davant possibles situacions de maltractament o acumulació d'animals i actuar quan hi hagi indici de que aquests no es troben en bones condicions. Engrescades també fa una crida a la ciutadania perquè faci donacions a través del seu Bizum 05614, ja que l'atenció d'aquests animals suposa una important despesa veterinària i de manutenció per l'entitat.
0: Moltes gràcies, Tere Giné, companya des de la Plana Ràdio. I encara un darrer apunt molt ràpidament per recollir les altres notícies de Tarragona, del Camp de Tarragona. Marina Pérez-Got, bon dia.
10: Bon dia.
0: Comencem parlant de canvi climàtic. Tira.
10: Doncs sí, parlem de canvi climàtic i és que des de la Universitat Rovira i Virgili estan estudiant què hauria passat amb les danes de Tarragona si la temperatura del mar hagués estat més baix. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec a molt bona part de Catalunya, excepte el Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu, tot i que encara tenim el mar molt calent. Veurem què passa aquesta tardor. Altres notícies, Núria, per
0: segon... Castellera, no?
10: Exacte. Per segon cop, tres colles tarragonines participaran en la jornada de diumenge del concurs de castells. Ja coneixem les 42 colles que poden participar a les tres jornades del concurs de castells i tres a la jornada de diumenge de Tarragona, que són la Jove de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. També hi seran a la jornada de diumenge tres colles de Barcelona, els Castellers de Sant, els de Vila de Gràcia i els de Barcelona. L'últim concurs de castells, els de la Vila de Gràcia, havien anat a la jornada de dissabte, igual que els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Recordem els primers classificats, que són els Castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i les Joves de Valls. Ara ja tenen menys de 48 hores per confirmar la seva participació.
0: Ah, que potser si diuen que no, potser diuen que no.
10: Els Minyons de Terrassa solen renunciar.
0: Sí, és veritat, tens raó amb això.
10: I dos apunts així molt ràpids. Avui ja es presenta la programació completa de les festes de Santa Tecla d'aquí a Tarragona. La podrem conèixer d'aquí una estona i continuar. El tret de sortida oficial es fa avui al Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que en parlarem més endavant.
0: Farem la segona entrevista d'això. Moltes gràcies, Marina. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Doncs vinga, tancada la ronda d'actualitat ràpidament. Entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
11: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I comencem parlant sobre intel·ligència artificial, que què us hem de dir, no? Ja ho veieu, està tenint un gran impacte en un munt d'àmbits del nostre dia a dia, però... I els mestres que ens estan escoltant diran, sí, sí, el món educatiu possiblement és un dels àmbits en què doncs, se'ns gira més feina, perquè ha irromput aquesta tecnologia, vaja, amb una potència increïble, i això afecta, a més, població vulnerable, joves i adolescents, fins i tot infants. Com l'han de manipular? Com l'han de, no? com l'han de tocar? Com utilitzar la intel·ligència artificial perquè sigui realment una eina i no se'ns giri en contra o no malmeti justament la formació dels nostres joves i infants? Doncs d'això ens en poden donar més detalls en una entrevista que fa el company d'UAU Lleida, el Quim Gasó. Quim, bon dia.
12: Hola de nou.
0: Parlem d'una entitat que es diu Xerpia, ho dic bé això?
12: Correcte, ara ens ho dirà el seu fundador, el Javi Badia, que ja el tenim també als estudis d'UAU Lleida Ràdio, que saludem ja en el dia d'avui. Bon dia, Javi.
13: Hola, bon dia. Moltes gràcies per comptar amb mi.
12: Per parlar, com bé deies, Núria, d'aquesta iniciativa de formació en intel·ligència artificial que ha desenvolupat el programa I amb consciència, una proposta educativa creada a Lleida Ciutat per alfabetitzar, diuen, alumnat de secundària en intel·ligència artificial. Anem directe al gra, Javi. Com definiries la relació entre els adolescents i la intel·ligència artificial?
13: Perfecte. És una relació força intensa. Hem de pensar que ha irromput la intel·ligència artificial com una cosa que els dona resposta a qualsevol tipus de pregunta, els dona molta seguretat, damunt els hi fa la pilota, no? Llavors, clar, és una eina que està a l'abast de qualsevol, per tant, què millor, no? Què millor que utilitzar-la i que ens doni respostes.
12: Això, evidentment, doncs, té els seus riscos, té també els seus beneficis. Clar, el tema de la intel·ligència artificial el sé molt novedós, és un dels temes també que volíem tractar. Cadascú l'utilitza una mica en base als coneixements que pugui tenir, amb diverses finalitats, fins i tot també per treure-li partit en diversos àmbits d'interès en els quals poden tenir cadascú doncs, aquest interès, precisament. És molt complicat generalitzar, ho sé, però en termes generals, per què utilitzen la intel·ligència artificial els adolescents?
13: Bàsicament, té diversos usos. El principal, pel que estem aquí, és perquè els ajudi a fer tasques. No? Els ajudi a estudiar, els ajudi a fer treballs, els ajudi a fer deures, els explica una cosa d'una manera diferent, li faci preguntes per preparar un examen... Sí, és cert que molts estudis van en la línia que també l'utilitzen molt com a consellera, no? Per motius més personals, em pots ajudar, tinc aquest problema... Però bé, això és un altre meló a obrir.
12: I anant primer en el cas dels centres educatius, després parlarem de la relació general, els mestres, els professors, la gent que ha d'educar aquests futurs adults, quins problemes es troben a l'hora de decidir com l'he de fer servir, ja no tan sols en l'àmbit més purament avaluatiu, que possiblement aquí doncs hi ha hagut molts canvis en els últims anys, però ja en la relació completa dels alumnes amb aquesta nova tecnologia.
13: Clar, hem de tenir en compte que el sistema educatiu té moltíssima inèrcia. Fer qualsevol canvi costa molt. Pues clar, si a un professional qualsevol ja li està costant molt aquesta adopció de l'AIA, imagineu a un docent que té que interioritzar-la pel seu ús del dia a dia, però a sobre també ha de pensar com ensenya l'alumnat, com fa un bon ús, que no me la utilitzin malament, que aprenguin... és molt més complicat, val? És molt més complicat. Llavors, aquí és on estem tenint la problemàtica. Però bé, el sector docent és un sector ultramotivat, que li fica més hores que un rellotge. Jo porto pràcticament 4 anys fent formacions a centres educatius, a professorat de tots els nivells, i hi ha una motivació molt gran per fer aquesta adopció amb intel·ligència artificial i poder-la portar a l'aula amb molt, molt de criteri.
12: Ho veu més els professors i docents com una oportunitat o com una amenaça, la presència de la intel·ligència artificial?
13: Tot depèn. És un sector molt ampli, però en general jo el que estic veient és que és una eina que generalment dona molta por, molta inseguretat, però a la que comences a tocar-la, comences sobretot a comprendre-la com funciona, li veus moltes possibilitats. Llavors vas veient com la gent a les formacions se va engrescant i va, ostres, i em pot fer ajudar amb això, i me pot fer això altre, i me pot descarregar de tasques més burocràtiques i li puc aportar jo valor a la tasca més de persona, més empàtica, més d'acompanyament. Jo penso que en general la visió és positiva.
12: I precisament per abordar aquest gran repte entre els adolescents i la intel·ligència artificial, tornem al motiu de l'entrevista, des de Xerpia, aquesta, ja ens explicaràs tu ben bé, però plataforma, entitat que vas fundar, heu creat el programa I amb consciència. De què es tracta?
13: Sí, bueno, Xerpia neix amb l'objectiu d'apropar les formacions d'IA als centres educatius. Jo durant gairebé 4 anys, com t'he dit, he estat formant centres, claustres, professorat, i m'he donat compte de que el gran problema és: i ara què fem amb l'alumnat? Vale, en sabem molt, sabem fer moltes coses, ens pot ajudar molt a la tasca docent, però i l'alumnat, què passa amb ell? Llavors, a partir d'aquí, neix aquesta idea, deia en consciència, que és un programa educatiu que el que pretén és alfabetitzar l'alumnat de secundària en l'ús de la intel·ligència artificial. O sigui, no tant utilitzar-la, que sí que es fa amb mòduls posteriors, però saber què és, en què consisteix, quins riscos té, la part ètica, els biaixos, etc.
12: Imagino que en un temari que no és concret no ha de ser igual ensenyar sobre intel·ligència artificial que fer-ho sobre llengua, matemàtiques o història. Jo t'ho deia fora de micros, que havia estat repassant una mica la vostra web per fer-me una idea de com s'ensenya això, i m'ha cridat l'atenció que baseu el vostre mètode en 4 consignes molt clares, que són pensa, qüestiona, comprèn i actua. Ens pots fer 5 cèntims una mica en què consisteix això, que implica cada fase?
13: Sí, si ens parem a pensar, és una metodologia que ens val per qualsevol qüestió que tinguem a la vida, no? O sigui, per què el pensa? Perquè nosaltres li fem una pregunta a l'intel·ligència artificial, no? Li donem una instrucció, un prompt. Nosaltres hem de pensar abans de fer aquest prompt, perquè en funció de com sigui aquest prompt, on tindrem un tipus de resposta o una altra. Serà millor resposta, estarà basada en dades més fiables o no. Per tant, aquest pensa és hiperimportant abans de fer qualsevol tasca a la vida. Un cop la IA ens genera una resposta, hem de qüestionar-la. Sempre ho dic, hem de ficar-la en quarantena, perquè moltes vegades la IA s'equivoca, al·lucina, inventa. Per tant, hem de validar si això és cert o no és cert, o si podem millorar a base d'iteracions. Un cop tenim la resposta que a nosaltres ens satisfà, l'hem de comprendre. No és qüestió de copiar i enganxar. És qüestió de veure, ostres, això que m'ha generat, sí, sembla fiable, però i ara què faig amb això? I aquí ve l'últim pas, que és actuar. Ara que he comprès la resposta que m'ha donat, ara la fico en pràctica.
12: Deixem parar-me en el primer punt, perquè possiblement és difícil avaluar-los un per damunt de l'altre, però crec que és molt important el tema de pensar, sobretot del pensament autònom, que és un altre dels aspectes que remarqueu. És a dir, la capacitat d'utilitzar la IA sense deixar de banda la capacitat crítica. És realment possible, o quan un infant, quan un adolescent s'habitua a utilitzar doncs, aquests mecanismes, aquesta tecnologia, tendeix a deixar de banda d'un per fer servir l'altre?
13: És possible, evidentment. El que passa és que és difícil. No és una resposta trivial. Hem de pensar, jo sempre fico l'exemple de la calculadora. Si tu li dones a un infant que encara no sap fer operacions una calculadora, et costarà moltíssim que aprengui a operar, perquè ja té l'eina que li doni la resposta. Si tu li dones la calculadora en el moment que ja té aquestes operacions consolidades, li potencia, en pot fer més, etc. La IA passa una cosa semblant. Val? Hem de respectar una sèrie de processos d'aprenentatge, una sèrie de processos cognitius, i l'hem d'incorporar d'una manera progressiva i amb criteri. Però és cert que un dels grans riscos de la intel·ligència artificial és la descàrrega cognitiva. Però això no només li passa als alumnat, ens passa a nosaltres. O sigui, ens acostumem a que la IA ens faci un post o ens faci un correu electrònic o ens faci un resum i ja, ostres, si ho fa molt bé, per què jo ho he de fer? I ens trobarem que amb un temps ens costarà molt per a alguns professionals escriure segons què o resoldre segons quins tipus de problemes, perquè ho hem descarregat a la intel·ligència artificial.
12: Clar, hem parlat bastant de la teoria per això. Deixa'm imaginar una mica com és una sessió d'aquestes que duu a terme nosaltres una mica més en la part pràctica. Quins són possibles dilemes, qüestions, dubtes, inquietuds que pugueu tractar al llarg d'una classe amb adolescents?
13: Nosaltres ho hem volgut fer tot molt proper, molt vivencial. Llavors tenim una narrativa amb tres personatges. Tenim el professor Bit, que és el professor de tecnologia expert a Mia. Tenim a la Cia, que és la protagonista real, que és l'alumna que vol aprendre i saber com funciona realment, i tenim la Noelia, que és la professora d'Humanitats, una mica més reticent, que fica damunt de la taula conceptes més humanistes. I, bé, és una part molt important dels claustres, aquesta, i molt necessària. Llavors, a partir d'aquí, sempre partim de la mateixa premissa, que la IA ja està a la vida del nostre alumnat. No? I comencem a desplegar des de la música que escolten, les sèries que veuen, els posts que els hi surten a les xarxes, tot és l'intel·ligència artificial. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres, a punt de partida, comencem en base a connexions quotidianes de l'alumnat per generar reptes, generar explicacions. Tenim vídeos audiovisuals que expliquen els conceptes, tenim treball individual, tenim treballs en grups. Metodològicament és molt divers. Podem utilitzar la classe inversa i que els alumnes ho facin des de casa i després reflexionin a l'aula. O sigui, és un material molt viu i molt modulable.
12: Hem parlat molt, Javi, del que ens dona la IA, però molt poc del que li donem nosaltres. Què passa amb les dades que compartim? Més concretament, quan parlem de menors d'edat, que possiblement és més sensible que el tema.
13: Sí, és un tema clau aquest. Primer hem de pensar que depèn molt les dades, un, del tipus de plataforma que utilitzem, no? Si és una plataforma lliure, o és una plataforma ja corporativa, no? Que ja la tenim protegida, si treballem en local, si treballem al núvol, etcètera. Però bé, en termes generals, jo penso que jo sempre dic que hem de tenir en compte com si tot el que li compartim està en un servidor d'una companyia tecnològica. Per tant, tu què li donaries a una companyia tecnològica? Quines dades li donaries? Llavors, a partir d'aquí, no? Reflexionem, no? Li donaries el teu nom? Li donaries un número de compte? Li donaries patologies que tens? Li donaries la teva foto perquè jo pugui servir per entrenar una IA? Llavors aquí hi ha un treball molt ferm de què es pot compartir i de què no es pot compartir.
12: Doncs de ben segur, Núria, que al llarg dels darrers mesos, anys, anirem parlant de sobres del tema de la intel·ligència artificial amb un col·lectiu tant, com deies, al principi sensible com és als menors d'edat encara en etapa formativa als adults del dia de demà. Hem parlat de tot plegat amb el Javi Badia, que és el fundador de Xerpia, d'aquest programa d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació. Moltes gràcies, Javi.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: És esperançador veure que hi ha gent que es preocupa per aquests temes, no? I que realment posa remei perquè les coses funcionin millor. És molt esperançador. Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de UAU Lleida. Moltíssimes gràcies, company.
12: A vosaltres.
0: Passem d'un tema a l'altre. Diuen, i no és un tòpic, que l'amor no té edat. Amb els anys canvien les prioritats, les experiències i també la manera d'entendre les relacions. Però les ganes de compartir la vida amb algú continuen presents. Això és la introducció que ens aporten els companys de Ràdio Calella per introduir, com dèiem, un reportatge molt, molt bonic que ens parla sobre l'amor a la tercera edat. Us imagineu? Segons a quina edat, no? Tenir un crush? Doncs sí, sembla que és possible.
14: Qui va dir que les papallones a la panxa tenen data de caducitat? Deixem-nos d'històries. L'amor no entén d'edat. Avui parlem de tornar-se a enamorar a la tercera edat i ho fem molt ben acompanyats pel president de l'Espai Caixa de Calella, un lloc per on passen més de 1.200 persones grans amb moltes ganes de compartir i de menjar-se el món. Josep Maria Granyó, primer de tot, què és l'Espai Caixa de Calella?
15: L'Espai Caixa de Calella, per resumir, és una associació entre l'Associació de la Gent Gran de Calella i el que és la Fundació La Caixa. Els dos optimitzem cada una de les fortaleses de, tant de la Fundació La Caixa com de l'associació. I som una associació amb aproximadament 1.200 socis, el qual és una de les més numeroses de totes les que té la Fundació La Caixa a Catalunya.
16: A dins de l'entitat podríem dir que feu moltes activitats, gran quantitat d'activitats que involucren, doncs, que ajunti molta gent. Ja veus per on vaig una mica. Aquest concepte d'ajuntar-se amorosament, no? Se'n parla molt, sobretot el jovent, no? Però de la gent gran poder se'n parla poc. Llavors, la meva pregunta és, què tal és l'amor a la tercera edat? Se'n troba a dins de l'Espai Caixa? I aquest, m'has comentat, 1.200 persones. Es troba l'amor allà dins?
15: Una de les nostres coses, una de les moltes coses que estem fent allà és intentar socialitzar la gent, no? D'alguna forma, integrar-los una altra vegada a la societat. Ara de lo que se n'està parlant molt de l'edatisme, no? I dintre del concepte d'edatisme està també el que nosaltres procurem a través de les coses que fem, els balls, les excursions, les activitats artístiques. Mirem també de que la gent, d'alguna forma, troba el buit que en aquests moments pot tindre, no? Que ja ens trobem en moltes circumstàncies. Hi ha gent que quan enviude, doncs el que vol és estar sol. El que lluitem en aquest cas és contra la soledat, no? Però també hi ha molta gent, sobretot la parcel·la dels homes, que el que busquen és companyia. I la companyia dius, bueno, és amor, és interès, és de no trobar-se sol, és una lluita interna, no ho sé exactament, no? Si és amor o no és amor. Jo suposo que no és el mateix l'amor platònic quan tens 18 o 19 anys a quan tens 65 o 70 anys i a lo millor vens d'una relació molt llarga perquè has enviutat, no? Però sí, jo et puc dir que hi ha gent que ho té clar, que el que busca és una companya, i n'hi ha que diu, si la trobo, doncs millor. Però també et dic una cosa, la búsqueda és més per part de l'home que de la dona. La dona potser està més preparada per aquesta independència. Però ens trobem amb casos molt curiosos aquí, d'un percentatge, home, bastant elevat, de persones que s'han conegut aquí i han format parella. També la parella que es forma és també una mica especial i diferent, perquè hi ha moltes vegades un entorn familiar, no? Moltes vegades cada un viu a casa seva i després es troben els caps de setmana o quan se'n de vacances, no? Però, bueno, l'amor, això seria una cosa de que jo ho he preguntat amb ells. El que sí es troba és carinyo, comprensió, companyia, protecció, etcètera, etcètera. Sempre és millor estar dos amb companyia que no sols.
16: Hi ha quelcom que li diries a alguna persona que poder té prejudicis, no? De fet, ho has comentat una mica, va relacionat amb l'edatisme, no? Que són aquests prejudicis de, oh, aquesta gent a la tercera edat ja, l'amor, doncs no es troba, no? Això doncs el tren ja ha passat, que es diu. Què li diries a aquesta gent que pensa així, d'aquesta manera negativa?
15: Nosaltres no forcem, lògicament, a que la gent s'ajunti, no? El que sí, ells els donem una mica el teatre perquè, d'alguna forma, coneguin més gent. Però jo diria una cosa, hi ha un gran problema avui dia amb la gent gran, que és la soledat, no? I una forma de combatre la soledat és, d'alguna forma, ajudar-los a formar parelles. I a vegades són parelles, moltes vegades, més estables, que també fan canviar la gent. A vegades una persona que tu l'has conegut amb la primera dona que tenia un caràcter a la millor especial, al trobar una segona dona s'ha calmat. M'entens? Vull dir que a vegades aquests canvis també poden ser positius. Però sobretot és el lluitar contra la soledat. L'amor, jo suposo que és un amor diferent, vull dir, però és imprescindible i necessari, sobretot amb l'home.
16: Doncs ja ho heu vist, l'amor no té data de caducitat. La capacitat d'emocionar-se, de compartir i de sentir aquestes papallones a la panxa ens acompanya tota la vida. Així que ja ho sabeu, mai és tard per obrir el cor i deixar-se sorprendre.
0: Home, i a ritme de veneres tanquem, clar que sí, des de Ràdio Calella. Jordi Terme, moltíssimes gràcies per parlar-nos de papallones, que és una cosa que ens ve molt de gust ara amb aquestes hores del matí. Els companys de Ràdio Calella també oferint-nos aquest podcast que ens parla de l'amor dels crush a la tercera edat. Seguim endavant. A Tarragona estem d'enhorabona i us volem convidar a tots, especialment des d'avui i durant tot el cap de setmana. I és que estem de Festival Internacional de Teatre. El FIT d'enguany, 13a edició, que té sintonia pròpia, és aquesta que estem escoltant, i té un nom propi, el del Joan Negrier, el seu director, que no sé si està dels nervis, si ja està tranquil perquè la feina està feta. Inaugureu avui, aquesta mateixa tarda. Joan Negrier, bon dia.
17: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Com esteu, Valtros? Què tal?
17: Doncs bé, amb els nervis típics d'una estrena i amb la tranquil·litat també de saber que tenim un equip meravellós que està fent una feina excepcional.
0: A veure, que hem d'explicar tot Catalunya què és això del FIT, que nosaltres el tenim molt interioritzat a Tarragona, són 13 edicions, aquí hi ha un ambientasso de festival brutal, però perquè la gent ho sàpiga d'arreu de Catalunya, què té d'especial aquest Festival Internacional de Teatre que es fa a Tarragona? Perquè n'hi ha d'altres, per tot Catalunya. Què té d'especial el FIT, Joan?
17: Bé, doncs té d'especial, jo suposo que l'ambient que s'hi crea, sobretot per dir la sensació més rellevant que hem tingut aquests últims anys, però té la particularitat de que és un festival on tenim un abonament complet, que crec que és l'únic festival de teatre que això ho pot aportar, on l'espectador fidel pot veure tot allò que s'hi ha programat. I, a més, també convoquem al públic, als programadors internacionals, a les companyies i a l'organització, a uns sopars populars que fem entre funció i funció, que generen un lloc de debat sobre allò que han vist els dies anteriors o abans de sopar, i, per tant, crec que és com l'objectiu d'un festival, no? A congregar gent per parlar de teatre i per crear sentiment crític.
0: De fet, té aquest, això és el que crea al final, aquest ambient de comunitat, de festival, perquè moltíssima gent compra l'abonament sense saber encara quin serà el cartell, però confien cegament en que allò els agradarà. Hi ha aquesta intensitat. També és un festival que té el carinyo de la gent perquè està fet com a molt des de casa, no? Cuideu moltíssim des de la mateixa organització fins a la programació que hi hagi, doncs això, que sigui un festival casolà.
17: Bueno, com que l'equip que l'organitzem som els de la Sala Tró, no? que som un equip molt reduït, doncs, malgrat que pel FIT, evidentment, som un equip més gran, l'hem d'incrementar perquè som molts més dies de feina, en general, intentem sempre cuidar al màxim tots els detalls. Crec que, jo sempre dic, no? Allò que tu vols que et facin quan te'n vas a un lloc, fes-ho tu quan vingui algú a casa teva. I és el que intentem fer dintre de les nostres possibilitats, però sí que ens arriba que les companyies estan molt agraïdes del tracte que tenen aquí a Tarragona, de l'ambient que hi ha, de lo bé que se senten, de com els cuidem, i crec que això per mi és primordial.
0: Companyies, en fi, d'arreu del món, de l'estat espanyol, de Catalunya, no cal dir-ho, però també d'arreu del món, i que presenten propostes, i això és una altra característica del FIT des de la seva primera edició, particulars, especials, i és que el subtítol del Festival de Teatre és Noves Dramatúrgies.
17: Exacte, Noves Dramatúrgies, sí. El que intentem sempre, durant aquestes 13 edicions, ha sigut portar les noves dramatúrgies, els nous creadors i creadores escèniques que hi ha arreu del món, a casa nostra, perquè puguin conèixer el públic del FIT, què és el que estan doncs, creant en les seves sales d'assaig, aquests creadors i creadores, que els ocupa i preocupa els creadors contemporanis, que seran, dic jo sempre, els clàssics del futur. No només els de fora, també ens interessa molt fer un focus dels artistes locals, artistes de casa nostra, del Camp de Tarragona, sempre estem rascant per trobar-ne algun que estigui a la programació, i també de Catalunya, evidentment, perquè aquells que venen de fora puguin saber també què es fa a casa nostra.
0: En aquest sentit, hem vist propostes com una mica atrevides, no? O potser, no, doncs això, no de teatre convencional, com podríem entendre usant, evidentment, les noves tecnologies, multidisciplinars, totals. Si n'haguessis de triar, i ara entrem ja en matèria en programació, si n'haguessis de donar-nos algun d'aquests exemples del que veurem a la programació d'enguany, com a noves dramatúrgies, de dir, ostres, aquí fan un experiment especial.
17: Clar, no et puc dir, no puc dir-te'n una sola, perquè realment totes les produccions que hi ha a la programació del FIT ho són. Ja fa anys que hem tret la definició de teatre, dansa, música, circ o escenes híbrides, perquè el teatre contemporani, les arts escèniques contemporànies, ja ho contemplen tot. Per tant, qualsevol de les produccions que la gent vegi aquí, segur que els sorprendran, perquè surten de la convencionalitat del teatre que estan acostumats a veure. El teatre que seus en una platea, veus una funció i te'n vas, amb una història que t'expliquen, amb començament, nus i desenllaç. Aquí, evidentment, moltes es fan en teatres, però d'altres es fan a espais no teatrals, com per exemple l'església Sant Miquel del Pla, que hi haurà l'Anna Confetti fent secrets, i que sempre el públic, com diem, del FIT, allò que s'endurà d'aquest festival, com a mínim, és sorpresa.
0: Molt bé, és una experiència, allò que es diu avui dia tant, no?, de les activitats culturals i d'oci, diu, no, no és una activitat, és una experiència, i de fet sí que realment és això. És això.
17: Sí, sí, perquè justament no només hi ha exhibició, sinó que a més el festival, com tu dius, és una experiència perquè també t'aporta formació, fem workshops, aquests sopars, com deia, als vespres, al Passeig de les Palmeres, o també aquests vermuts teatrals que fem divendres i dissabte, on amb un vermuter també podem veure un espectacle i debatre d'allò que hem vist i començar a fer sinergies entre participants, entre el públic, entre companyies, i crec que això és per mi bàsic, també.
0: És que, clar, conviuen amb aquests espais de socialització, conviuen perfectament públic, més que motivat i exaltat, diguéssim, no? Encara amb els ulls brillants del que acaben de veure, conviuen amb els mateixos membres de les companyies. Escolta, i abans ja has passat de puntetes, però crec que és molt important el tema de les localitzacions dels espais, i és que escampeu teatre per tota la ciutat i en espais que a vegades tenen aquell punt de teatre de proximitat, no? Aquell punt tan íntim i tan bonic en què ens ve de gust que ens expliquin històries.
17: Exacte, ja, vol dir, el festival va néixer amb aquesta filosofia, no? Fer teatre en espais emblemàtics, històrics de la ciutat. Afortunadament, el públic ha anat creixent i hem hagut d'ocupar espais teatrals amb un equipament tècnic important per poder proposar a les companyies que venen cada vegada més potents i amb més necessitats tècniques, però sempre mantenim aquesta filosofia inicial que dèiem, aquest esperit de fer teatre en espais no teatrals. Aquest any, com deia, doncs, tenim l'Anna Confetti en una església, o tenim la Calidesa de la companyia Coma 14 a la sala d'actes de la Cooperativa Obrera, etc, etc. I també, a part d'això, crec que és important dir que no només fem programació a la ciutat, sinó que també sortim fora de les muralles. Enguany estem a la Canonja i a Vilaseca, que ens han acollit, els hem seduït, i ja són municipis fit amb els seus equipaments meravellosos, i que crec que això anirà creixent segons passin els anys.
0: El públic d'aquí de la zona ja ho coneix, de fet no només de Tarragona ciutat, sinó, com deia el Joan, de tots els voltants. Vull dir, el fet ja és un referent de venir a gaudir de bon teatre, però per si ens esteu escoltant de fora, dèiem això dels espais perquè també és una manera de conèixer la ciutat des d'un punt de vista doncs, més intern, no com a turista, sinó que vens a gaudir d'una activitat cultural i a més t'emportes una imatge de Tarragona que és prou especial i prou interna. Joan, va, que en dos minuts és allò tan difícil. Explica'ns alguna de les obres que veurem. Ja no et dic destacar, perquè totes són petites joies, petites perletes triades, allò amb bisturí, no? Però alguna, Joan, per posar-nos la mel a la boca.
17: Bé, crec que és important destacar que la Glòria Rivera, aquesta artista de Guissona que fa 5 o 6 anys va estar aquí al FIT, quan encara feien premis al Young Fit presentant el seu primer espectacle, aquest any inaugura com una gran artista ja un festival com el nostre, amb Bon Babà, que és una preciositat de peça que és cabaretera amb couplets, parla de les guerres, de la festa, de l'auge de l'extrema dreta, és meravellós. I a més, abans i després de l'espectacle al Teatre Tarragona, veurem a la Rambla, davant del mateix teatre, la companyia Gisela de Foc, d'aquí, de Tarragona, de l'Aixà concretament, que estrena Dones de Llum, un espectacle on 3 ballarines faran una itinerància per aquest tros de la Rambla fins al balcó del Mediterrani, preciós, amb uns vestits espectaculars, plens de llum i de música, que serà espaterrant. Això per inaugurar, i com et deia, tenim companyia d'arreu de l'Estat, com Cali Canto, amb l'Imani, el Seminari, o Mètode Rosa, també, del Pere Faura, aquí al Tarragona.
0: Ai, ja ens hem quedat sense temps. En fi, repasseu a cartell tranquil·lament entrant a la pàgina web del FIT, fit.cat. Fàcilment ho trobareu.
17: Exacte.
0: Joan Negrier, molta merda per avui per la inauguració i bon festival.
17: Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Una abraçada forta.
17: A reveure. Adéu, adéu.
0: De veritat que val la pena. Passeu-vos per Tarragona des d'avui i fins a dissabte a la nit amb una festassa inclosa de tancament. El Festival Internacional de Teatre, el FIT 2026, aquí a Tarragona. Vinga, va, que tanquem la primera hora de l'Obert. Tornem a les 10:03.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. En marxa de les obres de renovació dels carrers del Doctor Robert i Jacint Verdaguer al barri de Bufalà. L'actuació forma part del projecte de reurbanització d'uns 6.000 metres quadrats d'espai públic aprovat per l'Ajuntament l'octubre de l'any passat amb un pressupost de prop d'1,7 milions d'euros. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha visitat aquest estiu la zona de les obres i ha destacat que es tracta d'una actuació que els veïns esperaven des de feia molts anys. Segons ha explicat, els treballs comportaran una renovació integral del carrer, amb actuacions al clavegueram, les voreres, l'enllumenat i la vegetació, entre d'altres elements. La reurbanització també preveu millorar l'accessibilitat dels dos carrers amb nous itineraris per als vianants i una nova configuració de la plaça Jacint Verdaguer. El projecte incorpora uns 600 metres quadrats de nous parterres verds i la plantació de 68 arbres amb espècies adaptades al clima mediterrani i amb baixes necessitats hídriques. Catalunya podria tornar a millorar les dades de visites de turistes aquest estiu. Al juliol, prop de 2,4 milions de turistes van arribar al Principat, un 0,8% més que el mateix mes del 2025. Tot i que es manté lluny de les dades prepandèmia, aquest creixement també s'ha notat a l'hotel Marina Badalona. Aquest hotel ha millorat les seves xifres d'ocupació respecte a l'any passat. L'ocupació ha superat el 90%, 4 punts més que l'any anterior. El perfil de turista més comú és l'internacional. Els francesos són els que més s'allotgen a la nostra ciutat, seguit dels espanyols, els alemanys, i aquest any també ha notat un increment del turista estatunidenc. També han constatat un increment de les reserves d'última hora, com ja preveien a principis de la temporada i que ja ha estat la tendència als darrers estius. Escoltem el director de l'Hotel Marina Badalona, Jordi Batet.
4: Encara hi existeix el client molt previsor, el client que fa les seves reserves amb molt de temps, però cada vegada més existeix el client que espera l'oferta d'última hora, no? El client del last minute, que nosaltres li diem. Tingut client d'última hora, el qual ens fa una mica complicat el tema de les previsions a tots els nivells.
3: Des de l'Hotel Marina de Badalona esperen que la temporada vacacional s'allargui fins a mitjans de setembre. Serà llavors quan començarà la del client que reserva habitacions per feina o congressos, que són els més habituals d'aquest hotel de la ciutat. La Societat Cultural L'Oliva commemora aquest any el seu 125è aniversari. Amb motiu d'aquesta efemèride, l'Ajuntament de Badalona oferirà aquesta tarda una recepció institucional a l'entitat al Saló de Plens de la Casa de la Vila. L'acte començarà a les 6 de la tarda i comptarà amb la presència de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la presidenta de la Societat Cultural L'Oliva, Yolanda Llançó, i representants de la Corporació Municipal. Durant la recepció, l'alcalde farà entrega a l'entitat d'un record commemoratiu pels seus 125 anys d'història. Fundada l'any 1900, la Societat Cultural L'Oliva té la seu al carrer de Can Tiano, al barri de Canyet, i és una de les entitats històriques del teixit associatiu badaloní. I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Les 5 i 3 minuts.
6: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
7: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
8: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.

0: 4 minuts sobre les 10 del matí i el que fem és obrir la segona hora de l'Obert per Vacances. Ens durà fins a les 11 amb altres continguts que ja hem avançat abans. Vaja, podcast, mira, els tinc per aquí, eh? Parlarem de... Deixeu-me repassar la llista. Oh, sí, ui, hem de fer moltes cuinetes. Hem de marxar a fer dolços amb les monges del convent de Santa Clara de Tortosa. Hem d'anar a fer aubergines a l'estil mallorquí amb l'àvia i la mare de la Marina. També hem de recomençar a fer un reset de la nostra vida, i recomençar, i això ho farem des d'una ermita a Altafulla. Que xulo, quina segona hora més potent. I encara hem de parlar de col·leccionables. De moment, amb les vostres idees, les vostres opinions, les que ens heu fet arribar a través d'Instagram i també a través del nostre WhatsApp. Totes les ha recollit l'Enric de Cardedeu, l'Enric Rubió, i ara ens les explica. Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, recordem, tema del dia, col·leccionables, no només de cromos, de cartes, sinó de qualsevol cosa, de fascicles, qualsevol cosa que hagueu col·leccionat a la vida. Són col·leccionistes els nostres oients?
1: Són col·leccionistes frustrats, deixa'm dir-ho així, perquè pobrets meus, ja et dic jo que bé, mira, l'Eugènia, per exemple, que crec que ens va contactar l'Eugènia a principi de temporada escrivint també, es diu... Sí, diu, ja fa anys que vaig decidir deixar de comprar fascicles als meus nets. Ara ja són grans, però era impossible poder-los acabar i cada vegada eren més cars.
0: Sí, trenquem un vot a favor, una llança, allò que es diu, en fi, un agraïment especial per tots els avis i àvies del món, perquè són els que nodreixen, els que et donen els compren els cromos directament, perquè els pares ja passen. Diuen, això no t'ho acabaràs mai. En canvi, els avis allí pacientment cada diumenge, no?, amb el sobrat de cromos.
1: Sí, ara això que diré és edatista, ho sé, però segurament compren aquestes fascicles més de cromos, més de joguines pels nens i també per ells, doncs, gent més gran, doncs, també literatura clàssica i coses d'un altre. Sí, per tant, són uns grans consumidors, ens ho han dit, sí, i tant. Mira, també tenim en Pere, que diu, els fascicles són una espècie de crèdits per aquells que volen quelcom i no poden comprar-ho de cop.
0: Oh! Sí, és veritat, veus? Ja t'ho podrien donar tot de cop, no?
1: Oi?
0: És
1: sí, veritat, mira, ho haig de formar,
0: fet, ja està.
1: Sí. I després també un comentari molt enginyós, en aquest cas la Núria de Manlleu, diu, sí. Si diuen que cuidant una planta sense que se't mori és el primer pas per poder ser un adult responsable, acabar una entrega de fascicles hauria de convalidar una bioenginyeria amb entrada directa a NASA.
0: Digues que sí, perquè sempre falten els últims cromos que els has de demanar, no?, a l'editorial... o no? Sempre falta algun. Per tant, s'ha de ser proactiu, no només a comprar-los, sinó a canviar-los, a aconseguir els que et falten, sí.
1: Ah, exacte, el que dèiem abans, sí.
0: Et capacita, et fa un adult capaç, totalment.
1: Home, i aquesta responsabilitat de buscar-te les garrofes pel teu compte, quan ets molt jovenet moltes vegades, amb aquests cromos, i aquí ens diu l'Alba, ens diu, no conec a ningú que mai n'hagi acabat cap, com a mínim dels que entreguen peces per muntar un cotxe, una maqueta o alguna cosa per l'estil de cromos, sí que jo mateixa vaig poder acabar un àlbum.
0: Vinga, un àlbum, ja. Sí, si n'acabes un ja és molt. Escolta, què fas amb tots els cromos que un cop l'àlbum està acabat et queden repetits? Perquè sempre hi ha els 3, 4 o 5 cromos que et surten sempre, que el tens repetit 300.000 vegades, tu i tothom.
1: I t'haig de dir que jo en tenia molts. Jo en el meu cas vaig forrar una carpeta, o potser dues o tres, ja ni me'n recordo, però...
0: Sí, per aprofitar-los, no, allò?
1: Sí.
0: Tal qual.
1: I tant.
0: Bueno, això que dius de forrar, també és veritat que els cromos que anaven amb enganxines, a vegades et sabia com a greu enganxar-los a l'àlbum, per què no? Perquè un cop quedava allí plasmat ja no el podies treure.
1: Sí, exacte. Ja era, és una cosa que podies fer només una vegada, eh? Sí.
0: I enganxar-lo bé, que encaixés amb el quadradet, que si l'enganxaves tort tenies un trauma. Sí.
1: I aquells que eren dobles, que llavors si no concordava, cagada pastoreta, eh?
0: Sí, tal qual.
1: Mira, i també tenim un àudio aquí perquè té en intermig el programa, que ens han enviat aquests comentaris i aquest àudio, que en aquest cas és la Susana. Mira, jo no l'he ni escoltat, l'he posat directe, a veure què ens diu, perquè ens ho ha enviat ara mateix.
2: Per ell.
3: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Susana.
3: Jo, a veure, ara ja de gran, no... Era gran, aviam, tinc 33 anys, també sóc gran. Diguéssim que d'edat adulta no he fet col·leccionables. Quan era petita sí que recordo anar amb el meu pare al quiosc...
0: Ai, que guai.
3: A comprar coses. No recordo quins col·leccionables eren, però sí que recordo que era bastant insostenible, perquè, clar, havies d'anar cada diumenge a buscar el diari o la revista amb el que tingués...
0: Clar.
3: Jo crec que acostumaven a ser cotxes, o cotxes d'aquests de petits, d'escalèstric, o de carreres, o de, bueno, de col·leccionista, bàsicament,
0: sí.
3: Que era més pel meu pare que no pas per mi.
1: Ep.
3: Bueno, però no recordo allò de... Ostres, hem acabat la col·lecció, sincerament.
0: Aquestes col·leccions a mitges, eh? Amb el pare, sempre. També.

0: a tot arreu, o sigui, és... Sí? No? S'ha desvirtuat una miquinya, això.
1: I des d'aquí, bueno, també, mira, un clam a que estan, sí, desapareixent moltíssims quioscos al nostre territori. Aquí a Cardedeu, per exemple, n'hi havia un d'emblemàtic a la plaça, ha tancat, i també és un punt de reunió, és un punt de, sí, barri, que la gent es coneix, que es preocupa per qui té l'entorn, que els quiosquers i quiosqueres coneixen a tot el barri, absolutament. Des d'aquí també, home, doncs reclamar això, que la gent vagi a consumir aquí, no? Que si pot, doncs que revistes i diaris no compri grans superfícies i vagi al quiosc del barri a tota la vida.
0: Doncs sí, sí, aprofiteu, aprofiteu. Enric, no tenim massa més temps, perquè ara hem de donar pas a un reportatge molt xulo que ens han fet sobre, fantàstic, això dels col·leccionables. Tornem a connectar a les 11?
1: Home, i tant que sí, aquí en tindràs.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs mira, des de Ràdio Tordera, com dèiem, ens han preparat, la companya Clàudia Icar ens ha preparat un reportatge xulo sobre això, els col·leccionables, i crec que també parla de les cartes Pokémon. Escoltem.
2: Avui us porto un tema que probablement ens desperti una mica la nostàlgia, perquè avui parlarem de coses que es poden col·leccionar. En el reportatge d'avui explicarem què vol dir col·leccionar i en posarem alguns exemples. I encara que la primera cosa col·leccionable que ens ve al cap són els cromos, avui parlarem d'altres coses que també es poden col·leccionar i potser no coneixíeu. Primer de tot, què vol dir col·leccionar? Encara que tothom ja en té una idea clara del que significa, segons el diccionari, col·leccionar és reunir objectes d'una mateixa classe, normalment per algun tipus d'interès o afició. I és que quan col·leccionem alguna cosa, normalment hi ha un objectiu que és completar aquella col·lecció. Això només ho podem aconseguir amb persistència i compromís, perquè començar una col·lecció moltes vegades no significa que l'acabarem completant, perquè hi poden haver una sèrie d'elements que ens poden impedir acabar-la si realment no ens agrada al 100% la col·lecció que estem fent. Per exemple, pot ser que ens cansem del disseny, que ens deixi d'interessar el tema, o simplement que arribi un moment en què jo no compensi continuar gastant diners per aconseguir les peces que ens falten. Però això sí, com més a prop estàs de completar-la, més ganes tens d'aconseguir el que falta. Per tant, més que acumular objectes, podríem dir que col·leccionar també té una part de repte, d'emoció i fins i tot de competició. I si parlem de col·leccionables, és impossible no parlar dels cromos. Els cromos han estat durant anys un dels grans exemples de col·leccionisme, especialment entre els nens. I una de les coses que els fa tan addictius és que normalment no sabem què ens tocarà. Compres un sobre, l'obres i gran part de l'emoció ve d'aquí. Pot ser que tinguis sort i et toqui un cromo que no tenies, o te'n poden sortir diversos de repetits. Però quan en tens de repetits comença una part molt important, els intercanvis. Vas pel col·legi o pel parc preguntant, quins tens, quins et falten, jo tinc aquest repetit, te'l canvio per aquell. I si tenies molta sort, algú tenia justament aquell que et faltava. D'aquesta manera, els cromos no només servien per completar un àlbum, sinó que també servien per relacionar-nos amb altres persones. I també servien per ajudar l'altra gent a aconseguir cromos que per tu ja no tenien cap utilitat, perquè els tenien repetits, però que per aquella persona eren justament els que necessitava. Un dels esdeveniments de cromos més recents va ser el del Mundial de Futbol, que va aprofitar per fer un àlbum de cromos de jugadors que participaven en aquesta competició. Compta amb 112 pàgines i 980 cromos. Jo, personalment, no hi vaig estar molt ficada dintre d'aquest món, però per les xarxes socials vaig veure que persones que eren molt fans del futbol se'ls compraven i intentaven aconseguir tots els cromos. Amb això ens demostra que, encara avui, els àlbums de cromos continuen tenint un públic important. Però els cromos de futbol no són l'única col·lecció que s'ha fet. Hi ha hagut col·leccions com les cartes de Pokémon que, tant antigament com actualment, tenen molt moviment entre els aficionats que intenten aconseguir-les. Però aquí ja no només parlem de completar un àlbum. Les cartes es poden col·leccionar, intercanviar i, en alguns casos, fins i tot utilitzar per jugar. I això fa que la mateixa carta pugui tenir diferents funcions. A més, algunes cartes poden arribar a tenir molt valor entre els col·leccionistes, sobretot si són difícils de trobar o si es troben en molt bon estat. Per tant, en aquest cas, una carta pot arribar a ser molt més que simplement una carta. Ara passem a una col·lecció que potser molta gent no coneix, i és que fins fa poc era molt viral col·leccionar figures que es deien Sony Angels. I aquestes tenen una història força curiosa. Però primer de tot, per qui no sàpiga què són,

0: Els Sony Angels són figures petites en forma de bebè que tenen unes ales a l'esquena i es distingeixen entre elles perquè porten diferents gorres o accessoris que poden tenir forma de fruita, verdura, flors o molts altres elements. La gràcia dels Sony Angels és que els podies enganxar a qualsevol lloc. Normalment, molta gent els enganxava a la part de darrere dels telèfons, perquè semblés que el ninot estava traient el cap, però molta altra gent també ho enganxava als seus portàtils. Aquests ninots es venen dins d'una caixa i no saps exactament quin model et tocarà fins quan l'obres. Per tant, tornem a tenir aquella sensació de sorpresa, que també trobàvem amb els cromos. Els Sony Angels existien des de l'any 2004 i el seu disseny està inspirat en els ninots Keepie, creats el 1909 per la il·lustradora nord-americana Rose O'Neill. Amb els anys s'han anat fent populars en diferents parts del món i especialment a partir del 2023 va començar a tenir molta més presència a les xarxes socials, sobretot a TikTok, on es van començar a fer molts unboxings. Un unboxing és un vídeo on una persona grava com obre una caixa i descobreix quin producte li ha tocat. I les xarxes socials van ajudar molt a convertir els Sony Angels en una moda. Aquí podem veure com la manera de descobrir un col·leccionable ha canviat. Abans podies veure els teus amics obrint un sobre de cromos al pati de l'escola i ara pots veure centenars de persones fent un unboxing a TikTok. I si ens hi fixem, tots aquests exemples tenen una cosa en comú. Els col·leccionables s'adapten al que els interessa a cada generació. I això no és una cosa nova. De fet, hi ha col·leccions que fa molts anys que existeixen. Un exemple molt conegut són els segells. Durant molts anys, col·leccionar segells ha estat una afició molt popular. La gent guardava segells de diferents països, èpoques, colors o temàtiques i els organitzava en àlbums. I aquí la gràcia ja no era només aconseguir-ne molts, sinó trobar-ne alguns que fossin diferents, antics o difícils de trobar. Després tenim els cromos, que han format part de la infància de moltes generacions, sobretot amb els àlbums de futbol, però també amb sèries, pel·lícules o dibuixos animats. I si avancem una mica més en el temps, trobarem col·leccions com les cartes Pokémon, que han aconseguit mantenir-se durant molts anys i que encara avui tenen molts aficionats. Però també hi ha col·leccionables que es posen de moda durant un període concret, com el cas que hem vist dels Sony Angels, que es van fer molt populars, sobretot a través de les xarxes socials. Algunes han existit durant dècades i d'altres han aparegut fa relativament poc, però totes tenen una cosa en comú, la voluntat d'aconseguir-ne més. I això demostra que els col·leccionables no desapareixen, sinó que canvien segons els gustos i les modes de cada generació. Avui en dia, amb les noves tecnologies i internet, sembla que no col·leccionem tantes coses, però la realitat és que també continuem col·leccionant, només que moltes vegades no ho fem físicament. Per exemple, abans parlàvem de les cartes Pokémon, que es podien col·leccionar físicament, però actualment també podem tenir una col·lecció digital. Des del 30 d'octubre del 2024 podem col·leccionar cartes Pokémon en un joc per al mòbil anomenat Pokémon Pocket. En aquest joc pots obrir sobres virtuals, com ho feies físicament, i anar col·leccionant totes les cartes. El format ha canviat, però la idea continua sent exactament la mateixa. La sorpresa, la possibilitat que et toqui una carta especial i les ganes d'aconseguir-les totes. Per tant, podem dir que els col·leccionables han desaparegut? Doncs no. De fet, continuem veient àlbums de cromos, cartes i figures, especialment quan estan relacionades amb fenòmens que tenen una comunitat molt gran al darrere. Un exemple molt clar és el futbol. Quan arriba una gran competició, és habitual que tornin a aparèixer àlbums i col·leccions de cromos. I aquí passa una cosa curiosa. Encara que avui els nens tinguin mòbils, videojocs i xarxes socials, l'àlbum físic continua tenint un atractiu especial, perquè és una cosa que pots tocar, guardar i ensenyar, i pots compartir l'experiència amb altres persones. A més, completar físicament una col·lecció dona una sensació diferent de tenir-la en una pantalla. Pots veure l'àlbum a la prestatgeria, agafar-lo i mirar quins cromos tens i quins et falten. És una experiència més física i per a moltes persones també més sentimental. Per tant, col·leccionar també és una cosa molt psicològica, podem dir que moltes vegades col·leccionem per nostàlgia. Ens guardem aquells objectes perquè encara que passin els anys, continuaran formant part de nosaltres. I quan ens tornem a veure, podem pensar en com vam aconseguir aquell cromo, figura o objecte. Podem recordar amb qui els vam intercanviar, on els vam comprar o fins i tot l'emoció que ens va fer aconseguir-lo. Per tant, com ja hem dit abans, aquests objectes poden arribar a ser molt més que simples objectes. Poden convertir-se en records i arribar a tenir un valor sentimental per a aquella persona. I potser per això hi ha persones que, encara que ja no col·leccionin activament, continuen guardant les seves col·leccions durant molts anys. En definitiva, col·leccionar continua formant part de la nostra societat, encara que els formats vagin canviant. Des dels segells i els cromos, fins a les cartes, els Sony Angels o les col·leccions digitals. L'objectiu continua sent el mateix, aconseguir allò que ens falta. I vosaltres, què col·leccioneu?
1: Doncs mira, això és el que es preguntem. De fet, és el que ens heu anat contestant i abans de les 11 intentarem tornar a recollir les vostres impressions sobre els col·leccionables. Què col·leccioneu, què us agradaria col·leccionar o aquell col·leccionable que vau fer, que vau poder acabar, que no, que us porta aquests records. Perquè, de fet, d'això parlava la Clàudia Icar, la companya de Ràdio Tordera, del punt nostàlgic de les col·leccions, també, de com els àlbums físics es mantenen, tot i que estem en un àmbit digital, perquè tenen aquest punt emocional. I és que l'emoció, no?, t'impregna des de cobre al sobre de cromos i estàs emocionat pensant quin cromo et tocarà, fins això, fins que acabes la col·lecció, o no, i ho tens allí, o quan fas els intercanvis. Molt xulo, molt emotiu, aquest reportatge de la Clàudia Icar, companya de Ràdio Tordera. I vinga, d'un contingut a un altre, i ara seguim parlant d'emocions, però també del cos, de la natura, de la ment, tot plegat en connexió. Marxem a una ermita d'Altafulla. I és que ara al setembre passa una cosa molt curiosa. Ja sabem que l'any comença oficialment l'1 de gener, però molta gent aprofita el canvi, no?, el tancament de les vacances i el començament del mes de setembre com per fer un reset, per tornar a començar. És allò de que tornem a la feina, a l'escola, als horaris, a les rutines, i també ens fem propòsits, encara que no els anomenem ben bé així. És una mena de segon any nou. Avui volem parlar d'aquest retorn, de com recuperar el ritme, però també de com aprofitar aquest moment per parar un instant i preguntar-nos com reprenem la vida, si és realment la que volem o si hem d'incloure algun canvi. Eduard Virgili, company d'Altafulla Ràdio, tu tens clar això?
2: Bon dia, bon Núria. Dia. Jo ho tinc clar. Sí, suposo tu que ho tinc clar com tothom.
1: N'hi ha que no
2: és
1: podem...
2: És a dir, que ho tenim clar d'aquella manera.
1: D'aquella manera.
2: O que no ho tenim clar.
1: N'hi ha que tampoc no fem aquest trencament del tot entre agost i setembre, perquè encara estem com ens pilla treballant encara, no? Com que no hem tancat cicle.
2: Però, per exemple, jo sé que començaré vacances el 14 de setembre i que tornaré a la ràdio el 5 d'octubre. Per tant, aquest any nou no serà el mes de setembre, serà una miqueta més tard. Segurament que a tu et passarà el mateix molta gent del que ens està escoltant s'identificarà amb això. Però no deixa de ser realment aquest inici d'any, aquest tornar una miqueta al curs. Escolta, deies que sóc a l'ermita, per reflexionar tot això.
1: Mira, estàs en una muntanya?
2: Al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni. Hi hem pujat, literalment, i també metafòricament, perquè si hi ha una cosa que ens demostra aquesta pujada és que activar el cos també ens pot ajudar a activar el cap. I qui ens acompanya és la Raïssa Jané, que és professional del moviment corporal, sociòloga i vinculada des de fa molts anys al món del pilates i el benestar. Raïssa, bon dia i gràcies per fer-nos confiança.
3: Hola, bon dia, Eduard.
2: Tu has pujat caminant, jo he pujat en cotxe. Segurament que tu estaràs més ben preparada ara per fer aquest reset, no?
3: Com a mínim tinc una mica més de claretat mental, a lo millor, perquè com les cames s'han cansat i el cor també, doncs així no he pensat tant. I això ajuda, eh? No pensar tant ajuda, eh? Mm-hmm. A vegades pensem massa, Eduard.
2: Jo. Escolta, però jo ja he vingut amb les cames cansades perquè just ahir, que era 1 de setembre, vam reprendre les sessions de calistènia.
3: Perfecte.
2: Per tant, avui vinc encara una miqueta amb els cruiximents de la primera sessió. Per tant, jo també he tingut temps de pensar.
3: D'acord. Bé.
2: Escolta, què té el setembre perquè ens faci aquesta sensació de començar de nou? És tema cultural, és una qüestió més psicològica, o realment el canvi de rutines ens afecta?
3: des del punt de vista sociològic, és clarament una organització social, és a dir, és un temps que en diferents entitats, com l'educativa, l'esportiva, s'inicia el curs ara. Per tant, encara si tenim fills, clarament ens ho marca, o sigui, tu ara comentaves que et falta fer vacances, no? Com a Eduard professional, però com a pare, les vacances del teu fill, com les has gestionat? Perquè, no? Vull dir-te que, per tant, sí que ens marca una mica aquest inici de curs al, doncs, a la pròpia organització social. Per tant, sí que és cultural des d'aquest punt de vista.
2: Com es fa una bona transició entre el ritme de vacances, tot i que potser són vacances laborals i no familiars, atenent això que ara deies, i el ritme habitual que reprendrà una gran majoria de gent si encara no ho ha fet aquesta setmana, els propers dies?
3: Hi ha una cosa que a mi m'agradaria posar aquí, reflexionar amb vosaltres i compartir, que és que les vacances a vegades ens donen oportunitat a que es despertin els anhels de dir, ostres, això per què no puc tenir el meu dia a dia? Aleshores, les vacances són una oportunitat per escoltar-nos, no? Això d'haver d'esperar les properes vacances, doncs, per gaudir d'un matí més tranquil o d'una passejada abans de qualsevol cosa. O sigui, és un moment revelador en aquest sentit. Llavors, el que jo us convidaria, i em convido a mi mateixa, és a incorporar allò que les vacances em diuen que necessito i fer-ho rutina i fer-ho hàbit, perquè és allò que em fa bé.
2: Vindrien a ser els petits regals de cada dia? No ho sé, és a dir, mira, avui és dimecres, quan sortim de treballar, sí, amb la parella, i anirem a prendre una copa de vi.
3: Tal qual. Què passa? Que hem de tenir molta fermesa per no deixar-nos atrapar per aquest bucle de les obligacions o l'estrès o les imposicions que ens marquem o ens marquen, no?
2: Clar, ens podem deixar moltes coses pel camí o podríem tenir la sensació fins i tot que no vivim el dia a dia. És a dir, volem que arribi ja. Ens hem posat la meta el dissabte perquè farem un esmorzar de clotxa amb els amics. Però clar, si volem arribar el dissabte, perquè és el regal que
3: sí,
2: ens fem
3: setmana,
2: ara
3: sí,
2: de la setmana, estem passant per alt 72 hores, dimecres, dijous i divendres.
3: Totalment, eh? I aquest és el repte. Jo crec que això ens farà que gaudim més del nostre dia a dia, que estiguem més a gust amb el que fem i més en pau amb el que fem, independentment que el que fem no sempre ens agrada o suposa un esforç i de més, no? Una reflexió és que jo, per exemple, que des de fa uns anys em dedico al meu propi projecte, no?, empresarial, jo aquest tema d'haver d'esperar el cap de setmana per gaudir o les vacances per gaudir fa molts, o sigui, he estat molts anys sense sentir-ho, no? I de fet pensava, hòstia, quina pena la gent que els dilluns està depre, no? O tal. I ara ho començo a sentir, ho haig de dir clarament, és a dir, perquè al final és feina i al final són obligacions, per molt que el projecte jo l'estimo i estic motivada, no? I és veritat, però m'ha passat per primera vegada això que t'estic comentant. Aquestes vacances, pel primer cop, no he tingut ganes de tornar a treballar. Primer cop en 22 anys, eh?
2: El cos ens avisa moltes vegades d'això i ho fa abans que el cap ens diu que estem saturats, ens diu que estem estressats, que desconnectats fins i tot de nosaltres mateixos. És molt important connectar, saber què vol un mateix.
3: Sí, sí, sí, i escoltar el cos. Al tanto que aquí a vegades ja ens pot enganyar també, o ens podem autoenganyar, no? En el sentit de que el cos ens avisa contínuament, el que passa que també tenim una societat, vivim en una societat on hem normalitzat els analgèsics, amb la qual si tens unes contractures o tens un mal de cap lleu que t'impedeix fer una activitat diària, doncs això ho tapem fàcilment i a més està normalitzat, eh? Llavors, a vegades costa una mica escoltar el cos de veritat, i el problema és que quan l'escoltem és perquè ens atura forçadament, i això és que hem cedit massa, aquesta no escolta.
2: Fins a quin punt moure'ns, caminar, fer exercici, ara ho dèiem, començar també la pujada que has fet fins aquí al capdamunt de la muntanya de Sant Antoni, o simplement sortir de casa, per no fer res, per caminar, ajuda a ordenar-nos també els pensaments.
3: Sí, i això a nivell bioquímic està supercomprovat, que ajuda, que el moviment el que fa és que reconnectem neurològicament amb altres connexions, no? I que això ens ajuda sobretot a la claretat mental. A vegades inclús hi ha gent que l'ajuda a ordenar els pensaments, però a vegades ens ajuda perquè de cop i volta ens centrem en caminar o el que passa durant el camí, i això ens allibera com del run-run mental aquest continu, no?, que és esgotador. Però l'exercici físic i l'activitat física, que són dues coses diferents, són essencials, llavors... I és important.
2: No cal que sigui una pràctica esportiva intensa, simplement amb activitat física n'hi hauria prou.
3: Sí, no, és a dir, el mínim és...
2: Tu vens del món de la dansa i treballes des de fa anys amb el moviment, per tant, Núria, ho diem perquè la Raïssa ho està explicant en primera persona, tot això.
3: Sí, sí, activitat física s'entén amb la mobilitat normal, i això és com obvi dir que cada dia ens hauríem de moure, però hi ha gent que no, perquè té una feina sedentària, per tant, aquesta gent només que surti a caminar ja és bo, però és important fer exercici físic perquè s'activen altres esferes i perquè té uns beneficis evidents, en cos i en ment.
2: I al setembre, quan tornem a posar-nos objectius, com podem evitar convertir també l'exercici en una obligació més? Que aquesta és l'altra cosa. Ens apuntem al gimnàs o en unes sessions dirigides perquè d'aquesta manera ens obliguem a assistir-hi.
3: Sí, aquesta obligació jo l'entenc com a compromís. I els compromisos poden ser més estrictes o menys. Jo crec que hem de ser permissius amb nosaltres mateixos, perquè tenim tanta informació, tant bombardeig, tanta exigència d'estar perfectes, de tenir una vida estupenda, física, laboral, familiarment, que al final ens saturem. Llavors jo crec que hem de ser permissius, és a dir, és millor dir, vinga, va, faré exercici cada setmana, però no determinar si una, dos, tres vegades, o sigui, ser amables, però ferms, és a dir, que tampoc siguem massa laxes, perquè al final la responsabilitat i el compromís requereix d'una voluntat ferma, perquè és molt fàcil dir no, perquè tinc mal de cap, no perquè vull la nena, o jo, o la feina. És tan fàcil posar-nos excuses que és important autoobligar-se i ser estrictes, però cadascú sap fins a on.
2: M'ha agradat això, eh? Amables però ferms.
3: Sí.
2: M'ho quedo. Som ara a l'entorn d'una ermita, de l'ermita de Sant Antoni, d'Altafulla, en un punt elevat, amb aquesta sensació de distància respecte al poble. Sí que és cert que ara, tot just fa un momentet, aquí al costat, Núria, hi ha uns contenidors i ha pujat un camionet de la brossa.
3: Sempre hi ha alguna cosa.
2: Però, en tot cas, Raïssa, necessitem també aquests espais per desconnectar del soroll quotidià. I el que és molt important... desconnectar també de les noves tecnologies, que anem les 24 hores del dia amb el cap com si el tinguéssim posat a internet.
3: 100% d'acord. Jo crec que la natura apel, eh? La natura apel vol dir no anar amb massa... Com t'ho dic, això? És a dir, anem a la platja sense sombreta quan es pugui, m'entens? Sense la nevera. Anem una mica a pèl a la natura, anem i sentim. Si podem, deixem el mòbil, si podem. Evidentment, a vegades no podem perquè ens hem habituat tant que ens agafa ansietat si estem desconnectats del mòbil per si no sé què pot passar, no? Però si tenim l'opció, que estem en un entorn segur, com un bosc que tenim, aquest bosc que tenim aquí, que està a prop del municipi, atrevim-nos a anar una mica nus a la natura i ja està, simplement. Llavors, això és que ens baixa el cortisol i ens equilibra el sistema nerviós. I això és... això sí que és medicina, i això hauria de ser un aliment, igual que no ens oblidem dels àpats. En podem fer un, potser, si estem molt estressats, o dos, però són tres, no?, rutinàriament. Hauríem d'incorporar aquestes rutines a la natura, així, però senzill, sense masses artificis, 20 minuts al dia, si pot ser, Si vius a la ciutat, has de buscar l'alternativa. Però jo parlo de com a altafullenca, o com a barcelonina afincada a Altafulla, que és una gran és diferent viure a una ciutat. I parlo ara des d'aquí, des de l'ermita. I això de la perspectiva que deies és superimportant, perquè, i això a mi m'ajuda molt de dir, jo tinc un problema, vinc aquí preocupada i faig aquesta introspecció necessària i tal, però veig a vista d'àguila, no? I a vista d'àguila és els detalls és que no es veuen. Llavors, això també m'ajuda.
2: Mira, qui tingui la natura a prop, perfecte tot el que acabes de dir. Si no, alternatives que jo m'havia notat, que cadascú s'aferri allí on vulgui, La meditació, la religió, l'esport, l'art, la música, el que importa és trobar alguna cosa que permeti a tota persona poder-se aturar i fer aquest exercici. Raïssa Jané, gràcies per aquesta estoneta. Reflexionarem entorn de tot plegat.
3: Fantàstic, moltes gràcies, un plaer.
2: Ja ho veus, Núria, sí. Quan tu comencis vacances, després, quan t'hi tornis a posar, fes aquest exercici de trobar la petita gracieta de cada dia i si pot ser, anar tranquil·la després a la feina.
1: Jo crec que això ha de ser com un mantra, tota aquesta entrevista amb la Raïssa, me l'aniré anant posant, perquè són dit coses que ja sabem, que la teoria, que sí, que ho hem de fer, però que tu has d'anar recordant, perquè et cali i realment ho fem, perquè tot això que ha dit, no?, de fer una mica de moviment, la natura, tot això ho sabem, cal interioritzar-ho i realment activar-ho, fer-ho, molt bé. Molt interessant, a mi m'ha motivat
2: activar, molt. Activar el cap i, activar sí. El cap i moure el cos.
1: Tal qual. Ai, Eduard Virgili, moltíssimes gràcies. Demà més, eh?
2: Que vagi molt bé i tant, demà més, a reveure.
1: Adéu, adéu. L'Eduard des d'Altafulla, des d'aquest punt alt a la muntanya. I nosaltres que seguim endavant, ara marxem cap a Tortosa, entrem en la part gastronòmico-culinària, el tram final de l'Obert per Vacances d'avui. I és que al barri de Santa Clara de Tortosa, entre carrerons estrets i silenciosos, s'amaga un espai amb segles d'història. És un convent que ha vist créixer i transformar la ciutat al seu voltant. Allà ens obren les portes, almenys a través de les veus de qui millor el coneixen, les monges, el convent de Santa Clara, estem parlant, Santa Clara de Tortosa. Crec que el David Benito conversa amb elles i, a més, li donaran alguna recepta dolceta.
4: Hi ha espais que formen part d'una ciutat no només per la seva història, sinó també perquè han acabat donant forma a tot allò que els envolta. És el cas del convent de Santa Clara de Tortosa, un edifici estretament lligat al barri que l'acull i que, de fet, també li dona nom. El barri de Santa Clara és un dels indrets amb més personalitat de Tortosa, situat a la part alta de la ciutat. Els seus carrers estrets, les cases i, sobretot, la tranquil·litat que s'hi respira contrasten amb altres zones més transitades. Però per entendre d'on ve aquesta identitat, hem de començar precisament pel convent. L'historiador Jacobo Vidal ens explica d'on prové el nom de Santa Clara i com el convent acaba identificant també tot el barri que l'envolta.
5: Santa Clara es diu així perquè hi ha la fundació monàstica. Normalment les fundacions monàstiques anaven fora murs. De fet, el convent de Santa Clara s'ha mantingut dempeus perquè va quedar dintre muralles ja al segle XIV. I fixa't que on està Santa Clara actualment, tot i que està Santa Clara, tendim a dir cap avall que és el rastre. El rastre és l'eixample que quedarà fora muralla. La zona que actualment també parlem del rastre, que seria l'inici de la zona del carrer Montcada, això estava vinculat al convent de Santa Clara. Vull dir, hi ha hagut molt de canvi, fins i tot des del punt de vista dels noms.
4: Però la història d'aquest indret també està marcada per la manera de com Tortosa va anar creixent i transformant-se al llarg dels segles. Un dels elements fonamentals per entendre la configuració de la ciutat són les seues muralles. Amb la construcció i ampliació del recinte emmurallat, espais que inicialment podien quedar més allunyats del centre urbà passen a formar part de la ciutat protegida. I això és, precisament, el que passa amb Santa Clara.
5: Al voltant d'esta muralla que es fa a la dècada de 1360, de fet, Santa Clara és el primer que es fa a partir del 1365, en el context de la guerra entre el rei d'Aragó i el rei de Castella. Clar, el rei d'Aragó es posa molt nerviós perquè li estan entrant no només tropes castellanes, sinó que el gran problema el té amb els seus antics aliats francesos. I mana que es facin les muralles de totes les ciutats. Envia carta als procuradors de Tortosa i els diu que sots pena de perdre el cap, és a dir, es tallen el cap, que facin el favor de fer les muralles. Les primeres que es fan són les de Santa Clara, que actualment diem que són les muralles del rastre. Doncs és el mur de Santa Clara.
4: Les muralles ens ajuden, per tant, a situar el convent dins de l'evolució urbana de Tortosa. Però si posem el focus directament en Santa Clara, hem de tirar enrere diversos segles. La presència de la comunitat de les Clarisses forma part de la història de la ciutat des de fa molt de temps. Jacobo Vidal ens situa ara els orígens del convent i en el moment de la seva fundació.
5: I la primera data que se'ns dona de Santa Clara és 1233, que potser és massa aviat, però cap a la dècada de 1240 segur que ja estaven instal·lats els franciscans i les clarisses, que és la branca femenina dels franciscans, a Tortosa com a gran ciutat de la corona d'Aragó. Perquè a partir del segle XIII, quan arriben pues això, Sant Francesc, Sant Domènec, seran els ordres mendicants que voldran instal·lar-se al món els que faran els grans convents que tindran més incidència en el món medieval. I aquests convents s'instal·laran al costat de les ciutats. Ja dic, normalment és fora murs, en el cas de Santa Clara va quedar intramurs.
4: Fins aquí hem conegut part de la seva història, però Santa Clara no només és patrimoni, arquitectura o passat. Darrere dels murs del convent hi continua havent vida. Actualment, la comunitat de les Clarisses manté una manera de viure que des de fora pot resultar desconeguda. Per això han volgut travessar, almenys a través de la veu, les portes del convent. Ho hem fet d'una manera curiosa, a través d'un torn. Allà hem pogut entreveure la mare abadesa Sor Maria Cinta, que ens explica com és la vida a Santa Clara i quina és la funció de la comunitat que hi viu.
6: 8 segles que estamos aquí y creo que es un bien espiritual para el barrio, porque siempre pues las personas que han vivido en este barrio pues venían aquí a hablar con las monjas, a presentarles sus problemas, sus cosas. Y el barrio, ahí el convento, pues siempre pues las apoyaba, les ayudaba en todo lo que podía. Si necesitaban una escalera para subir a cualquier sitio, le dejábamos una escalera. Que necesitan un poco de arroz, le damos arroz. Que necesitan lo que necesitaban, pues siempre acudían a nosotras. Y sí, y luego espiritualmente, pues también las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todos.
4: I al voltant de Santa Clara també s'han mantingut tradicions que han passat de generació en generació i que connecten el convent amb la gent de fora. Una de les més conegudes té a veure amb una petició molt concreta, que no plogui. Quan s'acosta una boda, una festa o una celebració important a l'aire lliure, encara hi ha persones que porten ous a les Clarisses perquè preguin perquè el temps els acompanyi. Sor Maria Cinta ens explica com viuen elles esta tradició.
6: Pues no lo sé, pero en los historiadores en nuestra orden pues lo cuentan desde mucho tiempo atrás. Yo ya conocí a un padre que ya murió, padre Omao Echevarría, que escribió un libro de Santa Clara, y ya ahí ponía lo de los huevos. Como la gente, no sé si asocian a Clara, porque nuestra madre fundadora se llama Clara, no sé si asocian a Clara por el huevo, ¿no? Y entonces, pues bueno, tienen esa devoción de cuando una pareja se va a casar, o hay unos niños que van a celebrar la primera comunión, u otras cosas, pues vienen y nos ofrecen la ofrenda de los huevos, y nosotras le rezamos. Y este año, como ha llovido mucho, la gente no quería que lloviera, venían a que rezáramos para que, pues, por lo menos en ese momento que iban a celebrar lo que sea, pues que no les lloviera. Y bueno, en algunos ha coincidido que no ha llovido, en otros pues no lo sé, pero bueno.
4: Uns ous que, més enllà de la tradició de les pregàries, també tenen una utilitat ben pràctica dintre del convent. I és que una altra de les activitats que mantenen les Clarisses és l'elaboració dels dolços, una repostería artesanal en que aprofiten también los productos que reben.
6: Sirven para la repostería y otros nos los comemos nosotras para la comida que hacen, porque también nosotras nuestras comidas son muy, muy pobres, no son aquello. La idea de los dulces fue porque la comunidad no tenía muchos ingresos y pensamos, nosotras venimos, una hermana y yo, que es mi hermana, esta que está aquí, venimos de otra comunidad, de Soria, aquí a Tortosa, por unos motivos familiares, por mi madre concretamente, para cuidarla. Entonces, en el convento que estábamos, allí se fabricaban los dulces y nosotros trabajamos allí en los dulces. Y cuando vinimos aquí vimos que había necesidad para la comunidad de ingresos y entonces, pues, nos decidimos a hacer dulces.
4: Una tradició que a més permet que la gent de Tortosa i els visitants continuen tenint un petit contacte amb la vida del convent, perquè els dolços que preparen les monges es poden comprar directament a Santa Clara. Per als que vulguin tastar-los, Sor Maria Cinta ens explica quan podem apropar-nos al convent per comprar-ne.
6: Porque el sábado hay pasta seca, como pastisets, otros bebaditos, otras pastas. Y luego hay pastas de hojaldre, hay pasta salada, hay dulces, sopa de la reina, hay más variedad. Pero durante la semana también pueden venir aquí a comprar pasta seca, ¿no? Pasta Pastelería no.
4: I així, entre història, pregàries, tradicions i dolços, el convent de Santa Clara continua formant part de la vida de Tortosa. Ho fa potser d'una manera discreta, darrere d'uns murs que durant segles han vist transformar-se la ciutat mentre l'interior es mantenia d'una forma molt diferent de la que trobem només uns carrers més avall. I potser no és casualitat que el convent i el barri comparteixin també una mateixa sensació. Santa Clara és un barri de carrers estrets, racons amagats i, sobretot, silenci. Un silenci que sembla dialogar amb la vida que continua, dia rere dia, a l'interior del convent. Perquè parlar de Santa Clara és parlar d'un convent, però també d'un barri, i, en definitiva, d'una part de la història i del patrimoni viu de Tortosa.
1: Imprescindible, doncs, la visita a Tortosa i la visita concretament en aquest barri, el de Santa Clara, i tastar els dolços, evidentment, de les monges de clausura de les Clarisses. Moltíssimes gràcies, David Benito, des de Ràdio Tortosa, per aquest fantàstic podcast de patrimoni. I tanquem amb un podcast de cuina i cultura a la darrera, no?, darrera píndola informativa, diguéssim, en format reportatge de l'Obert per Vacances d'avui. Ens du cap a Mallorca. De fet, hi anem de la mà de la companya Marina Pérez Got. La trobem entre fogons, en la seva mare i amb la seva àvia fent unes aubergines molt típiques d'allà. Ara ens ho expliquen.
7: Cuinar és una cosa que molt habitualment passa de mares a àvies a fills. La cuina ens ha definit com a cultura durant molts anys i també ha mostrat la nostra identitat. Avui cuinem amb Antònia Ramis Bennàsser, sa meva abuela, que ja us avanço que ha viscut dues dictadures espanyoles, una guerra mundial, una guerra civil i, evidentment, una pandèmia mundial. Anem cap a Mallorca, entre Solla i Felanitx, i allí amb ella hi ha la meva mare i un got Ramis, tot per cuinar.

0: el vagin i les reines. Va de fer.
1: S'abuela ho té clar, però realment què li posa a ella?
0: Igual que es peix, rellena.
2: Però com se fan amb què? Se fan rellenes. Que se fan en carn.
0: Sí.
2: I que se li posa a sa carn.
0: Carn.
2: No se mescla.
0: Sí.
2: Amb què se mescla?
0: En salt, en sa carn.
2: I que més? No li poses pa banyat en llet. No li poses ceba.
0: Que sí.
2: I sal, prebabó, Sí.
0: Anem molt bé.
1: A simple vista, els ingredients són fàcils. Ara anem a veure què té de diferent.
3: Perquè molta gent els fa aquí amb un salsa domàtica i en el forn. I la predina els fa farcides, però passades per la paella, poc fregides, i després li fa una salsa que ho tirava damunt i fa xup-xup-xup-xup en su brou i en verduretes i no els fan en el forn.
1: Han format part de la cuina mallorquina i crec que és interessant saber com s'arriba fins aquí.
3: Les aubergines farcides, pues, les aubergines ja són de la mitja, però no aquí, els van instal·lats àrabs. Se poden fer de mil maneres, farcides de carn, farcides de peix, farcides de verdures, però les més típiques són les de carn, que eren un menjar antigament de senyors. No, la puricom, carn no menjaven cada dia.
1: Era habitual poder-ne menjar als bars i restaurants. Ara no tant, perquè amb el turisme tot s'ha unificat molt. Definir la cuina mallorquina, com la podem definir?
3: Que és cuina mediterrània total, que antigament la cuina mallorquina només era els productes que hi havia aquí, perquè no arribaven vaixells, no arribaven els productes que arriben ara. Per això, les sopes mallorquines eren pa dur, en sues hortalisses i ses verdures que tenia sa gent a sort. Cada vespre se sopaven sopes mallorquines.
1: Ens estem desviant. Tornem a les albergínies.
3: Sí, és que hi ha gent aquí que les fa així, en salsa de domàtica. També la poden fer en salsa de bechamel, que els fan. Hi ha gent que els fa en bechamel, en el forn. Però aquí la nostra tradició familiar és de fer-les a foc lent en salsa. A la cassola. Sa abuela em va prendre de la seva sogra perquè va venir a viure aquí quan se va casar i no sabia fer res. Era molt jove i va prendre de la seva sogra. I jo em vaig aprendre d'ella, de ma mare, i a força de mirar i de provar, fer-les. I tu com n'has après?
4: Jo.
3: Ah, idò, ja està.
4: I de sa abuela, perquè jo amb sa abuela cuinava molt.
1: Cuina i identitat van de la mà? Aquestes receptes encara perduren?
3: Se perd. Avui en dia a les escoles els hi demanes a vegades que és un error brut, que són unes sopes i això, i molts no ho saben. Hi ha una petita part que sí, però la vida d'ara, la gent, no poc, aquestes coses s'han de fer poc a poc i entens. I tens ara, avui en dia, la gent fa feina i no n'hi ha. I s'estima més fer coses ràpides o comprar menjar preparat, que també en venen preparades, però el gustet familiar no s'ha de perdre. Se reunia tota la família, ara molta gent no dina en família ni sopa, pràcticament. N'hi ha que sí, però la majoria per qüestions horàries o per coses, i així com va l'educació dels nens, molta gent ja no forma part de perdre identitat. Si perden llengua, perden cuina, perden ses paraules, com se fa tot, és un pot de tot, és una part de cultura.
1: A vegades és per mandra, altres per falta de temps i altres per no saber per on començar. És important mantenir les receptes de casa, aquelles que ens fan diferents, perquè també és la nostra identitat.

0: Doncs mira, ja tinc idea de què fer per sopar. Aquestes obergènies farcides, que segur que no em queden ben bé, eh? Com les de l'Antònia. Antònia, es deia Marina, la teva àvia, sí? L'Antònia i la Llum, la mare de la Marina. No em quedarà segur com les seves. Però vaja, també a casa tenim la pròpia recepta, que d'això es tracta. Avui, amb aquesta conversa de cuina tan, tan entranyable, amb la família de la Marina Pérez Got i amb accent, ja ho veieu, mallorquí, és el darrer contingut gairebé de l'Obert per Vacances. No em vull descuidar d'un parell de col·laboradors que encara han d'entrar de companys, que els tenim pendents i esperant connexió. Per una banda, connectem amb Radio Ciutat de Tarragona, amb la Lídia Porta. Arriba a l'agenda.
1: Obert per Vacances.
0: Doncs vinga, anem per feina i avui ens quedem bastant a propet de casa pel que fa a les activitats de l'agenda. Lídia Porta, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, us tornem a recomanar ja els actes centrals de la festa de Torredembarra.
2: Doncs sí, tenim Santa Rosalia, que fins al diumenge hi haurà moltíssimes activitats, però bueno, avui us recomanem la cercavila del Seguici Popular Infantil. I el que he trobat interessant és que la cercavila compta amb un tram inclusiu, amb sonorització reduïda i sense foc, als carrers de Santa Rosalia i de Givert, doncs, per totes aquelles persones que vulguin gaudir de la cercavila, però a una certa distància. No tothom li agrada el foc. I després hi haurà doncs, un ball parlat del Ball de Diables i a la nit hi haurà la desballada dels gegants.
0: Molt bé, i això durarà tot el cap de setmana, però vaja, avui mateix ja tenim festa grossa, doncs, eh?
2: Sí, i perfecte. Hem parlat amb el regidor perquè ens expliqués una miqueta com què queda per aquests pròxims dies.
3: Tant el dia 3 com el dia 4 són la màxima expressió de cultura popular a Torrenca, surten tots els balls en ple, no queda cap element del Seguici a cap magatzem, per tant podrem gaudir de totes les entitats i de tots els balls al carrer, a les places.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a Santa Rosalia. Quedem-nos a Tarragona, fem simplement un apunt perquè ja us hem preparat entrevista i hem fet entrevista abans per dir-vos que avui comença el FIT, el Festival Internacional de Teatre.
2: Sí, m'he trepitjat una miqueta, però no passa res. Doncs ja això. Jo vull dir el que és avui, que és el dia, vinga, de la inauguració, que tenim primer uns punxadiscos, la Sicària DJ Track, a les 6 de la tarda, a la vegada que hi ha un espectacle de la companyia Gisela de Foc, que són de l'Aleixar, que és Dones de Llum, i també a 2 hores més tard, a les 8, hi haurà dintre del Teatre Tarragona una representació que es diu Bombabà, d'una neocabaret, que és la Glòria Rivera. I a partir d'aquí, doncs, 4 dies de funcions, performance, vermuts, workshops, tot el que ens ha explicat el Joan, doncs
0: molt bé.
2: Ja tot això.
0: Avui a partir de les 6, davant del Teatre Tarragona, la festa grossa d'inauguració. I per altra banda, mira, tanquem l'agenda amb un festival d'art emergent.
2: Sí, tenim la 15a edició de l'Art Nou, que és un festival que la idea és que connectar joves creadors amb les galeries d'art o espais d'art on aquestes persones doncs, vulguin anar a ensenyar els seus materials. Llavors, avui i demà encara es poden visitar diverses propostes a diferents centres de Barcelona tots aquests artistes, però hem volgut destacar que avui hi haurà una lectura a càrrec de Toni Cañuelas a la Galeria Chiquita Room d'allà de Barcelona a les 7 de la tarda, que és com una lectura d'una performance i tal com un poemari, tot bastant alternatiu, però si és el que us agrada, jo segur, us invito que aneu, que segur que està molt, molt divertit.
0: Molt bé, Art Nou de Barcelona, aquest festival d'art emergent. Doncs Lídia, moltes gràcies per la gent també ràpida i concisa avui, i demà tornem a parlar.
2: Demà més.
0: Una abraçada.
2: Una abraçada.
0: I li he dit que es garraparia uns minutets per anar tranquils, però va ser que no, eh? Enric, bon dia de nou. Enric.
4: Teníem unes quants àudios, però no passa
0: sí,
4: res.
0: Sí, però sí, els podrem escoltar. Tira, col·lecciona-lo.
4: Sí, doncs algú. Tiro amb el primer, seguint una miqueta amb la veu que teníem ara, eh? Escolta això.
5: Jo tot el que he arribat a col·leccionar a la meva vida ha sigut els stickers a l'escola. Em barallava amb els nens per aconseguir els meus stickers i menjar-los al meu àlbum.
4: Va, anem ara també amb un altre. Te'ls tiro directes.
0: Sí.
1: Ostres, doncs el tema dels col·leccionables, jo crec que els dos únics col·leccionables que he aconseguit acabar és, primer, una col·lecció sobre personatges històrics de Tarragona, de cromos, que va fer el senyor Avelló el 2015, el 2016, que això que eren cromos de personatges de Tarragona, tipus el fantasma de la casa Castellarnau, els germans Excipions, i el vaig acabar sencer. I després, el primer àlbum de cromos de la Lliga F, de la Lliga Femenina, de l'any 2021 o 22, crec que va ser. Doncs són els dos àlbums de cromos que he quedat així com ben enxables. I després també vaig fer la col·lecció de les Monster High allà.
0: Ai, les Monster High. Escolta, ho hem de deixar aquí, Enric, que no tenim massa
4: més temps. Aquí cap problema.
0: Digue, avança'ns el contingut de demà, però el tema del dia.
4: Tornar a l'escola, fàcil, ràpid i cru, per segons qui.
0: Tornar a l'escola, en sèrio?
4: Sí.
0: Vinga, va.
4: Ja ho veus. Quina sort, no hi hem de tornar, Núria.
0: Doncs, Enric Rubio, gràcies per la concisió també. Moltíssimes gràcies per aquestes connexionetes. Demà més.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. Sap greu, fer córrer els nostres companys a última hora, però és que tanqueu l'Obert per vacances. Demà dijous, demà més.

0: Són les 6.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els veïns del Manresà reclamen que s'habiliti millor l'accés a la platja de la Barca Maria, que l'hivern passat va patir destrosses pel temporal Harry, mentre no s'hi fan les obres definitives, unes tasques a càrrec de la Generalitat que es preveu que arribin abans d'acabar l'any. Fa prop de dues setmanes que el tram del passeig marítim a tocar de Montgat s'ha reobert després que quedés malmès pels efectes del temporal Harry. De moment, però, s'ha posat una escullera i han deixat un camí de terra perquè s'hi pugui passejar. Malgrat això, els veïns expressen que no és prou ample per poder tenir la via compartida entre vianants i bicicletes, ni tampoc per incloure altres serveis que ja hi havia prèviament, com les dutxes o la casa de socorrisme durant la temporada de bany. També reclamen fer accessible la platja, ja que actualment és difícil entrar-hi, especialment per a les persones grans o amb problemes de mobilitat. Antonio Malondas és vocal de l'Associació de Veïns del Manresà.
4: Ja es veu que, aunque després ho vulguin fer, arreglar i deixar-lo millor, ja es veu que n'hi ha llocs que està molt estret i que això es quedarà petit. És a dir, no han tingut en compte ni fer un accés, ni posar alguna rampa.
3: Els veïns del Manresà creuen que l'Ajuntament hauria d'estar sobre d'aquests treballs i aprofitar per dur a terme algunes de les reclamacions que arrosseguen des de fa anys, com per exemple renovar el col·lector o fer que tot el passeig tingui delimitat el pas per a vianants i per bicicletes. La Confraria de Pescadors de Badalona demana més facilitats per accedir a l'ofici i garantir el relleu generacional. La Unió Europea, a partir d'octubre, treballarà per reimpulsar el sector pesquer, tenint en compte les dificultats de l'ofici, el cost dels materials i els problemes mediambientals amb els que s'enfronten cada dia. La pesca implica temps i esforç, ja que alguns dies es pot tornar amb el vaixell i les xarxes buides i sense haver recaptat un sol euro. Això pot suposar que molts joves no s'hi vulguin dedicar. Davant de les preocupacions dels pescadors, la Unió Europea treballarà a partir del mes que ve en una normativa per millorar les condicions laborals i garantir una flota d'embarcacions més segura. Ara bé, des de la Confraria de Pescadors de Badalona consideren que també hauria de facilitar la formació dels joves en cursos abans d'endinsar-se al mar i comprovar si realment els pot agradar la pesca o no. En parla el patró major de la Confraria de Pescadors, Jordi Gasull.
5: Això hauria de ser com un restaurant o qualsevol empresa. Que tu vols ser pescador? Doncs vens amb mi. Demà comences. Llavors potser diria, hòstia, doncs m'agrada i tal, i s'animarien. Però clar, si em ve un noi, ah, jo vull ser pescador, vull vindre a pescar amb tu. Vale, doncs vés a tal lloc, treu-te aquests títols, no sé què, i clar, ja diuen, bu, això s'ha, vull dir, no, saps?
3: Badalona ha duplicat el registre de la nits tòrrides aquest estiu. L'estació meteorològica del museu ha detectat fins a 31 nits on la temperatura ha superat els 25 graus, mentre que l'estiu del 2025 ocupava el rècord anterior, n'hi va haver 16. A més, els termòmetres s'han enfilat els darrers mesos per sobre dels 20 graus en 83 nits. Aquest estiu també s'ha detectat la temperatura mínima més alta, que va ser la nit del 10 d'agost, on l'estació meteorològica no va baixar dels 27,2 graus. Les pròximes nits podrien tornar a ser càlides, ja que s'espera que les temperatures mínimes fins divendres no baixin dels 25 graus. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Són les 6 i 3 minuts.
6: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Aquest dilluns, entrevista en directe amb l'alcalde de Badalona.
8: Xavier García Albiol visita a les 10 del matí els estudis de Ràdio Ciutat. I tu hi pots participar.
9: A partir de les 10 del matí, trucant al 93 395 4004 o envia'ns el teu WhatsApp o missatge de veu al 689 816 373.
10: El millor del Badalona matí.
11: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recós. El còctel de l'estiu.
10: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Que adoptem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, una mirada, podríem dir que una mica més analista, eh? Perquè avui ens acompanya en Guifré Jordán, periodista especialitzat en dades de l'Agència Catalana de Notícies. Què tal? Bon dia, Guifré.
12: Hola, bon dia, Núria.
0: Com estàs?
12: Molt bé.
0: I avui parlarem de trànsit, eh? Ho fem després, a més d'aquestes setmanes, diguéssim, amb afectacions molt greus pel que fa al servei de Rodalies, i on, si bé portem temps, no?, escoltant a dir que és tan important que es descongestionin les doncs, vies, diguéssim, urbanes, interurbanes, per una qüestió de contaminació, per reduir, no?, gasos d'efecte hivernacle i de més, doncs veiem que quan el transport públic no funciona, aquestes vies són les que acaben doncs, saturant-se, no?, perquè la gent necessita sí o sí arribar al seu lloc de feina, i en aquests casos doncs, hem vist com el transport privat ha estat l'alternativa per molts, malgrat no sigui la més desitjada, no? I sobre el trànsit de vehicles a l'àrea de Barcelona, avui en parlem amb en Guifré.
12: Així és. Aquest mes, recordar que no només hem tingut l'embolic de Rodalies, sinó que la P7 va estar tallada doncs, molts dies, no?, també per l'accident de Gelida, no? Per tant, era una doble... un doble merder, si es pot dir així, no? En primer lloc, sí, parlarem de trànsit. En primer lloc, no sé si em permets, Núria, explicar una petita anècdota per entendre una mica quina inspiració vaig tenir en agafar un tema tan aleatori.
0: Vas amb cotxe a la feina?
12: No, vaig amb metro. No obstant, fa una setmana doncs, vaig tenir un vol. Vaig haver d'agafar un avió. A les 8 del matí sortia l'avió. I vaig pensar, de Badalona a l'avió, a mitja hora, no?, a l'aeroport del Prat, més o menys, tal. Sí que vaig anar-hi en cotxe. I
0: a 8 del matí, això t'anava a dir, has de sortir a casa amb temps, perquè entre que embarques, no embarques...
12: Correcte. Una cosa que vaig fer, no massa, sortir amb temps, per ser clars i sincers. Vaig sortir a 6:45, vaig arribar a la Ronda Litoral, és a dir, autopista del Maresme, no?, desvies a la Ronda Litoral, i només entrar a la Ronda Litoral abans de la primera sortida, no sé si és la 26 o 25, no me'n recordo ara, ja estava col·lapsada la ronda.
0: Veig que no utilitzes algunes d'aquestes aplicacions que ja et prediuen quin trànsit hi haurà, depenent de l'hora.
12: Ho vaig mirar tard. Ho vaig mirar quan ja estava en el merder.
0: Ja no hi havia res a fer.
12: Ja no hi havia res a fer. Sí que vaig tenir la sort que anava amb el meu germà i ell va dir, no, sortim per aquesta sortida i anem pel lateral de la ronda i així avancem i no sé què, tal. I així va ser. I vam arribar a l'avió corrent de miracle i drama. O sigui, una cosa totalment dramàtica. I vaig pensar, la reflexió posterior, una vegada havent superat doncs tot aquest nerviosisme, va ser, un moment, 6:45 del matí i ja està col·lapsada la ronda des del principi de la ronda. O sigui, què és això? No? Em va sorprendre molt, no?
0: Que... Imagina't si entres a la feina a les 9 del matí, no?
12: Clar,
0: en plena hora punta...
12: Exacte, o sigui, quan no està col·lapsada la ronda? Al 6? A quina hora has de sortir si et vols estalviar cotxes, no? Llavors, bé, això em va servir una mica d'inspiració, no?, per parlar de trànsit. També em va servir inspiració haver parlat amb el Servei Català de Trànsit i demanar unes quantes dades, no?, que és del que parlem, no?, aquí. I, curiosament, i ara potser algun oient doncs, o tu ho sorpreneu, resulta que l'any 2025 el trànsit que hi havia a l'anell 1 metropolità, per tant, a les carreteres colindants amb Barcelona, per entendre'ns, era entre un 5 i un 6% menor a l'any 2019, és a dir, abans de la pandèmia. Mm-hmm. És a dir, tenim menys trànsit, ara? Menys nombre de cotxes, per dir-ho així, menys nombre de cotxes ara que el 2019, un 5% menys. Tu diràs, impossible.
0: Què ha passat?
12: És impossible. Ara bé, tenim un 15% més de trànsit pesant, és a dir, camions. Que això és una altra cosa que ara veureu per què ho subratllo tant, no? Mm-hmm. En conjunt, tenim menys trànsit, menys cotxes a les carreteres, però més retencions, curiosament.
0: I pot tenir alguna cosa a veure el teletreball, potser, o que molta gent resideix a la seva primera... al seu lloc de residència, diguéssim, a altres espais, i que es puguin estalviar aquest viatge cap a Barcelona, la capital?
12: Doncs t'estàs fent un spoiler com una catedral.
0: Sí?
12: És a dir que sí, òbviament.
0: És reflexió.
12: El teletreball és un dels grans motius pels quals el trànsit ha baixat. Clar, per una banda, estem dient que el trànsit ha baixat i per una altra, que les retencions han pujat. Parlant del trànsit, doncs sí, ha baixat. No tant perquè la gent ara de sobte tothom agafi el transport públic, no necessàriament, sí que ha pujat una mica el transport públic, però no gaire, sinó pel teletreball. penseu també que hi ha més gent que el 2019. És a dir, el 2019 érem 7 milions i mig de catalans, mm-hmm. i ara som 8 milions. Com pot ser que hi hagi menys trànsit? Doncs sí que és cert que, mirant les dades que ens ha passat el Servei Català de Trànsit, clarament el teletreball és una de les, és un dels grans motius pels quals podem mm-hmm. dir que hi ha menys trànsit, sobretot els dilluns. Cosa interessant. No sé si tens la sort de fer ni un minut a la setmana de teletreball.
0: No, teletreball. Jo ja no, però sí que és veritat que cada dia connectem amb el Servei Català de Trànsit i els divendres al matí acostuma a ser el dia una mica de més retenció, perquè hi ha més gent que surt el divendres al matí.
12: Sí, correcte. Per tant, el divendres no és els dies en què ha baixat més el trànsit, probablement per això, no perquè la gent vagi a treballar, sinó perquè la gent ja se'n va de cap de setmana.
0: Potser agafen el cotxe i ja amb la idea de quan surti a la feina me n'aniré directament de cap de setmana.
12: Seguríssim que divendres hi ha més teletreball que els altres dies, vaja, per sentit comú. Ara bé, no hi ha tanta baixada de trànsit, probablement per aquest motiu. Uh-huh. I podem sentir ara el director del Servei Català de Trànsit que vaig tenir el gust d'entrevistar fa un parell de setmanes i que ens explicava el tema aquest del teletreball.

0: falsa.
1: I per què?
0: Per què? Gran pregunta, no? Doncs això és el que també vam intentar...
1: És per les limitacions de velocitat?
0: De trens, estàs parlant?
1: O
0: de,
1: no, no.
0: O de les pròpies carreteres.
1: De les pròpies carreteres. A rondes, diguéssim, la velocitat també
0: 80,
1: s'ha reduït, no?
0: A la,
1: en aquests
0: a
1: últims
0: P7,
1: anys.
0: Fins i tot, és a 100.
1: Fins i tot a les autopistes.
0: Uh-huh. Doncs t'he de dir que no és una de les coses que destaca més el Servei Català de Trànsit, sinó que ells el que destaquen més és la, el que ells en diuen la barreja de trànsit. És a dir, la barreja de diferents tipus
1: de vehicles.
0: A les mateixes vies, d'acord? Una cosa que abans no passava tant, però amb l'alliberament dels peatges, per exemple, a l'AP7, els camions doncs, van a gas per allà, diguéssim, no? És a dir, si tots els cotxes fossin, si tots els vehicles fossin iguals de mida i tots seguissin les mateixes normes i, hagués, i anessin a la mateixa velocitat, hi hauria moltes menys retencions segons el Servei Català de Trànsit. Què passa, però? Doncs que ens topem amb cotxes, ens topem amb camions, ens topem amb motos, no? I aquest és una mica el que diu el Ramon Lamiel, no? Que és el director del Servei Català de Trànsit, que sobretot, sobretot, sobretot, destaca els camions.
2: Bàsicament és per la barreja de trànsit. Quan tu tens una barreja de trànsit on el número de camions ha augmentat, que tenen velocitats menors que els vehicles turisme i que, per tant, generen interaccions també diferents entre el tipus de vehicles, frenades, canvis de carril provocats per una frenada en un carril, sortides, en alguna sortida que tu vols deixar a l'autopista, entrades de vehicles pesants, que també són més nombrosos, o de vehicles turisme. Totes aquestes maniobres generen el que se'n diu pertorbacions i generen congestió.
0: Aquestes pertorbacions, no? Que jo em pensava que era un terme de meteorològic,
1: sí, no?
0: Però resulta que també hi ha pertorbacions a les carreteres, no? De fet, també comenten aquesta dada, no? Que cada 1% que creix l'economia d'un país hi ha un 2,5% més de camions. Aquí deixo la dada, no? Però perquè veieu que... Sí, d'acord, hi ha menys vehicles, però
1: que
0: si hi ha més camions...
1: Que tot està interrelacionat al final, eh?
0: Exacte, sí.
1: Fins i tot el temps, no? Perquè feies ara referència a aquest concepte de les pertorbacions, però també és veritat que depenent del temps, un dia que plou, la gent agafa més el vehicle privat.
0: Així és, així és. I a banda dels camions, doncs tenim les motos, tenim les motocicletes, que també són una mica problemàtiques.
2: Generen congestió. Si tu hi col·loques en aquesta barreja diferents tipus de vehicles, i un, per exemple, pot ser la moto... que sol, sol produir molts trenats, o sigui, canvis de carril permanent, no? O una circulació sí, entre carrils que no és l'adequada, diguem-ho així, això encara provoca més frenades o més interaccions.
1: Que curiós, eh? Generen congestió. I jo hagués pensat que...
0: Que treuen,
1: precisament,
0: no? Que...
1: sí, ajudaven a descongestionar, doncs... perquè el volum, diguéssim, del vehicle és menor, és inferior. No?
0: Exacte, el que passa que com que van fent, no tothom, òbviament, van fent esses per entendre'ns, no? Doncs el cotxe que va darrere frena, llavors frena el que hi ha darrere, l'altre, pum, ja tenim una retenció feta, no? Segons, no sóc un expert en la matèria, però realment segons l'autoritat de trànsit en aquest país, doncs diuen que és un dels problemes, no?
1: Molt bé.
0: I... bé, tenint en compte doncs, que hi ha molta retenció, també és un factor perquè hi hagi més accidents. No? Mm-hmm. És una cosa que...
1: Com ha evolucionat la sinistralitat en aquests últims anys?
0: Doncs bé, a la baixa, és a dir, en quan a persones, doncs, quan a víctimes mortals, és evident que qualsevol víctima mortal és una pèssima notícia, no? El 2025 en vam haver de lamentar 190 entre vies urbanes i interurbanes, és a dir, entre carreteres fora de les ciutats i també les pròpies ciutats, no? Els carrers d'una ciutat, són 190 víctimes mortals, són moltes o poques? Moltes. Una ja és moltes, no? No obstant, si mirem una mica l'evolució, et puc dir que en 25 anys hem baixat de 778 morts a l'any 2000 fins als 190. És un 75% menys. Per tant, anem cap a millor, i hi ha uns objectius, no? El 2030, baixar fins a 120, d'aquestes 190 que dèiem de l'any passat a 120, que una mica, no sé si era una mica off the record, però bé, però el Servei Català de Trànsit, el director, el Ramon Lamiel, deia que ho veu difícil, que el 2030 s'arribin als 120, a les 120 víctimes, i el 2050 hi ha aquell objectiu zero europeu, no? El 2050 es diu que a Europa no hi ha d'haver cap persona que mori per un accident de trànsit.
1: Tant de bo, però clar, tant sembla...

0: Molt utòpic, no?
1: Sembla molt utòpic. Alhora. També hem de tenir en compte el tema dels cotxes automàtics, que segons els que hi entenen, més del 90% dels accidents són per causes humanes, i diuen, home, si tots els cotxes fossin automàtics, no hi hauria accidents.
0: No sé si vas aprofitar la vinentesa, ja que tenies ocasió de parlar també amb en Ramon Lamiel, no? Per conèixer de quina manera es du a terme aquest control del trànsit des del Servei Català de Trànsit. És molt curiós, com pots tenir ulls a tot el país?
1: Interessantíssim, això és un tema interessant. En primer lloc, vam anar al seu despatx, jo i la companya de l'ACN, no? Agència Catalana de Notícies, també, i ell té una pantallassa, diguéssim, amb tres, sembla un centre de control, amb 3.000 càmeres a tot arreu, el senyor podia canviar per tot arreu, que no és la seva feina, perquè ell és el director, ell dirigeix, però ell també tenia, i li agrada, jo crec que li agrada. Doncs hi ha radars, òbviament, tema multes, és una cosa que és freqüent, diguéssim, no? I una peculiaritat, estic dient coses òbvies, no?, fins ara, però una peculiaritat que hem de tenir present, sobretot si som infractors, és que també hi ha helicòpters.
0: Ens vigilen des de l'aire.
1: Correcte, també hi ha helicòpters. En concret, si no recordo malament, ens va dir que hi havia dos helicòpters, un al port de Barcelona, que vaig tenir el gust d'anar-lo a veure, al port. Està realment superlluny de tot, però fa goig. I hi ha un altre a l'aeròdrom de Sabadell. I què fan aquests helicòpters? Doncs, bàsicament...
0: Són biturbines, no? Poden sobrevolar per les ciutats.
1: Així és, així és. I res, controlen l'excés de velocitat, distraccions, mòbils, avançaments i fan unes 6.000 denúncies a l'any. O sigui, pesquen 6.000 denúncies a l'any. Jo els hi vaig dir, i quants infractors caceu? Nosaltres no cacem, eh? Nosaltres no som caçadors, eh? Nosaltres som gent que vetlla per la seguretat i tal, tal, tal, tal. D'acord, perdó.
0: Sí, però... sí, però quan rebem una multa a casa sembla que t'hagin caçat.
1: Que t'hagin caçat, no? Clarament.
0: Per cert, cap multa, no?, amb aquest viatge express fins a l'aeroport.
1: No, perquè hi havia molta retenció.
0: Que va propiciar tota aquesta investigació.
1: Així és, així és. No, que jo sàpiga, de moment no he rebut cap felicitació de cap d'any de la gent de trànsit.
0: De seguretat.
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs, Guifré, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat un cop més.
1: A vosaltres, molt amables.
0: Ens tornem a retrobar d'aquí un mes. Que vagi bé, adéu.
1: Adéu.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
0: Sabríeu diferenciar el cant d'un pardal i el d'una oreneta? O sabeu quan, per exemple, un ocell està fent un cant o bé està fent una crida, potser a una altra? Avui coneixem quina importància té el so per un ornitòleg. La nostra companya, la Sílvia Llamas, ha parlat amb el badaloní Paco Bonilla, que forma part del grup Aloc Natura.
4: El so és importantíssim en allò que faig, amb la meva feina com a ornitòleg. Pensa que pràcticament el 80%, diria jo, per dir així a grosso modo, doncs de les localitzacions d'individus que faig, d'ocells, no seran visuals, sinó que seran auditives. Els ocells són amagadissos, no es deixen veure gaire, i aleshores, doncs, si no fos per aquest reconeixement auditiu que fem, doncs ens passarien desapercebuts i no tindríem la informació que necessitem. Soc el Paco Bonilla, soc ornitòleg, em dedico, entre altres coses, doncs, a estudiar els ocells i principalment aquí a Badalona. Estic dins del grup Aloc Natura i soc l'encarregat, junt amb altres companys, doncs, de fer el seguiment de l'ornitofauna, dels ocells que hi ha al nostre municipi.
5: Explica'ns, Paco, d'on ve el teu interès per les aus?
4: Aquestes coses són, et surten, vull dir, són ja de jove. Vaig conèixer una gent que estudiava els ocells, tot això promogut per un profe que tenia a l'institut, i aquest professor, doncs, em va ficar aquesta droga dins del cos que m'ha generat una addicció, sobretot a estudiar i a intentar conèixer el màxim possible dels ocells, però de la natura en general. Però sí que és veritat que m'he especialitzat més en els ocells, perquè primer són visualment són molt atractius, I quan comences a estudiar-los, descobreixes moltes curiositats, moltes coses fascinants, molts misteris que tenen.
5: Pels que no coneixem en detall la feina que fa un ornitòleg, quina és aquesta feina? En què es basa?
4: A veure, la feina és conèixer. És conèixer. Ara, el que és diferent són les metodologies. O sigui, per arribar a conèixer l'ornitofauna, el que és els ocells que tenim en una zona, doncs hi ha diferents mètodes. Una és l'avistament des d'un indret quiet. Per exemple, podem tenir una guaidi des d'allà controlar tot el que arriba i això valorar-ho qualitativa i quantitativament. Un altre mètode, que és el que faig servir jo més sovint, és el del transecte, que aleshores faig un recorregut i durant aquest recorregut vaig apuntar tot el que estic contactant, ja sigui visualment o pel so, que ja tal com... O sigui, el so em representa, doncs, això, un 80, un 70, un 90%, depèn de l'època de l'any, dels contactes que faig d'ocells. I altres mètodes, doncs, més específics, doncs, són, per exemple, l'anellament dels ocells, l'anellament científic. Aquí ja requereix, doncs, la captura de l'ocell, que, a més, ha de ser una captura en la qual l'ocell no prengui mal, i, com a molt, s'emporta l'ensurt. I, bueno, el que fem és l'individualitzem, el marquem, i aleshores, doncs, amb això, doncs, obtenim informació de molts temes, longevitats, també podem saber les edats més o menys precises de l'ocell, per tant, sabem com està la corba poblacional, si hi ha molts adults, si hi ha molts joves, com ha anat la productivitat a nivell de la reproducció, que això és molt important per saber si són viables les poblacions.
5: En aquesta feina de detecció i seguiment d'aus hi ha molts aficionats?
4: Darrerament sí. Pensa que als anys 80, jo ja en tinc 60 anys i clar, ara em diuen que sóc un històric. Bueno, vale, gràcies. No sé com agafar-m'ho això. Sí que quan vam començar, doncs, érem 4 gats. Avui dia, doncs, és incalculable. La gent que li agrada sortir a veure ocells, i molts que són no serien ornitòlegs en el sentit de que estudien els ocells, com jo, com faig jo, que faig un estudi més científic, però sí que amb la seva afició i anar a gaudir de l'observació de l'ocell, de sentir-lo, de contactar amb l'ocell i contactar amb la natura, doncs sí que el que fan és també, gràcies a les noves tecnologies, les aplicacions que hi ha, és que ajuden a que el ciutadà, les persones que són aficionades als ocells, puguin les seves dades, les seves observacions, que poden ser molt interessants, doncs les puguin aportar. I aleshores la ciència també agafa aquestes dades i les interpreta i també les avalua. I és molt interessant. Avui dia són milers de persones les que estan aquí a Catalunya estudiant, mirant ocells i aportant informació.
5: En tots aquests anys que portes fent aquesta feina, podríem dir que s'ha entrenat l'oïda?
4: Ha estat necessari. Entrenar l'oïda és molt necessari. Jo no sé què faria si... Vull dir, em podria quedar sec i dir, bueno, tindré una mancança, no?, per el que és l'estudi dels ocells. Però si perdés l'oïda, vull dir, em quedaria molt més limitat. Hauria de ser tot anellament científic. Vull dir, capturar amb les xarxes els ocells i tenir-los a la mà, perquè, clar, sense l'oïda perdrem moltíssima, moltíssima informació. I, òbviament, l'he hagut d'entrenar.
5: Quants cants d'ocell diries que ets capaç d'identificar?
4: Uf!
5: Oh. Es pot quantificar?
4: Sí, sí. És difícil quantificar. A més, no soc, hi ha un tipus d'ornitòleg o de persona aficionada als ocells que li agrada molt de fer llistes. I fan llistes, això és una... És una subafició, la de fer llistes i apuntar-se a tot el que veu, doncs, per exemple, tot el que veig des de casa meva, tot el que veig dins del meu municipi o el que veig a Catalunya, i fas llistes i fas fins i tot competicions, no? Això. Jo no he fet mai. Mai he pensat quants cants d'ocells en conec, però, bueno, sí que diria que si dels 200 o 300 ocells que són més comuns dels que tenim a Catalunya, pràcticament jo crec que me'ls conec tots. I, bueno, també he viatjat i penso que puc reconèixer unes quantes desenes d'ocells americans o africans, també.
5: I per tu mantenir una conversa com la que estem tenint ara aquí al Parc de Calarnús, suposo que és inevitable estar escoltant els ocells. Pots desconnectar en algun moment?
4: Aquesta és la pregunta més fàcil que m'has fet durant l'entrevista. Absolutament no, no puc desconnectar. Això és un problema que pateix la meva família, que em costa molt d'estar només amb una conversa o d'estar només amb un... Mira, sents les cotorretes? De pedir? Doncs m'és molt difícil estar fent només una feina. Sempre faig el que toca i, a més, escolto ocells.
5: Parlàvem dels cants que ets capaç d'identificar. Suposo que avui dia, amb aquestes aplicacions que, com deies abans, fa servir molta gent per identificar aquest cant, us facilita la vida, podríem dir, als ornitòlegs.
4: Sí que facilita, i són molt útils. Hi ha persones que són molt, molt crítiques amb les aplicacions perquè cometen errors, però jo també cometo errors. Les persones cometem errors. Les aplicacions estan fent servir unes tecnologies molt interessants de, perquè el que fan és aprendre a mida que van reconeixent i a mida que nosaltres anem confirmant les audicions dels ocells, però sí que és veritat que estan ajudant molt. Jo les faig servir no com a element decisori en la identificació de l'ocell, això m'ho guardo per mi, jo sóc qui decideix l'espècie que estem veient o estem contactant, però sí que m'ajuda en el sentit de que moltes vegades n'hi ha diverses espècies que estan cantant alhora, i hi ha algunes que se'm passen, se'm despisten perquè no puc mantenir l'atenció en totes, i és veritat que m'ajuda. Sí, mira, hem deixat l'aplicació gravant i aleshores ha anat fent un reconeixement que sí que podríem donar com a vàlid. De fet, només hi ha 4 espècies en aquest moment. Pensem que són les 10 del matí, per tant, ja els ocells estan tranquil·lets, ja han menjat, han fet la seva vida, ara estan descansant. I, per exemple, doncs, bueno, hem detectat la mallerenga carbonera, que és un ocell molt comú i és un ocell que és molt propi d'aquest tipus de parcs, com el que estem ara. La cotorreta de pit gris, que és una espècie que ens va arribar no sé si va ser als anys 80 o als anys 90, cases que ara està molt estesa per tota, no només per Badalona, per tota Catalunya i altres indrets també de l'Estat, i és una espècie originària d'Amèrica, com diu, cotorreta argentina també li diuen. Després tenim una altra cotorreta, però que aquesta no és d'Amèrica sinó que és d'Àfrica, que és la cotorra de Kramer, que és més cridanera, és molt semblant en quant als colors, a la mida, però bueno, que també és una visitant que ara ja podríem dir que forma part de la nostra ornitofauna. I bueno, aquí donat que estem a l'estiu, doncs clar, els falciots que sempre estaran volant, són ocells que imagino que ja ho sabeu, que no s'aturen mai, només s'aturen una vegada a l'any i és quan han de criar per entrar al niu. La resta de l'any estan volant, ho fan tot volant. Beure aigua, baixen, l'agafen directament, mentre es volen. Si han de fer les còpules per reproduir-se, també les fan a l'aire. La recol·lecció també dels materials que necessitin pel niu també seran elements que estiguin volant, elements que estiguin a l'aire. Les persones, per recordar-nos dels cants dels ocells, ells s'ho identifiquen perfectament, tenen el cervell molt adaptat a això, a identificar els cants. Però nosaltres necessitem com una ajuda, no? I, per exemple, els ornitòlegs, com jo, doncs el que fem és associar doncs, unes veus o unes frases o unes paraules humanes, nostres, el català, per exemple, a el que està cantant l'ocell. I ara aquí que se sentia el tudor, doncs diguem un truco, no?, per recordar-nos o saber què és el tudor, és que per mi diu justícia, senyor, justícia, senyor. Justícia, senyor, justícia. La mallerenga carbonera, per exemple, fa molts cants. A mi em torna boig perquè fa moltes coses molt diferents, però n'hi ha alguns que són molt característics, que només els fa ella i m'ajuden molt. I, per exemple, doncs, hi ha vegades que diu tot estiu, tot estiu, tot estiu, val? I això em serveix, no? O xixipan, xixipan, xixipan, aquest xixipan també, doncs, també m'ajuda. Xixipan, xixipan, xixipan. Bueno, són diferents. I n'hi ha gent que en sap molts més, eh? Jo, jo en sé uns quants.
5: Quina informació et dona el cant d'un ocell? Hi ha molta informació darrere del cant?
4: Bueno, a veure, no tots són cants. Aquesta és la primera. Clar, la informació en ve perquè cant, definim com a camp aquella manifestació vocal en la qual l'ocell s'identifica davant, de, per exemple, dels altres de la seva espècie, per reproduir-se, per cridar l'atenció, per marcar el territori. Això són, i això és molt elaborat. No totes les aus fan cants. De fet, cant només farien les aus que diem passeriformes, que són els ocells que pertanyen a aquest ordre de taxonòmic, no? Els passeriformes, els que són de forma de pardalet, no? Doncs aquests sí que tenen un òrgan molt a prop de la tràquea, que és la xiringe, i aquesta xiringe li permet de fer vocalitzacions molt elaborades. Això seria el cant. Després estan crides, reclams, tot això, aquestes manifestacions són diferents. I clar, jo quan les sento, doncs puc saber o interpretar si el que està fent és marcar un territori, el qual em dona una informació, per exemple, de que aquest ocell probablement està criant en l'àrea d'estudi, o si és una crida de contacte que és només per contactar amb altres individus, que aleshores aquestes el que fan és que hi ha una emissió i una resposta per una altra de la mateixa espècie, i amb això jo puc obtenir quantitativament una idea de com de freqüent és aquest ocell, quants individus hi ha en la zona. Podríem donar molta informació en aquest sentit, no? Després estan els crits d'alarma, que són els que fan quan es veuen amenaçats per un depredador. Tot i que hi ha ocells que són molt llestos, eh? Ja, ara no en recordo l'espècie perquè ja em falla la memòria, però hi ha una a les selves amazòniques que s'ha especialitzat en fer el crit d'alarma, però d'una forma molt pillo, perquè el que fa és fa el crit d'alarma quan troba menjar i tots els ocells que estan menjant marxen i aleshores es queda ell amb el menjar.
5: Paco, quina importància té l'estudi dels ocells?
4: Els ocells, primer tot, són bioindicadors. I això és molt important. O sigui, són uns animals, són uns éssers vius que ens donen informació de com està el medi, com està tot. I ara que estem en un moment de molt canvi, parlem de canvi climàtic, per exemple, que estem veient de com el clima s'està alterant d'una manera molt sobtada. Sempre hi ha hagut canvis al clima, però ara estem com que està succeint tot massa ràpid o d'una forma molt brusca. Pensa que l'ocell, igual que els insectes, tenen la capacitat de moure's, de desplaçar-se molt ràpidament i d'una forma molt efectiva, molt eficient. Aleshores, si l'indret està bé, si l'espai té unes condicions, hi hauran unes espècies d'ocells. Si aquestes condicions canvien, també les espècies d'ocells canviaran. I canvien molt ràpidament, o vull dir que ho fan molt efectivament, tant si és per una millora de l'espai o de l'ambient, com si és al contrari.
5: Hi ha un bon planter d'ornitòlegs ara per ara a Catalunya?
4: Jo sóc optimista en aquest sentit, i sí, hi ha hagut tota una generació que ha treballat molt, després hi ha hagut un temps que semblava que la cosa, doncs, anava que no es movia, estancada. El que era, el que li agradaven els ocells, continuaven mirant ocells, com ha estat el meu cas, i ara el que sí que veig és un jovent que puja molt fort, sobretot ajudat per les noves tecnologies, per les noves eines, i que aprenen molt ràpid, perquè ho tenen molt fàcil per aprendre, no? Vull dir, per nosaltres, aprendre un cant d'un ocell, doncs, requeria moltes hores d'estar al camp, perquè no teníem també... Podies comprar uns discos que eren caríssims, discos de vinil, eh?, que els compraves a la British Trust de For Ornithology allà a Anglaterra, i bueno, era tot molt complicat comprar aquestes coses fora, i bueno, i també estaven molt limitades. Ara avui dia amb el telèfon mòbil tens guies d'ocells gratuïtes, tens tots els cants dels ocells disponibles, unes bases de dades increïbles també formades moltes vegades aquestes bases de dades pels les mateixes persones que surten a veure ocells i a contactar els ocells, que els graven i els pugen a les plataformes, a les bases de dades auditives. Vull dir, clar, ara hi ha un jovent que és fortíssim i ve amb molta força i apretant molt bé. Jo estic molt content, de veritat, de com veig el futur dels ornitòlegs.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I anem a aquesta hora del matí, quan passen 6 minutets de les 11, a fer un vol pels carrers de la ciutat. Reprenem aquesta ruta històrica, ruta urbana de la mà d'en Miquel Creixell. Què tal, com estàs, Miquel?
3: Molt bon dia.
2: Que ens acompanya un cop més aquí al Badalona Matí. I doncs amb ell anem descobrint alguns dels espais que tenim a tocar de casa nostra i que sovint passen doncs, desapercebuts. I ens vam quedar en aquesta ruta de la qual el guia és en Miquel, a l'antic cementiri vell. I aquí encara hi ha moltes coses a explicar en aquest espai de la ciutat. Miquel.
3: Sí, vam veure el cementiri civil, que ja només és una resta. Ja entrem directament el que és el cementiri en si. I només entrar, veiem un monument artístic de primeríssima categoria, la tomba Bosch, família Bosch, fundadors i propietaris de l'Anís del Mono, gent molt rica, que en aquella època hi havia la tendència que la gent molt rica invertia diners, no en la vida, sinó en la mort.
2: En la mort,
3: I es va gastar una autèntica fortuna a fer aquest monument funerari, un dels més treballats de Catalunya, que va dirigir, com tantes coses a Badalona, el senyor Amigó, l'arquitecte Amigó, però és que, a més, es va demanar la col·laboració dels artistes més reputats en cada especialitat de ferro, de ceràmica de Catalunya. Com que el ceramista va ser el senyor Lluís Bru, el més prestigiós ceramista que hi ha hagut a Catalunya. Per tant, aquí tenim la tomba Bosch, només en terra. I si seguim una mica, potser només 20 metres, enmig del passeig central, ja trobem un lloc que realment mereix un comentari. Es compleixen 90 anys pel començament de la Guerra Civil Espanyola. I allà hi ha la tomba dels morts, el monument dedicat als morts de la Guerra Civil Espanyola. Que aquesta tomba té la seva història. Aquesta tomba...
2: Se sap quanta gent hi ha enterrada en aquesta tomba?
3: 7 persones.
2: 7 persones.
3: Ja et detallaré qui són aquestes persones. Aquest monument va ser posat l'any 1940 o 41, final de la guerra, evidentment pel bàndol guanyador. I la tomba deia, suposo, una inscripció semblant com Caídos por Dios o por España, alguna d'aquelles expressions típiques del bàndol guanyador. I qui s'hi va ensoterrar en aquella tomba? Doncs 7 falangistes, 7 membres de la Falange Espanyola, del partit que donava suport al Movimiento, i van ser posats allà. I durant tots els anys del franquisme, fins a l'any 75, la tomba va ser això. Va arribar l'any 75, millor dit, els primers ajuntaments democràtics.
2: Això mateix, primeres eleccions democràtiques,
3: I va haver l'opinió entre molta gent que aquest monument, com d'altres que recordaven el passat més recent, havia de desaparèixer. El primer ajuntament democràtic, presidit pel senyor Màrius Díaz, no va ser d'aquesta opinió. I va fer una cosa que per mi crec que va ser un total encert. D'aquella tomba no es va treure cap resta mortal, ni se n'hi va afegir cap. Es van deixar les 7 persones que hi havia com a representants de tots els morts de la Guerra d'Espanya. El que sí que es va fer
2: és
3: canviar la làpida, posar-hi uns versos d'en Salvador Espriu, molt adients, i a partir d'aquell moment allò és el record de totes les persones que van morir en aquella tragèdia enorme. Trobo que l'Ajuntament va actuar molt i molt bé.
2: Hi ha una capella en aquest cementiri vell, també.
3: Ah, ja
2: anem a la capella.
3: Sí, perquè si seguim amb línia recta, arribem a la capella. Una capella que actualment no es fa servir mai per usos litúrgics, fa molts anys que no s'ha fet servir, els cementeris són llocs civils, no, habitualment no
2: s'hi pot entrar, però...
3: Sí, i tant que sí. En aquesta capella hi ha enterrats, o com a mínim hi ha les làpides, perquè no sé si les restes s'hi conserven, de tots els rectors de la parròquia de Santa Maria del segle XIX. Tenien el privilegi de ser enterrats allà. I a l'exterior de la capella arquitectònicament no té massa un excessiu interès, ja dic, no s'utilitza tampoc, hi ha aquesta curiositat de les tombes al terra, el que sí que hi ha a l'exterior tombes de gent molt important. A la part posterior, una tomba molt grossa del marquès de Barberà, que va ser un dels grans terratinents de la ciutat, però no diu més gran de tots, el marquès de Barberà, que està enterrat allà, ell i la seva família.
2: On tenia terres, el marquès de Barberà?
3: Ui.
2: Per tot arreu?
3: Mitja Badalona, o tres quarts de Badalona, eren del marquès de Barberà. Allò que es pagava abans, que s'havia de pagar el cens emfiteutic, normalment s'havia de pagar el marquès de Barberà i els seus descendents. O sigui, era una persona riquíssima. I a la part de davant de la capella hi ha dues tombes també molt, molt visibles. Una, la d'en Pau Rodon, que va ser aquell senyor que va fundar una innovadora escola de gèneres de punt, va ser un pedagog, però en aquest aspecte tan concret, del gèneres de punt. I a l'altre costat, la tomba de l'Enric Borràs. Enric Borràs, el gran actor, no va morir a Badalona, va morir al terme municipal de Barcelona, se'l va enterrar allà, però al cap d'uns anys l'ambient teatral badaloní va considerar que seria de justícia que el cos de l'Enric Borràs fos portat a la ciutat. I així, per subscripció popular, es va pagar aquella tomba que avui podem veure i van ser portades les despulles de l'Enric Borràs enmig d'una gran cerimònia i gairebé com d'una processó fins a la ciutat de Badalona i enterrat allà. Potser seria curiós saber que avui en dia, evidentment, cementeris privats no n'hi ha. Fins i tot les seus religioses que tenien cementeris privats, això no pot ser, hi han hagut en els cementeris generals. Però sí que hi ha dos llocs a Badalona, a la ciutat de Badalona, que hi ha tombes conegudes i autoritzades. Un és el carrer Arnús, el monestir de la Divina Providència,
2: on hi ha enterrat
3: Sor Francesca de les Llagues de Jesús, una monja que es diuen que va morir en voga de santedat a finals del segle XIX i que té un procés de beatificació obert, procés que sembla que no avança pas massa, però la seva tomba està allà.
2: Està al carrer Arnús,
3: A l'església de la Divina Providència. I l'altra és a l'església de Nostra Senyora de la Salut, a la parròquia de la Salut, que és molt visible des de l'autopista. Va ser potser la quarta parròquia establerta a Badalona. I allà hi ha la tomba de mossèn Miquel Espinosa, que va ser el primer rector de la parròquia de la Salut. I se li va voler tenir aquest detall de tenir-lo allà. Avui en dia, segons les normes del dret canònic, això ja no podria ser, però en aquella època...
2: O sigui, ja no es poden enterrar rectors a les parròquies.
3: Exactament. El dret canònic, en aquest sentit, ha canviat.
2: Molt bé, doncs anem a fer un salt. No sé si tindrem temps d'analitzar tots els espais que s'amaguen dins de la nostra pròxima destinació, perquè ens queden uns 4 minutets, però vaja, ho intentem, perquè
3: clar,
2: és molt abast. Anem al parc de Can Soler i Calarnús.
3: Ho comencem. Sortim per la porta posterior del cementeri vell i entrem per una porta lateral
2: de
3: del
2: Can Soler.
3: Parc de Can Soler.
2: Primer seria
3: oficialment part de Can Soler i Calarnús, però entrem a Can Soler.
2: I ho fem per aquesta esplanada, aquesta bonica esplanada del parc de Can Soler.
3: Exactament.
2: Que té aquesta font del lleó, que també són típiques d'aquest parc, no?
3: Clar, hem de pensar que el que avui és part de Can Soler i Calarnús, en un principi era una sola propietat. Una sola propietat, el Mas Soler. El que passa que el senyor Arnús, que era molt ric també, riquíssim, va decidir fer-se una segona residència. Ell vivia a Barcelona. I on se la va fer la segona residència? En un lloc molt exòtic i llunyà. però a l'època, a Badalona, i va comprar aproximadament la meitat del Mas Arnús i s'hi va fer la seva propietat.
2: Uh-huh.
3: Aquesta propietat va estar perfectament separada, si no m'equivoco, fins l'any 1977, més o menys, en què els murs que separaven les propietats de Can Soleil i de Cal Arnús van ser enderrocats i es va convertir tot en un parc al servei de la ciutat de Badalona.
2: L'any 77?
3: Sí. No sé dir res de 73, 78, però...
2: Sí. Jo crec que va ser més tard, per això.
3: L'enderroc, és possible.
2: L'enderroc, perquè jo sóc del 82, havia jugat molt al parc de Can Soleil i Cal Arnús quan encara estava separat.
3: O sigui, parc públic ho és des de l'any 77.
2: Sí, però potser, i després potser
3: l'enderroc dels murs
2: l'unificació dels dos espais
3: van ser posteriors.
2: Uh-huh.
3: I potser que acabem amb una cosa molt curiosa. En el parc de Cal Arnús hi trobem una estació meteorològica. Allà enmig. Què hi fa una estació meteorològica allà enmig? Doncs bé, el senyor Arnús era riquíssim...
2: I era donat a la meteorologia, potser?
3: No ho sé, però hi va invertir, aquesta gent invertia. I tenia un teatre espectacular entre la Rambla de Catalunya i el Passeig de Gràcia, teatre amb restaurants, jardins, mm-hmm, fonts, de tot, més una estació meteorològica. Aquest teatre, amb el temps, es va haver d'enderrocar, no tenia sentit o no era rentable per la família Arnús, i què va passar? Que algú va veure l'estació meteorològica, un de la família Arnús va dir, ostres, aquesta estació és avançadíssima per l'època, és molt bona, no té cap lògica que l'enderroquem. Solució que hi va haver, desmuntar maó a maó, pedra a pedra,
2: l'estació
3: meteorològica
2: casa,
3: i traslladar-la a Badalona. A la propietat d'Arnús de Badalona.
2: Molt bé. Doncs seguirem, Miquel, passejant per aquest parc tan fantàstic que tenim.
3: Perfecte.
2: Aquest pulmó verd de Badalona, que amaga molts tresors, No
3: I
2: només la
3: sí.
2: casa del senyor Arnús, aquesta estació meteorològica, sinó també les cases bessones, la casa Clarà i tants altres espais que són, doncs, ja veiem, molt antics, tant com aquest pi que ara queia amb el darrer temporal de pluja, un pi centenari, i que no sé si l'han retirat, però si no, és bonic fins i tot de veure, encara que sigui caigut perquè té unes arrels que són espectaculars. Seguirem al parc de Cal Arnús amb en Miquel Creixell.
3: Doncs a reveure.
0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I de música i de català i les nostres dites i expressions, doncs passem a parlar de literatura. I ho fem amb l'Àngela Zorrilla. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Que avui ens recomana un llibre que es diu Els nostres infinits dies comptats.
4: Mira, comencem. Tu imagina't que tens 8-9 anys i que un dia el teu pare et diu, vine, anem a viure, marxem al bosc, no? Primer tu t'ho prens com una superaventura, uns dies de vacances, i després te n'adones, no, que no, que la teva vida a partir d'aquell moment serà aquesta, viure en una cabanya aïllada del món i al mig del no-res, sense absolutament res tampoc, no?
2: Uh-huh.
4: Aquest és el punt de sortida d'aquest llibre, que jo el trobo, com a mínim, com la premissa ja, bastant potent. O sigui, és una idea que, bueno, que et dona com per molt, per explorar molt.
2: Uh-huh.
4: Tot això que t'he dit que t'imaginessis, en realitat li passa a la Peggy, que és la protagonista d'aquest llibre, i el seu pare, en James, forma part d'una organització que jo crec que això és molt americà, no? O l'imaginari de les pel·lícules americanes, d'aquestes organitzacions obsessionades amb la fi del món, amb la supervivència, no?
2: Totes les conspiranoies possibles,
4: sí,
2: no?
4: Sí, que és molt americà, no? Molt, molt uh-huh. de pel·li americana. Doncs el pare d'aquesta pobra noia, doncs...
2: Es deixa endur perquè està corrent, no? Podríem
4: dir. I de fet, quan encara vivien com una família normal, perquè tenia aquesta nena, té la mare també, el pare l'obligava, per exemple, no, tens un minut, 30 segons per fer una motxilla amb tot el que necessitem per sobreviure, no sé què. O sigui que ja d'entrada és bastant asfixiant, no?, el clima de casa, diguem-ne. Llavors, doncs això, el que li dic, de cop, més enllà d'aquestes anècdotes, el pare decideix que sí, que de veritat s'emporta la nena a viure al bosc. Llavors allà li promet viure una gran aventura i i la nena de seguida veurà que no, perquè sobretot quan ve doncs, l'hivern, no, que no... Clar, han de recol·lectar fruits, han de matar animals...
2: Clar, ha de ser molt dura aquesta vida al bosc. Clar,
4: en realitat, ells buscaven com una cabanya que li havien venut al pare, que estava preparadíssima, però no. O sigui, estaven enmig de la muntanya i no hi ha res. Llavors, aquesta novel·la, que està editada per Les Hores i traduïda per la Josefina Cavall, ens trasllada, doncs, això, no? Un bosc on els hiverns són molt freds i els estius també són molt calorosos i també són complicats. I allà, doncs, pare i filla hauran de sobreviure. Decideixen fer-ho sense regles, sense horari, sense calendari, no? Es deixen endur. De fet, hi ha un moment que la nena la pregunta a l'hivern, no?, que està nevant, diu, papa, quan és Nadal, no? O, doncs podem fer que sigui avui, doncs, ostres, doncs fem un àpat, no?, un sopar de Nadal, i no tenen res per menjar tampoc així especial.
2: Ara em recordaves a la pel·lícula aquesta, tan bonica, que és el Captain Fantàstic, també d'aquesta família que s'aïlla durant uns anys a la muntanya per viure això, la supervivència, no?, i alhora aquest aïllament de la resta de la societat.
4: De tothom. De fet, el pare, per convèncer la nena, al principi comença com una aventura, però després li diu que en realitat tot el que coneixien com el món ha desaparegut, tot, inclòs la mare. Perquè penseu que només va el pare amb la... O sigui, la nena es pensa que la seva mare ha mort i que tot el que ella coneix, no?, el seu poble, els seus amics...
2: Per tant, aquí hi ha una mentida...
4: Enorme. Sí.
2: Uh-huh.
4: Llavors, per anar desgranant tot això, la Peggy... el llibre està narrat com en dos tempos, no? El passat, diguem-ne, que és quan la Peggy està al bosc i té 8, 9, 10 anys, i després, quan la Peggy està al present... Bueno, present no, són uns anys després, amb la seva mare... Torna amb la seva mare, una mare que a més ha tingut un altre nen, llavors torna amb la mare, amb un germà, i com és també... O sigui, les dues parts són dures, no? De passar de viure en una ciutat, en una casa, amb totes les comoditats, a bosc, i al revés, no? A tornar a acostumar-te a la societat, a uns horaris, a uns sorolls... És bastant difícil. Jo crec que precisament un dels punts forts d'aquesta novel·la és això, és la veu narrativa, que és la nena, a més, veiem... com hi ha un canvi de to, de llenguatge en les dues pegis, no, diguem-ne, perquè, clar, ja ha madurat. Ha madurat i ha viscut unes coses que tampoc, jo crec que amb 9 anys
2: clar,
4: tampoc...
2: Clar, la gent no viu habitualment.
4: No hauries de veure. Llavors, es va teixint aquesta història entre passat i present i és una filla que passa de desconfiar a sobreviure. I, de fet, li he volgut preguntar a la Maria Santperes, que és l'editora de Les Hores, què en destacaria ella de com la Peggy explica aquesta història? I aquesta és la seva opinió.
5: La veu de la protagonista, de la Peggy, és central en aquesta història. L'autora el que fa és combinar-nos... La Peggy és qui ens explica com és la seva vida durant aquests 9 anys que està al bosc amb el seu pare aïllat, i també és qui ens explica en un altre tipus de capítols com és la seva arribada a la civilització 47. De manera que veiem molt bé, i l'autora tracta molt bé, i veiem molt bé l'evolució d'aquesta nena, amb una veu inicialment, no?, més infantil, quan té 8 anys, confiant que anem amb el seu pare, creient la visió del món que el pare li ha fet creure, i veiem com això evoluciona a mesura que es va fent gran i comença a qüestionar aquesta realitat, a mesura que comença a veure que les coses no li encaixen allò que igual para i amb allò que ella comença a descobrir o comença a intentar esbrinar.
2: Creus que és portada al bosc sent una nena i retornada, diguéssim, a la ciutat, a la societat, amb 17 anys, en plena adolescència, quan és tan important, doncs, també aquesta, el viure
4: en
2: comunitat.
4: Que sigui complicat,
2: no?
4: De per si, no? Però malgrat que és cert que és un llibre amb moltes llums i amb moltes ombres, perquè és com molt, molt extremista, no? Malgrat això, també trobo que és un llibre molt equilibrat, que això és difícil d'aconseguir, perquè al final nosaltres, com a lectors, sabem on estem en cada moment, ens arriben molt bé els sentiments i les, no, les sensacions, més que sentiments, les sensacions de cada protagonista. I jo també li preguntava a l'editora si érem capaços d'empatitzar, no?, amb aquestes decisions que prenem els adults a vegades pels nens i tal. I ella ho té molt clar, ella ens ho diu així, mira.
5: Un llibre amb una trama molt potent, com deia, manté el lector realment inquietant, no?, i seguint què li està passant a la Peggy i al seu pare en aquest bosc. I realment jo crec que seria difícil poder empatitzar amb el pare. És un senyor que ja des del primer moment agafa, arran d'una discussió amb la seva dona, agafa la nena i se l'emporta a un bosc i l'enganya i li diu que el món s'ha acabat i que només quedareix tots dos allà, de manera que és difícil empatitzar amb ell, tot i que a mesura que avança la novel·la veiem que, mentalment comença a tenir algun desequilibri i això ens pot fer en certa mesura empatitzar una mica amb ell, però realment és molt molt difícil empatitzar amb aquest pare, i més pels esdeveniments que es van succeint. Amb la Peggy sí, jo crec que amb la Peggy absolutament des del primer moment estem amb ella, amb això que li està passant, amb aquest engany que ella ha de viure, i amb aquesta innocència que a poc es va despertant, no?, a la realitat que l'envolta.
2: Per tant, estem amb aquest personatge que és enganyat des de tan petitó, no?, i que segurament doncs, no empatitzem amb una situació tan extrema com la que viu, però sí amb aquestes mentides piadoses, no?, que sovint doncs, diem als nostres fills i filles, segurament pensant en el millor.
4: Segurament ho fem així els pares, no?, i suposo que en aquest cas aquest pare tan extremista, en el fons del seu cor també ho faria així, no? Però és veritat que és això, amb el pare costa molt empatitzar, tot i que se't presenta sense entrar-hi en... Ella no jutja, l'autora no jutja, però amb la Peggy, doncs, jo no sé si és perquè és una nena i al final no tendim a protegir els infants, però bueno. En resum, és un llibre equilibrat, però no espereu ni acció, malgrat que Visquin al bosc no és un llibre d'aventures, no té girs de guió d'aquells que et fan estar allà, no?, amb la pell de gallina ni res, sinó és... Tot el contrari, és una novel·la molt pausada, molt calmada, molt tranquil·leta, però que ens deixa pues, reflexions, no?, prou interessants, perquè al final, no?, fins a quin punt un adult té tanta decisió, no?, amb el que passa amb els seus fills.
2: Doncs ja ho sabeu, Els nostres infinits dies comptats, de la Claire Fuller, editat per Les Hores. Àngela, fins la pròxima.
4: Fins la propera.
2: Gràcies per aquesta recomanació.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 7.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Els veïns del Manresà reclamen que s'habiliti millor l'accés a la platja de la Barca Maria, que l'hivern passat va patir destrosses pel temporal Harry, mentre no s'hi fan les obres definitives, unes tasques a càrrec de la Generalitat que es preveu que arribin abans d'acabar l'any. Fa prop de dues setmanes que el tram del passeig marítim a tocar de Montgat s'ha reobert després que quedés malmès pels efectes del temporal Harry. De moment, però, s'ha posat una escullera i han deixat un camí de terra perquè s'hi pugui passejar. Malgrat això, els veïns expressen que no és prou ample per poder tenir la via compartida entre vianants i bicicletes, ni tampoc per incloure altres serveis que ja hi havia prèviament, com les dutxes o la casa de socorrisme durant la temporada de bany. També reclamen fer accessible la platja, ja que actualment és difícil entrar-hi, especialment per a les persones grans o amb problemes de mobilitat. Antonio Malondas és vocal de l'Associació de Veïns del Manresà.
4: Ja es veu que, aunque després ho vulguin fer arreglar i deixar-lo millor, ja es veu que n'hi ha llocs que està molt estret i que això es quedarà petit. No han tingut en compte ni fer un accés, ni posar alguna rampa.
3: Els veïns del Manresà creuen que l'Ajuntament hauria d'estar sobre d'aquests treballs i aprofitar per dur a terme algunes de les reclamacions que arrosseguen des de fa anys, com renovar el col·lector o fer que tot el passeig tingui delimitat el pas per a vianants i per bicicletes. La Confraria de Pescadors de Badalona demana més facilitats per accedir a l'ofici i garantir el relleu generacional. La Unió Europea, a partir d'octubre, treballarà per reimpulsar el sector pesquer, tenint en compte les dificultats de l'ofici, el cost dels materials i els problemes mediambientals amb els quals s'enfronten cada dia. La pesca implica temps i esforç, ja que alguns dies es pot tornar amb el vaixell i les xarxes buides i sense haver recaptat un sol euro. Això pot suposar que molts joves no s'hi vulguin dedicar. Davant de les preocupacions dels pescadors, la Unió Europea treballarà a partir del mes que ve en una normativa per millorar les condicions laborals i també garantir una flota d'embarcacions més segura. Ara bé, des de la Confraria de Pescadors de Badalona consideren que també hauria de facilitar la formació dels joves en aquesta professió. Actualment es necessita un any de preparació i també diferents cursos abans d'endinsar-se al mar i comprovar si realment els pot agradar la pesca. En parla el patró major de la Confraria de Pescadors, Jordi Gasull.
5: Això hauria de ser com un restaurant o qualsevol empresa. Que tu vols ser pescador, doncs vens amb mi. Demà comences. Llavors potser diria, hòstia, doncs m'agrada i tal, i s'animarien. Però clar, si em ve un noi, ah, jo vull ser pescador, vull vindre a pescar amb tu. Vale, doncs vés a tal lloc, treu-te aquests títols, no sé què, i clar, ja diuen, bu, això s'ha... Vull dir, no, saps?
3: Badalona ha duplicat el registre de nits tòrrides aquest estiu. L'estació meteorològica del museu ha detectat fins a 31 nits on la temperatura ha superat els 25 graus, mentre que a l'estiu del 2025, que ocupava el rècord anterior, n'hi va haver 16. A més, els termòmetres s'han enfilat els darrers mesos per sobre dels 20 graus en 83 nits. Aquest estiu també s'ha detectat la temperatura mínima més alta. Va ser la nit del 10 d'agost, on l'estació meteorològica no va baixar dels 27,2 graus. Les pròximes nits, a més, podrien tornar a ser càlides, ja que s'espera que les temperatures mínimes fins divendres no baixin dels 25 graus. I ara mateix tenim 29 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda.
6: 20 anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca salta.
8: El tarot de Si te miento, cuelgo.
9: Sí, señor.
8: ¿Quién va a ganar la Liga?
9: Para mí el Madrid.
8: ¡Ay, ay, ay! Barça-Español. ¿Quién va a ganar ese partido?
9: Es que me viene la carta de la muerte.
8: ¡Ay, ay, ay!
9: Te digo una cosa, valoraría más al Español, ¿eh?
8: ¡Ay! Pues mañana te llamo, ¿de acuerdo?
10: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: Hola, buenos días.
8: Hola, te tengo que colgar, ¿eh?
9: ¿Por qué?
8: Te cuelgo porque me mentiste ayer.
9: Si quieres colgar, me da igual, ¿me entiendes?
8: Sí, pero ¿perdió?
9: Vamos a ver, yo lo que no soy es adivino, yo sé lo que veo.
8: Bueno, te cuelgo, adiós.
9: Venga, adiós.
7: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat, avui anem fins al diari El Punt.
3: Avui comencem amb el diari El Punt d'aquest divendres, per cert, avui és divendres 13 de febrer.
2: Viernes 13.
3: Correcte, això vol dir atenció amb els virus informàtics i atenció un dia més amb Panrico. Resulta que un vaguista de Panrico, ferit lleument a Cornellà. Ho explica avui el diari El Punt, en ser atropellat per una furgoneta de repartiment de dònuts.
2: Ai, pobre.
3: Això... Sí, podríem dir que el tema Panrico, mica en mica, durant aquesta setmana es va agreujant.
2: Està donant molt de sí, això.
3: Caos, indignació... Bé, sembla que el país està en una total desesperació perquè ja portem dies i dies sense dònuts.
2: Ets Pedro Piqueras?
3: Avui hem descobert que alguns forns de pa tornen des d'avui a tenir dònuts.
2: Home.
3: Però només de sucre. De xocolata encara es veu que la vaga afecta i afectarà fins demà. Què et sembla?
2: Només hi ha dònuts de sucre.
3: Només hi ha dònuts de sucre. Recordem que tot plegat és per aquesta vaga de bloqueig dels treballadors a Panrico que estan bloquejant la fàbrica que tenen a Santa Perpètua de Mogoda.
2: A mi m'agrada més els de xocolata.
3: A mi també. I a més aquests nous de xocolata blanca.
2: Clar, és veritat.
3: Només hi ha de sucre. Diu aquesta notícia d'avui del Punt que un treballador de la companyia Panrico, que estava bloquejant l'entrada de vehicles al magatzem de Cornellà, va quedar ferit lleument després de ser atropellat per una de les furgonetes de repartiment que va aconseguir sortir del centre. Els fets van passar cap a les 6 del matí quan un piquet d'ahir, de 40 empleats de Panrico que estaven asseguts a terra per bloquejar els accessos al magatzem va ser envoltat per uns 20 policies antiavalots dels Mossos d'Esquadra.
2: Això és pitjor que la transició.
3: Anem a trucar ràpidament, si et sembla, un forn de pa. Aviam si avui ja tenen aquests dònuts de sucre que ens confirmaven aquest matí, segons fonts...
2: Oficials.
3: Oficials, que hi havia dònuts, però només de sucre.
2: Fonts de Badalona Comunicació.
3: Dos trucs i ja directament truquem a aquest forn de pa.
4: Sí?
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Truco de Ràdio Badalona.
4: De Ràdio Badalona?
3: Sí, és el forn de pa, això, oi?
4: Sí.
3: Una pregunta.
4: Sí.
3: Què teniu ja, dònuts?
4: No.
3: No?
4: No.
3: M'ho dius en sèrio?
4: Sí, t'ho dic en sèrio. Avui he vingut el del Panrico.
3: Sí.
4: I m'ha deixat donetes.
3: Sí.
4: M'ha deixat dos paquetets de dònuts.
3: Només dos paquetets de donetes?
4: No, sis paquets de donetes.
3: Sis paquets de donetes.
4: I dos paquetets d'aquells que en van tres de xocolata.
3: Sí.
4: I sis dònuts normals, que eren
3: és que a mi m'han dit, com es diu vostè?
4: Lídia.
3: Lídia. M'han dit que aquest matí hi havia forns de pa de Badalona que havien dònuts de sucre, però
4: sí,
3: en cap cas hi havien de xocolata.
4: És que de xocolata sueltos no n'hi havien.
3: No n'hi havien.
4: No, eren embolsats.
3: O sigui, només hi ha donetes envasats?
4: Sí. Aquelles caixetes petites que van tres dònuts,
3: sí,
4: de xocolata.
3: I ja està.
4: Però sueltos no.
3: Sueltos no n'hi ha.
4: No.
3: Del que es coneix a granel, no n'hi ha.
4: Ah, això mateix.
3: A granel no n'hi ha.
4: Vaja, a mi no m'han deixat.
2: Mm. I suposo que no és un drama. És un drama, això.
3: És un drama, això, eh?
4: Mana?
3: Que és un drama.
4: Sí. No, m'ha dit que el dilluns potser sí, que ja estarà.
3: Ja.
4: No ho sé.
3: Ja. Ja. I la gent, què hi diu de la gent?
4: Mani?
3: La gent, què hi diu?
4: No diu res.
3: Però la gent que
4: no,
3: és consumidora...
4: Diuen, no, sí. No n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale, ja està.
2: Aquí s'acaba el drama.
3: Llavors, què demanen?
4: Pues demanen dònuts, demanen donetes.
3: No, però si no hi ha dònuts...
4: Ràdio Badalona. Mana?
3: Dic que si no hi ha dònuts, què demanen, llavors?
4: Pues llavors és les pastes nostres.
3: Ja, croissants, no?
4: Croissants enciamades.
3: Molt bé.
4: Però això com és? Per què ho pregunteu, tot això?
3: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent.
4: Ah, vale.
3: És una investigació que fem.
4: Ah, vale.
3: Home, és que és un tema important, eh?
4: No, i tant que
3: home.
4: Sí.
3: Que no hi hagi dònuts, això és una cosa històrica, eh?
4: Sí, mira.
3: Home, vostè quants anys fa que treballa al forn?
4: 30 i pico.
3: I d'aquests 30 i pico anys, recorda alguna vegada que no hi hagi dònuts?
4: No.
2: No, clar.
4: No, no me'n recordo. No,
3: clar. Doncs ja està, és un tema històric.
4: Sí.
3: Home, el titular seria més de 30 anys que vostè treballa.
4: Sí.
3: No hi ha dònuts una setmana.
4: Sí.
2: Ah.
4: És veritat.
2: No, clar.
3: Doncs això importa a la gent.
4: I tant.
3: És veritat? Què parla de Zapatero i de la trama del Partit Popular? La gent li interessa les coses aquí, de casa.
4: Sí.
3: Que no hi ha dònuts al forn de pa.
4: Ah, exacte.
3: Molt bé. Bueno. Lídia, gràcies.
4: De res.
3: Adéu.
2: Crec que al final t'ha donat la raó una mica així... com els tontos, eh?
3: No hi ha dònuts. Anem a un altre forn de pa, ràpidament.
2: Te n'adones que estàs creant un drama, però que quan toquen els forns de pa els és igual?
3: Ja... De fet, al revés, perquè venen més productes propis. Anem a la salut, va.
2: Afecta...
3: Aquest, per cert, hem trucat al Forn Prats abans, eh? Ho dic per si algú coneix la Lídia del Forn Prats.
2: Sí, que li digui, que ha sortit en directe,
3: sí,
2: no?
3: Sí, que li digui. Que li digui quan vagi a comprar el pa i agafar el tot.
2: És l'efecte Pedro Piqueras. L'efecte Pedro Piqueras.
3: Bueno, al barri de la salut jo crec que hi ha arribat el caos.
2: Perquè ja no agafa ni el telèfon, no?
3: No hi ha ningú, ja, això vol dir que potser el forn de pa ja ha tancat.
2: No hi mentis
3: perquè
2: informacions.
3: Recordem que a hores ara ens diuen que també hi ha piquets que s'estan destruint diversos forns de

0: Aquest és l'altre tema important, eh?
1: Aquest és l'altre tema important del dia. Diu que Convergència i Unió, que ho diuen així, vol promoure a través d'una proposta que el govern català doni suport a la organització de la tercera edició del Campionat Nacional de Botifarra.
0: Qui és real, això, eh? Qui és el joc de la botifarra?
1: Ara ho explicarem, Resulta que fins i tot vol que doni dinerons a aquesta organització del campionat i també donguin ajuda als mitjans de comunicació públics de Catalunya. Jo ja veig a TV3 fent Operació Botifarra.
0: Per exemple.
1: Van fer Operació Pastorets, ara faran Operació Botifarra. Què és la botifarra?
0: No, la botifarra ja sé què és. Què és el joc de la botifarra?
1: Què és el joc de la botifarra? És un joc de cartes.
0: Ah, de cartes.
1: De cartes. Però clar, jo no sé què és, però m'han dit que això és molt popular a diverses poblacions catalanes. De fet, aquí a Badalona s'hi juga, però, per exemple, diuen que una de les poblacions on té més tradició és Ripoll.
0: Ripoll.
1: Anem a trucar-hi. Anem a trucar algun bar de Ripoll. Anem a trucar algun bar i, atenció, fem ara mateix un carrusel per descobrir què és el joc de la botifarra. Aquest espai cada dia ja, no?
0: Sí, jo no sé ben bé, eh? Aquesta línia editorial que tens tu no coincideix amb la resta de línies editorials de cap altre mitjà de comunicació.
1: D'aquí et diria que tampoc, eh?
0: No, d'aquí ni de cap altre.
1: Anem al carrer Sant Pere de Ripoll, eh?
0: De Ripoll.
2: Sí?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: He trucat al bar.
2: Sí.
1: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona. Ràdio Badalona, Barcelona.
2: Sí.
1: Li puc fer una pregunta?
2: Sí.
1: A qui juga la botifarra?
2: Aquí dalt?
1: Sí.
2: Bueno, algun pasto sí, però aquí al bar no.
1: Ja, li puc fer una pregunta? Vostè ben bé sap què és això del joc de la botifarra?
2: Sí, sé quin joc és.
1: Sí.
2: Sí, ho havia fet alguna vegada, però
1: No hi ha algú al bar que m'ho podria explicar, això?
2: No, per aquí no.
1: No hi ha ningú. A quin bar es juga, això ho sap vostè?
2: Sí, ja, bueno, al Petit París se sol jugar.
1: I on està el Petit París?
2: Eh?
1: A quina adreça està?
2: És
1: al carrer Trinitat, oi?
2: Sí, sí.
1: Molt bé, doncs ja truco ja. Gràcies.
2: Vinga,
1: adéu. Tenim una informació.
0: Atenció a la tasca d'informació que estem fent.
1: Sí, sí,
0: Petit
1: això.
0: Petit París, Ripoll, juga al joc de la botifarra.
1: Truquem ràpidament...
0: al Petit París.
1: En aquest carrusel botifarrero. Carrusel botifarrero. En la cadena SER.
0: No hi ets tot, eh?
1: Vols un puro?
0: Un puro. Com es diuen els puros aquests de la cadena SER que fan en el carrusel deportiu?
1: No
0: ho sé, allò.
1: És de tota la vida, això.
0: De tota la vida.
1: De tota la vida. Bé, aviam si contesten, com es deia el bar, Petit París?
0: Un purito, tómese un purito, sí, tómese sí, sí. Un purito.
1: És horror. Hola, bon dia. He trucat al bar Petit París?
3: Sí.
1: Mira, truco de Ràdio Badalona.
3: Vale.
1: Mira, et truco per aviam si em pots ajudar amb una cosa. Estic buscant, m'han dit que en aquest bar es juga la botifarra, correcte?
3: Sí, un moment, eh?
1: Vale,
3: un
1: vale.
3: Un moment.
1: Sí.
3: Mira, ja m'entenaràs...
1: Potser és Barlana?
3: Para...
0: No, home, no, és d'aquí.
1: És Barlana de Ripoll.
0: No, que és autòctona.
3: Sí, digui'm.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Truquem de Ràdio Badalona, aquí al costat de Barcelona.
3: Sí.
1: Li podria fer una pregunta?
3: Sí, digui'm.
1: Miri, estem trucant a algun bar de Ripoll, perquè sóc que el Parlament de Catalunya vol donar suport al joc de la botifarra.
3: Sí.
1: I m'han comentat que en aquest bar és típic i tradició jugar al joc de la botifarra.
3: Sí,
1: que estava buscant algú que m'expliqués ben bé què és aquest joc de la botifarra.
3: Un moment, eh?
1: Vale.
3: Ara
1: aviam si pot buscar alguna... algú.
0: Sí. Si posarà l'alcalde al final de Ripoll?
3: En un moment.
0: Anem passant de persona en persona, eh?
3: Explica-li amb aquest senyor.
0: Això és històric, eh?
3: Tens un segon per explicar-li a un senyor del Ràdio Badalona què és el joc de la botifarra? Un segon, eh? Ara...
0: No m'ho puc creure.
3: Un segon.
4: Sí, digui'm.
1: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Mira, truquem de Ràdio Badalona.
4: Sí.
1: Aquí al costat de Barcelona.
4: Sí, sí.
1: Truquem perquè avui surt a la premsa que el Parlament de Catalunya potser donarà suport al Campionat Nacional del Joc de la Botifarra.
4: I alhora...
1: I sí, a través de Convergència i Unió, que es veu que ho ha proposat, eh?
4: Vale.
1: I volíem saber ben bé, perquè no en tenim gaire idea, què és això del joc de la botifarra, perquè m'han comentat que aquí a Ripoll és molt típic i tradicional.
4: Sí, sí, i tant.
1: Com s'hi juga?
4: I arreu del país, però clar, el que conec més és el ripollès.
1: Sí, però no Ripoll, té molta fama aquí, de bons jugadors, oi?
4: Quatre.
1: Quatre?

0: 4.
1: Hi ha 4 jugadors a Ripoll.
0: Dues parelles.
2: Però això com s'hi juga?
0: No, no és individual de 4, sí, sinó de dues parelles de 2.
2: Això és un joc de cartes, oi?
0: Sí.
2: I van dir que hi ha unes normes molt estrictes.
0: Sí.
2: Com va això?
0: Molt estrictes. Jo tinc un reglament a casa.
1: No m'ho puc creure.
0: Però esclar, tinc a casa.
2: No, però ben bé, en un minut vostè m'ho pot explicar, això.
0: Sí. A veure...
2: S'assembla algun joc de cartes que sigui més popular?
0: Sí, veiem, això es reparteixen 12 cartes per jugador.
2: Sí, 12 cartes.
0: 12 cartes.
1: Sí.
0: Per sistema rotatiu, un jugador l'altre i l'altre i l'altre, trumfen. Trumfen vol dir que tria copes, oros, espases, bastos.
1: Sí, triem.
0: No sé si m'ho explico.
2: Sí, sí, sí.
0: I se juguen 36
2: cartes. Tu, apunta, tu,
1: 36 cartes.
2: Sí.
0: I... comença. Triomfo jo, per exemple, tu ets el jugador meu contrincant que tinc a la dreta,
2: sí.
0: Tu comences a tirar. Sí. Llavors, aquí el gran secret és la bona sintonia entre la parella. Que a base de que és obligatori tirar cartes en funció de la que ha començat, doncs que amb el company hi hagi molta bona sintonia per intuir les cartes que té el company en funció de les cartes que va...
1: Es poden fer gestos, doncs.
0: ...tirant a damunt de la taula.
2: Sí, es poden fer...
0: És molt complicat l'explicació.
2: Ja, una cosa, tinc entès també que juga en sentit antihorari.
0: Com dius?
2: Que juga en sentit antihorari.
1: En contra de les agulles del rellotge.
0: No.
2: En contra de les agulles del rellotge.
0: No, no.
2: No?
0: Per la dreta sempre.
2: Per la dreta.
0: Per la dreta.
1: Per tant, en el sentit de la dreta.
2: I llavors en el sentit horari.
0: Bueno, les agulles del rellotge van...
1: Cap a la dreta.
2: Cap a la dreta.
0: Cap a la dreta, sí.
2: Val.
0: Bueno, esclar, depèn de com posis el rellotge.
2: Clar.
1: Home, ja. Clar, però... Clar,
2: home, podem... però...
0: Amb una taula de 4...
1: El podem posar cap per avall, clar.
0: Cap a la dreta.
2: Ja. Ja, ja. I una cosa, i entre jugadors es fan gestos?
0: No.
2: No.
0: Està completament prohibit.
2: Està prohibidíssim, eh?
0: Sí.
1: I doncs com has d'endevinar les cartes a l'altre?
0: Allò d'insinuar i fent gestos i trampes, diguem-ne, d'aquest tipus, està completament prohibit.
2: Ja, ja. I qui guanya?
0: Algú pot fer trampa com amb totes les coses de la vida, no?
2: Ja, ja. I,
0: però està prohibit.
2: I una cosa, i qui guanya?
0: Qui guanya? El
2: sí.
0: Que fa més tantos.
2: El que fa més tantos.
0: Exactament. Si n'hi ha...
2: Sí, la carta més alta de trumfos.
0: És el 9.
2: El 9.
0: El 9.
1: Jo m'he perdut fa estona.
0: Després ve l'as, rei... Cavall, sota, 8, 7...
2: Ja. Però sí, si sí, no se'n juga cap de carta...
0: Com?
2: Si no se'n juga cap, la més alta del pal de sortida és la que guanya?
1: Què diu?
0: La més... No.
2: No, idioma... tampoc.
1: En quin idioma parleu?
0: Tu ets el meu adversari,
2: sí.
0: Comences tu i tires, per exemple, el... A veure, el 8 de copes.
1: El 8 de copes.
0: El meu company, que és el que tinc a davant, perquè tu ets el de la meva dreta, doncs està obligat, si pot... T'ha de matar el 8 de copes.
2: Ja.
1: 8 de copes.
0: L'ha de matar. Em sents?
2: Sí, sí, sí, t'escolto, t'escolto.
0: T'ha de matar. I el de la meva esquerra, que és la parella dels contrincants nostres, ha de matar el que hagi fet el company.
2: Ah, correcte.
0: I jo...
1: Dius correcte i no estàs enterant de res, absolutament.
0: Doncs jo tinc de matar la més alta que hi hagi allà.
2: Ja, sí. Ja.
0: I com que... Però,
1: A quin mal hora li has preguntat el reglament d'aquest joc?
0: Fa trumfos, que diuen.
2: Trumfos, eh?
0: Es cull un pal.
2: Correcte, sí, sí, sí.
1: Llavors, digue-li que ja ho entens.
0: Per exemple, l'exemple teu. Tu ets el meu contrincant de la dreta i surts de copes. I els trumfos que els he fet jo he dit que eren espases.
2: Sí.
0: Si, per exemple, jo no tinc copes...
2: Sí.
0: I tinc de matar el teu company... Doncs tinc de tirar espases.
2: Perfecte.
0: Llavors guanyo jo.
2: Molt bé.
0: Si no tinc copes, si en tinc, tinc de tirar per matar
2: ja està,
0: o la
2: no?
0: més baixa.
1: Una pallissa, no?
0: És complicat.
2: És complicat, però bé... Jo
0: no he jugat mai, ja ho veig.
2: Jo, sí, no he jugat mai, ja es nota. Com es diu vostè?
0: Jaume.
2: Jaume, moltíssimes gràcies per tot.
0: A disposar.
2: Gràcies.
0: Vinga.
2: Que vagi bé.
0: Adéu.
1: Hem dedicat un quart d'hora a parlar del joc de la botifarra.
2: Sí, sí, veurem què passa si realment el Parlament, com explica avui el diari El Mundo, justament El Mundo, decidirà donar suport al joc de la botifarra, tan típic de casa nostra.
1: Potser, tan típic i tan desconegut, no?
2: Potser, no sé, en algun bar de Badalona també ens ho podien haver explicat, això.
1: És possible i no ho sabem, no?
2: Mira, si alguna persona sap si en algun bar de Badalona es juga habitualment a la botifarra, que ens ho faci saber a través del telèfon de la ràdio.
1: 933 95 40 04, 933 95 40 04.
2: La pregunta...
1: Sabeu jugar al joc de la botifarra?
2: Hi ha algun bar de Badalona que vosaltres sapigueu que juga habitualment al joc de la botifarra?
1: No volem receptes amb botifarra.
2: No, no, botifarra d'ou, no, avui no, no toca el dia.
1: El joc de la botifarra. Això
2: bé, escolta una cosa. Anem fins al diari 20 minuts,
1: sí.
2: Parlant d'amor. Per cert, demà és el dia de Sant Valentí. Un dia carrincló, sense dubte.
1: Hoy es el día de los enamorados.
2: Un dia que només parla Cristina Pitarque, que porta tota la setmana fent una especial en aquesta ràdio.
1: Ah, sí? És que li agrada molt a ella.
2: És l'única.
1: No.
2: És l'única.
1: És un drama, això?
2: És l'única que parla.
1: És romàntic. No és un drama, és romàntic. No, és un drama.
2: És un drama.
1: És romàntic.
2: Bé, escolta una cosa. Diari 20 minuts.
1: Per cert, demà és l'aniversari del nostre tècnic, no?
2: Deixa'm, ho volia dir a la part final. Mas aquí...
1: Home, doncs això s'avisa.
2: M'has aixafat aquí.
1: Això s'avisa.
2: Portem amb el Xavi Llaurador. Dos dies preparant la sorpresa.
1: Quina sorpresa? Oh, però això s'avisa amb antelació.
2: Prou, eh? Però avui ja... Bé, escolta una cosa. Sí. Diari 20 minuts.
1: Mm.
2: Titular. Los solteros quieren chicas jóvenes, no una mujer madura.
3: Y es el día de los enamorados con ansias y esperanzas de un querer.
1: La gran Karina.
2: Resulta que, segons el 20 minuts, una caravana de mujeres irá mañana al pueblo de Vitigudino.
3: Hoy es el día.
2: Aniran per tractar d'enamorar els veïns sense parella d'aquest poble de Salamanca. Què et sembla? Això no és nou, de fet?
1: No. Cada any es fan una pila de caravanes.
2: De caravanes, eh?
1: Vitudino, el teu poble.
2: Com es deia? Jesús Puente, no?
1: Jesús Puente.
2: Sí. Pobre, el cel sigui.
1: El cel sia.
2: Bé, anem a trucar, si et sembla, d'aquest ajuntament. Aviam què ens diuen, de tot plegat.
1: Vitigudino.
2: Es diu Vitigudino. Jo crec que la notícia és el nom del poble.
1: Vitigudino,
2: m'encanta. ¿De dónde eres? De Vitigudino.
1: No, és que no sabem ni dir. Salamanca, eh?
2: Salamanca. Jordi Preciosi.
1: Molt maco, Salamanca.
2: Sí, sí.
4: Ayuntamiento, dígame.
2: Hola, buenos días.
4: Buenos días.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
4: Sí.
2: Mira, te llamo por el tema de la caravana de mujeres.
4: Sí.
2: No sé si alguien lo lleva aquí en el ayuntamiento.
4: No, en el ayuntamiento no, es una cosa totalmente privada.
1: Quina alegria de viure.
2: Ja, i algun telèfon de contacte d'alguien que lleve el tema de la caravana?
1: Quin optimisme.
4: Pues, yo no lo sé, voy a intentar localizar uno, un momentito.
1: Molt bé.
2: Bueno. Aviam si és possible.
1: Aquest home...
2: Aquest senyor que bé que està adormit, eh? Que suposo que no deu trucar ningú. És la primera trucada que reben en 10 anys a l'Ajuntament de Vitigudino.
1: No tant, no tant.
2: En 10 anys cap persona havia trucat en aquest ajuntament.
4: Este es un chico que tiene un, un establecimiento,
2: sí.
1: Un local.
4: Un bar. Algo de hostelería.
2: Okay. Un bar o una granja.
4: No, es algo de...
2: O una churrería.
4: Es algo de hostelería, creo.
2: Ah, vale. ¿Me puedes dar el teléfono, si no es mucho pedir?
4: Sí, es el 635.
2: ¿Sí?
4: 636.
2: ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo se llama la persona?
4: Sergio.
2: Sergio, ¿eh?
1: Muy
2: Sergio.
1: Amable.
2: Muy amable.
4: Nada.
2: Por cierto, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo?
4: Alrededor de 3.000.
2: 3.000, perfecto.
1: Tenido.
2: Gracias por todo, buenos días.
1: A seguir con esta alegría y simpatía.
2: Anem, truquem. Truquem a Sergio, organitzador d'aquesta caravana de dones de Vitigudino, a Salamanca.
1: Has molt parlat de la Pitarque, però aquí l'única persona que ha posat aquesta cançó romanticona ets tu, ets conscient, no?
2: Bé, això és demà.
1: És demà, però...
2: Que ens agafa el telèfon o no? Està apagat, està apagat.
1: Oh,
2: bé, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
2: Doncs som-hi, anem a altres temes al dia i seguim al diari 20 minuts i parlem d'altres temes que porta avui en portada aquest mateix diari. Diu a la segona plana del 20 minuts. Puja un 25% la donació de semen i òvuls per diners.
1: Home, és que... Diu que la... sí. 50 euros, per sí. Donació de semen.
2: Bueno, ara diu... L'augment s'ha notat en els darrers 3 mesos. La remuneració pot arribar a 900 euros.
1: Oh, sí?
2: L'esperma empitjora l'esterilitat dels homes. Es preveu que pugi. Bueno, vol dir que cada vegada l'esperma és més dolent de qualitat, eh?
1: És de menys qualitat, sí.
2: Escolta una cosa, però això, com va això? Què s'ha de fer?
1: Home, a veure...
2: No, però on s'ha d'anar?
1: A un banc de semen, no?
2: Anem a trucar telefònica a preguntar on he d'anar. No t'ho diuen tot, el telèfon aquest de telefònica?
1: Sí.
2: Aviam...
1: El d'informació general.
2: El d'informació aquest que mira el Google.
1: Per cert, ahir va fer 30 anys, em sembla, ahir, o abans d'ahir, el primer banc de semen.
2: Amb la sala de telefònica.
1: No.
2: Del telèfon de telefònica.
1: Vam parlar nosaltres amb el director.
2: Per cert, ara us comentaré aquí dos casos que surten al 20 minuts, un jove de 21 anys i l'altre de 18, eh?
1: Que han donat semen.
2: Sí.
5: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días. He llamado a Telefónica, ¿no?
5: Sí, así es.
2: Mira, a ver si me puedes ayudar. Estoy interesado en donar semen.
5: Sí.
2: Y a ver si hay algún teléfono en Barcelona de algún centro.
5: Vamos a ver...
1: No s'ha sorprès gaire.
2: Nen, que estem en crisi.
1: És una bona manera, eh?
2: Estem en crisi.
1: No et costa cap esforç?
2: Per exemple, diu David Larrode, al 20 minuts, 21 anys. Si no tens tabús i tens disponibilitat d'horaris...
5: Estàs en la capital, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. No hi ha problemes.
5: Sí, estamos localizando vía internet para realizar donaciones.
2: Vale.
5: Y me consta un número telefónico. A ver, ¿te facilito el número? Tome nota.
2: Dígame.
5: El 93...
2: El 93...
5: 280...
2: Sí. De acuerdo. Gracias por todo, señorita.
5: Le desea que...
2: No, ya llamo yo. Gracias.
5: Gracias por su llamada. Buenos días.
2: Però... Truquem.
1: No la acomiadis així, la senyora.
2: Bueno, tenim pressa avui, que el temps és hora aquí a la ràdio. Què penses?
1: Però ella no sap que estàs a la ràdio.
2: Home. Donant semen també, el temps és or.
1: Això depèn de cadascú.
2: Diu un altre. Raül. 18 anys. La donació de semen és una bona causa i està remodelada. Mm.
1: No contesten, eh?
2: Tothom truca. Jo t'ho dic ara, tothom truca.
1: Perquè hi ha crisi. I la gent dona semen perquè et donen diners. Ens deixen en espera, veig.
2: No, ens han dit... Un moment, per favor, eh?
1: Doncs ahir ens deien 50 euros, no?
2: Ja, bueno. Si ho trenco, ja et dic que tu ja no pots donar...
1: Perquè si fumes tens menys qualitat de semen.
2: Correcte.
1: Però...
2: Sí, descartat.
1: Jo fumo esporàdicament.
2: Xavi Llaurador, descartat.
1: Mm.
2: Jordi Abril, descartat.
1: I diu alguna cosa de l'alcohol? Carles, diu alguna cosa de l'alcohol?
2: De l'alcohol...
1: Per si fa baixar la qualitat del semen?
2: No.
1: És per descartar més gent.
2: No. Perdona. M'estàs aquí dient alcohòlic en
1: antena.
2: No
1: he dit res en cap moment, jo. No he dit res.
2: Bueno, escolta, si no, això ho aparquem per dilluns, et sembla? Perquè tinc dues notícies que avui us vull comentar.
1: Ah, doncs deixem-los...
5: Sí. Disculpen, espera.
2: Hola, bon dia. Hola, bon dia. M'escolta?
5: Sí.
2: Sembla que estic en una cova, vostè.
1: Està en un banc de semen.
5: Estic enterradeta, però no tant.
2: Ah, una cosa, mira, trucava, no sé si vostè em pot ajudar. Voldria informació sobre la donació de semen.
5: Sí, doncs un momentet, si es pot, que li passo amb el biòleg.
2: Molt bé.
1: Amb el biòleg? Estem aquí una hora. Perquè et diguin com ho has de fer.
2: Bueno, com ho he de fer ja ho sé.
1: Hola?
2: Hola.
6: Sí, hola, buenos días.
2: Hola, bon dia.
6: Bon dia, digue-me.
2: Bon dia, mira, trucar perquè volia informació de donació de semen.
6: Sí, bueno, los requisitos básicos para poder ser donante de esperma es tener una edad entre 18 y 30 años.
2: Sí, no pues
6: tener...
2: miras, sí, aquí llego. Sí. Mm.
6: Perfecto, no tener enfermedades genéticas, ni infecciosas, ni tampoco anomalías de visión.
2: Que sepa también.
6: No puede haber sido donante en otro centro.
2: Uh-huh.
1: ¿Por qué?
6: Y luego, pues, debe de tener disponibilidad para poder acudir al centro pues durante un año, año y medio, más o menos, que tengamos contacto con...
2: Vale, bueno, ¿cuántas veces, más o menos?
6: Recogemos más o menos entre 20 y 25 muestras.
2: Bien. Muy bien, vale. Y esto para, bueno, como para venir y tal...
6: Sí, si te interesa, pues te puedo dar hora para hacer la entrevista aquí en el centro.
2: Vale, bueno, te llamamos en otro momento. Y una pregunta, ¿cuánto se cobra para el tema?
6: El tema de la compensación son 60 euros por cada muestra.
2: O sea, cada vez que venga.
6: cada vez que vengas y que la muestra se adapta para congelar, ¿eh?
2: Vale, perfecto. Vale, pues yo me lo pienso y os llamo. Gràcies.
6: D'acord, vinga.
1: Apte per congelar, vol dir que et faré una prova abans?
2: Sí, correcte. Sí, sí,
1: no?
2: 60 euros. 60 euros per 20-25 vegades a l'any.
1: Doncs sí, surt bé.
2: Surt bé.
1: Gràcies, Carles.
2: Bé, tornem dilluns o en cada setmana.
1: Igualment.
7: Hello. Víctimes al telèfon.
8: I diga...
7: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Zeta.
10: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, no, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
7: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
13: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
7: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: He llamado a Telechorro.
15: Sí, però no.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
16: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
7: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
17: Manténgase a la espera,
2: sí,
17: gracias.
2: Sí, sí, aquí estoy.
12: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno,

0: Víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat. Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Nosaltres no trucarem als telèfons d'emergència, però sí que trucarem o intentarem localitzar els protagonistes de les notícies que ens porta avui el Carles Carvajal.
2: Avui comencem parlant d'un cas que ens ha creat l'atenció. Resulta que avui marxem fins al País Valencià, ho publiquen diferents diaris, perquè la policia local de Villarreal, Villarreal...
0: Com l'equip de futbol.
2: Sí. Ha incautat un total de 400 quilos de cargols.
0: Ah, que han robat cargols, ara.
2: Sí, cargols. Ha realitzat també 5 denúncies per danys. Resulta que un total de 5 persones han estat acusades per causar danys a diverses finques a les que els agents policials han incautat un total de 400 quilos de cargols.
0: Cargols de martell, diguem-ne, no? No cargols
2: no.
0: de...
2: Ah, no, no.
0: Cargols de treu
2: banya. Cargols a menjar.
0: De treu banya.
2: Sí, sí, cargols a menjar.
0: De treu banya, cargols
2: La pregunta
0: banya.
2: És...
0: Per què els volen?
2: Quina pregunta em faig ara, És què han fet, què ha fet la policia local amb aquests 400 quilos, amb aquestes 4 tones, no?, de cargols.
0: Un arròs boníssim.
2: Home, jo crec que potser els han deixat anar, alguna cosa han fet, no?
0: Doncs seria una invasió,
2: 400
0: quilograms de cargols.
2: Anem a trucar-hi, et sembla?
0: Sí.
2: Anem a trucar a la policia local, bé, a l'Ajuntament primer. Aviam si des de premsa... Sopa de caracol, Podríem fer una sopa.
0: Quin gran tema,
2: quin gran tema.
0: Mai he entès el concepte llupi-patí.
2: Saps que la posen a discoteca?
0: A quina discoteca?
2: Jo la que vaig a vegades la posen molt, aquesta.
0: El dadà?
2: No, el dadà no. El dadà justament no.
0: Sopa de caracol.
2: I vas al dadà o no?
0: Mai, no he anat mai al dadà.
2: Hi ha un cambrer molt simpàtic.
0: Sí?
2: Sí.
0: Jo amb prou feines vaig a les discoteques.
2: Bé, escolta. Hola, bon dia.
3: Policia local de Villarreal, buenos días, dígame.
2: Hola, buenos días. Se llama de la policía local de Villarreal, ¿no?
3: Sí.
2: Mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona, en Cataluña.
3: Sí.
2: Mira, te puedo hacer una pregunta. Nos ha llegado un tema que habéis incautado 400 kilos de caracoles.
3: No, güey.
2: ¿Qué dices? ¿Cómo?
3: Que eso ha salido en prensa, sí.
2: ¿He salido en prensa esto?
3: Sí.
2: No sé si esto es correcto, no es correcto.
3: Mire, le paso yo con un intendente... Bueno, no está en este momento. Si no le pasaba... Si es tan amable llamar dentro de media horita, es que está reunido arriba con el alcalde.
2: Porque si llamo a prensa del ayuntamiento, ¿tienen algún dato?
3: No, tenemos el intendente, es el que tiene las relaciones con prensa aquí, el intendente nuestro. Que en este momento está reunido y...
2: Con el alcalde, ¿no?
3: Sí, si llama en cuestión de 15-20 minutos...
2: Vale, es que yo quería saber qué se ha hecho con los caracoles.
0: Se están manchando
3: realmente. Normalmente se sueltan.
2: ¿Se sueltan? Se han soltado los 400 kilos.
0: ¿A dónde?
2: En el campo, supongo, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Vale, vale. ¿Cómo se llama el intendente?
3: Ramón Martínez. Sí,
2: Ramón, pues pruebo de aquí unos minutitos a ver si está.
3: Sí.
2: ¿Vale?
3: De acuerdo.
2: Venga, gracias. Bé, provem d'aquí una estona, si et sembla.
0: Sí.
2: Aviam si podem trobar aquest intendent de la policia local de Villarreal perquè ens expliqui ben bé què han fet amb aquests 400 quilos de cargols.
0: Diuen que els han alliberat, jo crec que han fet una sopa de caracol,
2: A tu t'agraden o no?
0: No els puc suportar.
2: No?
0: Em fa una mica de fàstic.
2: Avui hi ha una notícia que ens ha creat l'atenció, publica el diari Què. Que gran diari, el Què,
0: Feia temps que no el comentava.
2: Ara feia dies que no el portàvem. Diu el titular, diu jamones... con un 5% de descuento si enseñas el carné del paro.
0: Mira.
2: Es veu que això és una iniciativa d'una empresa ubicada a l'Epe. I no és broma,
0: I no és un acudit.
2: A la província de Huelva. Es veu que ha anunciat aquesta empresa que realitzarà descomptes del 5% a les seves compres a aquells clients que estiguin a l'atur i que vagin a l'establiment amb el carnet de l'atur.
0: Però,
2: I el
0: clar,
2: DNI, també,
0: Els que estan a l'atur... No tenen diners per comprar un pernil.
2: De fet, t'he de dir una cosa, Carles. Jo porto 3 hores buscant aquest establiment, aquesta empresa de pernils, ubicada a l'EPE, i no hi ha manera.
0: No ho hem aconseguit.
2: No ho hem aconseguit. Per primera vegada en aquest espai, bé, no ho he aconseguit. Total, que he pensat, dic, escolta, si nosaltres no ho aconseguim, els companys de Ràdio Lepe potser sí que ens poden donar un cop de mà.
0: Sí.
2: Anem a trucar a Ràdio Lepe?
0: Vinga.
2: Jo no sabia, que hi havia Ràdio Lepe.
0: Diuen tenir un programa d'acudits a Ràdio Lepe?
2: Mira, ara els hi preguntarem.
0: Home, perquè jo ho faria segur,
2: Les mañanas de Ràdio Lepe.
0: Sí.
2: Veiem si hi ha algú a Ràdio Lepe.
0: Una molt bona ràdio, eh?
2: Sí, sí, sí. I contesten de seguida.
0: Si és que potser són pocs,
2: Contesten de seguida, a Ràdio Lepe. No hi ha ningú.
0: No hi ha resposta, Ràdio
2: Lepe. No hi ha resposta. Aneu a buscar per l'altra banda, com sempre, els companys de Telefònica. Aviam si tenen algun altre telèfon de Ràdio Lepe.
0: Telefònica, quin si no?
1: Benvingut a 11.8.11. Sí. El teu des de la xarxa de Telefònica
2: caríssim,
1: d'Espanya.
2: Caríssim,
1: per establiment, caríssim. Per establiment, 5,8 per segon, amb els 5,8 per segon. D'altres xarxes, consulti a l'operador.
0: Molt bé.
2: Aviam si tenen algun telèfon de Ràdio Lepe, l'emissora local.
1: Buenos días,
2: local.
1: Les de Carmen. ¿Sabe que por haber llamado a 11.8.11 se puede ganar un viaje a Nueva York para dos personas?
2: ¿Qué dice ahora?
1: Dígame.
2: No, dígame el viaje, que es lo que me interesa. Ya no me acuerdo ni el número que le iba a preguntar.
1: Un momento, por favor, voy a comprobar si ha sido premiado.
0: Muy bien.
2: Ay.
0: Eso cada copa
1: lo
0: mes,
1: lamento,
0: ¿eh?
1: No ha sido premiado en esta ocasión.
2: Me has puesto el caramelo en la boca, me lo has quitado, ¿eh?
1: Dígame, no.
2: Una cosa, ¿cómo sube Telefónica?
1: ¿Qué, cómo sube?
2: Hombre, antes había
0: teles
2: y ahora viajes a Nueva York.
1: Claro.
2: La crisis no se nota, ¿eh? ¿Para cuántas personas es el viaje?
1: Para dos personas.
2: Dos personas.
1: Con un paquete de dinero también, 800 euros. Está bastante bien el viaje. ¿Puede usted comprobarlo?
2: Pero aquí no es Telefónica, ¿no?
1: No. ¿Puede usted comprobarlo en nuestra página web www.11811?
2: Vale.
1: Dígame, ¿en qué podemos
2: ayudarle? Que es carísimo el teléfono. Radio Lepe.
1: Radio Lepe.
2: Sí.
1: El Lepe, ¿no?
2: El Lepe, sí, la radio local.
1: Un momento, si es tan amable.
0: Clar, això no és Telefònica.
2: Escolta, t'imagines que ens toca un viatge a Nova York?
1: No,
2: què aniríem, tu i jo? Sí, no, dèiem el número.
1: Tome nota, si és tan amable. 959.
2: Sí.
1: 38.
2: Sí.
1: 35.
2: Sí.
1: Molt bé. Informació?
2: No, gràcies.
1: Gràcies, vostè.
2: No correspon al telèfon que hi havia a la pàgina web, però bé.
0: Que estrany.
1: Dígame.
2: Hola, buenos días.
1: Hola.
2: Hola, Radio Lepe.
1: Sí.
2: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
1: Sí.
2: ¿Qué tal, cómo va la mañana?
1: Bien.
2: ¿Tú quién eres?
1: Yo soy María Ángeles González, ¿y tú?
2: Yo, Carles Carvajal.
1: Dime.
2: ¿Qué eres, la locutora, la directora?
1: Soy, sí, trabajo en la locución.
2: Vale, muy bien. A ver si me puedes ayudar.
1: Dime.
2: ¿Cómo te llamabas?
1: María Ángeles.
2: María Ángeles. Estoy buscando el teléfono de una empresa de aquí, de Lepe, que resulta que han puesto una iniciativa contra la crisis de los jamones. ¿Te has enterado del tema?
1: Pues no sé nada, pero mira, te paso con mi compañero de informativo.
2: Vale,
1: sí. Sabe algo,
2: ¿vale?
1: ¿Tu nombre es?
2: Carles.
1: Carles.
0: Per cert, María Ángeles González,
2: sí.
0: Segons la plana web, presenta un programa musical que es diu Ràdio Lé.
2: Ah, mira. Ràdio Lé.
0: Juntament amb Javier Grau.
2: Sí.
0: Una plana web preciosa, eh?
2: La Ràdio Lé.
0: RadioLé.com.
2: Ai, sí?
0: Sí.
2: Mira, no com altres emissores.
0: Quantes coses fan, és preciós.
2: És preciós, això.
4: Sí.
2: Hola, buenos días.
4: Hola, Carles.
2: ¿Qué tal, cómo vamos?
4: Bien.
2: ¿Eres?
4: Fermín,
2: de Informativos de Radio Lepe.
0: Fermín, sí. Cabanillas.
2: Mira, te llamo de Radio Badalona, la más mona, aquí en Cataluña.
4: Sí.
2: Una pregunta, estoy buscando una empresa de jamones que se ve que ofrecen un 5% de descuento si enseñas el carnet del paro.
4: Ibercumbres.
2: ¿Tú tienes el teléfono de esa gente?
4: Sí.
2: Me salvas la vida, ¿eh?
4: Venga, toma nota.
2: A ver, dime.
4: 687.
2: Perfecto. Pues nada, ¿cómo va la mañana aquí en Radio Lepe? ¿Bien?
4: Bien.
0: Y presenta bien. Radio Lé Noticias.
2: ¿Tú qué presentas?
4: Informativo.
2: Radio Lé Noticias.
4: Sí.
2: Vale, perfecto. Por cierto, te voy a hacer una pregunta tonta.
4: Sí, dime.
2: ¿Hay algún programa de chistes?
4: No, en absoluto. Aquí la gente no va contando chistes por la calle, ¿no?
2: Vale, pues nada. Supongo que la tontería esta te lo pregunta toda la gente,
4: ¿no? Ah, no, sí, igual que te preguntan si soy agarraos, esto es así.
2: Sí, aquí, bueno, siempre, ¿eh?
4: Sí, porque a la peña no le dicen Juventud de Badalona, en fin, esa tontería.
2: Ah, ¿que eres aficionado a la peña?
4: Mucho, desde Villacampa, o sea,
2: ¿qué dices ahora?
0: No puedo creer esto.
2: Pues mira, has llamado a la radio, la única radio que emite todos los partidos de la peña.
4: No me digas.
2: Sí, de verdad. La peña va a jugar a, yo qué sé, a Puerto Rico, y aquí vamos a Puerto Rico.
4: ¿Los dais por internet?
2: También, mira, pero solo en catalán por eso, ¿eh?
4: Ah, no importa.
2: Bueno, mira, es rcb.cat.
4: RC.
2: B, o sea, de Radio Ciutat Badalona.
4: Vale, sí.
2: .cat. Sí, todos partidos en directo.
4: Vale, guay.
2: Y el chico se llama Xavi Ballesteros.
0: Perfecto. Y dice triple Subaru.
4: Bueno, saberlo.
2: Pues nada, Fermín, gràcies per tot.
4: Nada, tenim ningú una cosa que falta.
2: Vinga, gràcies.
4: Vinga, hasta luego.
2: Mira, escolta, Fermín, hem guanyat un oient.
0: Tenim un amic.
2: Un oient, ara li diré el Xavi Ballesteros.
0: Un amic nostre, eh?
2: Sí, sí, que escoltarà a partir d'ara els partits de la penya.
0: El que jo tinc dubtes és, si es diu de Radio Lepe, per què tots els programes diuen Radio Le?
2: Perquè potser depèn de Radio Le.
0: Segurament, però és estrany, eh?
2: Estan trucant a l'empresa aquesta de pernils.
0: Sí. Bueno, amablement, el Fermín ens ha donat el telèfon.
2: El mòbil, perquè si no, no hi havia forma. I esperem...
0: 5% de descompte per a aquelles persones que estiguin aturades.
2: Sí.
0: En la compra de pernils.
2: Sí.
0: Son Justo Molinero i hagués fet una promo.
2: Sí, sí, sí, la promo ja seria. Esta semana en jamones y vercumbres, rollo ship.
0: 5% de descuento.
2: Sí, sí, sí. Estamos aquí, en la carretera del Valle, en Santa Coloma de Gramenet.
0: Ho podries fer tu, eh? Ho fas molt
2: sí?
0: bé.
2: Sí? Mira, quan em facin fora d'aquí, diré radio teletaxi, tu.
0: Doncs mira, deuen
2: pagar molt bé. A vendre pernils.
0: Deuen pagar molt bé.
2: Escolta, que si paguen bé, m'és igual, eh?
0: El Justo.
2: Fent les mañanas de Radio Badalona i radio teletaxi.
0: Home, tu presentant un tema de la Pantoja,
2: sí,
0: jo pagaria per veure-ho.
2: Sí, sí, no?
0: Pagaria per veure-ho.
2: Bé, escolta, no contesta, no, el telèfon aquest. Fem una cosa. Recuperem el tema més tard, et sembla?
0: Mm.
2: I anem a d'altres temes al dia.
0: Doncs vinga.
2: Doncs som-hi, canviem de tema. Canviem de tema i canviem, en aquest cas, també de diari. Per cert, fa uns dies us parlàvem de que el Barça ha presentat la seva primera penya gay.
0: Sí.
2: Gai, en
0: gai,
2: aquest cas, eh?
0: Mm-hmm.
2: És la penya barcelonista de gais i lesbianes. És la primera en el futbol de l'estat espanyol i l'objectiu és lluitar contra la discriminació racista i també contra els atacs als gais i les lesbianes. De fet, ha nascut aquí a Catalunya i el seu president es diu Josep Ribas.
0: Aquí estem trucant.
2: Aviam si ens contesta. Hi ha línia, de moment, eh? Avui tenim un dia...
0: Què passa avui que ningú contesta el mòbil?
2: Per favor.
0: El que li hauries de preguntar és per què no hi ha cap jugador... El Pep no es pot atendre.
2: No pot atendre. Digue'm, digue'm.
0: Anem insistint. Hauries de preguntar-li per què no hi ha cap jugador de futbol que hagi sortit de l'armari, si és que no n'hi ha.
2: De fet, és el que ells proposen, fins i tot, a la seva plana web. Diuen que seria fantàstic, d'aquí uns anys, veure, no sé, en alguna revista del cor, que hi ha algun jugador de futbol que surt de l'armari.
0: Mm.
2: Anirem intentant, perquè hem pogut localitzar-lo, Josep Ribas, que és el president d'aquesta primera penya gai del Barça. Per cert, parlant de tot plegat, del tema del català, del tema del Barça, cada any potser hi ha algun jugador del Barça que entra dins la selecció del català de l'any, aquesta proposta que presenta el periòdico de Catalunya. Ja tenim aquí la convocatòria.
0: Ja estan fent campanya.
2: Ja està. Fa dos dies...
0: Ara cada dia una plana.
2: Sí, sí. I com sempre, els mateixos a sempre, eh? Manolo, Madre... Els quatre. Sempre hi ha els mateixos.
0: I el Serrat.
2: I el Serrat, eh?
0: El Lluís Llach.
2: Escolta una cosa, perquè...
0: Bona aventura,
2: si jo et preguntés, per tu, quin seria el català de l'any passat, del 2008? Quin diries?
0: Home, no.
2: Ara et poso un compromís públicament, eh?
0: No estic en un compromís, com que no recordo...
2: M'hauries de dir un nom.
0: Un nom?
2: Sí.
0: No ho sé.
2: Com que no ho saps?
0: No sé.
2: Algú que, no sé, que t'ho proposis com a català de l'any?
0: Mira, avui entrevistem a Marc Coma, no sé.
2: Marc Coma.
0: Va guanyar el Dakar, no sé.
2: Tu el proposaries com a català de l'any?
0: Per dir-te alguna cosa.
2: Sí? Va, anem a trucar aviam com es vota això. Hi ha un telèfon.
0: O a Rosalia.
2: Rosalia Pons.
0: No?
2: Jo votaria Rosalia Pons.
0: Rosalia Pons.
2: Com a catalana de l'any. Per la seva simpatia i el seu bon fer en el món culinari i els fogons.
0: El seu bon humor.
5: Sí. Catalunya per escollir el català de l'any.
2: Ah.
5: El preu màxim per trucada és de 1,20.
2: Avui surt caríssim, això, eh?
0: 1,20.
2: Avui ens estem deixant aquí...
5: Gràcies per la seva trucada.
2: Tot el sou.
5: Gràcies a aquesta trucada sí. Participarà al sorteig d'un viatge per a 4 persones. Mira. A Disneyland París.
2: Oh.
5: Per participar, només ens hauria de
2: proposar
5: com a candidat al català de l'any 2008.
0: I en veig la Rosalia fent-se fotos amb el Nick i el Patagona.
5: Ara, si us plau, després del senyal, sí. Veu clara el nom del seu candidat.
2: Rosalia Pons, cuinera.
0: No ho veig.
5: Ara necessitem les seves dades personals. Ah. Si us plau, digui'ns el seu nom i cognoms després d'escoltar el senyal.
2: Carles Carvajal. Hola?
5: A continuació, el seu número de telèfon.
2: 93-395-4004.
0: sempre donant el telèfon d'aquí de la ràdio.
2: Sí, és casa nostra.
5: Gràcies per participar. Mm. Recordi que pot proposar el seu candidat fins a les 5 de la tarda del divendres dia 27 de febrer.
2: Ah.
5: I entre tots els candidats sortiran les 10 finalistes al català de l'any 2008. Adeu i fins aviat.
2: Adeu, adeu.
0: Jo crec que hauríem de fer una trucada diària.
2: Cada dia. Per què? Per intentar aconseguir el viatge, no per res, no?
0: No, per fer campanya. Perquè la
2: per fer campanya de Rosalia.
0: T'ho imagina't que ho fos.
2: Ja. Bé, escolta una cosa. Aquests dies s'està celebrant a Barcelona, tu ja ho saps, aquest congrés de telefonia mòbil.
0: Sí.
2: Aquest congrés que, bé, tothom en parla d'aquests nous telèfons. Que bé, ja aviat no podrem sortir de casa sense el telèfon mòbil. Mm. Bé, però avui la notícia publica el diari El País. És el que s'aprofiten els hotelers a la ciutat de Barcelona amb aquest congrés. Pocs congressos i poques fires que hi ha, i només falta que posin preus, com per exemple el titular que avui publica el diari El País. Diu, una noche d'hotel, a quant diries?
0: Una nit d'hotel.
2: Quant diries que val?
0: He anat a pocs hotels, però depèn de les estrelles de cada hotel, no?
2: 500 euros.
0: 500 euros.
2: Diu que la celebració d'aquest Mobile World Congress segueix disparant els preus. Per exemple, hi ha hotels, un de la Rambla, que una habitació per demà dimecres per la nit valia, o sigui, en temporada normal, valia 475 euros, segons El País, 795 si era la suite, més IVA. Doncs es veu que la mateixa plaça, per la propera setmana, o sigui, pel proper dimecres, surt a 169 euros. Ho trobo normal?
0: No. Hauríem de preguntar si encara a l'hotelers hi ha algun congressista. Potser han vingut aquí.
2: Ja. Escolta, anem a trucar, si et sembla, aquest hotel que feia referència.
0: Sí.
2: Anem a preguntar, aviam si hi ha alguna habitació per demà dimecres a la nit, et sembla?
0: Com es diu?
2: A l'hotel es diu molt complicat. És en francès. Le Méridien.
0: Le Méridien.
2: Le Méridien, no? Le Méridien.
0: Le Méridien.
2: Le Méridien. Està a la Rambla.
6: Gràcies per trucar al Méridien Barcelona, atendant a
2: Hola, bon dia. Mira, volia veure si era possible una habitació per demà a la nit.
6: Per demà a la nit? Sí. Espera un moment, li passo amb reserves. Un
2: vale, perfecte, gràcies.
0: Danae no és una marca de iogurt?
2: Danae. Danae, no sé.
0: Té nom, eh?
6: Sebas Monse, buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?
2: Hola, buenos días, bon dia. Mira, estic buscant, aviam si és possible, truco d'una empresa aquí de Barcelona. Una habitació per demà a la nit és possible?
6: Per demà a la nit? Per quantes nits?
2: Per dues nits. Nit de dimecres i dijous.
6: Per demà... Sí.
2: És un compromís que tenim.
6: No, per demà sí que és possible.
2: Demà és possible.
0: És molt seriós.
2: Dues.
6: Sí.
2: Val, quin preu és?
6: A veure, pues un momentet,
0: Estàs molt seriós, no?
2: Bé, ens hem de posar seriosos.
0: Com a congressista, no? Estàs actuant com a congressista.
2: Truco d'Ibercumbres.
0: Sí. Mira quina música.
2: La presa de Pardils arriba a Barcelona per oferir aquest descompte. Demà serà a Isla Fantasia, a partir de les 11.
6: Són 375 euros.
2: Sí.
6: Més el 7% de l'IVA.
2: Això surt uns 400, no?
6: Pues ara li dic. A veure... 401, amb 25.
2: 400. Això per habitació, per persona?
6: Això és per habitació.
2: Per habitació, eh?
6: Sí.
2: Molt bé, perfecte. Doncs jo la truco més tard i li confirmo la reserva.
6: Molt bé.
2: Gràcies
6: a vostè. Adiós.
2: Bé, 401 euros. El País posava 475, eh?
0: 401 euros no és poc.
2: Sí, perquè posava 475 l'habitació i 795 si era suite, més IVA.
0: Mm.
2: Sempre potser ho han vist al diari i han baixat els preus.
0: Sí, 75 euros. És possible.
2: Però clar, ara hem de fer la prova una altra vegada. Ara has de trucar tu i demanar una habitació per dimecres que ve.
0: Dimecres que ve.
2: Eh? Dimecres que ve. Tornem a fer l'operació.
0: I m'he de posar seriós, un altre cop.
2: Parla en castellà i canvia una mica el tema, que no es noti.
0: Para miércoles que viene, ¿eh?
2: Sí, miércoles que viene. ¿Quin dia és el miércoles que viene? Ara ho mirarem.
0: Para dos persones.
2: Para una. Una para habitació, una habitació.
0: Para mi.
2: Dimecres que ve, quin dia és? Ara ho mirarem.
0: Ah, mirarem quin dia és, perquè jo tampoc ho sé, eh?
2: I aviam què et diuen. Estem trucant en aquest hotel situat a la Rambla de Barcelona. Dia 25.
7: Bon dia, estàs trucant a la Meridien Barcelona, l'atén la Noelia, en què li puc ajudar?
0: Hola, buenos días. Quería reservar una habitación para el miércoles que viene.
7: Sí, un momento, por favor, le pongo en contacto con reserva.
0: Gracias, señorita.
2: O digues dijous, perquè... Dijous que ve.
0: Dijous, per què?
2: Potser es notarà.
0: Ah.
7: Reservas, Mónica, buenos días.
0: Hola, mire, quiero una habitación para el jueves que viene. A ver si es posible.
7: Este jueves, día...
0: El 25, 26 me parece que es.
7: Ah, 26, vale.
0: 26 o 27, donde tenga usted un...
7: Es el 26.
0: Un hueco.
7: ¿Es individual o doble?
0: Doble, pero ¿me puede decir el precio primero?
7: Sí, no hay problema. ¿Me llama de alguna empresa o es particular?
0: Particular.
7: Vale, no tenemos ningún acuerdo, entonces. A ver.
0: Pero podemos llegar a uno, ¿no?
7: Sí, por supuesto.
0: De acuerdo.
7: Mire, la mejor tarifa disponible
0: sí.
7: es de 169
0: euros. 169
7: euros. Más el 7% de IVA.
0: ¿Y esto lo puede calcular usted, señorita?
7: Un momentito.
0: Gracias.
7: Mire, en total son 180 euros con 83 céntimos.
0: 180 euros con 83 céntimos. Sí. Los 83 los tengo que pagar también, ¿no? Aunque sean céntimos.
7: Sí.
0: Muy bien. Muy amable, señorita.
7: Gracias.
0: Gracias. Ya la llamaré después. Gracias. Hasta luego. Un canvi radical, eh?
2: El doble.
0: El doble.
2: En una setmana, el doble.
0: Hem passat de 400 euros a 180.
2: Sí, hem passat de que una habitació en aquest hotel de la Rambla de Barcelona val aquesta setmana, aquest dimecres i aquest dijous, 401 euros, i la mateixa setmana, quan?
0: 180.
2: 180 euros.
0: Amb 83 cèntims.
2: Home, i després volen que la gent vingui a Barcelona. Això jo crec, perdó, però això és prendre el pèl i robar, eh?
0: Això és especulació.
2: Especulació. Home, és un escàndol.
0: Hotelera.
2: Hotelera.
0: Exacte.
2: Hotelera.
0: Totalment denunciable.
2: Jo crec que això, aquests els mòbils ja no venen més.
0: Ja no venen més. Ja no es fa cap congrés
2: ja
0: aquí.
2: Ja està. Entre els robatoris i tot el que passa a Barcelona.
0: Home, quin robatori.
2: Ja està.
0: I les formigues aquestes que han de venir, també.
2: Per això t'ho dic. Això s'acaba. Això s'acaba.
0: Molt bé, Carles.
2: Demà hi tornem.
0: Molt bé.
2: Fins demà.
0: Adéu. Hello.
8: Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
12: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
13: Telefónica, buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
14: Yo quería saber por qué cuando hace frío se le vao de la boca.
13: La temperatura de tu cuerpo es más elevada por dentro. Puedes checarla con un termómetro rectal, que es el más exacto, y al entrar el aire de tu sistema...
14: Momento, momento, no he entendido. ¿Qué? ¿El termómetro rectal para qué es?
8: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
14: ¿Me tengo que poner un termómetro por allí?
13: Sí, este es el más exacto, ¿eh?
14: Ah.
12: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimecres 2 de setembre de 2026. Us parla Martí Villegas. Ara a les 8 del vespre comença la concentració en suport a Ceuta convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, un acte al qual s'hi ha adherit l'Ajuntament de Badalona. Ens en dona més detalls l'Anna García del Bènit. Bona tarda, Anna.
4: Bona tarda, Martí. Doncs sí, doncs just fa uns minuts que ha començat aquesta concentració aquí a la plaça de la Vila de Badalona en suport al poble celtí. De fet, ara estem escoltant càntics d'una plaça completament plena, com per exemple Ceuta no se vende, i de fet és que moltíssima gent s'ha apropat per mostrar el seu suport amb la ciutat autònoma. Aquí també veiem una plaça completament plena i uns colors predominants, que són el vermell i el groc. És que moltíssima gent s'ha apropat amb la bandera espanyola, ja sigui lligada al coll o també a la mà. Recordem que es tracta d'una iniciativa convocada de manera simultània als ajuntaments de tot el país, coincidint a més amb la celebració del Dia de Ceuta avui, 2 de setembre.
3: Més coses. La Confraria de Pescadors de Badalona demana més facilitats per accedir a l'ofici i garantir el relleu generacional. La Unió Europea, a partir d'octubre, treballarà per reimpulsar el sector pesquer, tenint en compte les dificultats de l'ofici, el cost dels materials i els problemes mediambientals amb els quals s'enfronten cada dia. Ara bé, des de la Confraria de Pescadors de Badalona, consideren que també hauria de facilitar la formació dels joves en aquesta professió. Actualment es necessita un any de preparació i també diferents cursos abans d'endinsar-se al mar i comprovar si realment els pot agradar la pesca o no. En parla el patró major de la Confraria de Pescadors, Jordi Gasull.
5: Això hauria de ser com un restaurant o qualsevol empresa. Que tu vols ser pescador? Doncs vens amb mi. Demà comences. Llavors potser diria, hòstia, doncs m'agrada, i tal, i s'animarien. Però clar, si em ve un noi, ah, jo vull ser pescador, vull vindre a pescar amb tu. Vale, doncs vés a tal lloc, treu-te aquests títols, no sé què, i clar, ja diuen, això s'ha... Vull dir, no, saps?
3: Catalunya podria tornar a millorar les dades de visites de turistes aquest estiu. Al juliol, prop de 2,4 milions de turistes van arribar al Principat, un 0,8% més que el mateix mes del 2025. Tot i que es manté lluny de les dades prepandèmia, aquest creixement també s'ha notat a l'hotel Marina Badalona. Aquest hotel ha millorat les xifres d'ocupació respecte a l'any passat. L'ocupació ha superat el 90%, 4 punts més que l'any anterior. El perfil del turista més comú és l'internacional. Els francesos són els que més s'allotgen a la nostra ciutat, dels espanyols, els alemanys, i aquest any també han notat un increment del turista estatunidenc.
2: Infopodcast Badalona.
6: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocos. Gràcies per tornar a la ràdio. Per estar novament o potser per primera vegada en connexió. Algú va dir... Estimem, sense preguntes, i ens estimaran sense respostes. Aquesta que estem estrenant serà una hora molt especial del Cocodril, amb algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però crec que us resultaran agradables. La primera està considerada una de les millors balades del pop dels anys 70, on brillen els teclats, el sintetitzador, el líder del grup Brett, David Gates, i altres músics al seu costat, també boníssims, van fer aquest Guitar Man, el guitarrista.

veig com gira. A 33 revolucions per minut al vinil original, publicat el 1973 d'aquest Guitar Man, el guitarrista. David Gates, al capdavant del grup Brett. La pròxima és de 1990. És un so autèntic, sense artificis. No comercial, únic. És Neil Young. Over and over. Una i una altra vegada. M'encanta escoltar-lo. Desitjo que tu també t'agradi molt.

0: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquest és un programa musical d'autor. Una espècie en perill d'extinció a la ràdio actual que es va posar en marxa al llunyà octubre de 1993 i que ara pots escoltar a través de més de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. També pots escoltar-nos en diferit quan et vagi bé, quan et vingui de gust. És fàcil. A través de les plataformes iVox.com, Spotify o podcast de Google, descarrega't els últims programes emesos si no et vols perdre res i porta'ls amb tu allà on vagis. Quan passeges, quan vas en bus, en metro, quan tens ganes de no fer absolutament res més. Tot i que la ràdio continua sent l'únic mitjà de comunicació que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Això val la pena tenir-ho en compte, sobretot per als que s'han oblidat d'escoltar la ràdio. Ja sé que no és el teu cas. Aquesta hora és especial, amb algunes de les meves cançons més especials. L'irlandès Richard Harris ha passat a la història sobretot com a actor, com un molt bon actor, de pel·lícules com Camelot, Rebelión a Bordo, La Bíblia, però sobretot per aquella que es va dir Un hombre llamado caballo, de 1971. Però Richard Harris es va atrevir a gravar un disc que per molts musicòlegs és una de les 10 millors cançons de la història. MacArthur Park. Bé, és més que una cançó. En el tema hi ha dos o tres cançons diferents. Destaquem el brillant break instrumental del mig. Donna Summer, és veritat, va fer una versió, però una bona versió, però que no tenia gaire a veure amb aquest MacArthur Park de Richard Harris.

espectacular, MacArthur Park de Richard Harris, que va viure entre 1930 i 2002. El seu únic disc, aquest que acabeu d'escoltar, es va publicar el 1968.

I en aquesta hora d'algunes de les meves cançons especials volia posar alguna cosa de la Electric Light Orchestra, però m'agraden tantes que he estat incapaç d'escollir només una. I per això us posaré per primera vegada en el programa un mix que es va fer promocional, no es va posar a la venda el 1990 per recordar alguns dels seus megahits. Ens el van regalar els de la ràdio en format de maxi single, és a dir, un d'aquells vinils que era tan gran com un long play, però que perquè s'escoltés millor girava 45 revolucions per minut. I porta el que jo crec que va ser el seu primer èxit comercial, Living Thing, barrejat amb Don't Break Me Down, Sweet Talking Woman, Dulce Mentirosa, que es va dir aquí, amb Alive, el tema principal de la pel·lícula Xanadu, amb una preciosa Olivia Newton-John, també Shine a Little Love i Roll Over Beethoven, un petit recitalillo de la Electric Light Orchestra.

Roll Over the Top and abans Shine a Little Love, I'm Alive, Sweet Talking Woman, el Don't Bring Me Down, i començant per el Living Thing. Aquest és un mix promocional que el 1990 ens van enviar a la ràdio en format de maxi single a 45 revolucions per minut, recordant alguns dels grans mega hits de la ELO, la Electric Light Orchestra, a finals dels 70 i principis dels 80. Una hora d'especials que espero que t'agradin. Jo m'ho estic passant molt bé. Recuperant, per exemple, ara Tim Harding. Bueno, Tim Harding és poc conegut en aquest país, però va ser una part fonamental de la cultura folk de l'anomenat Greenwich Village als anys 60 i va participar en el mític festival de Woodstock de 1969. Era nord-americà i, malauradament, només va viure 40 anys a causa d'una sobredosi d'heroïna. Escoltem una cançó que ell va escriure al 65, Reason to Believe, que després van versionar, per exemple, els Carpenters i l'any 71, Rod Stewart.

0: to believe.
1: Reason to believe. Raó per creure. I quina llàstima que s'hagi acabat. M'ha resultat molt curta. Si ara estigués sol, la tornaria a posar a 2, 3, 4, 5. Normalment hi ha un promig de 7 cops quan m'agrada una cançó. Però estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, no pateixis. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I aquesta és música d'aquella que entra directament per la vena. M'ha encantat recuperar Tim Harding, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I sovint, en el Coco, escoltaràs cosetes guapes que pràcticament ja només sonen aquí. Com aquell personatge que a mi sempre m'ha caigut molt bé, Willie DeVille, que va fer una banda que es va dir Mink DeVille, amb una cançó que va publicar el 95, que es diu I Love You Still, encara t'estimo, amb un cert toque mariachi. Bueno, és que Willie DeVille va ser un tipus molt especial, nascut a Connecticut, als Estats Units, el 1950. A partir del 85 va començar a treballar en solitari sense la seva banda Mink DeVille, i malauradament ens deixava el 2009.

I love you still. Encara t'estimo. Willie DeVille, el 1995. I Voces Cacs. Fixa't quina coseta més maca. Es diu Fly Like a Bird. Voces Cacs, d'Ohio, del 1944. És cantant, guitarrista, compositor i també empresari. Va muntar un local per fer música en viu, que és això que tant trobem a faltar a casa nostra. Hi ha poques ciutats, pocs pobles que tinguin de manera estable locals, bars musicals o locals en general on es faci música en viu. Nosaltres, quan vam poder organitzar la sala de festes Cocodrilo Club, que va funcionar de manera estable des del 97 fins al 2005, a totes les sessions de dijous a diumenge presentàvem actuacions en directe de totes les bandes històriques, aquelles que més us agraden als cocodrils. Bueno, però escoltem a Voces Cacs amb aquest vol com un ocell.

1994. Algú va dir: el passat és un lloc en el temps, el present, les conseqüències, i el futur no existeix.

Aquesta és una hora especial del Coco dedicada a compartir, a descobrir, a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. La majoria són poc conegudes, però jo crec que poden agradar a la primera perquè resulten realment agradables per transportar-te a mons millors. La pròxima és de 1984 i de Randy Crawford. Se la coneix com una de les llegendes de la música popular negra. La cançó és One Day I'll Fly Away. És a dir, que qualsevol d'aquests dies començaré a volar molt lluny. Per cert, que aquesta la cantava Nicole Kidman a la pel·lícula Moulin Rouge.

música elegant. Amb molta categoria. One day I'll fly away. Algun dia volaré molt lluny. Randy Crawford. Des del 1984.

0: Ei, has connectat amb el Coco?
1: Cocodril Club. Amb Albert Malla.
0: Si em vols explicar qualsevol cosa o consultar-m'ho, o si vols dir-me alguna cosa, pots posar-te en contacte amb el programa a través de correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I Tom Waits. Ah, fa segles que no escoltem a Tom Waits, això. Això s'ha d'evitar, per això ara mateix ho fem, amb un tema que ell va publicar el 1973, que sempre que l'escolto m'emociona. Hope I don't fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu, perquè enamorar-me em fa sentir deprimit. La música sona, em mostres el teu cor perquè el vegi. Tinc una cervesa i ara escolto com m'estàs trucant. I jo espero no enamorar-me de tu. Tom Waits, amb el seu to aspre, amb la seva veu podríem dir que diferent. Algú va dir que la veu de Tom Waits és com si hagués estat submergit en un dipòsit de bourbon, fumat uns mesos, i al portar-lo fora, aplastat per un cotxe.

fall in love with you. Espero no enamorar-me de tu. Cantava Tom Waits el 1973. I ara una que va passar pràcticament desapercebuda dels Moody Blues i que sempre m'ha agradat molt. Els Moody Blues eren aquells que, dels de Noches de Blanco Satén, que sempre passaran a la història per aquell gran hit, aquell temazo, no? Funcionen des de 1964, però el 86 van publicar aquest tema Your Wildest Dreams, els teus somnis més salvatges.

s'està acabant aquesta hora especial del Cocodril dedicada a compartir, a descobrir o a tornar a gaudir algunes de les meves cançons més especials. Te'n posaria moltes més, però em sembla que només tinc temps per dues, així que anem ràpidament amb Bob Seger i la seva Silver Bullet Band i aquest tema de 1978. Bueno, no ha sigut mai número 1 en aquest país en el que per sort o per desgràcia ens ha tocat viure, però els cocodrils no s'han oblidat mai d'ell.

0: La cançó es diu Till It Shines. Fins que brilli. Bob Seger, de Detroit, que per cert va decidir no fer mai més actuacions en directe quan va morir el seu saxofonista, Alto Reed, per càncer de còlon, el desembre de 2020. Ha declarat, no puc sortir a l'escenari sense ell. I nosaltres acabem aquesta hora d'especials amb un personatge que ha agradat a diverses generacions. Cliff Richard, que va començar amb els Shadows d'acompanyants, després en solitari. Bueno, poca conya, eh? Cliff Richard ha venut 250 milions de discos. Mira que bonito esto, eh? Del 63. Don't talk to him. If some guy tells you I don't care and tells you lies while I'm not there, don't talk to him. No perdis la sintonia, cocodril. And if he tells you I'm untrue, then darling, here's what you must do, don't talk to him.
1: Cocodril Club. And if he tells you I've been seen walking around with Sue and Jean, he's lying again. El programa Revival.

0: Y en aquel primer gran éxito tuyo, junto con el grupo Picnic, el Cállate Niña, tuvo una participación uno de nuestros músicos más internacionales, Toti Soler, con el que hace poco comentábamos esto. Però ens podries recordar com vas conèixer la Janet?
1: Janet, jo va aparèixer un dia en un conjunt que amb el que estava treballant, va aparèixer un dia, algú la va portar i es va convertir automàticament en la cantant del grup. En aquells moments ens dèiem Picnic, evidentment, no, això fa molts anys. Ha plogut molt des de llavors, ha passat moltes coses, allò pràcticament ha passat a l'oblit.
0: Home, al teu oblit, vols dir?
1: Sí.
0: Ah, perquè la Janet encara actua i,
1: no,
0: i encara agafa aquelles cançons que feien vosaltres.
1: Des de llavors ens ha fet moltes coses que no tenen res a veure. Allò va ser els inicis de ja més que de joventut, quasi d'infantesa.
0: Clar.
1: O sigui que, clar, queda molt lluny tot això.

Pues no.

0: No, sí. És que estàvem tots molt bojos, eh? Estàvem molt pirats i sobretot ara, si això ho expliques a la gent de ràdio i de premsa jove, no ho poden entendre.
1: O sea, en fin, que esto fue un país muy curioso, ¿eh?
2: Sí, no, bueno, y aquí es canciones, ¿te acuerdas del American Pie?
1: Sí,
2: la canción,
1: claro.
2: American Pie.
1: Sí, que tenía un pito.
2: Tenía un pito, pi, pi, pi. Sí. Cuando había una palabra que querían censurar, dije, pi, pi, pi. I went down to the sacred store
1: where I'd heard the music years before. Aquí está la prueba, Janet. Està sonant el single de vinil original tal i com es va publicar a Espanya, perquè en aquest país el mític, el gran clàssic American Pie, el pastís americà de Don McLean, es va publicar així. Podia passar la censura tot el text, llarg, dens, extens, però hi havia una frase que molestava, així que ho van solucionar d'aquesta manera.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquena que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
5: Bon dia.

0: Per què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida amb cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que, bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible, amb una cadira de rodes. D'allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs, també la meva experiència però també la meva professionalitat.
0: No? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera. I llavors acompanyem doncs, a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arriba aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys. Però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots mica en mica doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019. Vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard. I en un inici eren bueno, programes de sensibilització, sobretot a escoles, també empreses, no?, amb la idea aquesta que deia doncs, de conscienciar, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes més de caire esportiu a nivell local. I va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat, en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
0: està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs s'hi bolca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem? Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Si no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria la mort, perquè viure m'agrada molt.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Amb la meva àvia, que ens va deixar fa un any, i m'agradaria passar més estona amb ella.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Se m'ho coneixen moltes persones, però Donald Trump, per
0: no
1: exemple.
0: No siguis impulsiva. No. Un llibre.
1: Doncs no sóc una gran lectora, tot i que m'agradaria ser-ho més, però ara m'estic llegint, m'estic acabant els llibres de les 7 germanes i la veritat és que m'estan agradant molt.
0: Una pel·lícula?
1: Doncs per la gran quantitat de vegades que l'he vist i l'he compartit amb molta gent, Mamma Mia.
0: I un lema de vida?
1: Aquí i ara, viure el present, que és el que tenim.

0: Per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt. Vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: Vaig ser les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jana Arimany, un plaer haver-te conegut. Molts èxits en
1: Moltes
0: tot el
1: gràcies.
0: Que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa, on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El govern espanyol ha aprovat una nova modalitat de jubilació activa, és a dir, permetre la possibilitat que els pensionistes, tant autònoms com assalariats, puguin tornar a treballar. Podrien, doncs, combinar la seva feina i alhora cobrar part de la pensió. Segons el govern, aquesta mesura s'aplicaria per afavorir l'envelliment actiu, però volem saber com funcionarà, qui s'hi podrà acollir i també si té o no lletra petita aquesta mesura. I en parlem amb l'advocada i economista Maria José Tarancón. Què tal?
3: Bon dia, com estàs?
2: Primer de tot, per situar-nos, explica'ns el concepte una mica de jubilació activa.
3: Sí,
2: no?
3: Bueno, la jubilació. Bueno, voy a contarles la jubilación, porque todo el mundo sabe que cuando una persona tiene una serie de años cotizados, que no siempre son los mismos, una serie de años cotizados, y puede llegar y tiene la edad para tomar la prestación de la jubilación, se puede jubilar. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que

0: Com veiem a dia d'avui, quan plou fort, les rieres de Badalona es desborden, i això que estan canalitzades en l'actualitat. Per això va ser tan important, ara fa un segle, l'anunci que les rieres de Badalona s'acabarien urbanitzant.
1: Sí, perquè Badalona, recordem-ho, és una ciutat de rieres, és a dir, de rius que baixen de la muntanya al mar i que quan no plou estan secs, però que quan plou intensament es converteixen en torrents d'aigua. Ho veiem aquí a Badalona cada cop que plou. Avui fa molta calor, però fa 15 dies... Fa 15 dies a Badalona plovia fort i les rieres baixaven d'ample a ample. En total, a Badalona hi ha 9 rieres que desemboquen al mar. Per això va ser tan important el que va publicar El Eco el 15 de maig de 1926. Escoltem.
2: En el pleno que celebró el pasado martes el Consejo de Estado, fue aprobado el expediente relativo al encauzamiento de las aguas de las rieras de esta ciudad. Tal nueva la anunció la alcaldía al vecindario por medio de una pizarra colocada en la fachada de la casa consistorial. Inútil decir la esencial importancia que la proyectada mejora tiene para Badalona y la satisfacción con la que nos hemos enterado.
1: La canalització de les rieres de Badalona era un tema que s'arrossegava històricament. El Eco va recuperar l'any 1926, un text que ja havia publicat 48 anys abans, el 1878. On ja es demanava aquesta canalització, i fins i tot un text de 1866. Per això l'anunci de la canalització, ara fa un segle, es va veure com un èxit personal de l'alcalde Pere Sabater. I, és clar, El Eco va destacar en majúscules. Escoltem el que va publicar el 29 de maig de 1926, demà farà 100 anys.
2: Des de 1866, al cabo de 60 anys de iniciados los trabajos, les va a dar digno remate un ayuntamiento que no es hijo del sufragio y que preside un hombre que se llama don Pedro Sabater, quien tiene la honra de convertir en realidad obra tan magna. Nosotros, El Eco de Badalona, dirigiéndonos al ayuntamiento y de un modo especial al alcalde, les decimos sencillamente, vais a realizar una obra de magno interés local y os debemos gratitud todos. Habéis cumplido vuestro deber.
1: En fi, el tema era molt important, però potser aquest text tan laudatori i subjectiu no calia, parlant d'un diari periodístic. En qualsevol cas, la canalització de les rieres va durar fins a finals del segle XX i principis del XXI, i avui en dia encara hi ha trams on s'estan acabant d'urbanitzar.

0: I ara parlem de futbol, vinga, perquè el mes passat parlàvem també de la presència del Club de Futbol Badalona a la final del Campionat d'Espanya del grup B. Com va acabar, Jordi, aquella participació, no, del Badalona en aquest campionat, que era dels més importants?
1: Molt, molt important ho era. Doncs el Badalona va perdre la final al ser derrotat per l'equip basc del Pasaiako Lagun Ederrak, procedent de la localitat de Pasajes, a Guipúscoa. El partit es va disputar a Saragossa, però cal destacar dos elements que van propiciar la derrota del Badalona. Els espectadors estaven tots en contra de l'equip badaloní i a favor del basc. I l'altre, que l'àrbitre va tenir una actuació vergonyosa, absolutament contrària al Badalona. Escoltem la crònica del 22 de maig de 1926 d'Estam Jim, l'enviat especial de l'Eco a Saragossa.
2: Tuvimos la impresión desagradable de la actitud incomprensiblemente parcial del público zaragozano, que desde los primeros momentos se mostró inclinado con lamentable apasionamiento en favor del Pasaiako y en contra del Badalona. Y por si esto fuera poco, vino a confirmarlo la labor desgraciadísima del árbitro, ese señor Tenzano, con fallos absurdos destinados a favorecer escandalosa y descaradamente al equipo guipuzcoano.
1: Així doncs, el 1926, el Pasaiako Lagun Ederrak es va proclamar campió de la Copa d'Espanya de la Sèrie B al derrotar el Badalona per 1-0 a la pròrroga del partit de desempat. Però la història marca el camí a tothom. El Pasaiako va guanyar amb el suport del públic i de l'àrbitre, però 4 anys més tard, el 1930, el Pasaiako va desaparèixer i el Badalona avui encara segueix competint.

0: un dels temes que més angoixava els badalonins ara fa un segle era precisament la guerra d'Àfrica. Eh? Sí, molts sí. joves de la ciutat van haver d'anar a lluitar al front, una guerra que era impopular per molts motius. I per això, quan es va saber que el cabdill Abd al-Karim es va lliurar a les autoritats franceses, doncs molta gent va veure que la guerra potser s'acabaria.
1: D'aquí el titular tan clar de l'Eco del 29 de maig de 1926, Hacia la Paz. Però fem una petita pinzellada per posar-nos en context. Abd al-Karim va ser el líder que entre els anys 1921 i 26 es va revoltar i va comandar la resistència contra l'ocupació colonial espanyola i francesa al Rif, la regió de cultura amaziga al nord de l'actual Marroc. Va ser president de la primera i de l'efímera República del Rif i volia la independència del Marroc. Fou derrotat a Espanya a la batalla d'Anual, però finalment fou derrotat per les tropes espanyoles a la badia de Lucemas. A l'any 26 es lliurà a les autoritats franceses. L'Eco no amagava la seva satisfacció per la detenció del líder anticolonialista Abd al-Karim. Escoltem.
2: Con la entrega del cabecilla moro Abd al-Karim, a la que han precedido importantes sumisiones, el problema de Marruecos entra en una fase consoladora. Es indudable el triunfo armado y político conseguido por Francia y España, y debemos felicitarnos todos. Ojalá sea el momento de terminar con la sangría de hombres y de dinero que nos cuesta África.
1: Aquesta notícia, Núria, es va rebre amb la lògica alegria per part dels veïns de Badalona, que no volien enviar més joves soldats a l'Àfrica i volia que tornessin els que hi havia allà. Així ho explicava l'Eco el 29 de maig.
2: En Badalona se recibió con viva satisfacción la noticia de la entrega del cabecilla moro. En el ayuntamiento ondeó la bandera nacional y se pusieron colgaduras en los balcones. Por orden de la alcaldía, se dispararon cohetes y una nutrida orquesta dio una serenata estando abarrotada a la plaza del ayuntamiento.
1: Posar fi a la sagnant guerra del nord d'Àfrica va ser molt bona notícia pels badalonins, en una època ja prou marcada per tragèdies i per la crisi econòmica local.
0: Parlem molt, sí, quin plor.
1: Nadons.
0: Parlem molt de la Badalona de fa 100 anys, però hi ha una cosa que és curiosa, no?, que és quanta gent hi vivia a la ciutat l'any 1926.
1: Tenim la resposta, Núria. A Badalona hi vivien 35.141 persones. La xifra es va donar a conèixer el maig de 1926, però es referia a dades de l'1 de desembre de 1924, és a dir, un any i mig abans. Però vaja, ens dona una idea molt exacta.
0: Són unes 200.000 persones menys que en l'actualitat, pràcticament.
1: Sí, sí, exactament. Vivien unes 35.000 persones fa 100 anys i ara en som 235.000. Així ho explicava l'Eco.
2: Badalona tenia el 1 de diciembre de 1924... una población de derecho de 35.141 habitantes. De estos, 16.890 son varones y 18.251 hembras.
1: Més dones que homes a Badalona fa 100 anys. Cal destacar que la xifra de veïns a Badalona augmentaria molt ràpidament els següents anys. Moltes persones estaven venint del sud de Catalunya, especialment d'Alcanar, els canareus famosos, i d'altres punts d'Espanya, especialment de Múrcia, per treballar en la construcció del metro de Barcelona i de tot el que envoltava els edificis de l'Exposició Universal de 1920.

0: En aquesta secció ja hem parlat diverses vegades també de com li agradaven a l'alcalde de Badalona de 1926, en Pere Sabater, els homenatges que la ciutadania
1: molt.
0: Li feia habitualment. Fiesta i festejos, que se'n diu, no? I avui també en recollim un, Jordi.
1: Sí, avui parlarem d'un homenatge a l'alcalde de Badalona que li van fer els veïns de dos barris en creixement el maig de 1926, els barris de Llefià i el Puigfred. La veritat és que proliferaven molt els actes en favor de l'alcalde Pere Sabater. El que no sabem ja és si eren espontanis, producte de l'amor ciutadà, o si eren prefabricats des d'instàncies més altes. En qualsevol cas, l'Eco va recollir l'homenatge dels veïns de Llefià i Puigfred a l'alcalde Pere Sabater a l'edició del 8 de maig de 1926. Escoltem la crònica.
2: El pasado sábado 1 de mayo por la tarde tuvo lugar en el ayuntamiento un acto de adhesión al alcalde don Pedro Sabater, realizado por los propietarios y vecinos de los barrios de Llefià y Puigfred, en atención a los trabajos realizados por la autoridad municipal en pro y beneficio de aquellas barriadas.
1: Aquests propietaris i veïns de Puigfred van lloar la seva figura amb un acte que li van donar. Escoltem algun dels actes en el que van dir de l'alcalde de Badalona en aquest homenatge.
2: Don Ramon Trias i don Juan Gras patentizaron al señor alcalde la gratitud de aquellas barriadas por la labor provechosa que en pro de las mismas había llevado a cabo. Contestando, el señor Sabater agradecía y estimaba mucho el reconocimiento que se hacía a la buena voluntad con que inspiraba sus actos y con que laboraba para el engrandecimiento y prosperidad de Badalona, en cuyo empeño seguiria con constancia y cariño.
0: I estem acabant el mes de maig, mes festiu, per excel·lència, a Badalona, i amb unes festes de maig multitudinàries.

0: tenim tots molt clar de quina manera celebrem aquestes festes de maig a la ciutat de Badalona, eh? Però com se celebraven les festes de maig el 1926, Jordi?
1: Molt diferent. Per començar, no es deien festes de maig, sinó festa de Sant Anastasi, i eren molt més modestes. Bàsicament era una celebració religiosa i música d'orquestra. Veiem com anunciava l'Eco de Badalona els actes de la festa de Sant Anastasi en l'edició del 8 de maig de 1926.
2: La fiesta de nuestro glorioso copatrón San Anastasio Mártir se celebrará con los siguientes actos religiosos. Día 10, a las 2 de la tarde, repique general de campanas. A las 8 y media de la tarde, saldrá la tradicional pasada, acompañándose la imagen del santo desde el domicilio de don Jaime Capmany hasta el templo de Santa María al son de la orquesta La Badalonense. Repique de campanas i salva de morteretes.
1: Això pel que fa al dia 10 de maig, a la vigília de Sant Anastasi. Res de la cremada del dimoni, que això vindria a partir dels anys 40. Però la festa religió grossa vindria l'endemà, l'11 de maig, dia de Sant Anastasi.
0: Canvi radical aquí, eh?
1: Poca broma, Núria, eh? Que això és el Kyrie, una de les grans obres de música sacra de tots els temps. Doncs aquesta música, el Kyrie, va sonar a Santa Maria l'11 de maig de 1226. Així ho va anunciar l'Eco.
2: Dia 11, fiesta de San Anastasio. A las 10 de la mañana, en el templo de Santa María, tendrá lugar el oficio solemne con asistencia del ayuntamiento, ejecutándose la gran misa de Christi Supplices por la capilla de San Felipe Neri de Barcelona, dirigida por el eminente maestro don Lluís Millet, tomando parte 50 cantores.
1: O sigui que el 1226 Sant Anastasi era bàsicament una celebració religiosa. Res a veure amb el que fem ara el 2026, 100 anys més tard, amb cremada del dimoni i tardiós per tot arreu.
0: I acabem amb el repàs del mes de maig de 1926 amb una conferència que va pronunciar la insigne guitarrista Rosa Lloret sobre la vida i l'obra de Roberto de Viseu.
1: Sí, sempre que podem parlem en aquesta secció de la guitarrista Rosa Lloret, que tot i que va néixer a Barcelona, va tenir una extraordinària relació amb Badalona. Rosa Lloret, ella signava els seus articles com a Rosetta Lloret, va popularitzar la guitarra clàssica. Va fer una conferència musical sobre l'obra del guitarrista Robert de Viseu, un guitarrista francès del període de barroc, que va morir el 1730. D'ell va dir Rosa Lloret:
2: les obres de Robert de Viseu són d'una factura senzilla, però en totes elles s'hi veu la inspiració i la noblesa espiritual que honorava aquell honorable capdavanter de la guitarra.
1: Segons l'Eco, aquesta conferència demostrava un cop més la feina de divulgació artística de la guitarrista Rosa Lloret. Segons les biografies consultades, el paper de Rosa Lloret no va ser purament d'una intèrpret, sinó el d'una gran artista descontenta amb les restriccions musicals de la seva societat, que va lluitar per canviar-les. Però a partir de 1924 es perd tota referència de la vida i activitat de Rosa Lloret. I fins aquí, doncs, el que dèiem, el que va passar aquest mes de maig de 1226, ara fa ja 100 anys.
0: Moltíssimes gràcies per aquest repàs també de les notícies que doncs, ocupaven l'interès també de la ciutadania ara fa 100 anys. I gràcies, Jordi, que vagi bé.
1: Moltes gràcies.
3: El millor del Badalona Matí.
4: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
3: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Una biblioteca està plena de llibres i els llibres estan plens d'històries i de misteris. Pocs plaers hi ha més plaents que passejar per una biblioteca i deixar-se endur per la sorpresa de descobrir llibres inesperats. Una biblioteca és un ens viu, inesperat, que fa volar la nostra imaginació i ens porta cap a indrets nous. I si això ho fa una biblioteca real, què no de